0: Parlament. Esquerra i els comuns oxigenaran la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC. Fins ara l'executiu havia funcionat amb els prorrogats del 2023, els últims que la Cambra Catalana va aprovar. Els Oriol Junqueras adverteixen, però, que cal avançar en el nou sistema de finançament abans de l'aturada estival. El cap de files dels republicans al Parlament, Josep Maria Jové, ho ha traslladat aquest dimecres al president, que li ha replicat assegurant que manté el compromís intacte.
1: No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més.
2: Tots dos acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ho dic pel meu, sap per qui parlo.
0: Junts i el Partit Popular, per la seva banda, han retret a Illa falta d'explicacions al voltant dels casos de corrupció que esquitxen els socialistes. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
3: José María Aznar corregeix l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo i reclama que el PP s'allunyi de Junts. L'expresident espanyol ha apel·lat a una majoria àmplia del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerres, per fer caure Pedro Sánchez.
0: Kiev, la capital d'Ucraïna, viu una matinada d'intensos bombardejos russos amb míssils i drons. La defensa aèria ucraïnesa intenta repel·lir l'atac, però fonts locals admeten que el centre de la ciutat ha rebut diversos impactes. Per ara no es tenen notícies de possibles víctimes, però els bombers intenten apagar l'incendi que les explosions han provocat en un edifici d'apartaments en ple centre de Kiev. 4 anys i mig després del començament de la invasió russa d'Ucraïna, la capital ha estat sovint l'objectiu d'atacs aeris massius i indiscriminats que han causat centenars de morts.
3: Veneçuela comença el primer dels 7 dies de dol nacional decretats pel doble terratrèmol de la setmana passada. El nombre de víctimes mortals frega les 2.300 i els ferits ja són més d'11.000. Les autoritats treballen per assegurar les edificacions que van quedar malmeses pel sisme.
0: Mataró obre l'exposició de l'any Gaudí amb plànols i maquetes de les primeres cases de l'arquitecte, una recerca que reescriu la seva biografia i documenta que és a la capital del Maresme on va començar la trajectòria professional de l'arquitecte. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han tornat a escorcollar al laboratori de l'IRTA Cressa per determinar l'origen del brot de pesta porcina.
3: L'escorcoll es va fer dimarts i el va ordenar el jutjat número 2 de Cerdanyola del Vallès, que s'ocupa del cas. Segons fonts policials, haurien requerit els tècnics de l'IRTA Cressa del campus de Bellaterra que donessin altres mostres del virus que manipulen, a més de documentació vinculada a les seves investigacions. És el segon cop que es registra al laboratori després de la intervenció policial del 18 de desembre passat. En un comunicat, l'Institut de Recerca assegura que ha col·laborat en tot moment amb les autoritats i recorda que cap de les investigacions que s'han fet fins ara ha detectat irregularitats en els seus protocols de seguretat ni coincidències amb les soques del brot de la pesta porcina.
0: Esports, el Mundial de Futbol, Bèlgica ha eliminat Senegal. La selecció belga perdia 2-0, però ha marcat 2 gols en el tram final, ha forçat la pròrroga i s'ha classificat gràcies a un penal en l'últim minut del temps extra. Bèlgica s'enfrontarà a 8ens contra el guanyador del partit que ha arrencat fa pocs minuts i que enfronta els Estats Units i Bòsnia-Herzegovina amb un resultat al minut 4 d'empat a 0.
3: D'altra banda, Anglaterra també ha hagut de remuntar per imposar-se per 2-1 a la República Democràtica del Congo, a la pròrroga. Harry Kane ha fet els 2 gols anglesos, tots 2 després d'una assistència del nou jugador del Barça, Anthony Gordon. Anglaterra s'enfrontarà a Mèxic als 8ens de final.
0: Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i ha assegurat que ha recuperat el club a tots els nivells. Laporta manté que seguiran defensant-ne la integritat i la imatge davant d'atacs externs i, d'altra banda, ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació, inclosa la de Julián Álvarez. D'altra banda, el Barça ha fet oficial la renovació del defensa central danès Andreas Christensen, de 30 anys, fins al 2028.
3: Dissabte comença a Barcelona una nova edició del Tour de França i aquest dimecres han arribat a Catalunya el gruix dels equips participants. És el cas del conjunt Emirates amb el 4 vegades vencedor Tadej Pogacar al capdavant.
4: Fins aquí les notícies.
5: Evitem el soroll.
6: Ens allunyem de les estridències.
5: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
6: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
7: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
5: Un informatiu sense presses.
6: Per donar context als grans titulars.
7: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Teníem molts cigrons i vam menjar cigrons. Jo no he menjat més cigrons en ma vida. Se'n sortien per les orelles.
3: Hòstia santa.
2: I el pobre cuiner es va posar malalt dels nervis, de l'estrès d'haver d'alimentar, no sé quants érem aquell any, potser 40.
1: Va, Mercè, parla d'això. Ostres, molt bé, la Conxita Ávila.
4: Home,
1: biòloga.
4: A l'Antàrtida.
1: Especialista
4: sobre l'Antàrtida.
1: És molt fort.
4: Una cosa grossa, grossa que disfrutarem avui.
1: I parlarem de la figureta aquella de...
5: Del caganer?
1: No, el gat de la sort. És aquella figureta que porta...
4: Sí, per portar diners. Sí, vale,
1: i sort.
4: Calla, que arriba el jefe, va, calla.
6: Déu vos guard.
7: En esta banda!

0: La Renaixença. El gatet de la sort, que originalment es diu Manekineko...
1: Sí, home, és aquell gatet xinès que mou així la pota.
0: Eh?
1: És un gatet xinès que mou la pota així.
0: Sí, no, no és xinès, eh?
2: No és xinès?
0: No és xinès.
2: Hòstia,
0: no.
2: Però venen a tots els basars aquests xinesos, eh?
0: Sí, aviam...
1: Saluda amb la pota.
0: No, ni saluda ni és xinès.
2: Oh, no?
0: I que el venguin als basars no és garantia de res, perquè crec que el que venen als basars no són productes tradicionals xinesos. Tot... Vull dir, venen llitets de gos, venen ganivets de cuina...
3: Sí, són passadissos diferents, però, vull dir que els ganivets de cuina estan en un passadís i el del gos està en un altre passadís, no?
1: Sí,
3: està
1: veritat, tot junt. És veritat.
0: És veritat, sí. Sí que és veritat que hi ha xinesos que mengen gos, podria estar al mateix passadís, poder.
4: Ja. Però, a veure, això dels xinesos que mengin gos, això és un mite? O?
0: És un mite, no és un mite. A veure, sí que és veritat que hi ha regions, passen molt, a zones molt concretes de Xina que sí que mengen gos, el que passa que la immensa majoria no en mengen, passa la gent. Vale. La gent generalitza,
1: sí.
0: És com aquí que dius a vegades, els espanyols són uns fatxes.
4: Ara,
0: no? I la majoria...
4: I no.
0: La majoria no mengen gos, tampoc.
4: Exacte.
0: Perquè l'altre, per les enquestes que van sortint, no sé... Però no ens despistem, estàvem parlant del Manekineko, eh?
1: Sí, home, és el gatet aquell xinès que saluda.
0: Tornem-hi, no, és que és d'origen japonès i no saluda, Xuri. Els orientals no saluden aixecant la mà com nosaltres. El gest aquell que fa amb la pota és el gest de vine cap aquí.
2: Vine cap aquí.
0: Simbolitza que atrau la sort i la fortuna. Si tens una botiga, per exemple, saps, i poses a prop de la caixa registradora el gatet aquest mirant cap a l'entrada del local, doncs el gatet atrau la gent i els seus diners cap al teu negoci.
2: A casa meva teníem peixateries, ni teníem, eh?
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Allà, un gatet d'aquests
2: sí,
0: allà a la peixateria.
2: I els vam tancar totes dues.
4: Tu,
2: per què ho vam fer amb un gat i no amb un gos?
1: Collons, perquè els gossos, els xinus se'ls mengen.
0: Que no és xinès, Xuriguera, que és japonès, home. En la cultura oriental, els gats sempre han estat ben considerats perquè protegien els cucs de seda i els camps d'arròs dels ratolins. Hi ha una llegenda associada al Manekineko, si voleu us la puc explicar.
2: Sí, sisplau.
0: Sí?
1: Home, i tant.
0: Vols posar, Arnau, una mica de música de...
1: Música xinesa, Arnau.
0: No, xinesa, no.
4: Que no, que són japonès. A veure, tu tens una fixació, no?
1: No.
2: Japonesa.
4: Japonesa. Escolta.
0: Fa molts i molts anys.
3: Quants anys, Peyu?
0: Eh?
3: Que quants anys? Has dit
0: no
3: molts
0: sé,
3: i molts,
0: no sé,
3: però
0: no,
3: quants
0: és,
3: són?
0: És igual, 10, és 20. Una llegenda. Deixeu-me explicar la llegenda.
3: Sí. Vale, perdó.
0: Fa molts anys.
3: Quants?
0: A Tòquio.
2: A Tòquio? La gent, quan surt del metro, o sigui, la que ha d'entrar, primer s'espera i deixen sortir tothom.
0: Sí,
2: són
0: sí.
2: Educats, que és l'hòstia.
0: Ja ho he sentit que ho expliques.
2: Sí, sí, estan,
0: puc explicar la llegenda?
2: Sí,
0: per
2: sí, només feia aquest apunt. Per...
0: Fa molts anys, deia, a Tòquio, un senyor feudal caminava just per davant d'un temple budista.
1: A Catalunya n'hi ha un.
0: Eh?
1: Allà al Garraf, de temple budista.
0: No, sí, puc explicar la llegenda?
1: Sí, però només vull dir que... Que aquí a Catalunya
2: si vols,
1: també tenim
4: també,
1: temples...
4: També,
2: una foto
4: igual,
2: amb el meu sol.
4: No ho vull sentir, no, explica-ho, explica-ho.
0: Arnau, no toquis més música, ja ho explico ràpid. La llegenda diu bàsicament que plovia, llavors un gat li va fer el gest amb la poteta al senyor feudal aquest que passava per davant del temple, l'home es va acostar cap al gat i just després va caure el llamp on era abans. El gat li va salvar la vida.
2: Hòstia, que bo.
4: Quina sort.
0: Sí. Això va passar al temple Gotokuji, un temple on actualment hi ha milers de gatets Manekineko que hi deixen els seus visitants.
1: Mira, si mai vaig a la Xina ni portaré.
2: A Japó, t'ho han dit 10
4: vegades. Veritat,
2: a Japó.
4: Eh?
2: A Japó, hòstia, m'entens o no?
4: Podem acabar bé la temporada?
2: Una cosa és la Índia i l'altra és el Japó.
0: La Índia.
4: Ja,
2: he dit la Índia? Sóc idiota, jo també, ratos.
0: Carles Xuriguera, Pel Peixet, Eslai Agluc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita una boja per conèixer. Una investigadora del fons marí, doctora en biologia per la Universitat de Barcelona.
0: Has dit boja per conèixer, eh?
1: Sí.
0: Sí,
1: sí. Sí, una boja per conèixer.
0: Coincideixo.
2: No la coneixem.
0: És àvia i, al meu entendre, una mica boja.
1: Ja veuràs si ho és. Doncs això, que és doctora en biologia per la Universitat de Barcelona i s'ha especialitzat en una zona que li queda lluny de casa. De fet, molt lluny. L'Antàrtida.
2: Ole.
1: Mira si n'és de boja. Allà on el fred i la foscor són extrems, ella hi troba vida, fins i tot molècules amb possibles aplicacions per la salut humana. Alguns de nosaltres anem a la platja i ens mirem al mar des de la tovallola, però ella prefereix fer-ho des d'una base científica a més de 20 graus sota zero.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Conxita Ávila!

0: Conxita, què has menjat avui per esmorzar?
1: Per esmorzar?
0: Sí.
1: Ostres, no me'n recordo. Pa amb tomàquet,
0: pa amb tomàquet
1: i formatge.
0: Molt bé.
1: I un cafè amb llet.
0: Perfecte. Escolta, Conxita, tu ets biòloga especialitzada en organismes que habiten els fons marins, sí, sobretot els de l'Antàrtida. Jo, aquesta gent que us especialitzeu en una cosa tan concreta, com t'hi porta la vida fins aquí? Per què això i no una altra cosa?
1: No sé, suposo que el que deies una mica a la introducció, ganes de conèixer i ganes de saber i veure que hi ha llocs que estan més inexplorats que d'altres, no? I llavors, també l'Antàrtida té aquest punt que nosaltres diem que quan vas és com si t'hagués picat, no? Que, o t'hagués agafat el virus antàrtic, no?
0: Sí.
1: Que un cop vas, veus tantes coses per fer que ja t'enganxa i sempre
0: tantes coses
2: hi ha coses per fer allà, eh?
1: N'hi ha moltes coses per investigar, n'hi ha molts animals que no sabem ni què són.
0: Sí. Perquè, quantes vegades has trepitjat l'Antàrtida?
1: Trepitjat, de vegades he anat només amb vaixell, o sigui, no he trepitjat.
0: Però que ja has estat, diguéssim,
1: he
0: a la zona.
1: He anat 15.
0: 15 vegades.
2: Sí.
0: A l'Antàrtida.
1: Sí.
0: És que jo me l'imagino, és això que t'imagines, un tros de gel i absolutament res més.
2: L'Antàrtida és la de dalt o la de baix?
0: La de baix.
2: La de baix. La de baix.
1: Pol Sud.
2: Què?
1: Pol Sud.
0: Pol Sud.
2: Sí, molt bé, sí.
0: Sí.
2: No.
0: Com s'hi arriba, normalment? Com hi arribeu?
1: A veure, hi ha diverses maneres, però normalment és amb vaixell.
0: Sí.
1: Hi ha un aeroport així una mica senzillet, que no és ben bé un aeroport, és una vista de terra i una cabanya, una caseta, però normalment anem amb vaixell, ja sigui des de Sud-àfrica cap a baix o des de Sud-amèrica cap a baix.
0: I quan arribeu allà, llavors, quan feu una expedició, entenc, que no sé quines durades tenen aquestes expedicions, on us allotgeu, què hi feu?
1: De vegades estem al vaixell, podem estar 2 o 3 mesos en el vaixell.
0: Quin tipus de vaixell és això?
1: A veure, per exemple, els vaixells alemanys, que són trencagels, que són grans i bueno, estan molt bé, tenen laboratoris, tenen de tot. I si no, doncs baixem en alguna base científica o en vàries, podem anar fent un recorregut, depèn de la feina que hem de fer.
0: I per què és tan important l'Antàrtida a nivell d'investigació?
1: A veure, per molts motius, és sobretot una de les zones del planeta que menys s'ha estudiat i que més protegida està, en teoria menys afectada per la nostra contaminació i tots els tipus d'impactes que generem els humans, no? N'hi ha poca gent que pot anar, tot i que cada vegada és més i ja és massa, però tot i així és menys que en altres llocs del planeta.
0: En quin sentit? A nivell turístic, per exemple?
1: Sí, hi ha molts turistes.
0: Ah, sí?
1: Sí, només va baixar una mica quan el Covid i ha tornat a pujar.
0: Què hi van a fer els turistes allà?
1: Sembla ser que és l'última destinació, no?
3: Sí, no. Oh, merda! Em mires amb una cara, ho hem dit, què vols dir? Van allà a fer la foto per penjar Instagram. He estat a l'Antàrtida, i què?
4: El barco aquell de l'antivirus no anava per l'Antàrtida?
0: No ho sé.
4: Crec que s'hi acostava, com a mi.
1: Estava a Ushuaia. Estava a la banda sud argentina.
0: Mira.
1: Feia un creuer.
0: Sí. Ens pots posar algun exemple d'algun estudi que hi hagueu fet o algun animal? Perquè hi ha algun animal que... Entenc que queden molts animals per descobrir per allà sota, no?
1: Sí. Nosaltres hem descrit uns quants de nous.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Tipo què?
1: Tipo cucs, tipo molusc.
0: I els hi poses nom, tu?
1: Sí, els hi posem el nom.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Molt bé. L'últim cuc que has batejat, què li has posat? Mercè.
1: No. Li van posar... O sigui, tenen com nom i cognom, no? I el nom ja, diguéssim, que era... venia determinat.
0: Sí.
1: I l'adjectiu li van posar de la illa on el vam trobar, que és la illa Decepció, i llavors li van posar Decepcionensis.
0: Hòstia.
1: De la illa Decepció.
4: Ai, pobra.
2: Que trobes un animal i diuen Decepcionensis.
1: Sí. Sí. És un animal molt xulo perquè s'alimenta d'ossos de balena.
0: Hòstia.
2: Mira, veus?
1: Sí.
0: Veus.
1: Sí. I van posar un experiment, després van baixar a buscar-lo, perquè nosaltres ens fiquem a l'aigua a buscar-lo.
0: Hòstia.
1: I molt, va ser molt, molt interessant.
0: Ho dius molt ràpid, ens fiquem a l'aigua a l'Antàrtida.
1: Sí.
0: Entenc que deu tenir els seus perills, això.
1: Sí.
0: Per exemple? Clar, és que ho diu...
1: A veure, nosaltres no ens deixen estar més de 45 minuts, però igualment és que pel fred tampoc pots estar molt més.
0: Clar, perquè a quina temperatura està l'aigua allà?
1: Entre menys 2 i més 2.
0: Entre menys 2 i més 2.
3: És fred.
0: Home, una mica fred.
3: És freda.
1: Sí,
0: sí, perquè
1: freda.
0: Jo aquí et banyes a la platja, que em sembla que està a 25 i la trobo congelada.
1: Sí.
0: No?
1: No, està freda. Sí. O sigui, els perills, bàsicament, és que està molt freda, o sigui, hipotèrmia, i Hi ha animals grans també, foques lleopard i així.
0: Foques lleopard.
2: Oh, i a quin nom? No pregunta. Si és un nom ben parit.
0: Sí, no es diu Decepcionensis, no, no. Foca lleopard, no? Què fa la foca lleopard, que pot atacar?
1: Sí, ha atacat alguna vegada. Foques, sí, eh? Sí. Sí, té una mandíbula enorme que es pot obrir molt i a part són molt grans.
4: Clar, són
1: llavors això sí que espanta bastant.
2: Collons, espanta.
0: Déu-n'hi-do.
3: I lleopard, per què es diu lleopard? Que si és una foca?
1: Perquè té una mica de taques en el cos, així com marrons.
2: Tot té explicació, eh?
5: Sí, no, perquè... I existeix el lleopard foca?
0: No.
1: Que jo sàpiga, no.
0: Algun que s'hagi passat una mica amb la dieta, potser sí, eh? Un lleopard que, hòstia, aquest fa dies que no... que sap masses coses, poder. Conxita, més enllà de la broma, entenc que... bueno, hi ha gent que no ho sap, que l'Antàrtida està protegida. No s'hi pot fer de tot, diguéssim. I està protegida bàsicament per la investigació, no?
1: Sí, està... només es pot fer recerca... no es poden fer pesca que no estigui relacionada amb la recerca, no es pot fer res militar, extracció de minerals, res de tot això. Uh-huh. El que passa que és veritat que alguns països les bases les tenen gestionades per militars. Yeah.
0: Ah, sí?
2: Ja
1: sí, perquè així posen la bandereta.
0: Ja, o sigui que no hi pots fer res militar, però les bases científiques d'estudi que hi ha les controlen militars.
1: No totes.
0: Algunes.
1: Alguns països tenen.
0: T'hi has hagut de relacionar, m'imagino, amb militars alguna vegada.
1: Sí, també els vaixells.
0: Ah, sí? Conviviu amb militars a vegades?
1: Si vols anar, no hi ha més remei.
0: I què tal la relació?
1: Canviem de tema.
4: He notat que no em contestava la pregunta.
2: No ho porten bé.
1: No, a veure, és que som gent molt diferent. Els científics treballem d'una manera i ells d'una altra. I, a veure, depèn de la gent. De vegades sí que t'ajuden i va bé. D'altres vegades és més complicat.
0: La Conxita fa uns anys va ser notícia al diari ABC.
2: Què dius ara?
0: Sí, no precisament per les seves investigacions. El titular és aquest: una científica independentista lleva su provocación a la base militar española de la Antártida.
4: Oi, què vas fer?
0: Sí. Bueno, és el delicte és aquest: luce lazo amarillo y un pin con la estelada en el laboratorio y zonas comunes del ejército de tierra.
4: És que de veritat, eh?
1: Quin drama.
4: Sí, quin drama.
0: És que
1: un pin, científica... cap científic d'un projecte o en un vaixell militar i ser dona, catalana i independentista. Jo ho tinc tot.
2: Tots
1: els números.
4: Tres voltes rebel.
0: Moltes desgràcies.
1: Exacte, tres voltes rebel.
2: Aquests sí que són decepcionants.
1: Però he sobreviscut, eh?
0: Sí, no? I continues anant a l'Antàrtida. Ja està. Ja s'han calmat ara aquella gent.
1: És que depèn, cada any són diferents, llavors no saps mai...
0: Ah, els van canviant, els militars.
1: Sí.
2: Es congelen.
1: És com la caixa del Forrest Gump, que diu que, és com, que la vida és com una caixa de bombons, sí. No saps mai el que et tocarà, doncs això.
0: Lo mateix.
1: Exacte,
0: lo mateix.
1: Igual.
0: Escolta, entenc que allà també teniu altres companys científics, no?, a part sí. De militars, gent de tot el món. No sí. Sé, els catalans, quan sempre fan rànquings, no?, estem ben considerats, per on passem?
1: Jo crec que sí. A veure, a Catalunya hi ha moltíssima gent que ha treballat a l'Antàrtida, començant per la Bevita Castellví, que just l'altre dia li van fer un homenatge, i ella va sentar les bases de tota la recerca que es fa a l'estat espanyol. Vull dir, ho va fer ella, va moure tot, cel i terra, per aconseguir aquella base, no? Que de fet hauria de dur el seu nom, però encara no s'ha aconseguit.
2: Ejército de Tierra.
1: No, aquests tenen una altra base.
2: Ah, vale.
1: La de la Illa Decepció és la que porten. Els
0: Mira, la de la Decepció, nada menos.
2: Puc preguntar una cosa de calés? Vull dir, tot això...
0: Qui ho paga?
2: Tu com vas allà, tot això, d'on surten els calés?
1: La teva butxaca, la d'ell. De tots. Són diners públics.
2: Diner públic. Molt bé, bueno.
0: Per recerca.
1: Diners públics.
0: I ja que ho paguem una mica nosaltres, diguéssim,
1: sí.
0: Hi ha alguna cosa de les que investigueu que diguis això ho notareu en un futur? Ja veuràs que en el vostre dia a dia notaràs un canvi. Pregunto, eh?
3: No.
1: Però... la ciència pot ser molt aplicada directament de coses que tu veus demà passat i no tan aplicada, que vol dir que treballes amb coses que són generals i que a la llarga també tindran beneficis, però més a la llarga.
0: Sí.
1: Llavors, per exemple, si nosaltres trobem algunes molècules que tenen una activitat antitumoral i poden servir d'aquí uns anys, després de fer molts assajos, potser 10-15 anys, doncs potser ho veuràs, no? De fet, a les farmàcies ja n'hi ha medicaments que són d'animals marins, no de l'Antàrtida, però d'altres llocs.
0: Veus?
1: Però temes, per exemple, com canvi climàtic i biodiversitat, això triga més en que tu vegis, però clar, és igual d'important, perquè sí, si no sí, conservem sí. La biodiversitat, és que tot el sistema se'n va en orris.
0: I això pot ser que passi, que en un animal que no s'ha descobert encara, a l'Antàrtida trobis que té unes propietats que les podem aplicar en medicina que ens beneficien en nosaltres.
1: Sí, sí, això està passant cada dia. Hi ha molta gent treballant amb molècules d'organismes marins i alguns de l'Antàrtida.
0: Mira,
1: sí.
0: Veus tots, eh? Sí, sí. Que, què hi van a fer a l'Antàrtida?
2: No, sí, em sembla molt bé.
0: Ah, doncs oita.
2: Cas on té, més els que les anessin més cap aquí que no pas cap als militars.
4: Exacte.
0: Algun accident que recordis? Està passant mai alguna cosa?
1: Tu diràs. Bueno, sempre passen coses, però millor oblidar-les.
0: Però
2: home...
1: No, a veure, per exemple, quan el Covid ens vam quedar sense menjar, perquè el vaixell venia amb el menjar i va fer mitja volta i se'n va anar perquè hi havia Covid al vaixell.
0: Ah, no, clar.
1: I ens van deixar allà sense menjar.
0: És molt millor deixar-los morir de gana que no pas que els hi passéssim el Covid.
3: Home, és fort,
1: això. No, a veure, teníem molts cigrons i vam menjar cigrons. Jo no he menjat més cigrons en ma vida. Se'n sortien per les orelles.
0: Hòstia santa.
1: I el pobre cuiner es va posar malalt dels nervis, de l'estrès d'haver d'alimentar, no sé quants érem aquell any, potser 40 o 50 persones.
2: 40, menjant cigrons.
1: I clar, no tenia res, llavors... van demanar ajuda i els vaixells que passaven per allà ens anaven baixant coses tipus, jo què sé, sobres de te, Fanta de llimona, que dius, hòstia, això no alimenta gaire, no?
0: Amb els cigrons i vinga, cigrons i Fanta de llimona.
1: No, alguns van ser més generosos i van portar peix i alguna cosa més així, no?
4: Quant temps us van tenir allà? Sense...
1: No me'n recordo, però igual vam estar com 2 setmanes.
4: Déu-n'hi-do.
0: 2 setmanes de cigrons.
1: Amb problemes d'alimentació.
3: No has menjat mai més de cigrons, no?
0: No, diu que no.
1: Molt poc.
2: És una quaresma molt ben parida.
1: Els cuiners allà, la veritat, és que cuinen molt bé i s'esforcen molt, perquè...
0: Quan veus...
1: que allà no tenim fruita i verdura fresca.
0: Clar, clar.
1: I arriba al principi, quan s'acaba, fins que no torna a arribar, no n'hi ha.
0: Tot és congelat, allà. Tot
2: fresca, fresco ja, és.
0: Escolta, Conxita, has vist amb els teus propis ulls algun efecte del desgel de l'Antàrtida? Que quan ho has visitat al llarg d'aquests 15 cops que hi has anat, una cosa que es pugui apreciar i dir, hòstia, això...
1: A veure, és que el canvi climàtic està a una escala molt més gran del que tu pots veure en la teva vida. O sigui, ho veus amb les dades, però d'un any per l'altre és difícil. A veure, sí que és veritat que si t'hi fixes, doncs, ara, per exemple, quan estàs allà, plou molt i abans no plovia, nevava. Mm-hmm. Però, clar, són coses que potser són cicles més curts, no?
0: Clar.
1: Vull dir, això s'ha de veure a llarg termini i és cert que s'està escalfant i a parts de l'Antàrtida s'estan escalfant moltíssim, moltíssim.
0: Creus que l'Antàrtida serà un territori de disputa entre les grans potències mundials, com ja comença a passar una mica amb el Pol Nord?
1: A veure, és que el Pol Nord és diferent, perquè és un mar i tot de països al voltant que es barallen pels recursos.
0: Sí.
1: L'Antàrtida és un continent envoltat per mar i els països estan com més lluny i s'ha fet aquest pacte, que és el Tractat Antàrtic, per mantenir-lo per la recerca. Això s'ha d'anar renovant.
0: El tenim a gaires anys...
1: S'ha d'anar renovant. Ara fa poc es va renovar, però clar, no tots els països del planeta l'han signat.
2: És com el dret internacional, eh? Vull dir, saps? No sé.
1: No sé, el tema és ara els minerals rars, no? Que si realment els volen anar a buscar pels nostres mòbils i totes les nostres coses, doncs potser aniran a llocs que no s'hauria d'anar.
0: Si hi ha negoci...
3: No acabarà bé, això.
0: No acabarà bé, no acabarà bé.
1: Esperem que sí.
3: No ho veurem, però no acabarà bé.
1: Jo tinc esperança que...
3: No en tinguis.
1: No?
0: Home, ella ho estudia més de prop que tu, Fel. Ella sabrà, no?
1: No, però no és que no es pot saber.
0: Quin és el descobriment més gran que heu fet al vostre equip?
1: Difícil,
0: del que et sentis més orgullosa, a part del cuc aquest, del Decepcionensis.
1: Jo em sento orgullosa de tots els meus estudiants, de totes les coses que han fet en els seus doctorants. No sé, no sabria dir-te un per sobre de l'altre.
2: Inventa-te'l.
1: Tot, espècies noves, molècules noves. Ara hem mirat moltes coses d'efectes dels impactes humans, no? Com està afectant l'augment de la temperatura i l'acidificació en els animals que viuen al fons del mar, no? Que sembla mentida, abans heu dit allà només n'hi haurà gel i aigua, no. Allà mires cap a baix i està ple, n'hi ha esponges, n'hi ha cargols, n'hi ha eriçons, n'hi ha estrelles, n'hi ha cucs de molts tipus, n'hi ha mil coses, coralls tous, n'hi ha moltes coses.
0: I ens els estem carregant nosaltres.
1: Sí, bàsicament l'augmentar la temperatura estan patint canvis i l'acidificació també està produint canvis i a més estem detectant molts contaminants que van abans no hi eren, per exemple les esponges, uh-huh. i també molts plàstics.
0: Ara arriben allà baix, eh?
1: Hi ha molts plàstics, no només en el fons i en l'aigua, sinó també en els animals.
3: Clar.
1: Estan acumulant plàstics ja, i aquests plàstics són nostres.
3: Els fet avall també és més... No?
0: Va baixant per la gravetat.
3: És més fàcil que... Sí. No?
0: O sigui, ens estem carregant nosaltres els animals que ens podrien salvar del càncer en un futur, per exemple.
3: És una bogeria molt... Per això no acabarà bé. Ja
0: és un peix que es menja la cua.
3: Mai millor dit.
0: Ah, exacte.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Conxita, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
7: Pere!
0: Vinga, va, que no són cigrons, això, eh?
1: No, no.
0: A, la paraula d'avui, perdó, és moren, moren. A, moren, mot que antigament s'utilitzava per definir capellans i tots els encarregats de transmetre la moral religiosa.
2: Si s'ha de destacar la història de Catalunya una figura religiosa influent, no pot ser altra que la de Moren Cinto Verdaguer.
0: B, moren, es diu popularment de la persona d'origen marroquí per evitar altres noms més pejoratius.
3: Cada matí quan vaig a treballar passa un moren en patinet allà a la carretera d'Arbustis que algun dia us ho juro aixafarà un camió, eh?
0: O C, moren, sinònim de moribund, es diu de la persona o ésser viu que es mor o que està molt proper a la mort.
4: Al llit de mort, quan l'avi ja era moren, va venir el capellà a intentar convèncer-lo de deixar el patrimoni a l'església.
0: A, B o C.
1: Et pots dir com l'escrius? Amb T final? O...
0: M-O-R-E-N-T.
1: Vale, l'última, la C.
0: La C, eh?
4: Correcte!
0: Sí, senyora. Avui dedicàvem el capítol al gat de la sort, el manequineco, es diu això? Ho dic bé? Sí.
4: Manequinecos.
2: Manequineco. Manequineco.
4: Els primers manequinecos que es van fabricar al Japó als segles XVIII i XIX, abans que comencessin a produir-se així massa i a vendre's a totes les botigues d'arreu del món, els feien artesans, ceramistes sobretot. Són peces que actualment, ara mateix, si les trobéssim, serien molt valuoses, amb subhastes, serien molt, molt valuoses. Tot i això, no són els gatets de la sort més cars del mercat, perquè, a més d'aquests fets per ceramistes... Sí. N'hi ha fets per joiers.
0: Més moderns.
4: Ah. Sí, més moderns, però fets per joiers i d'or massís, per exemple.
0: Hòstia, d'or massís?
4: Sí, sí, sí.
0: Ha de valdre que...
4: Hi ha alguns manequinecos que pesen uns 20 quilos i estan fets de pedres precioses i que, evidentment, valen centenars de milers d'euros.
0: Però 20 quilos d'or... Ja,
8: home, què et sembla? Són diners, eh? Però si la gràcia del ninot aquest és que amb el gesto atrau la fortuna i la sort, si pots comprar un bitxo de 20 quilos d'or... No, no necessites fortuna, no?
4: No, la veritat és que...
0: És l'avarícia dos vegades.
4: És l'avarícia.
2: Estan ben tarats aquests xinesos, eh?
4: A veure, noi, en sèrio.
3: Són japonesos.
2: Bueno.
3: Ho has sentit? Vull dir, portem tot el puto programa. Són japonesos.
2: Bueno.
3: No són xinesos.
2: No.
3: Els xinesos són una cosa, els japonesos són nosaltres. Vull dir, tu, escolta una mica, hi sents per aquí o no hi sents? Si no hi sents, ens ho dius i que t'ho arreglin els tècnics. Però és que portem tot el programa igual, estàs portant nerviós.
2: Vale.
3: Tia, para, ja, amb els xinos i els japonesos.
2: Ah, i els indis.
3: Eh? Els indis és un altre tema. Els indis els dic el que vull. Tia, és que de veritat, jo digui, hi ha algú?
0: No,
2: que sí, jo pensava que era xinès.
3: Que no, és que no ho és, de xinès. Que bueno. És japonès. I a punto y pelota, ja.
0: Perdona, Conxita.
4: S'està acabant la temporada i això no...
2: Amb la calma que porta la Conxita.
0: Ara.
2: Portes calma.
0: Tens marcat el calendari ja quan tornes a marxar a l'Antàrtida o no?
1: No, encara no.
0: Encara no?
1: No, encara no.
2: S'ha de fer calaix primer.
0: Bueno, algú ha de pagar-ho,
3: clar,
0: sí, clar.
3: No ho paguem nosaltres.
0: Tu?
3: Ja si ho paguem nosaltres, una mica d'allò, un imant per la nevera, no m'ho portaries pas.
1: De l'Antàrtida no podrà ser.
3: No podrà
1: ser. De Sud-amèrica sí. A l'Antàrtida no hi ha ni botigues, ni bars, ni metro, ni bus, no hi ha res.
0: Només bases científiques.
3: Ah, clar.
1: Científics,
0: i militars.
4: I cigrons.
0: Cigrons.
1: Jo crec que ens els vam acabar ja.
0: Conxita Ávila, moltes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
1: Gràcies.
6: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. No esperis que t'entrevistin el foraster si vius a Granollers.
0: Àlex Vila.
8: Ei, com va?
0: Bé.
8: Ei.
0: Una faula del manequineco.
8: Una faula del manequineco.
0: El gatet.
8: Correcte.
0: En tens cap a casa, no?
8: Jo sí, jo sí? En vaig tenir un. Sí, sí, sí. Va d'això la faula, de fet. Però abans m'agradaria comentar que em fa gràcia, no?, perquè tingui un nom compost, Maneki Neko.
0: Sí.
8: Recorda una mica com a Josep Maria, no?
0: Sí.
8: Moncada, reixac.
0: Sí, senyor.
8: Reguleu el preu del lloguer. Ei, feia dies, que no ho deia.
0: Sí que és veritat.
8: Us ve algun exemple més d'aquest tipus? Ho pregunto, si teniu vosaltres algun exemple més.
5: Vilanova i la Geltrú.
8: Sí.
5: Fel i Xuri.
8: Sí. Molt bé. Sí. Doncs, jo en vaig tenir un de maniquineco d'aquests a casa de mons pares, un gat de la sort, i el tenia posat allà i anava fent aquesta, la cosa aquesta a la mà. Jo el mirava i pensava, que xulo, seré més afortunat i tindré més diners. I res, tot anava bé, la veritat, fins que el gat va començar a parlar.
0: Què dius ara?
8: Va començar a parlar el puto gat. Sí.
0: Li vas posar masses piles, potser.
8: No ho sé, al principi no l'entenia, però després em vaig anar fixant i era curiós perquè només parlava quan aixecava el braç.
0: Fixa't.
8: Quan tenia el braç a baix, no, silenci. Uh-huh. O potser aixecava el braç i deia, la immigració és un problema, els immigrants venen aquí a robar-nos la feina. I baixava el braç, silenci.
0: Fixa't.
8: Mira. Silenci absolut.
0: Sí.
8: Pujava el braç, tenim un problema amb l'ocupació, l'única forma de regular els lloguers, el lliure mercat i la propietat privada. Baixava el braç, silenci. Silenci absolut.
1: Hosti, tu.
8: Era una cosa boja, eh? Pujava el braç, ja no es pot dir res, vivim en una dictadura woke, els temps abans eren millor, que torni la mili. Baixava el braç.
0: Que torni la mili, si ha arribat a dir.
8: Havia arribat a dir això.
4: Com tenia la mà, Àlex, així o...?
8: Això no, jo no m'hi vaig fixar.
4: Ja.
0: Era el braç dret o l'esquerra, la puteta?
8: No ho sé, però jo un dia li vaig dir, hòstia, manequineco, gat de la sort, dic, una cosa és que tu... Vull dir, no estaràs aquí elaborant discursos a partir de simplificar idees, no? Perquè la gent amb por absorbeixi aquests discursos.
0: Ah, clar.
8: Vull dir, una cosa és que tu em vulguis fer creure en la fortuna, està molt bé. No, però això que estàs fent, Manequineco, no és de gat de la sort. No sé quin tipus de gat ets. Total, es va quedar callat.
1: Josep, sí. Maria, no?
8: Es va quedar callat, no ho sé. I jo vaig dir, mira, ha reflexionat. I em vaig apropar, i em va fotre un cop de puny i em va dir, Dios, pàtria i família. En ese orden. I vaig dir, bueno, és igual, li dono la volta, el deixo de cara a la paret i vaig a donar una volta perquè em toqui l'aire, perquè no... I res, vaig tornar a casa de donar la volta i resulta que la meva mare en aquell moment havia decidit fer neteja general.
1: Oh.
8: I sabeu que m'havia llançat?
4: El va fotre mar.
8: El meu gat de la sort.
1: No.
0: El manequineco.
8: I clar, vaig dir, hòstia, mama... Jo ja sé que això és casa teva, però... em podies haver avisat, no? Feia il·lusió a mi aquest gat, també, no? Bueno, no sé. I la conclusió d'això és que, bueno, que no us fieu ni de la vostra mare. és la conclusió del dia.
0: És bona. Saps, recordes on el vas comprar, el manequineco?
8: El vaig comprar al Japó.
0: Al Japó?
8: Sí.
0: Que no és la Xina?
8: No.
5: Veus?
0: Xuriguera.
5: Veus?
8: O potser, espera, no, potser a Toledo. Potser haver comprat a Toledo.
0: Bons ganivets, sí. A Toledo.
8: Sí.
0: Sí.
8: I bons gats.
0: I bons gats d'aquest, com el teu.
8: Sí,
5: sí, sí. I d'altres.
0: I d'altres. Ja ho estàs mai a Toledo?
5: Una vegada.
0: Ah, sí?
5: Sí.
0: Vas comprar ganivet o no? Recuerdo de Toledo.
5: No, però vaig agafar un bon gat.
0: Mira. Xuriguera?
2: No, mai. Toledo, és que no, mai.
0: No ho ubiques.
4: Jo no hi he estat mai, tampoc.
2: Sí que ho ubico, no? Home, sí.
0: A on?
2: El Coll és allà mig.
0: Al mig.
2: A sota.
8: Meseta.
2: Al mig o sota?
0: Meseta central.
8: Uh-huh.
0: Molt bé.
8: És això el que portava, és la conclusió.
0: No ens podem fiar ni de la nostra mare. Ja està, quedeu-vos amb aquest missatge.
8: Correcte.
0: Àlex Vila, moltíssimes gràcies.
8: Gràcies a vosaltres. Bravo!

0: Pretty Woman? Qui ha dit Pretty Woman?
1: Carlos.
0: Xuriguera. No és Pretty Woman. Què està sonant, Arnau?
2: Ah, no, que ho faci ell.
0: No.
2: I Xuriguera.
0: Què és això, Xuriguera?
3: No, no ho sé.
4: Quin dia que portes avui, Xuri?
2: Home, això és Lucky Day.
0: Lucky Day.
2: Una cançó que la banda de Nova Zelanda, The Bats, va publicar el 2025. Quan va sentir la peça, el director del videoclip, el també neozelandès Mark Swaddle, va tenir una idea curiosa. Es va comprar un gat de la bona sort i el va anar filmant en diversos llocs on el portava la feina. A Florència, a Londres, a Tòquio, a Doha, a Taipei, a Liverpool, a Zagreb, a Manchester, a Hong Kong, a Arbúcies i jo que sé on més. Va acabar ajuntant totes aquestes imatges del gat de la bona sort arreu del món i va ser del tot adequat per fer el videoclip d'una cançó anomenada Dia Fortunat. Per afortunat el gat, que en comptes de quedar-se pal plantat a un lloc per sempre més, va fer una ruta que tots nosaltres no podem ni somiar.
0: No, no, no. Escoltem The Bats i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic pel descobriment del foc.

0: Avui us porto en Bru, que és un gos d'atura català, que és de Vall d'Oreix i és de la Laura.
1: Molt bé.
0: Diguem-lo.
1: Aviam, en Bru. Mira que maco.
0: Mira, mira, de gos autòcton de Catalunya, me cago en l'ou.
1: Gos d'atura català, sí, senyora.
0: Hosti, sí. És un gos que és fidel, és tossut i és ferèstec.
1: Sí, i parla català.
0: Sí, i no és un border collie com el que tens tu.
1: Bueno.
0: Què us passa amb els border collies a la gent que pastoreu?
1: Jo no vull entrar-hi.
0: Jo sí que vull entrar-hi. Explica-m'ho, explica-m'ho.
1: Què vols que t'expliqui?
0: Per què... Tu, sentant de la ceba, me cago en l'ou, que ets el peio de Catalunya.
1: El peio de Catalunya.
0: El peio primer de Catalunya, o segon, o tercer, no sé com va el llinatge.
1: Per què tinc border collies?
0: Per què cony tens border collies?
1: Mira, primer, no els tinc jo, són de la meva xicota. Ai. És ella la que els remena i la que els fa anar.
2: I jo els he vist anar i en sap un niu.
0: Però alguna cosa deus tenir a dir a casa teva, dic jo.
1: En aquest aspecte, zero. No puc triar res dels gossos, ho porta ella. I això és una discussió que, bueno, hi ha qui és més partidari del gos d'atura i qui és més partidari del border collie. Són eines diferents de treball i fan feines diferents. Si tens un ramat gros d'ovelles, hi ha gent que prefereix, doncs, un gos d'atura català o...
0: Doncs que sàpigues que el Bru no pot suportar els border collies, perquè són uns intrusos, perquè a casa nostra s'ha de tenir border collies.
1: Has dit al revés.
3: Sí, ho estàs dient al revés, Mercè.
0: Gossos d'atura català.
3: Ho estàs dient al revés, Mercè.
1: Que compri el gos que vulgui. Ja està, escolta. Sí. També són molt macos i fan molt bona feina, també.
0: No, també.
1: Els gossos d'atura català.
0: També, també. Sí,
1: on tenem avui, aviam?
4: Tercera i última entrega de la gent festes de la gran companyia del Mugàvers a Constantinople.
5: Bravo, bravo.
1: Ai, ai, ai.
4: Ara que Roger de Flor ha sigut assassinat,

0: l'han estat liant molt fort.
1: Sí.
0: L'han estat liant molt grossa.
1: Sí, quedat parat, eh?
0: No és el millor lloc pel nostre gos d'atura, la veritat.
2: Això amb un border collie no es passaria.
0: Ah, exacte.
2: Ah,
0: exacte.
2: Aquí la Mercè Terró.
0: Quan en Roger de Flor és assassinat, les seves tropes són a la ciutat turca de Galip.
3: No, al revés.
2: No, Terró, és que m'ha liat abans també, ja no sé qui té raó i qui no.
0: Els almogàvers, però, encara tenen prou múscul per reaccionar. Sempre tan dialogants, la seva primera decisió és cremar la ciutat.
4: Bueno, cremar... Sí... Sí, però que consti que ens hi han obligat, eh?
2: No, a veure, a mi m'han digeperut, eh?
4: Home!
2: No sé si no en recordeu.
4: Sí, que me'n recordo,
2: sí. I ens han tractat de porcs, eh?
4: Sí.
2: I ens van matar el nostre
4: capí.
2: En Bernat de Flor.
0: Roger de Flor.
4: Roger, que aquell nano que ens comandava era
2: el nostre captill, et dic. No jo, el captill.
4: Roger!
2: Es deia Roger?
4: Roger!
2: Tota la puta vida que li vaig dir Bernat.
4: Estic tan ucoll, me cago en l'ou.
2: Li vaig dir Bernat tota la vida, pobre.
0: Es deia Roger.
2: Roger.
0: Sí, home, hi ha un carrer a Barcelona. Roger
2: Bernat
0: de Flor.
2: No,
0: Roger de Flor.
2: Roger de Flor. Ai, carai.
0: Recordem que tot just fa dos costa, anys.
2: Vaig equivocat així, eh?
4: A vegades et costa molt, eh?
0: Puc continuar amb la història?
2: Sisplau,
4: narrador.
0: L'any 1303, fa dos anys, els almogàvers havien arribat a Constantinople per ajudar l'emperador a lluitar contra l'islam. Això ja ho vam explicar en un altre capítol. Però el seu comportament va estar tan lamentable que el mateix emperador els va trair, no? Resulta que a l'edat mitjana els catalans no érem gent de pau. Us sorprendrà. Però érem una mica violents. A partir d'ara, el nou líder serà en Bernat de Rocafort, un home que encara està més sonat que el difunt Roger de Flor.
2: Bueno, esclar, home, és que en Roger de Flor va ser un gran comandant, això ho haig de dir-ho, és així, però era mica tou, eh?
0: Era tou.
2: Ja, podríem dir que era mica figaflor, Figaflor, m'entens?
1: Sí, rius. Ah, no és el xiste, el xiste.
0: Roger de Flor.
1: Vull dir que...
0: En Bernat de Rocafort està completament boig. Les forces catalanes s'han vist reduïdes a 3.000 homes i 200 cavalls, però diu que vol presentar batalla.
1: Home, és que i tant que presentarem batalla, eh?
0: Sí.
2: Qui s'han pensat que són nosaltres? Qui s'han pensat que són nosaltres?
0: És en Bernat de Rocafort, eh? Aquest. No en Jordi Pujol, dius.
1: No, però no intentava imitar en Jordi Pujol.
0: Ah, t'ha sortit.
1: Això els catalans ja fa molts anys que aquesta frase...
0: És un tic de català.
2: Nosaltres som catalans! Catalans!
0: Bé, ja em sap greu que els almogàvers siguin uns assassins perquè és ben maco veure'ls així de valents,
2: Què vols dir?
0: Vull dir que, hòstia, dius...
2: Què vols dir, que les pròximes generacions de catalans no sereu així de ben parits com nosaltres?
0: No te vull avançar res, però... Hem perdut un punt...
4: Una mica de pistonada.
0: El tema de la violència l'hem anat perdent.
2: Sí?
0: Sí.
2: Hi ha poca empenta.
0: Hi ha poca, en aquest sentit.
2: No, us falta aquella ràbia de m'agrada... Que te mato, fill de la gran... No, això no...
0: No ho tenim, això.
2: No, perquè no tinguin llàstima.
0: Tenim altres coses.
2: Ja.
0: Atenció, perquè això us encantarà. Després de destruir Galípoli, els almogàvers tenen la possibilitat d'escapar-se i tornar cap a casa, que semblaria l'acció intel·ligent, diguéssim. No tornem, perquè el port és l'únic que continua intacte i podrien utilitzar els vaixells que hi ha amarrats. Però en Bernat diu que ni parlar-ne, que els catalans no són uns gallines.
4: Ara, fugir? Nosaltres fugir? No.
2: Digues que no.
4: Ni parlar-ne. Jo abans, mira, prefereixo que em degollin.
0: Per evitar la temptació d'agafar els vaixells i quedar com uns covards, en Bernat de Rocafort decideix destruir-los al crit de...
2: Cremem les nostres naus! Vital.
0: Ordena incendiar-los, eh? Ara sí, acaben de quedar-se sense escapatori.
2: Mira, ara ja no. Només ens queda lluitar, eh?
0: Sí.
4: Vinga!
2: Visca el nostre capdill en Roger de Flor! Bernat de Gràcia!
0: Bernat de Rocafort.
2: Em dic Bernat. Bernat de Rocafort. Bernat de Rocafort. En Roger el van matar. En Roger em van matar. Mira-me la cara.
1: Sí.
2: Sóc en Bernat. Bernat! Bernat de Rocafort. Vale?
0: Sense possibilitat de fugir, els valerosos catalans s'han d'enfrontar a l'exèrcit que han vingut expressament des de Constantinople. El combat es disputa davant de les runes de la ciutat, a camp obert. Recordem que els catalans només són 3.000 soldats. 3.000, eh? 3.000, eh?
1: 3.000 som.
0: Sabeu quants són els altres?
4: Quants?
0: 10 vegades més de soldats.
1: Els més serien 30.000?
0: 30.000, si nois. No crec que en Bru, el nostre gos d'atur, ens serveixi de gaire. Malgrat tot... Després d'un xoc inicial, els almogàvers són tan efectius que fan recular un exèrcit 10 vegades més gran que el seu. Després d'hores i hores de lluita, les baixes de l'imperi romà són de 20.000 soldats i 6.000 cavallers.
2: Guaita quina matança, nano. Guaita quina matança que estem fotent. Què? Gente, us esteu passant bé o què?
4: Molt divertit, això de matar serraïns, hòstia, jo m'ho passo bé.
2: Home, no, no són pas serraïns.
4: Ah, no són serraïns.
2: Hòstia, quins burra.
4: Per què?
2: No són pas serraïns.
4: A veure si et fan un coll, eh.
2: Són d'uns altres, aquests.
4: Uns altres. Colla terra!
2: No saben...

0: saben ni contra qui lluitem, eh? No. Però, a veure, són bons nanos, sí. Són bona canalla. Sí. Són, de veritat que són curtons, eh? Sí, una mica.
1: Segons les cròniques de l'època. Sou, vosaltres sou els catalans d'aquella època, eh?
2: Sí. Què passa?
1: Se us veu arriats, eh?
2: Escolta, que ens els hem carregat a tots, eh?
1: Ah, no, això sí, això sí.
2: Fos-hi tu davant!
1: No.
3: Semblaven de Montiaga.
1: Segons les cròniques de l'època, els enemics han perdut 20.000 soldats i els almogàvers, atenció, eh? Apunta-t'ho, si vols. Xuriguera, apunta-t'ho.
4: Quants?
1: Els altres, 20.000 morts.
4: Sí.
1: Els almogàvers...
4: Nosaltres?
2: Què?
1: Les baixes en total són d'un cavaller i dos soldats.
2: Fot-li!
3: Quina pelissa.
0: Llàstima que aquests dos soldats no siguin aquests dos. Ha estat de mala sort, això, hòstia.
1: Ai. Després d'una de les victòries més acalparadores de la història, els almogàvers comencen la venjança catalana, una matança sistemàtica de la península turca. Nens, homes, dones, vells, animals, tots són assassinats. Tots. Anàveu fort, eh?
4: Collons. A una placa.
1: Molts pares de família decideixen matar els seus propis fills. És gros, això, eh? Abans... que siguin capturats pels almogàvers.
0: Mare. Això no m'ho hagués imaginat mai.
1: Mira.
5: Amor.
4: Què?
5: On són els nens?
4: Home, dormen ara, aquesta hora.
5: És que he sentit que els catalans venen cap aquí.
4: Sí.
5: És millor que preparis la destral.
4: Ostres, però... Poc em puc enfrontar jo amb aquests cos. No has vist que són unes bèsties?
5: No, amor, no és per lluitar.
4: Eh?
5: És per matar els nostres fills.
1: Carai.
5: I després vull que em llevis la vida a mi, amor. Els catalans no ens poden agafar vius.
4: Bueno, si ho vols així, ho ofreixis, eh?
5: Gràcies. T'estimo.
4: No, jo també, però...
1: Mataràs la canalla?
4: Sí.
1: La dona?
4: També, tot.
1: Llavors què faràs tu?
4: No, aniré a fer un vol.
2: No, ai, acabes de tallar tot el clima.
0: De juerga.
4: Sí. Home,
0: llavors,
4: comença una nova vida.
0: Estaràs de Rodríguez, eh?
4: Tu saps lo hipotecat que estava.
1: El favor que t'han fet els almogàvers.
4: El favor que m'han fet aquesta gent. Que no hi havia qui no l'aguantés en aquesta.
2: Hola.
0: No encara res, sóc viva, no que estàs morta, és... ja.
2: No m'ha matat encara.
0: No, ara,
2: encara li puc fotre jo la destral aquí mentre ull i ull, eh?
4: M'he passat 200 programes, tota una temporada aguantant-la.
1: Sí.
4: Ara que em demana que la mati, collons, si la mataré.
1: Déu-n'hi-do amb els almogàvers.
0: No, jo ara que he vist aquesta història que han representat tan bé aquest parell,
1: sí.
0: Jo ara, hòstia, és una cosa que no semblen tan divertits. Saps, n'hem rigut aquí els almogàvers, però hòstia, això és trist, eh? Això.
2: Home, no fotem.
1: Dius, hòstia, mira quins catalans estan ben parits. Va, si toca ser l'altra banda.
0: Ara.
1: Emprenya una mica.
0: Una mica sí, eh?
1: Són les dues cares de la moneda, no? I els almogàvers porten la seva venjança fins a les portes de Constantinople, la ciutat que els va rebre amb els braços oberts.
4: Què? La conquerim o què? Jo em veig valent,
2: eh?
1: Fins i tot ells saben que Constantinople és una ciutat impossible de conquerir. És llavors quan decideixen marxar per sempre més. Pugen fins a Bulgària i treuen el cap fins a l'actual Romania, com sempre matant tot el que es mou. Les cançons sobre la brutícia dels catalans són substituïdes per coses més greus. En albanès, per exemple, català, escrit amb K, significa monstre. Això és així, eh? I a Bulgària, fill de català, és un dels pitjors insults que existeixen. També hi ha una dita popular que diu... Vaig fugir dels turcs per caure en mans dels catalans. És l'equivalent del foc a les brases? Doncs mira... Després d'un passeig que durarà anys, els almogàvers i en Bru han trobat una nova llar. Atenes. El duc d'Atenes, pobret, els rep d'aquella manera, perquè sap de quin peu calcen.
0: A veure, sisplau, nois, eh? Deixeu-me parlar a mi i feu bondat.
3: Molt bé. Què voleu, nobles estrangers?
4: Va, deixa'ns entrar o cremarem la ciutat.
0: Xist, calla, collons, que callis. He dit que féssiu una mosca dels collons. Surti. M'han posat una mosca aquí de fet, no?
1: Dutxeu-vos. Si et dutxes, marxarà.
0: Calli, sisplau, vostè.
4: Hòstia, l'estat
0: jo, Bernat, és gros, la mosca. Això, Bernat de Rocafort.
4: Roger.
1: Bernat es diu.
0: Et fotré una... Jo, Bernat de Rocafort, demano asil per la meva persona i pels meus companys d'armes.
2: I els dones asil polític, eh? O et cremem la ciutat?
0: Bueno, sí, bàsicament és això.
2: Sí.
1: S'ha acabat sent òmada. Els catalans entren a Atenes i funden un nou ducat. El ducat de Neopàtria. Això és tot veritat, eh? Sembla una llegenda, però no ho és. Els almogàvers comencen a gestionar el seu ducat independent, com una espècie de república militar catalana situada a Grècia. Penseu que l'idioma oficial eren el llatí i el català.
4: Molt bé.
2: Trobo que hem perdut molt.
1: Sí que hem perdut.
0: Home, ens devien tenir moltes ganes, eh?
1: Home, sí. En principi, el duc d'Atenes és qui mana, però ho fa realment amb un ganivet al coll.
3: Jo, duc d'Atenes, lliurement i amb totes les meves facultats, proclamo els almogàvers com a nobles cavallers de la meva cort. Ara, si us plau, deixeu anar la meva família i pareu de pagar-me.
6: Bueno, és pel duque!
0: És pel
6: Jordi!
2: D'Atenes, Jordi!
1: El domini català s'estendrà 80 anys. 80 anys en què només retran comptes amb la corona d'Aragó, que gairebé s'havien oblidat dels almogàvers.
4: Hòstia, els almogàvers, aquells bojos encara són vius? Eh? Què diu que han fet? Han conquistat Atenes?
1: Després de 80 anys, l'any 1388, Atenes cau en mans florentines.
0: Ah, Florentino Pérez, tu.
1: Eh?
0: Els espanyols sempre donen pel sang.
1: No, home, no. Tota la gent de l'exèrcit de Florència, florentines.
0: Ah,
1: els almogàvers supervivents per fi tornen cap a Catalunya, on continuaran fent de mercenaris o també faran de bandolers. Com ja hem dit, les bestieses dels nostres avantpassats encara es recorden a l'est d'Europa. En alguns països, fins fa poc, es feia servir la figura de l'almogàver com l'home del sac. També existeix una cançó romanesa molt il·lustrativa que diu: «Dóna'm força i coratge per lluitar contra els francs i contra els gossos catalans».
4: Home, ho trobo una mica ofensiu,
1: és
4: eh?
1: Sí, i espera, perquè la cançó continua. Diu: «Gos català, no dejunes els divendres ni dejunes el dissabte. Quan Crist és a la tomba, el català menja carn fins i tot en Divendres Sant».
0: Sí.
1: No ens tenen en massa bona consideració.
0: No. Anem a dir que Europa ens mira, però...
1: Aquest és el llegat dels almogàvers, un dels mercenaris més efectius del món, uns assassins i violadors. Això sí, nostres, de casa nostra.
0: Això sí.
1: Parlaven català.
0: Són de confiança, sí. Són d'aquí.
1: Exacte. Aquest anunci. De veritat. Aquest anunci.
4: Oh, ha tingut èxit, eh?
1: Sí, no, ja. Anem a veure si ha sobreviscut el nostre gos en aquesta passejada amb els almogàvers. Aquest gos d'atura, en Bru, això està en mans d'aquí, Mercè.
7: Com et dius?
8: Susana.
7: I d'on vens?
8: D'Olot.
7: Vinga.
1: Susana d'Olot, para atenció. L'any 2005, el portaveu del govern de la Generalitat, Joaquim Nadal, va anar fins a Grècia a demanar disculpes pels desastres causats pels almogàvers. Què més va fer Joaquim Nadal en la seva visita a Grècia? Ah! Altres coses, de dia.
4: No entrem en detall.
0: I amb quines opcions però... suposem.
1: Anar a un local. A. Va tornar les relíquies que els almogàvers van portar a Catalunya. B. Va pagar les reparacions d'un monestir que els almogàvers havien destruït. O C. Va emportar-se les despulles de Roger de Flor.
4: Roger?
1: Roger. A, B o C?
7: B.
1: La B. En Bru és...

0: Vam anar allà a demanar perdó i 240.000 euros dels nostres impostos per reparar un monestir que havien xafat els almogàvers.
1: M'agradaria veure si està reparat.
0: Sí, aviam. En Bru, el gos fidel, tossut i feréstec com un almogàver, ha pogut superar una passejada que se'ns ha acabat allargant una mica. Els almogàvers van estar batallant pel est d'Europa més de 10 anys, 8 dels quals van passar-los administrant la Neopàtria, un ducat que es van inventar.
1: Molt bé.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres!
2: I en el nostre esperit!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Veneçuela comença 7 dies de dol nacional per les víctimes del doble terratrèmol de fa una setmana. El recompte de víctimes continuarà augmentant i ara ja són gairebé 2.300 les persones mortes i més d'11.000 les ferides. Moltes de les persones hospitalitzades se les atén en hospitals de campanya improvisats.
2: Mi hijo fue el que tuvo la mayor desgracia, como quien dice, ya tiene fractura de radio. Le cayó una mitad de una pared encima y le partió, tuvo fractura de radio.
3: Estaba todo destruido y viendo alrededor, tengo ahí familia, bastante que bueno, se murieron casi toda la familia, más o menos como entre 15 o 10 personas, familiares.
1: Els equips de recerca i rescat de víctimes comencen a retirar-se i ja donen pas als equips encarregats ara de retirar la runa i assegurar les estructures que han quedat malmeses. Passem ara a altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Els pressupostos de Salvador Illa rebran aquest dijous l'aval definitiu del Parlament. Esquerra i els comuns oxigenaran la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC, que fins ara havia funcionat amb els prorrogats del 2023. Els republicans adverteixen, però, que cal avançar en el nou model de finançament abans de l'aturada estival.
1: José María Aznar corregeix l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo i reclama que el Partit Popular s'allunyi de Junts. L'expresident espanyol ha apel·lat a una majoria àmplia del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerres, per fer caure Pedro Sánchez.
4: L'ONU reclama als governs que acordin regles globals per evitar els danys que pot provocar la intel·ligència artificial. El primer informe sobre la IA, encarregat per les Nacions Unides, alerta de riscos per als drets humans o desinformació i denuncia l'excessiva concentració de la tecnologia en poques companyies i estats.
1: La Ludwig van, sopa de cabra, pastora, la fúmiga o fades són alguns dels artistes que actuaran al Festival Acústica de Figueres del 27 al 30 d'agost. El cartell combina veterans com Locomia o Defcon 2, amb bandes actuals com Alosa i Malifeta. La vídua d'Isaac Andic declara davant del jutge que el fundador de Mango volia dictar un nou testament que ho canviaria tot i que hauria retallat molt l'herència dels seus fills.
4: Segons ha avançat el País i han confirmat fonts judicials aquesta emissora, la parella de l'empresari, Estefania Nut, va dir dimarts, a la seva compareixença com a testimoni, que el fundador de Mango tenia previst crear una fundació benèfica que s'enduria una part notable de la seva herència. També va parlar de les desavinences entre en Dick i el seu fill Jonathan, acusat de la mort del seu pare. De fet, va explicar que va ser ella qui els va animar a començar una teràpia per resoldre els seus conflictes. La terapeuta també ha estat un dels testimonis clau que aquesta setmana han desfilat pels jutjats de Martorell. Divendres serà el torn de les dues germanes de Jonathan en Dick.
1: Esports, el Mundial de Futbol, Bèlgica ha eliminat Senegal. La selecció belga perdia 2-0, però ha marcat dos gols en el tram final, ha forçat la pròrroga i s'ha classificat gràcies a un penal a l'últim minut del temps extra. Bèlgica s'enfrontarà a vuitens contra el guanyador del partit que enfronta a aquesta hora els Estats Units i Bòsnia-Herzegovina. Al descans, el resultat és d'1-0 a favor dels nord-americans. Ha marcat el davanter del Mònaco, Balogun.
4: D'altra banda, Anglaterra també ha hagut de remuntar per imposar-se per 2-1 a la República Democràtica del Congo a la pròrroga. Harry Kane ha fet els dos gols anglesos, tots dos després d'una assistència del nou jugador del Barça, Anthony Gordon. Anglaterra s'enfrontarà a Mèxic als vuitens de final.
1: Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells. Laporta manté que seguiran defensant la integritat i la imatge davant d'atacs externs i, d'altra banda, ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació, com la de Julián Álvarez. D'altra banda, el Barça ha fet oficial la renovació del defensa central danès, Andreas Christensen, de 30 anys fins al 2028.
4: Dissabte comença a Barcelona una nova edició del Tour de França i aquest dimecres ha arribat a Catalunya el gruix dels equips participants. És el cas del conjunt Emirates, amb el 4 vegades vencedor Tadej Pogačar al capdavant.
1: I al torneig de tenis de Wimbledon han superat la segona ronda el quadre masculí Sinner, Medvedev, Ojeras, Liasim i Djokovic, que ha eliminat Tsitsipas. Mentrestant, el més destacat al quadre femení és l'eliminació d'Andrieva, l'actual campiona de Roland Garros, a mans de Krejcikova. En canvi, sí que han passat a tercera ronda favorites com ara Sabalenka, Osaka, Goff i Pegula.
0: Fins aquí les notícies.
5: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
6: Per aprofundir en tota mena de temes.
8: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquell lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
9: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Ah! Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Moment d'investigar a fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Sorpresa per les teves ulleres noves.
1: Ah, molt bé, moltes gràcies.
0: Ulleres d'estiu, que m'agrada molt el concepte, Fran. No,
1: ara m'acostaré al micròfon perquè la gent les pugui veure. És molt curiós perquè ahir parlàvem de... No, el dia... Avui quin dia és?
0: Avui és dimecres. Tu dius dilluns amb la Sílvia Rosés.
1: Amb la Sílvia Rosés, que parlàvem de Los Vigilantes de la Playa. I avui he vist que Pamela Anderson, que era una de les actrius que tu vas esmentar, compleix anys.
0: Quants anys fa?
1: 1 de juliol. Va néixer el 1967 i ara li demanaré a la persona que no és experta en matemàtiques que faci la suma, 59 anys.
0: 59 anys.
1: Sí, concretament és el que fa Pamela Anderson.
0: Mare meva! Pamela Anderson, sí. I Fran Domènech. Correm per la platja tots dos.
1: No. Potser perdo alguna cosa, eh? És el que acostuma a passar.
0: En Fran Domènech porta dos dies perdent coses. A veure què perd demà. Escolteu-me, us penjarem una foto de les ulleres d'estiu d'en Fran al WhatsApp del programa. Us el podeu apuntar al 677-38-77-19. 677-38-77-19. Va, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Discípio.

0: Avui és dimecres, canviem una mica la rutina en l'última setmana en directe de La Solució. I la solucionet d'avui és... Un aplaudiment per l'Estel Soler. Molt bon dia, Estel.
1: Molt bon dia.
0: Hem mogut de dilluns a dimecres, eh?
1: Jo sóc una persona adaptable.
0: Exacte, una persona... Avui parlarem d'això, també.
1: Deixa'm dir-te que, és que cada dia ho dius i Viena, casa, em sembla un nom que... Tan ric, tan sonor, que la vida t'ha d'anar bé, si et dius
0: Viena,
1: això.
0: Viena, Gaza, és preciós,
1: trobo tan melòdic, tan... De vull conèixer-te més.
0: M'agradaria molt que el tercer cognom és Soler, de segon cognom és Soler.
1: Meravella, sempre.
0: M'agradaria molt que es digués, jo què sé, Àustria, no?
1: Per exemple.
0: Oh! Suïssa, és igual, un altre país. Que tot fossin localitats. Hauríem de fer un programa de noms.
2: És que, perdona, ahir que vas demanar noms curiosos...
0: És veritat.
2: Ens ha escrit la Georgina, que ens escolta a la matinada.
0: Ah, clar, la gent va responent.
2: Aquest programa també s'escolta a la matinada, en la repetició. Diu, la meva filla es diu Ilana.
0: Ilana.
2: Masculí. Ilan.
0: Ilan i l'Anna, m'agrada. Sí. Un dia farem un especial d'IDESCAT també de noms curiosos, perquè ahir em van sortir uns quants, eh? Uns quants bastants, eh? Ara no recordo quin era el més estrany.
2: Doncs mira, n'hi havia un que era el Modis, que n'hi havia nou a
0: l'IDESCAT. El Modis, eh?
2: I ens va escriure un oient que es diu Arel i ens va demanar la carta, perquè la gent demanava al WhatsApp a veure si li podíem dir quants de la seva calanya n'hi havia a l'IDESCAT, i em sembla recordar que d'Arels n'hi ha 8 ara mateix a Catalunya.
0: 8 Arels a Catalunya.
2: I 24 Malcoms.
0: Doncs un dia ens farem un especial a noms estranys. Avui, però, no parlem de noms. Avui us portem una solució molt vital, ara que s'acosta l'estiu. Volem saber, a l'estiu, com funciona el cervell? Treballa menys el cervell durant les vacances? Com ens canvia el fet de deixar de banda la rutina? Per cert, la rutina ens ajuda a tenir la vida endreçada o ens limita pel que fa al terreny de la creativitat? Què vol dir exactament ser productius? A l'estiu som productius? Estem sobrevalorant aquesta necessitat de ser productius? En general està de moda, en estressat i tenir molta feina, i quan fem vacances el cervell realment pot ser més creatiu o no? O si no el fem treballar, per altra banda, perd habilitats? Doncs mireu, la solució a aquestes i altres preguntes les té la professora en Neurociències de la Universitat Oberta de Catalunya. Un aplaudiment per l'Emília Redolà. Emília, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Com estàs?
3: Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
0: Home, sí, perquè vam connectar, em sembla que hem connectat més d'una vegada.
3: Sí.
0: Però sempre ho hem fet a distància, ara ens posem cara.
3: Ara sí, ara sí.
0: L'Emília Redolà aviat publicarà el llibre Lo que somos bajo la piel, la identidad de género desde la neurociencia. El cervell té un paper actiu en la construcció de la identitat de gènere? De quina manera, Emília?
3: Pues mira, la identitat de gènere és un tema que es construeix des de l'inici del desenvolupament. Hi ha com un full de ruta al nostre cervell. El que passa que després la interacció social, les emocions, la cognició, sobretot l'encaix que fem a la societat a la que vivim, va configurant i va modificant aquest full de ruta. El que passa que sí que veiem des de la neurociència que està bastant clar des del principi, però clar, la influència de l'entorn, la influència social, les experiències vitals són importants.
0: Farem un seguiment de la publicació del llibre i ja tornem a convidar a Emília, però avui parlem del cervell i de l'estiu. Si jo et dic com funciona el cervell quan estem de vacances, és com un ordinador que es posa en mode repòs?
3: Pues jo crec que és una analogia molt, molt bona, perquè al final el que fem és, durant tota la nostra activitat laboral, anem sobrecarregant una mica el cervell. A neurociència diem sobrecàrrega cognitiva, perquè l'estrès, malgrat estem treballant en una feina que ens agrada moltíssim, estem gaudint, però realment això va calant de manera negativa, perquè va baixant els nostres recursos cognitius, emocionals, i tot això va generant aquesta sobrecàrrega, i necessitem fer aquest reset. Si no ho fem, no tirem, i ja moltes vegades tenim aquestes converses amb la gent, arriba el mes de juliol i diem, és que ja estic sota mínims. És veritat, és que no arribem.
0: Que ens sembla que no, mira, ara explicaré una cosa personal, però abans d'ahir...
2: Per Maria.
0: No, exacte. Desgraciat. Vaig fotre un pifòstio.
2: Ai.
0: Una operació que era agafar un cotxe, entrar-lo al pàrquing i treure l'altre cotxe.
2: Aparcar?
0: Vaig aparcar el cotxe a fora, vaig dir, no, molt millor, vaig baixar la rampa caminant, em vaig deixar el comandament, vaig tornar, vaig treure un cotxe, el vaig deixar a mitja rampa, vaig baixar l'altre, saps allò de dir, però
3: què
0: li està passant al teu cap? I vaig arribar a casa i vaig dir, Crec que he perdut la capacitat de pensar. Això és sobrecàrrega cognitiva?
3: Tal qual, mira...
0: De fet... No és que estigui idiota, no?
3: No. De fet, és una part del teu cervell que es diu escorça prefrontal, sobretot la part dorsolateral, que és la part que triga més en madurar, però és la part que fem servir per tot. No sé si alguna vegada t'han dit, no pensis en res, intenta no fer res...
0: Però és mala idea.
3: I el teu cap va allà, rum, pues aquest rum és escorça prefrontal. I què passa? Que l'estrès, tota la càrrega que anem amb la feina i amb la situació de la vida diària, la família, tot això va sobrecarregant a l'escorça prefrontal i arriba un moment que diu, ja està, no tinc
0: i no tinc passen coses com aquesta, que comencem a intentar transitar per la vida sense cagar-nos a sobre, amb perdó de l'expressió.
1: L'escorça prefrontal. Ja sé que no parlem d'això, però oi que als homes això se'ls desenvolupa bastant més tard en general? Pot ser que als 50 encara no hi hagi la maduresa.
0: No soc neuròloga, però això ens ho dirà l'Emília.
1: Ja dedicarem un altre dia a l'escorça prefrontal frontal masculina.
0: Hi ha diferències?
3: Pues mira, sí que hi ha diferències en lo que és la velocitat, però ojo, les diferències, quan nosaltres comparem el cervell de la dona i de l'home, a veure si hi ha diferències a nivell cognitiu i hi ha un substrat neural diferent, veiem que no. Que amb estudis de neuroimatge ben fets, veiem que únicament...
1: Perfecte. Així vol dir que no tenen excusa.
0: No tenen excusa, efectivament.
3: Les diferències estan en les xarxes neuronals que estan vinculades a la conducta reproductora, però a nivell cognitiu, capacitat visoespacial, control d'impulsos, tot això, no hi ha diferències com a mínim a nivell del cervell. Les diferències estan en el funcionament, per què? Per la plasticitat. Clar, si tu a una nena li dones un videojoc, li dones un Lego des de molt petita, les seves capacitats visoespacials estaran molt més avançades a l'edat adulta, cosa que al final la plasticitat va calant.
0: Clar. Per tant, bàsicament és un constructe, no? Les diferències?
3: Jo diria més que un constructe, les diferències poden estar, el que passa que no és que ens vinguin donades pel nostre desenvolupament, o sigui de base, no sigui un full de ruta ja tancat, sinó que són degudes a la plasticitat, a les nostres experiències.
0: Per tant, podem anar modificant-les si ho agafem a edat temprana, no?
3: I tant.
0: Excuses.
3: Sí. I a l'edat adulta també.
0: També. Exacte. No, és que jo ja no tinc el cervell plàstic, no em canviaràs. No. Mentida. Va, com sempre, avui podeu dir la vostra, un tema impressionant el que tenim entre mans. Faran, ens poden contactar per les vies habituals.
2: Doncs sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, o el WhatsApp de la solució, aquell que ja teniu guardat com la solució amb Elisenda Carot, el 677-38-77-19. Mireu, avui parlem del cervell i de l'estiu i crec que hem de fer aquella reflexió que moltes vegades fa moltes famílies, moltes parelles, moltes persones que se'n van de vacances. Què hem de fer quan som de vacances? Hem de fluir, deixar que l'estiu passi, no hem de planificar i que la vida ens vagi sorprenent? O per l'altra banda sou d'aquells que ho planifiqueu, si hem d'anar a fer un viatge ho teniu tot mil·limetrat i per tant esteu exprimint encara molt més el cervell del que ja ho heu fet durant els últims mesos.
0: Va, com ho plantegeu vosaltres? Sou d'aquells que improviseu i fluïu o sou d'aquells que ho porteu tot comptabilitzat? Estel, tu de quin grup ets?
1: A veure, jo sóc autònoma, aleshores el meu cervell s'hauria d'analitzar a part. No?
0: És un superpoder, això.
1: Sí. Tenim un sistema immunitari molt fort, que mai ens posem malalts i tal. Aleshores, no, jo em sento sovint
0: que... T'he de dir que a la taula d'avui crec que quasi tots som autònoms, excepte l'Emília. No ets autònoma, Emília? Doncs la resta som autònoms.
2: Sí, i hem estat malalts poques vegades.
1: Exacte. Aleshores, sempre sento en això que vaig una mica contracorrent, no? Perquè molts estius treballo, val? Vaig com una mica que mai sé vacances, des que era petita no recordo què és exactament el concepte vacances. Llavors, a mi amb el temps m'ha agradat molt diferenciar, crec que ens equivoquem, sempre diem el fet no fa la cosa i sí, o el nom no fa la cosa i sí, per què? Normalment diem fem vacances per desconnectar, i per mi és totalment al revés, és nosaltres estem desconnectats tot l'any amb aquelles feines
0: alienats,
1: amb aquelles feines que fem que no ens agraden, amb aquella rutina asfixiant d'autòmats, i per mi parar és connectar. És tornar a nosaltres.
0: És boníssima aquesta.
1: No? Aleshores, jo ho tinc com molt clar, almenys jo ho visc molt així. I a mi m'agrada molt en concret, com a autònoma, treballar quan tothom para. Tant sigui, o quan encara ningú ha començat. M'agrada molt llevar-me d'hora i aquell moment de 6 del matí a 8 que encara ningú t'envia un mail, encara ningú, el món no s'ha despertat i no et pot tocar els pebrots, m'agrada molt. I a l'estiu m'encanta de dir, esteu tots fora, ara vaig a connectar-me i a treballar.
0: Però fixa't que això que dius també respon molt al model productiu al que estem sotmesos,
1: Evidentment,
0: és intentar fer una feina, no? I tens un munt d'interrupcions al mig, i més un autònom que hem de fer malabars entre diverses feines, etc. Jo també, mira, et tiro una pregunta en la línia perquè sé que tu combregues d'en mi, no creus que està molt de moda ser super productius?
1: No, absolutament. Absolutament.
0: Sí, i hem, vals el que produeixes?
1: I hem productivitzat totes les nostres relacions, tot, ja està, ja, el capitalisme ja s'ho han portat i s'ho han passat absolutament, absolutament tot. Consumim persones, consumim relacions, estem molt malament, però bueno, avui no cal que anem tant per aquí.
0: No.
1: Simplement,
0: no,
1: si em preguntes, jo a l'estiu m'agrada bàsicament no fer res. Ja vaig passar el meu període de viatges a Tailàndia, tot ultraorganitzat, que tornes i dius... Però les vacances quan comencen, no?
4: Que arribes del viatge del Japó
0: amb sang al nas, tu.
1: Llavors, jo ara sóc producte d'interior, és a dir, em moc pel país, pel Principat.
2: Quilòmetre zero.
1: Quilòmetre zero, poder anar a comprar un tomàquet fresc, dels que tenen gust de tomàquet i no trobem a les grans ciutats, calma, llocs tranquil·lets, i per mi això és una mica fer vacances.
0: Mira, en aquesta línia ara de seguida saludo a l'Helena Puigguitart, la nostra psicòloga de capçalera. Abans, però, deixeu-me saludar, és que s'ho està fent a sobre, posant-li un fort aplaudiment a Marc Sagarra, per favor. Hola, Marc. Apropa't el micròfon, Marc. És que et sentia per aquí de fons. En Marc, parlarem amb ell de creativitat, perquè en Marc Sagarra és professor de pensament creatiu des de fa més de 20 anys a Barcelona, Espanya, Xile, Mèxic. També imparteix un curs d'estiu a finals de juliol a l'escola Elisava. Et faig una pregunta perquè ja vagis entrant, Marc. La creativitat, quan parem, som més proclius a ser creatius o no?
5: Aviam, està molt alineat tot el que esteu dient. Jo crec que, i faig una invitació a la gent aquest estiu, el dolce far niente.
1: Ai,
5: hem de recuperar el dolce far niente, perquè allà passen dues coses. Una, que sortim d'aquest FOMO i ens adentrem a escenaris més de gaudir. Llavors allà ressetegem càrrega cognitiva, mals hàbits, no? Rutines una mica patològiques.
1: Sí.
5: Llavors comencem a entrar en un escenari molt d'exploració, de quilòmetre zero, de redescobrir l'entorn amb una mirada de nens.
0: Però això ho hem de fer, Marc, sense les pantalletes, perquè clar, si no, no podem redescobrir el nostre entorn amb mirada de nen. És a dir, hem d'evitar pantalles,
5: exacte,
0: per exemple.
5: Exacte, en aquesta primera fase del parar, sí, el passar del FOMO al HOMO, que diuen. Sí, el HOMO, el Joint of Missing Out. Jo crec que ens hem de forçar al deixar les pantalles.
0: Perdoneu-me, el FOMO és aquella... quan veus, per exemple, stories de la gent que està fent coses i tu no, dius, ostres,
1: enveja.
0: I el joy seria gaudir d'estar fora d'això que està passant.
5: Exactament.
0: L'Emília anava fent que sí? T'ha obert algun tipus de pensament, això que deia ara en Marc?
3: No, o sigui, jo crec que la mateixa línia, quan parlaves de la creativitat i parlaves de tot això, ho portava al meu terreny, i jo crec que és molt important poder tenir aquesta mirada, poder veure aquest període des d'aquesta mirada, i també des de lo que és el cervell també sabem que això li va molt, molt, molt bé, perquè hi ha diferents xarxes neuronals que s'activen d'una manera diferent quan tenim aquesta mirada, i això és veritat que ho hem contrastat en el laboratori i veiem que estan funcionant d'una manera més efectiva.
0: Ara m'agradarà preguntar-li a l'Helena Puigguitart també com fer aquest procés de desacceleració, perquè clar, estem parlant de parar, i potser parar en sec a vegades ens quedem, no?, en aquest buit emocional, vital, espiritual, que ens fa una mica allò de qui sóc, no?, ara que no estic produint, perquè porto 11 mesos a l'any produint com un boig, no?
1: T'oblides d'un clàssic que és agafar vacances i posar-te malalt.
0: Bueno. Mira, dic una cosa, jo tinc una setmana buida abans no marxo de vacances.
1: Per la malaltia.
0: Perquè dic, aquí és quan caic. Aquí és quan el sistema immunològic i diu, hola! I aquí és quan em foto la patacada. Val, 677-38-77-19. Frank, què ens diuen?
2: Mira, l'Eva diu que quan comença dues setmanes de vacances, la primera no és persona.
0: Veus? És aquesta setmana.
2: Li costa habituar-se. Diu, claro. Llavors, la segona estic bé, però ja s'ha acabat. Per tant, han estat dues setmanes de vacances, però n'he gaudit una. Sobre el cervell, a l'estiu, el David diu que el seu cervell és un pollastre rostit, perquè l'acumulació dels mesos doncs fa que s'hagi rostit.
0: Doncs mira, portaré dos cotxes a veure com els aparques.
2: Doncs mira, apunta, David. El Manel té una pregunta sobre aquest cansament que acumulem durant els mesos, que és possible que també estiguem més cansats quan sabem que això s'acaba? És a dir, si sabem que, per exemple, agafem les vacances el 18 de juliol...
0: Com veiem el llindar, eh?
2: Exacte. Això és possible?
0: Doncs mira, li demanem a la nostra psicòloga de capçalera, Helena Puigguitart, molt bon dia.
6: Hola, bon dia a tots.
0: Com estàs, estimada?
6: Bé, i vosaltres? Sí, en punt de vacances?
0: Ja et veig. L'Helena està al cotxe, L'Helena està al cotxe i jo crec que està a punt de sortir per les costes del Garraf derrapant de vacances. Escolta'm, Helena, aquesta pregunta que ens feia el Manel, quan pot ser que se'ns faci més feixuc aquest final de temporada quan veiem el llindar a tocar?
6: Abans de les vacances, sí. Vol dir, o quan se li acaben les vacances.
0: Abans de les vacances, disculpa.
6: Abans. Sí, hi ha gent que aquesta cosa de ja s'acosta no veu com un calvari perquè no arriba mai, i en canvi hi ha persones, hi ha tarannes de persones que el que diuen és no, jo ja vaig de baixada, això ja s'acaba. Mm. Per tant, no, el cas d'ell és possible, hi ha molta gent que li fa pujada perquè ha d'acabar moltes coses, perquè està cansat, perquè fa molta calor, perquè té els nens a casa, i tot són raons superllògiques.
0: Helena, ara parlàvem també amb l'Estel, aquesta mania que tenim de sobreproduir, no? D'explotar-nos, autoexplotar-nos en alguns casos i no aturar-nos mai. Com ho podem fer per passar d'aquesta màquina incessant que són els nostres 11 mesos, els nostres 11 mesos de feina, a aquest dolce fare niente que deia en Marc, d'aturada? Convé fer-ho paulatinament? Dóna'ns alguns trucs per desaccelerar.
6: Sí, jo estic molt d'acord amb el que ha dit l'Estel, que l'Estel ja ho sap, que estic d'acord amb ella en moltes coses.
0: Sempre.
6: Que és el fet que vivim en una societat que ens porta a viure així. I això és una cosa que n'hem de fer consciència. No hem de pensar que és un problema nostre, només que no ens sabem organitzar, bla, bla, bla. No, també és com apreta la societat. Estem fets per produir, per fabricar, per donar rendiment. I això no ho hem d'oblidar mai. Llavors, a partir d'aquí, el primer és entendre que durant l'any jo m'he de mirar el meu any com és abans d'arribar a les vacances per entendre que hi he de posar petites coses. Jo ja sé que gent que ho té molt difícil, però petites coses que donin sentit al meu dia a dia, no només a les meves vacances, perquè si no les vacances acaba sent com marxar a Mart. Un canvi tan radical que després quan torno una altra vegada al meu pou. I aquí és on hauríem una mica d'actuar cadascú a la mesura del que pugui, sabent que hi ha gent que ho té complicat. Però tots podem afegir petites coses, moments per nosaltres que no els tenim però que podríem, i estem parlant de 10 minuts, no estic parlant de 2 hores i me'n vaig a fer un retir un cap de setmana sencer, si pots, fantàstic. Després jo et diria molt el ressignificar aquesta cosa que estàveu parlant ara, que sembla com que tots hem de fer alguna cosa. Llavors, hi ha persones que no fer res els provoca culpa, els provoca vergonya, els provoca moltes coses. Doncs donar un significat diferent al que significa no fer res. No fer res està bé. Però clar, estem en una societat on quan no fem res, què fem? O mirem sèries o estem mirant l'Instagram? Clar, això no és no fer res, això és fer coses. I aleshores aquella cosa de, jo m'imagino a vegades, poso aquest exemple amb tota el respecte cap a la gent que treballa al camp, no? Doncs el pagès, la pagesa que està allà i que es pot aturar un moment i mirar l'horitzó, i que pot estar 5 minuts mirant l'horitzó pensant en res. I això jo crec que és molt bo i és molt, molt sa.
0: Però, Helena, l'hem de practicar, ara t'ho has dit, practicar, perquè suposo que hi haurà, i amb tu hem parlat moltes vegades, potser hi haurà aquell període d'aquella certa incomoditat d'estic mirant al mar, no estic fotent res, i ara què hauria de fer? I m'he d'aixecar. És a dir, hem de també tenir o respectar que necessitem un període d'adequació per passar de tot a res?
6: Totalment, totalment, estic molt d'acord. Saps que jo sempre parlo de sostenir la incomoditat, però és que ens va bé nosaltres com a adults i ens va bé als nostres nens educar-los així. Jo, perquè som d'una altra generació, però nosaltres ens podíem avorrir l'estiu, perquè doncs passaves l'estiu al teu poble i què feies? Doncs jo per mi era superfeliç, agafava la bici, cada dia feia el mateix, una raqueta i anava a jugar no sé què, anava a la piscina, a banyar-me al mar. Aquestes coses de no fer res, però també eduquem els nens amb que l'estiu és per fer alguna cosa grossa, no? Anem a algun lloc molt, molt diferent. A qui li encanti viatjar, és fantàstic, però jo també faig una crida a tots els que no els agradi fer grans coses. Que entenguin, a mi molta gent em pregunta, què, Helena, les vacances? Què, aneu a algun lloc? I dic, mira, jo vaig a mi mateixa.
0: Ara.
6: Saps? Perquè necessito estar amb mi mateixa, canviar la rutina, canviar el ritme, canviar d'horaris, menjar quan vull. Per mi això són vacances. Però, en canvi, tinc amigues que el que els agrada és agafar un avió i anar a l'altre punt del món. Fantàstic. Però si jo ho faig forçada pel que es fa, jo em sentiré malament. I jo, una gran cosa que he de fer és connectar amb qui sóc jo i què necessito jo. No què em diu la societat que es necessita per ser feliç.
0: Ai, però és tan difícil, això.
1: Sí.
0: Ara m'heu fet pensar en una cosa que diu en Joan Soler Socarrat, que també l'hem tingut aquí a La Solució, que deia, intenta construir amb aquestes petites coses que deies, Helena, de fer aquests petits detalls d'autocures, no?, durant la temporada. Ell diu, clar, aquestes addiccions al mòbil que estem veient no deixen de ser com escapatòries a una vida que no t'agrada. Per tant, intenta construir una vida que t'agradi el màxim possible per haver-ne de fugir el mínim possible a través dels reels d'Instagram, no? I em sembla una reflexió força interessant, no sé què en penses.
6: Sí, sí, estic molt d'acord, i sí que llavors jo hi afegiria el que diu ell, el fet que hi ha gent que té vides felices, que està contenta, que li agrada la seva feina, que li agrada la seva vida, la seva parella, etc, i que tot i així cau amb aquestes coses. Mm. Per què? Perquè hem de tenir en compte que són tremendament addictives.
0: Sí, que estan fetes per això, eh?
6: Clar, i que van més enllà de la teva voluntat. O sigui, no hem de pensar que només hi cau la gent que està avorrida, que té una vida que tal, que qual. No, hi caiem una mica tots. Tots, del primer a l'últim. Excepte aquesta gent que diu, no, jo conec algú que diu, jo no tinc WhatsApp, jo no tinc xarxes socials, val, d'acord. Però si en tens, és molt difícil resistir-t'hi. I pots estar molt sencer de cap, i de ment, i d'ànima, saps?
0: Em sembla interessantíssim, i ara m'agradaria tornar al tema de l'excés de la producció. Ho farem amb l'Emília Redolàs, perquè et tiraré una pregunta, Emília. Vale. Per què el nostre cervell interpreta que està enfeinat i sinònim de soc important? Ara te la tiro, anirem a la publicitat i ho resoldrem. Abans, però, Helena Puigguitart, com sempre, molt bon estiu, ens tornem a sentir al setembre. Una abraçada bonica.
6: Ens tornem a sentir, i vull saludar a l'Emília Redolàs, perquè li dieu de part meva que sóc una gran fan.
0: Oi. Epa, epa. A veure, un moment. Digue-li tu que t'està sentint, Emil. Ai,
2: Antònia.
0: Antònia, Conxita, que t'està sentint, Helena.
6: Doncs que ho sàpiga, que l'admiro molt, que és un gran professional, molt, amb molta saviesa, i penso que aporta moltíssim a tot plegat, a mi particularment, a la meva feina, moltíssim. O sigui, et dono les gràcies en majúscules.
2: No, gràcies a tu, al revés.
0: Ai, que bonic aquest moment, no? Aquest maig, aquest first dates que hem fet així improvisat.
6: Home, quan he sentit això, dic que és la meva oportunitat.
0: Helena Puig, una abraçada bonica. Desconnecta.
6: Un
0: pat a tots. Adéu, adéu. Va, el 677-38-77-19, què ens diuen, Fran? Per cert, centraleta restablerta, que teníem una caiguda, ja podeu trucar al 93-201-7474.
2: Doncs mira, la Glòria, abans del que deia el Marc Segarra del FOMO i el JOMO, la Glòria és de la banda del JOMO. Mm. Zero enveja del que fa la resta de la gent. I sobre el que dèiem de fluir o planificar, l'Anna fa una reflexió sobre la seva feina, que diu, com que jo estudio i treballo durant tot l'any, tinc molt poc temps per la creativitat. Mm. Llavors, què li passa a l'Anna? Doncs que sí, que ella és de planificar. Mm. I la majoria de vegades, quan fa viatges, el 95% hi afegeix molts detalls. Sobretot perquè si marxo lluny, com que és segurament la darrera vegada que hi anirà, per tant aprofita per veure-ho a fons. I la Irene ens envia un WhatsApp per fer-nos enveja, que és que demà marxa amb les dues nenes al paradís. Durant dos mesos, no ens ho ha dit. Oh, paradís, però us he de dir que, el temps és relatiu i la pressa no existeix.
0: Epa, mare d'aquest paradís, tu convida'ns-hi.
2: Serem set.
0: Irene, sisplau,
2: es gaudeix de tot i també de les petites coses, home.
0: Fluir o planificar? És la pregunta que us estem fent avui, Fluir o planificar? Tu ets de fluir i planificar, mitges?
1: A mi la vida em passa per sobre.
0: La vida planifica per tu. Jo crec que això és com un bon guió, saps? Has de planificar-ho, no, perquè no et quedis quan dius, ai, ara què faria? Tenir un pla, però també aprendre a fluir dintre del pla.
2: Doncs mira, perfecte.
0: Ja està resolt, no?
2: No, anem... és que m'estava escrivint la Irene,
0: amb algú que
2: ens ha dit que el paradís és Menorca.
0: Ah, home,
1: un paradís molt compartit, ja. A no ser que tingui un casalot aïllat d'allò de privilegiats, ostres, ja és un paradís.
0: Si tens casa, sí. Perquè si no...
1: Sí, un paradís molt compartit. Pobres els de les illes, és que, Déu meu, els hi arribem tots allà, i jo no sé com no ens volen matar tots.
0: Bueno, no descartis que ho vulguin fer.
2: Per cert, dona idees per... Si la gent vol no fer res, diu, observar una flor, un arbre, l'horitzó, com la pluja mulla a la finestra...
0: Estic molt d'acord amb tu, però el que hem de fer abans de fer tot això és desaccelerar per no sentir-nos, perdoneu-me, tontos, no? Quan estem fent això, perquè així del 300% de, he produït, he tancat 50.000 excels, 400 pressupostos, a observar una flor, no? Hi ha molta gent que li agafa cobriment d'acord.
1: Sí.
0: I no, és el que dèiem, aquesta desacceleració pausada. El nostre cervell, per què interpreta que està enfeinat és sinònim de soc important, soc competent, soc valuós? Ara us ho resol l'Emília Redolà.
7: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Ja. Passen 7 minuts de 2:15 del migdia. Avui estem parlant de què li passa al cervell quan estem de vacances, què li passa al cervell a l'estiu. Ho estem fent amb l'Emília Redolà, professora en Neurociències de la Universitat Oberta de Catalunya, i amb en Marc Sagarra, professor en Pensament Creatiu d'Elisava. Li hem deixat una pregunta votant a l'Emília Redolà. Hem dit, parlàvem de que vivim en un sistema eminentment productiu, que sembla que està de moda fer moltes coses, o és que no tinc ni un forat fins al 2027, no? I jo et deia, per què el cervell interpreta que està enfeinat és sinònim de soc important, soc competent, soc valuós?
3: Pues mira, quan estem a la voràgina de fer coses, produir, que al final és el que ens ve donat per la societat en la que vivim, i una part que he parlat abans de l'escorça prefrontal, però una part concreta que és la dorsolateral, que és la que ens permet fer tot això, ens permet fer aquesta producció, ens permet mantenir els nostres recursos executius, nostre control cognitiu per produir, i aquesta escorça prefrontal rep informació d'una altra part, que és el nucli accumbens, que té un nom molt, molt raro, però si jo us parlo de la dopamina...
0: Home, la dopamina, la nostra amiga.
3: La nostra amiga dopamina, que surt sempre, pues, la dopamina s'allibera en diferents parts del nostre cervell, però una de les parts que s'allibera és el nucli accumbens, les coses que ens gratifiquen, el que ens agrada, si ve un grup de música i volem les entrades, és el nucli accumbens diu, Emília, has d'aconseguir les entrades per aquest grup i ho has de fer de la manera que sigui, no? I és la manera de poder enfocar la nostra conducta per aconseguir coses que ens gratifiquen. Doncs aquesta comunicació entre escorça prefrontal i nucli accumbens és molt important per això, perquè quan realment fem moltes coses, doncs aquesta gratificació canvia i ens sentim, la nostra autoestima puja i ens sentim importants, ens sentim, inclús arriba gratificació de dir, mira, he fet això i he fet tantes coses i estem produint. Per què? Perquè és el que la societat diu que hem de fer. O sigui, al final és encaixar a la societat i això puja molt l'autoestima. I a nivell social, el nostre cervell és que ens porta a fer el que la societat demanda de nosaltres i el que creiem que ens permet encaixar millor al grup.
0: Perquè m'imagino, i tornem al mateix que hem dit sempre, no? El nostre cervell és més paleolític del que ens pensem i formar part del grup és igual a sobreviure, no?
3: Molt important, sí. El grup, al final, el que veiem és que hi ha d'haver una coordinació entre els membres de la nostra espècie i el formar part del grup ens fa, d'alguna manera, sobreviure. I clar, aquí, per exemple, nosaltres hem estudiat molt això de la percepció al grup en el laboratori, perquè hi ha un tàndem molt xulo. Hi ha un tàndem que, per exemple, s'ha fet estudis amb aplicacions de cites com Tinder, Bumble, on quan, per exemple, què passa quan desplaça la pantalla a l'esquerra, que et rebugen, o la pantalla a la dreta, que és com
0: t'accepten.
3: Mira, t'accepten, aquesta persona és atractiva. Doncs hi ha un tàndem que és escorça cingulada i nucli accumbens, que és quan giren a la dreta, perquè en aquest cas és una parella, però quan giren o desplaça la pantalla a l'esquerra és escorça cingulada e ínsula. I és com un tàndem que dius, bueno, si t'accepta el teu grup o t'accepta la possible parella, s'activa la part de reforç i l'escorça cingulada. Si et rebugen o és un lloc que et deixen fora o la parella no et vol escollir, s'activa l'escorça cingulada i la ínsula, que són les mateixes parts del cervell que s'activen quan tenim dolor. Si ens fem mal a la mà...
0: Pues fa dolor físic,
3: físic,
0: no?
3: Sí, tant i tant. És la part emocional del dolor i s'activen, i per això és tan important encaixar en el grup, perquè si encaixem sentim reforç, gratificació. Si no encaixem és un dolor emocional, però sentim aquest dolor.
1: Faig un mini incís. Aleshores, tot i que tots i totes en aquestes altures ja sabem que ens hem d'estimar nosaltres, aprovar nosaltres, la validació externa, segons estàs dient, amb la neurociència demostra que també la necessitem i és important, no?
3: La necessitem, sí. És veritat que hem de potenciar la nostra autoestima. Al final, el que passa que la nostra autoestima depèn de la societat en la que vivim. I si tenim aquesta validació, sobretot si tenim l'encaix al grup que nosaltres volem estar, doncs és molt important per pujar aquesta autoestima. És com un semàfor social.
0: Un semàfor social em sembla interessantíssim, sí, eh? Sí, i que s'activi la part del dolor em sembla ja encara més gros. Va, ara anirem a parlar de creativitat. Abans, però, fem aturada els whatsapps, que veig que el Fran està enfeinat. A veure què diu en Fran.
2: No, és que el whatsapp del programa, ara que s'acaba la temporada, això és com una mena de call center. És a dir, hi ha tot tipus de demandes, hi ha gent que parla del programa, cosa que agraïm també, però també hi ha persones, doncs, que fan referència a altres espais de la solució, i ara precisament estava parlant amb un oient que ens demana la llista de restaurants d'esmorzars de forquilla que vam fer fa uns dies, que ha tingut molt d'èxit i que ens estava demanant, i l'Ali estava dient que de seguida li passem.
0: Exacte. A tot això, tot el material, és a dir, recuperar programes antics, els documents que us diem, els trobeu al Club de la Solució. És molt fàcil. Entreu al Club de la Solució, perquè allà entrareu en una espècie de grup de WhatsApp sense revelar la vostra identitat ni número, no patiu. Ens envieu un WhatsApp al 677-387-19 i ens dieu: vull formar part del club. Us enviem un enllaç, entreu en exclusiva en aquest club i allà trobareu i podreu veure tot l'històric. Podreu veure el mapa que vam fer amb tots els restaurants d'esmorzars de Forquilla que es veu recomanar entre tots ara fa una setmana. Podeu veure vídeos en exclusiva, podeu veure les enquestes, podeu veure els links de tots els programes. Allà ho teniu tot. És com un directori de tot el que passa a la Solució. Per tant, us recomano entrar al Club de la Solució, que som vora 800 persones ja.
2: És que estàs definint l'Helena, perquè l'Helena, el Marc parlava del Jomo i el FOMO, l'Helena té FOMO, de ràdio concretament, perquè diu que veu tants programes, tants podcasts, que de vegades s'estressa una mica, i això que no veu la tele, diu, però
0: tu queda't amb la Solució, que és bo.
2: Sí, també diu que els escolta. I si vol repetir, el pot fer-ho també, perquè també és igual, el mateix, la repetició és el mateix programa. El Jordi diu: fluir o planificar? I el Jordi diu: probablement planificar. Fluir seria si tingués molts diners, suposo, però he de tenir en compte que fa 2 anys que no faig vacances. Jordi.
0: La sobrecàrrega cognitiva està fent...
2: Aturem-nos.
0: Pobre Jordi.
1: Jo ara no vull treure temps del Marc, però ostres, també molt interessant com a vegades el planificar tant, acabem fent coses que en realitat a últim moment no ens venen de gust. I jo últimament estic practicant el... en principi sí, però vull sentir a l'última hora si vull venir o no vull venir, si vull dir que sí o no. Perquè m'he vist fent coses per obligació. De fa un mes vaig dir: sí, vindré al concert, vindré al sopar, i de cop estic rebentada, no em ve de gust, i per què ho faig? I ja està, és una altra secció.
0: No, és que ara he connectat d'una manera espectacular, però això em passa a mi des que tinc 25 anys, vull dir, no és nou d'ara. I en Marc anava fent que sí també. Marc, tu també t'ho respectes, això?
5: Sí, sí, no. Jo sóc del ram fluir.
1: Jo també.
5: Sí, sí, totalment. Si s'ha de planificar alguna cosa, ja ho planificarem, però...
1: De demà?
5: Fluir, perquè em dona més impulsos d'autoconfiança, no? El fluir ens porta molt a l'autoconfiança. Llavors, el planificar és com que ho vols controlar, i si se t'escapa alguna cosa, se t'amarguen les vacances, llavors no soc tan d'això.
0: Això és una altra. La gent que sou de planificar, abraceu a ser flexibles o no? Perquè hi ha dos tipus de persones. També hi ha gent que planifica per tenir-ho tot preparat i si se surt de la ruta no passa res, però hi ha gent que, el que deia el Marc, una gran decepció perquè no vaig trobar els tíquets per anar a veure el musical de no sé què, no? I que pot suposar realment un greuge, per a aquestes persones. Manifesteu-vos els uns i els altres, el 677-387-19. Parlem un momentet de creativitat. Abans ens deies, Marc, que clar, cal crear aquest espai, no?, perquè es desenvolupi la creativitat. Si ens considerem persones creatives, tu recomanes avorrir-se primer per poder crear?
5: Avorrir-se pot formar part, no necessàriament ens hem d'avorrir per crear, però si ens n'anem als nens, un terreny molt infantil, sí que ells, un estat d'avorriment els porta a una fàbrica d'imaginació. Sí? El sol fet de tornar a no rebre estímuls de fora, entrem en contacte amb un tipus de connexions molt genuïnes, que parlen molt de nosaltres.

0: Hem de tornar al cor, essencialment, a fer entendre als nens que no tot és entreteniment, perquè la cultura ja té aquest entreteniment que ens sobrepassa.
1: Marc, es pot crear enmig d'una rutina productiva tan bèstia com la que estàvem comentant ara amb l'Estel?
0: Hi ha dos tipus de creativitat: la que impulsa el sistema, que és la productiva, diguem, l'executiva, la que busca la convergència, no? d'estar produint constantment, i això a llarg plaç sí que esgota. Sí.
1: I arribem en aquesta sobrecàrrega cognitiva.
0: Sobrecàrrega cognitiva que, Emília, jo vinc d'allà, ja porto com 6 mesos amb sobrecàrrega i és, li dic a l'audiència que és fort, perquè no pots respondre ni un WhatsApp.
1: Sí.
0: Però a aquests nivells de saturació, de paràlisi total.
1: I aquell has entrat, Marc, deixem fer un apunt de la sobrecàrrega cognitiva. Clar, el que ens diu el Marc és bèstia. Pots arribar a fins i tot no ser capaç de respondre un WhatsApp. Què li passa en el nostre cervell en aquell moment de bloqueig?
2: Pues mira, és que a mesura que anaves parlant jo estava pensant, a mi m'agrada molt quan explico tot això, hi ha moltes xarxes neuronals al cervell, hi ha més de 200, però hi ha 3 que són molt importants: la Default Mode Network, la Red de Saliència i la de Control Executiu. I jo sempre poso l'exemple d'un interruptor. La de Saliència posa l'interruptor o bé a la de Default Mode Network, que és la que d'avorrir-se, de pensar en tu mateix, estar en una situació com els nens, no? A l'estiu que fèiem abans, i la de control executiu és la que està en la producció, molta producció. I al final aquest interruptor l'haurien d'anar movent. Què passa? Que si estem en una situació en la qual estem molta producció, tenim l'interruptor en un costat i la red executiva està funcionant contínuament, i això genera sobrecàrrega. Hem de tenir moments de desconnexió de l'interruptor. Com? Pues durant l'any no hem d'esperar les vacances.
1: Que és el que deia l'Helena, fixeu-vos, que estem anant per allà.
2: Esport, hem de fer ioga, relaxació, llegir també fa que l'interruptor estigui en el mode apagant, malgrat dir, ostres, estic llegint. No, però no estem a la part executiva. És qüestió de desconnectar aquest interruptor, i ho podem fer. És veritat que l'estiu ens ajuda, però no hem de parar i no hem d'esperar.
1: No totes les cireres al pobre estiu, no? Tant, perquè després també, si no surt bé alguna cosa o has de seguir treballant, hi ha la frustració associada.
3: Perdonin si em sembla símptoma dels temps que vivim, perquè jo també vinc d'aquest moment, he estat molt malament per causes que ara no venen al cas, i m'ha costat molt fer el que jo sé que em va bé, que és ser creativa. I he estat en un període que he estat molt malament, com tu, de no soc capaç de contestar un WhatsApp, un correu, amb la culpa que això genera, etc. Anar a la creativitat, tornar, em vaig acabar pintant un mural a casa.
1: Mira, però és molt interessant, perquè el Marc, la pregunta al final que jo li feia a l'inici és: es pot crear enmig d'una rutina productiva? I ell em deia, a veure, hi ha dos tipus de creativitat. Un que respon precisament a treballar en la corrent d'aquesta producció, d'acord? I aquí ens hem aturat, i ara anaves al segon tipus, que és aquest que apel·lava l'Estel.
0: Sí, i l'altre és la creativitat que té, és més la del goig de viure, la que ens desacelera, la que ens recorda qui som, que connecta amb els talents, les habilitats, les passions, la molt poc explorada per la societat, que quan connectem amb ella ens enamorem de nosaltres mateixos.
1: Posa'm un exemple, quin podria ser un talent que redescobrim, una creativitat que redescobrim?
0: Jo crec que la creativitat l'hem anclat molt a el que és el mental. Hi ha una creativitat molt del cos, molt que ens recorda ser nens, que es vincula molt a les mans.
1: Exacte, és el que he dit abans.
0: Exacte.
1: A llavors
0: hi ha una sensorialitat a les mans que activa moltes parts del cervell, que ens estem oblidant, perquè en el món digital se'ns està erosionant la iema dels dits i ja està. Llavors, connectar...
1: Per tant, fer coses manuals.
0: Coses manuals, però amb aquest sentit d'explorar-se. Llavors, la segona creativitat és la més explorativa, no? Pot ser manual o no, pot ser més contemplativa, pot ser fent un Camino de Santiago, o sigui, tornant al cos. Jo crec que allà ja habita una creativitat que ara, amb l'arribada de la intel·ligència artificial, l'hem d'explotar moltíssim, que és el que ens diferenciarà de tot això.
1: La tornada al cos, perquè sí que és veritat veritat que estem molt tronc superior, eh? Sí. Tot està dalt, eh? Tot és al cap, eh?
3: Per mi justament l'estiu és un gran moment per practicar aquestes coses. Jo crec que òbviament estem desconnectats de les nostres passions, i estem desconnectats, i sóc molt, em costa dir aquestes coses perquè sóc molt poc naïf, però de la nostra criatura interior.

0: I llavors per mi tot això ressona molt amb quan ens permetem crear, és igual, el que les àvies ho diuen, quan, o la meva idea, quan tinguis angoixa fes coses amb les mans, encara que sigui fregar els plats manual,
1: mare, eh?
0: En comptes del rentaplats, jo efectivament em calmo, no? Llavors, ara darrerament m'he posat això com a teràpia, de, és igual, no sé fer macramé, busco el tutorial i acabes fent alguna cosa. I també el resultat, no voler fer alguna cosa que estigui bé. És igual si no
1: exacte.
0: Surt.
1: Mira, el això
0: procés,
1: és tan guai.
0: Només
1: mira,
0: de, perquè llavors penso,
1: perquè són persones,
0: he desaparegut.
1: Clar, perquè estem que posades bé. En he de...
2: respondre.
1: Success, sí. Com no em surt,
0: sí, sí,
1: la,
0: sí.
1: He de triomfar, no?, fent això, i he d'aconseguir un propòsit que sigui perfecte. De vegades, admetre, a mi em va resultar molt alliberador. Jugant a pàdel vaig dir, no passa res, sóc la pitjor de
0: no,
1: tota
0: la pitjor
1: aquesta pista,
0: jo.
1: De tot aquest club, sóc la pitjor. I com d'alliberador és això?
0: Sí,
2: totalment.
1: Ser el pitjor fent una cosa, i no passa res, la fas per gaudi. Sí, no sé si connectes amb alguna cosa del que estem dient, Emília.
2: Totalment, o sigui, jo és de les coses que també quan estic en aquesta situació de sobrecàrrega, aquesta relació que dieu, no?, de les mans, del cos, aquesta experiència del teu entorn amb el teu cos, jo crec que és crític i dona, al final, la nostra salut del cervell ve per aquí.
1: Però tenim tendència a dir, va, això són xorrades, va, proveu,
2: no.
1: Proveu, torneu al cos, torneu a l'espai, torneu a la natura, que això ens ho diu sempre.
0: Això és una altra cosa.
1: L'Helena Puig Guitart.
0: Vivim tant, i amb la canalla, jo ho veig amb els meus fills, que em demanen pantalles perquè els tinc tancats amb quatre parets. Jo en el moment que els aporto al riu, a la muntanya, s'obliden que hi ha mòbils. I jo mateixa, quan estic en pobles on hi ha un riu a la vora, vaig, em foto dins el riu fred i et passen totes les
1: tonteries. Absolutament veritat.
0: L'angoixa de tot baixa, veus aquell riu fluir, dius, està tot bé, el riu va baixant, fem com el riu, saps? Vull dir, però és que vivim tant al revés de com hauríem de
1: viure. I després passa que quan... realment ens aconseguim adequar, no? Aconseguim adequar-nos a aquesta nova realitat que hauria de ser la nostra realitat principal, tornar a la rutina.
2: Uf.
1: Va, deixeu-me fer una última pausa per la publicitat i a la tornada us llegim el 677-38-77-19.
3: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.

0: minutets i posarem punt i final a la solució d'avui amb l'Estel Soler, evidentment amb en Fran Domènech, amb l'Emília Redolà, professora de Neurociències de la Universitat Oberta de Catalunya, i amb en Marc Sagarra, professor en pensament creatiu de l'ISABA. A veure, hem arreglat una mica el món, eh? El resum és, l'estiu és necessari pel cervell, però hauríem d'invertir-ho, hauria de ser durant la temporada que estem més relaxats, i per això hem d'introduir petites coses, petites cures, processos d'autocura, com fer esport, connectar un altre cop amb la natura, redescobrir-nos aquesta creativitat més relacionada amb el tacte, amb lo sensorial, amb el nostre nen que portem dins, no? Intentar invertir els pesos. En lloc de que fos un 90-10, doncs que fos al revés, no? Què ens diu en Fran, ja per tancar?
1: Doncs l'Adela diu que planificar és de joves, que ella no planifica i que el que s'ha de fer és fluir. Tot el contrari del Christian, que sí que planifica, però mira, que ho reparteix a totes les estacions. És a dir, no només planifica l'estiu, sinó que ell intenta tot l'any intentar planificar. Per cert, hi ha molts oients, ràpidament, l'Agustí i la Isabel i l'Àngel, que li demanen al Marc si té alguna recomanació d'això que ha explicat, ja sigui llibre, llibreta o eina per tenir idees creatives.
0: Eines per crear. Va, Marc, és el teu moment. A veure, què recomanes?
2: Aviam, jo algo que m'aplico molt a mi i dic molt als estudiants, que, bueno, tècniques i això n'hi ha moltes, hi ha molts llibres, o sigui, ja Google mateix us en tira molts, i estan puntuats els més... què aplico? Què m'aplico jo mateix? Em creo un alter ego. Sí, sense ser tampoc molt pretensiós. Per exemple, en dic Marc, doncs a l'alter ego li dic Jean-Marc, no? Llavors...
0: Zero pretensiós, deixem dir-te Marc, eh?
2: El deixo... Jean-Paul Marc.
1: La noblesa.
2: Llavors, li donc barreres arriba, val? O sigui, no li poso limitacions, no el limito d'alguna manera, i li dono la llibertat perquè pensi.
0: Jean-Marc, tu què faries en aquesta situació?
2: Llavors, tinc una conversa amb aquella dimensió meva que no em deixo en pau. Sí? Sobretot resseteja molt l'autoexigència, l'autosabotatge, no? Tota aquesta pressió, aquesta gàbia mental.
0: És molt interessant.
2: Llavors tinc una conversa interessant amb una altra dimensió.
3: L'amic invisible que teníem de patir.
0: No, poca broma, eh? Proveu això. Poseu-vos un altre nom i dic, realment, si jo fos lliure, si no tingués aquests condicionants de família, sí, de feina, d'entorn, del que pensaran, del que el social, què faria el Jean-Marc de tots vosaltres? Establiu un diàleg i potser descobriu que hi ha una persona molt creativa a l'altra banda que està encotillada respecte al que li demanen socialment que estigui. Avui ho hem de deixar aquí, ens queden 30 segons per posar punt i final a la solució. Emília Redolà, moltíssimes gràcies,
2: moltíssimes,
0: estimada.
2: Moltíssimes gràcies, ho ha passat molt bé.
0: Marc Sagarra, gràcies, estimat.
2: Gràcies.
0: Torna
2: gràcies.
0: Quan vulguis. Estel Soler, bon estiu, eh?
3: Bon tot. Ens
0: sentim al
3: bon
0: setembre.
3: Bon tot, Catalunya.
0: Fran Domènech, va, tanca'm amb un missatge.
1: No, doncs, mira, jo estava tancant l'ordinador, però us dic que demà parlarem de secrets i de tresors amagats a Catalunya.
0: Tornem demà. Fins la una. Adéu, adéu. Catalunya.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La conductora de l'autocar accidentat al centre de Lleida ha donat negatiu a les proves d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat un balanç de 44 persones ferides, 4 de les quals estan ingressades a l'UCI, tot i que evolucionen favorablement. 2 estan en estat crític i 2 estables. La policia continua investigant les causes de l'accident per esbrinar per què el vehicle ha fet un canvi de trajectòria. Ho explica l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
2: El que està clar és que la trajectòria de l'autobús era encertada i en un moment determinat canvia. Aquesta és la clau. I quan canvia i envaeix la zona de vianants i s'arrossega per la paret del Palau de la Diputació és quan realment ha generat aquest impacte tan important, no?
1: L'autocar cobria la línia regular cap a la Granja d'Escarp, al sud del Segrià. El sinistre ha passat uns minuts després de les 7 del matí i ha obligat a tallar durant hores el trànsit a la Rambla Ferran. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
3: Els pressupostos de Salvador Illa rebran aquest dijous l'aval definitiu del Parlament. Esquerra i els comuns oxigenaran la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC, que fins ara havia funcionat amb els prorrogats del 2023. Els republicans adverteixen, però, que cal avançar en el nou model de finançament abans de l'aturada estival.
1: Veneçuela comença el primer dels 7 dies de dol nacional decretats pel doble terratrèmol de la setmana passada. El nombre de víctimes frega les 2.300 i els ferits ja són més d'11.000. Les autoritats treballen per assegurar les edificacions que van quedar malmeses pel sisme.
3: Un incendi ha cremat ja més de 800 hectàrees de bosc al sud de França, a l'oest de Narbona, entre els departaments de l'Hérault i l'Aude. El foc, atiat pel fort vent que bufava aquest dimecres a la zona, s'ha propagat amb rapidesa per un terreny molt afectat per la sequera i amb molts arbres caiguts mesos enrere pel pas de la tempesta Nils, que fan de combustible per les flames. Centenars de bombers treballen per intentar apagar l'incendi, qualificat de molt perillós i que encara està fora de control. Les condicions pels equips d'extinció durant la nit són especialment dures per la falta de camins d'accés a la zona afectada.
1: Sony anuncia que els nous videojocs de la PlayStation seran només digitals a partir del gener del 2028. La companyia deixarà de produir discos físics, una mesura que respon, diuen, a l'evolució de les preferències dels consumidors. L'anunci ha provocat, però, una allau de queixes a les xarxes socials. Rescaten 16 nens que vivien confinats des de feia gairebé 4 anys en una habitació d'Ohio, als Estats Units, en condicions deplorables.
3: Amb edats d'entre 1 i 18 anys, vivien reclosos en un espai de 4 metres quadrats i envoltats d'excrements humans. Alguns d'ells no havien desenvolupat la parla i no van poder dir ni el seu nom als agents. Segons les autoritats, els menors els van traslladar a l'hospital i alguns es van quedar ingressats en estat greu. El xèrif del comtat de Vinton, Ryan Kane, descrivia les condicions penoses en què vivien.
4: La major part del nostre bestiar ha estat en millors condicions que aquests nens. Estic segur que hi havia una gran presència de bacteris de femta humana. Era una escena simplement repugnant.
3: La policia ha detingut els pares i els avis dels nens i se'ls acusa de 17 càrrecs per haver-los posat en perill. Els investigadors van descobrir que la família havia viscut en diversos comtats d'Ohio des del 2008 i que durant aquests anys havia evitat generar registres mèdics o governamentals dels menors.
1: Esports, el Mundial de Futbol Bèlgica ha eliminat el Senegal. La selecció belga perdia 2-0, però ha marcat 2 gols en el tram final. Ha forçat la pròrroga i s'ha classificat gràcies a un penal en l'últim minut del temps extra. Bèlgica s'enfrontarà a 8 anys contra el guanyador del partit que a aquesta hora estan disputant els Estats Units i Bòsnia-Herzegovina. Aquest partit encara a la recta final, de fet està ja en el temps afegit i de moment victòria dels Estats Units per 2-0 contra Bòsnia-Herzegovina.
3: D'altra banda, Anglaterra també ha hagut de remuntar per imposar-se per 2-1 a la República Democràtica del Congo a la pròrroga. Harry Kane ha fet els 2 gols anglesos, tots dos després d'una assistència del nou jugador del Barça, Anthony Gordon. Anglaterra s'enfrontarà a Mèxic als vuitens de final.
1: I Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells. Laporta manté que seguiran defensant-ne la integritat i la imatge davant d'atacs externs. I d'altra banda, ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació, com la de Julián Álvarez. D'altra banda, el Barça ha fet oficial la renovació del defensa central danès Andreas Christensen, de 30 anys, fins al 2028.
0: Fins aquí les notícies.
5: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
6: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
7: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
5: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
8: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
5: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Només pronunciant la paraula germanes ja ens venen al cap un munt d'històries boniques i també alguns prejudicis. La cultura popular, el cinema, la literatura, també la música ens han fet el seu retrat particular de les germanes. La fraternitat, l'amistat entre dones, però també la gelosia, la competició entre germanes, perquè allà on hi ha humans sempre hi ha el patriarcat fent de les seves. Avui parlem d'aquesta bonica relació entre dones d'una mateixa família, del que significa, del que aporta i sobretot també del divertit que pot ser, amb dues convidades que són de casa, però sobretot de casa seva.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Si hi ha dues germanes de la història del pop que ens encanten, aquestes eren les Breeders, amb aquesta cançó de l'any 93, Kim Deal i Kelly Deal. Amb aquesta cançó, amb aquest ímpetu i amb aquesta energia, una mica de baralla de germanes, comencem el programa d'avui. Encara no he dit qui són les convidades. Us faré croar una miqueta. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies. A veure, que parli primer la que ballava més aquesta música.
1: Què tal, Montse?
0: Com estàs?
1: Com estàs?
0: Sentiu-ho aquesta veu, no? És Agnès Marquès, la nostra companya del Catalunya Nit. Avui vens molt ben acompanyada.
1: Millor impossible.
0: Exacte, de la teva germana.
1: Sí.
0: Avui jugueu amb avantatge, diria i tot. Hola, benvinguda, com estàs?
2: Gràcies. Bé, bona nit.
0: Bona nit. És la Gemma, acosta't al micro.
1: Sí, és la Gemma, acosta't al micro.
0: Perquè ta germana té una veu d'aquestes impetuoses.
2: Sí, sí, sí, jo no tant, no tant.
1: A vegades no ens passa això, no? Li dic, Gemma, que no et sento.
2: Sí, diuen que parlo fluix, no ho sé, potser sí.
1: No, perquè jo potser acostumo a tirar més endavant, no?
2: Deu ser això.
0: Doncs, a veure, una es dedica a la ràdio, l'altra té una feina absolutament diferent, ara ens ho explicaràs, però clar, avui volíem convidar dues germanes, perquè volíem parlar del fet de ser germanes i vam dir, per què buscar-les lluny si les podem tenir aquí? I a més perquè moltes vegades quan hi ha una cara tan visible com la de l'Agnès Marquès, que té tanta presència, dius, qui hi ha al costat? Com es porten? De quina manera funciona tot això? I us he de preguntar, a Instagram ja ho publicau algunes fotografies de les dues, amb la vostra germana, amb la Gemma, amb quina relació teniu? Quina relació teniu? Com la definiríeu?
1: Aviam, qui comença?
2: Bueno, jo... Tu, tu mateixa. Jo? Sí. Jo diria que propera, però...
1: Sí, tenim una relació propera. Ens portem 5 anys. Aleshores, 5 anys que no es deuen notar, perquè sempre ens pregunten quina de les dues és la gran. Sí. Jo me n'adono sempre que ens fan aquesta pregunta, perquè jo sóc la petita.
0: No? Sí. I són això, 5 anys... Això et fa una mica de ràbia.
1: Allò us dic, com pot ser? Si són 5 anys.
2: Sí, sí, és una cosa molt graciosa que ens passava molt, sobretot quan sortíem juntes, de nit, a farra, tot això... que sempre demanaven que qui... Ah, és la teva germana petita. I jo, era una cosa que m'encantava. Ja entenc que no li fes tanta gràcia, però això passava. Jo penso que per la seva feina també, no? Que em veia la veien, feies el TN,
1: sí,
2: el vestuari seriós, el posat, i clar, doncs jo penso que la feien més gran del que era.
0: Segurament, sí. Segurament hi té a veure, però clar, això de ser germana de la famosa, com ho has portat tu? Perquè la gent a lo millor se t'acostava a tu per dir... Tu ets germana de l'Agnès Marquès?
2: Sí.
0: Li pots demanar un autògraf? Coses d'aquestes. Això ha passat?
2: Sí, sí, sí. La gent té molt interès per saber de la vida dels demés, en general.
0: Yeah.
2: Passa en una comunitat de veïns, doncs passa, no? Si a sobre és una persona coneguda, més encara. I sí, sí m'ha passat fins i tot amb gent que jo no he explicat que és la meva germana. La gent s'assabenta, no em diguis com.
0: Aquella és la germana,
2: sí,
0: de l'Agnès Marquès.
2: Sí, això passa. I et trobes que et pregunta i dius, bueno, jo em sembla que no t'he explicat res de la meva vida, de la meva família, i ara em demanes. Però a mi no em sap greu, no és una cosa... Jo, doncs, amb orgull per ella, no?
0: Perdona, t'han arribat a donar diners? Explica'm
2: no.
0: Tot.
2: No, no, això mai.
0: No ha arribat el moment paparazzi,
2: no, no, no, això no ha arribat, no.
0: Escolta, ara fèiem una mica de broma. Quan has entrat, jo t'he dit, ets més alta que l'Agnès Marquès, però res, veu que és una cosa d'un centímetre.
2: Molt poca cosa.
0: Però, clar, diguéssim que una és més morena, l'altra és més castanya. Hi ha unes petites diferències. O sigui, es veu que hi ha una llavoreta aquí. I jo no vull ja començar aquí a posar marro sobre la taula, però volgués que no, des de petites fins ara, a les famílies, tothom té un rol. Quins rols són els de casa vostra? És a dir, l'Agnès qui és? I qui és, quin rol teniu? Va...
1: Aviam, jo crec que vinga, tira, no?
0: Tira.
1: No, jo crec que representem bé el tòpic, em fa la sensació de... Mira, això no m'hem parlat mai, de germana gran i germana petita, crec, no? Tens la sensació, no, Gemma?
2: Sí.
0: Però el tòpic aquest de la germana gran és la germana que cuida, la sensata, la que posa ordre, o quin tipus de germana gran?
1: No, sí, bueno... Andres, sí, ordre, sí, no?
2: Sí. Jo penso que sí, que potser... Pues això, la germana gran la responsable que ja li cau aquest càrrec ja per ser la gran, no?
1: Exacte. Li cau per ser la gran i perquè al final, a l'hora d'obrir camí, per exemple, amb els pares, no? Quan érem més joves, doncs ella doncs, mantenia aquí un... Bueno, ella va haver de negociar, dialogar, acceptar, doncs és fins aquí, clar, quan arriba un germà petit que ja s'ha trobat molt camí fet, diu, ai, jo no en tinc prou amb això, jo en vull més. No? I clar, aleshores aquí sempre el petit genera tensió normalment amb aquestes coses.
0: A mi m'ha dit un moixonet que tu, a més, era de les que si podies allargar la farra 3 hores més, ho feies.
1: Clar, jo sí. Clar, perquè potser ella havia pactat o havia aconseguit, jo què sé, sortir fins la una. Però quan jo m'incorporo a sortir i dic, home, fins la una és molt poquet, ja que tenim la una, anem a aconseguir les dues, no? Aleshores, aquí és on es generava una mica a la tensió i on es generen aquests rols de dir, doncs, la petita no en té mai prou, no? Ha d'anar sempre una mica més enllà. Però bé, ho hem portat molt bé. Abans que em preguntaves i que no t'hem respost el tipus de relació que tenim, no?
0: Sí.
1: És una relació, tot i aquests 5 anys, que és molt propera i que ara, no sé, quan anem a quan érem nenes, doncs 5 anys són molts, però quan jo m'incorporo, i això potser la teva mirada és més interessant, quan m'incorporo a o a l'adolescència o als 17 anys, que tu aleshores en tens 22,
2: sí.
1: Doncs ja és més interessant. Tu també devies anar trobant amb mi
2: sí,
1: pues, la nena que em
2: sí,
1: pipa.
2: Sí, sí. Clar, hi ha final... un moment de la vida que la germana petita, amb diferència de 5 anys, no és que molesti, no molesta mai, però et fa malbé tot, o sigui, les joguines, la roba, el que sigui.
0: La roba
2: és un tema.
0: Parlem, perquè més o menys físicament sou bastant iguals, vull dir, sou dues dones primes, altes, etc. I aquí m'imagino que devia haver moment de et robo la roba.
2: Sí, jo amb ella no crec que li robés mai.
0: No,
2: jo crec
0: tu
2: que
0: ets
2: no.
0: La bona, tu ets la bona.
2: Jo és que crec que no li vaig robar mai.
1: Jo sí, intentava robar-li,
0: sí?
1: Però ella és molt llista i em deia, no, Agnès, si vols aquesta samarreta o aquest vestit, d'acord, però ha de ser un canvi per sempre amb una cosa que jo triï.
0: Uau,
2: sí, sí,
1: ferma ella, eh?
0: Clar, és que ella es dedica a... Puc dir que ets com a empresària, no? Podríem dir,
2: sí,
0: ara, o treballes a l'empresa familiar.
2: Sí.
0: Vull dir que ja tenies els gens aquests d'empresària de dir això a canvi d'una altra cosa.
2: És que no sé si era això o que... em sabia greu que m'ho destrossés. Llavors pensava, mira, jo t'ho dono i amb això fes el que vulguis, com si t'ho vols foradar i saps? Allò ja no torna a mi. Llavors és quan...
1: Clar, però jo a vegades li demanava una cosa que ella ja pràcticament no es posava i ella, tu te'n recordes? Tu sempre em demanaves a canvi la cosa més, gairebé més nova que tenia, vull dir, que tenia més vista que jo realment, perquè jo tenia un desig.
0: Tu eres la petita també.
1: Jo tenia un desig d'una cosa d'un dia i clar, ella em feia pensar no, pensa que si ho vols avui ho has de voler per sempre, no?
2: Per sempre.
1: Ella feia exercir de germana gran, eh?
0: Això era germana gran o barra madrastra una mica?
2: Bueno, no ho sé.
0: No, faig broma, eh?
2: No. Bueno...
0: Posar una mica d'ordre.
2: Sí, ella era una mica més destroyer, no?
1: Sí.
2: I aleshores, si tu deixes una samarreta i te la tornen amb, jo què sé, amb el coll desbocat o foradat, tal,
0: ja estic,
2: clar, no.
0: Que no, que tots, et veig que ets molt polida.
2: Tot ben posat,
1: saps? Però jo també soc polida,
2: sí,
1: eh?
2: Però... Sí, també. Sí, però clar, aquesta diferència d'edat era que jo ja era com més responsable i ella era, vinga, saps? Llavors, pues, quan li donava una cosa, era, és per tu i fes el que vulguis.
0: Val. O sigui, que amb el que m'acabeu de dir, el rol és que ella és la destroyer i tu ets la...
2: Jo soc més tranquil·la.
0: Més tranquil·la.
2: Podríem
0: la destroyer i la tranquil·la.
2: Sí.
1: Sí, els rols clàssics, no? Això jo crec que germana gran, germana petita, sense ser destroyer ni d'allò, però sí, una mica sí. Fa aquesta sensació.
0: Sí. Després, són molt bones nenes les dues, eh? Vull dir, però clar... A casa passen aquestes coses,
1: i tant. Sí. Me'n recordo, però, un dia que jo tenia 17 o 18 anys, o 19 o 20, no, 19 o 20 ja no, i bueno, l'adolescència típica això, no?, que busques els límits. I la Gemma un dia ve i em diu, escolta, Agnès, perquè clar, allò després d'una batalla amb els pares, no sé si te'n recordes, em diu, escolta, Agnès, tot això que fas, no sabries fer-ho sense que els papes se n'adonessin?
2: Bueno, és que...
0: Perquè ja tocava el rebre,
2: No, el rebre, jo no, vull dir, jo podia
0: posem
2: fer
0: context,
2: el mateix...
0: Posem context, sí. Que és una mica tramposa aquí.
2: Sí, exacte.
0: No.
2: Hi havia matins que eren drames, perquè no ha arribat a l'hora, no m'ho diu, què sé, o mil coses.
0: Sí.
2: I clar, jo vivia allà, saps? Jo, tot i que la història no anava cap a mi, però havia de conviure amb, saps? Amb aquell drama del que havia fet ella i tal. Llavors,
0: però què havies fet,
1: no,
0: Agnès?
1: No, no havia fet res, no.
0: Explica-li a Catalunya.
1: Sempre hem estat molt bones totes, sí, vull dir que ja. No, en realitat tampoc vam...
0: Però que potser havies arribat més tard a casa.
1: Normalment o... això, o arribar més tard, o no respon... Sí, no? O dir una cosa i després en feia una altra. Sí. Però ella em va dir, dic, no sé, em diu, bueno, és que jo hi ha coses que també les faig, els papes no se n'assabenten. I aquell dia, a mi, bueno, això... vaig obrir... dels ulls.
2: Pobres
1: sí, papes,
2: sí.
1: Això
2: sí.
1: Ho vas dir.
2: Sí, no me'n recordo el dia de dir, bueno, a veure, no hi ha una manera de que puguis fer això, però sense el drama de l'endemà, o sigui, sense ja. que els papes ho acabin sabent. Tampoc estem parlant de coses greus.
1: No, sí, que va, a mi és que no clar, sí, molt bones.
0: Tenim el telèfon a la vostra mare. No, és broma.
1: Bueno, deu estar col·lapsant la meva mare ara mateix, perquè a més no l'hem avisada. Li no hem dit, home, posa la ràdio ara.
0: Posa la ràdio. Com es diu ta mare?
1: Fina,
0: no col·lapsis, que són bones xiquetes. El que passa és que avui doncs, les estem enredant una mica.

0: Avui tota la música que sonarà a les dones i els dies és música de germanes, les greques. No he dit que sou les greques, perquè la cosa acaba fatal, o sigui, no sou les greques. Però sí que estem parlant d'aquesta relació de molt de petites, ara, o d'aquest moment d'adolescència. Però clar, ara, amb l'edat que teniu ja, les coses han evolucionat molt. Les dues ja teniu les vostres famílies, esteu en un altre moment. I ara, que la germana és refugi, és aquella que quan estàs fatal li expliques, amb la que comparteixes coses, o hi ha coses que una germana millor no explicar perquè no li vols fer mal, o penses que està bé tenir cadascú la seva intimitat? Com esteu amb això?
1: Home, jo crec que, jo per mi, tenir una germana és una sort. Això per començar, i tenir la Gemma com a germana, doncs també per la seva manera de ser, perquè és una persona molt, com et diré, molt atenta, sempre està pendent, que hi pots comptar, és molt lleial, etcètera, no? Però més enllà d'aquestes característiques, home, tenir clar, és un element estrany, un germà, perquè no és un amic, però ho és estones, i no és com cap altre familiar, o sigui, és un company de viatge, perquè és allà, depèn de les famílies, però en el cas de la nostra família, i és allà de manera permanent.
0: Esteu molt unides, no?
1: Som una família petita i ens veiem molt. És veritat que ara els pares porten encara, perquè estan molt bé i això, porten molt el timó de quan quedem, on dinem, encara el centre és casa als pares, però bueno, si un dia t'has d'imaginar que no hi siguin, agafarem nosaltres més el timó, no? No de la quotidianitat, però sí potser de la cosa més diària. Ara sabem que ens veiem cada cap de setmana, no? Doncs, i és una... És com una garantia. Jo no sé com ho veus tu, però és com, bueno, tinc la meva germana, qualsevol cosa que em passi, és que sé que hi puc comptar. Bueno, almenys és la sensació que jo tinc respecte a ella, si li passés alguna cosa, no?
0: Gemma,
1: bueno.
0: I tu, per exemple, quan has viscut moments difícils o moments emocionants, també, que has tingut ganes de compartir, és com a la primera persona que truques, o...?
2: Bueno, és que és una mica això, tenir un germà...
0: Una germana.
2: Sí, una germana, millor dit. Sí. Doncs si la meva vida té uns pilars, un és aquest, o sigui, el fet de tenir una germana, no? Ningú més podrà estar en el seu lloc, vull dir, només podrà estar ella, no? I aleshores, sí, és clar que quan em passa alguna cosa que em remou o alguna cosa, li explico més tard o més d'hora, a vegades jo tinc que pensar molt les coses, i després ho trec... cadascú té els seus temps, no? Però sí que conto amb ella per tota la vida, o sigui, la tinc molt present. Molt
0: present. Hi ha aquest nivell també d'intimitat, del fet de que us coneixeu tant, que potser tu no ets tant d'explicar, però potser ella només et veu als ulls i ja sap què et passa,
2: sí,
0: oi?
2: Sí, clar, hi ha coses que sí.
1: Sí, a més és que saps que et passen coses per... cadascú és com és, que som diferents, però la matriu és la mateixa. Aleshores hi ha coses que saps com m'afecten o com les veus, encara que sí, són molt diferents de caràcter, no? Però hi ha una cosa molt sòlida, potser és particular de cada família, això, però la nostra, no? Mm-hmm. Que dius, home, ja sabem, quan alguna cosa no està dins del requadre o del cercle dius, hosti, ja entenc com t'està afectant, perquè això se'n va... és lluny d'allò que hem mamat, d'allò que per nosaltres és una base, no? Un
2: centre. Si podem saber una qualsevol cosa que passi, com la pairà una o com ho pairà l'altra, això sí que ho sabem. Sí.
0: Creieu per això, pel fet de ser dones, que és realment diferent que si fóssiu, per exemple, dos homes? Ja sé que no ho podeu comprovar, però sí que hi ha algunes coses, m'imagino també amb la infància, no? La primera regla, els primers dubtes sobre sexualitat. Parlaves abans amb la teva germana com la teva mare, per exemple, o parlàveu amb amigues? Perquè, clar, que és un tema, no?
1: Sí, home, tu te'n recordes quan arribàvem a casa? Aquesta és una altra, que ens asseiem allà al rebedor, mortes de riure, quan sortíem. No te'n recordes?
2: Sí, tinc
1: home,
2: la imatge.
1: Home, allà xerrava moltíssim, no?
0: Sí, és perquè anava a la mateixa colla.
1: Durant molt temps, bueno, i encara ara.
2: Sí, i no sortíem juntes, acabàvem la nit juntes perquè ens trobàvem, perquè freqüentàvem els mateixos llocs, perquè al final jo coneixia les seves amistats, ella les meves, aleshores acabàvem juntes i arribàvem a casa, juntes, a la mateixa casa, perquè vivíem juntes.
1: Clar,
2: no?
1: Clar.
0: I qui lligava més, a veure?
1: No. S'ha lligat bé, s'ha lligat bastant.
2: S'ha fet el que s'ha pogut.
0: Ui,
2: i ja està.
0: No. Quines perles!
1: No,
2: sí.
1: La Gemma, bueno, en fi,
2: No, s'ha fet el que s'ha pogut i...
0: Veig que s'ha pogut bastant, us veig amb cara d'èxit en aquest sentit. Esplendoroses. Sí?
2: Tu creus?
1: Home, què penses? Sí. No, jo parlo de tu.
2: Ah, sí, no,
1: home,
2: pots parlar de tu també, perquè...
1: Sí, clar.
0: I no hi ha hagut cap moment allò de rifirrafe en aquest sentit? Ha de dir, m'agrada el mateix que la meva germana?
1: No ens ha passat mai això.
2: No, no ha passat. És una sort, que no hagi passat, i suposo que hagués sigut un problema, però no.
0: Tot tranquil, llavors.
2: Sí.

0: Parlant de germanes avui, les dones i els dies, amb les germanes Marquès, que em fa molta gràcia dir això, les germanes Marquès, les germaníssimes, la Gemma i l'Agnès, i parlant, vaja, de tot el que significa ser germana d'algú, en la diferència entre ser germana, ser amiga, si és compatible, no és compatible, i també amb les dones pesa molt, jo crec, el tema de les cures, no? De que algun dia quan els pares no estiguin bé, tot aquest tipus de pensaments, us els heu parlat, o per exemple l'Agnès té una filla, tu no tens fills, allò de dir qui cuida la meva neboda, totes aquestes coses, com ho porteu tot aquest tema?
1: Sí que he parlat alguna cosa d'això, sí que ho hem parlat de cara a un futur. Jo penso que, clar, jo si miro el futur, ella està en aquest futur i compto amb ella. Ja. Espero que ella compti amb mi també, esclar. Sí.
2: Jo crec que és una cosa que serà molt natural, no? No, jo crec que no cal gaire conversa. Vam parlar una vegada perquè ens va arribar un cas, no?, d'unes germanes que havien de gestionar una cosa i ho debatíem, no? I en la conversa va haver un moment que potser no teníem el mateix punt de vista o hi havia més gent a la conversa, i quan vam plegar li vaig dir: escolta, Gemma, si això ens passa, jo espero que m'ho diguis, no?
0: Sí, perquè moltes vegades les famílies es barallen, per exemple, per les herències o per moments difícils, sí, vitals, no? De dir qui es quedarà amb la mare, qui cuidarà, el portarem a una residència, no? Tot aquest tipus de pensaments que crec que, a més, les dones ens ho fem molt nostre. No sé si en aquest sentit també aquesta cosa de... Som les que comprem els regals per Nadal, Vull dir, aquesta cosa de la cura, això és així?
2: Sí, és que a més a casa tenim un model, tenim un pare que és fill únic.
0: No, què vol dir? Que es desentén?
2: Que vull dir que no sap el que és tenir germans, i nosaltres hem vist per la part del pare un altre exemple de germans. I la mare té una germana que han tingut una relació que jo crec que d'alguna manera diferent, però que nosaltres la seguim, aquesta relació. Sí. Molt, molt properes sempre, molt properes físicament també sempre que s'ha pogut, però nosaltres vam créixer les dues amb els pares sols al País Basc, però sempre han buscat molt aquesta proximitat, no? I jo crec que aquest exemple, aleshores ho veiem com natural, efectivament. Sí. Quan l'àvia es va posar malalta, les dues s'hi van posar a la vegada, per bé que la relació que tenien amb la mare segurament era diferent, i jo crec que de manera natural, si jo m'imagino un escenari de futur amb els meus pares, doncs que es facin més grans, m'imagino el que hem viscut a casa, no? M'imagino una altra cosa,
1: és,
2: no?
1: Clar, per nosaltres és natural el que hem vist, no? És el que penso que ens sortirà.
0: Us imagineu de velletes? Què és el que faríeu? Què és el que us agrada fer juntes, per exemple? Fer gin tònics i jugar al dòmino? No sé, què m'he d'imaginar? Com m'he d'imaginar a les Marquès?
1: No? Sí, xerrant.
2: Prendre alguna, sopar...
1: Sí.
0: Sou de bon menjar, les dues, o què? O de morro fi?
2: Home, ens agrada. No. Jo crec que és més la cosa del sortir i això, no?
0: Sí.
2: I pensa que no tenim aficions conjuntes, no practiquem el mateix esport, no?
1: Això no ens uneix.
0: A què jugues tu, Gemma?
1: No, a què juga ella.
0: Ella a tennis, ja ho sabem.
1: Jo el que no jugo.
0: A què jugues?
1: El que no jugo.
0: Tu no jugues a res.
2: No jugo a res, no?
1: Faig poc esport. Clar, tampoc pensava que m'hagués de confessar en aquest sentit.
0: No passa res, deixem-ho aquí.
1: Llavors, per l'esport no ens trobem.
2: Aleshores és aquesta cosa.
1: És una altra cosa,
2: xerrar,
1: ha de ser una altra cosa. Sí.
0: Xerrar
2: de posar en comú, de comentar, no?, la vida dels altres, les coses que ens passen, és més aquest punt, no?
0: Doncs mira, tenim al telèfon a la Marta Rico, que és antropòloga, que crec que fa estona pobra que para l'orella i que escolta les germanes Marquès. Marta, com estàs?
3: Hola, molt bé.
0: Escolta, per què és tan especial el vincle entre germanes? Això que estem sentint aquesta nit, no? Perquè és una relació única.
3: Sí, bueno, clar, jo pensava, única, no sé si seria única, però sí que és molt especial, no? O específica, potser, podríem dir, no? Perquè realment... pensant en tot això, no?, en aquest vincle que es genera, clar, des de la punt de vista més social, no?, o més de l'antropologia i de l'estudi, diguéssim, de la família, doncs clar, el vincle de germanes, no?, és un vincle específic que nosaltres en la nostra societat entenem d'una manera determinada, no?, i que expressa, en aquest cas, de germana o de germans, no? Clar, que quan parlem concretament de les germanes, clar, estem parlant, ja posem aquest filtre de gènere, no? I evidentment evidentment que té les seves diferències amb l'àmbit més masculí o dels homes, perquè, clar, el gènere també marca, no? Marca el que heu estat una mica expressant, no? Els sí, rols, sí.
0: Els rols, les cures, les expectatives,
3: ah, exacte.
0: No?
3: Exacte. Llavors, sí. Clar, podem parlar de germanitat, no? En aquest sentit, del vincle, però al parlar de dones, de germanes, estem ja posant aquest filtre que es condiciona una perspectiva concreta, no? Que està molt basada en això.
0: Jo no en tenia ni idea. Sí, jo no en tenia ni idea, Marta, però preparant aquest programa ens explicàveu sí. Que hi ha estudis que reforcen la idea que créixer amb germanes et fa una mica més feliç. O sigui, que les que tenim un germà, malament. Malament, que ens falta alguna
3: bueno,
0: peça.
3: Jo he de dir que jo tinc un germà, eh?
0: Sí, i bé, no? Jo vas no sé bé si... de felicitat?
3: Bueno, jo no em sento malament, però bueno, això ja s'ha dit una cosa, oi?
0: Sí,
3: però,
0: sí.
3: Però bueno, en base a aquesta mena, aquests estudis, no?, que poden afirmar això, potser pensant en les lògiques que mouen una mica les relacions entre les dones, en genèric, i concretament amb l'àmbit familiar, no?, de germanes, clar, hem de pensar que les dones tendeixen sempre en l'àmbit familiar a ser les persones que fan més de connectores o de cuidadores dels vincles. Ja no dic de cures, com les entenem a vegades, de cuidar algú perquè ho necessita o perquè necessita atenció, sinó el tenir cura dels vincles, és a dir, cuidar de que tothom estigui al cas dels altres, de que tothom es vagi trobant de tant en tant, no? Tota aquesta història de connexió és molt femenina, és moltes vegades té aquest sesgo, no? Aquest sí, filtre femení, aquest... no? Llavors, clar, diem, et fa més feliç? Bueno, si les dones també acabem criant-nos d'una manera, no? Entenem, veiem a les nostres mares, dèieu, no?, que van a comprar els regals de Nadal, que cuiden de tothom,
0: ho acabem repetint.
3: Una sèrie d'errors, sí. Nosaltres també l'expressem i ens criem en aquest context, i també d'alguna manera el reproduïm, no? Llavors sentir-te més feliç perquè estàs fent justament aquest rol, no?, més intens d'estar pels altres, de vincular-t'hi, doncs clar, si trobes una persona al costat que fa el mateix perquè també tendeix a reproduir aquestes pautes, doncs clar, d'alguna manera trobes algú que és afí a tu en aquest sentit, més que si fos potser un home que se li esperen, potser, clar. Altres coses.
0: El que passa
3: no?
0: És que, clar, nosaltres hem parlat d'aquesta història idíl·lica de les Marquès, sí. Però en sí. Gener, també hi ha moltes amigues i moltes conegudes, no?, que sí. Et diuen, jo amb la meva germana me l'estimo molt, però és que ens portem fatal. O resulta ja. Que jo tinc, o sigui, m'hi porto fatal per culpa dels meus pares. Això, aquesta frase l'he sentit.
3: Sí.
0: Perquè ens
3: sí.
0: Han tractat sí. Tan diferent que s'ha creat com una gelosia. Clar, no sempre tot és meravellós.
3: No,
0: és a dir, clar,
3: bueno, és que és un... Perdona.
0: No, volia preguntar sobre la gelosia, perquè crec que la cultura popular ha explicat molt que les dones tenen gelosia, no? N'ha parlat molt de que les dones competim i s'ha parlat molt en aquests termes, i quan es parla de germanes i surt, hi ha una pel·lícula i hi ha una sèrie o el que sigui, és molt fàcil en l'argument col·locar aquesta cosa de que en el fons, soterradament, s'arrencarien els cabells un a un.
3: Sí. Bueno, clar, és que és veritat que és una relació que sempre està en una tensió al voltant d'aquesta solidaritat i rivalitat, no? Que també es deu una mica a aquestes expectatives que hi ha moltes vegades que se'ns transmeten familiarment, no? Pues hi ha una expectativa de que tu com a germana gran has de complir amb això, l'altre o s'esperen altres coses, unes obligacions, uns deures, no? Tot això nodreix aquesta possible tensió que hi pot haver entre les persones, no? I clar, a sobre, si des d'una mirada feminista, no? També podríem dir clar, se'ns expressa que moltes vegades som les dones que estem, no? En aquest context de rivalitat entre nosaltres, bueno, doncs clar, llavors clar. Encara és més visible, no? Això.
0: Està clar que hi ha el síndrome, se li diu així, el síndrome de la germana gran, abans quan sí. L'Agnès ens parlava de que la seva germana deia alguna cosa així, ara a veure si no ho explico igual, però com dient, Agnès, fes el que et doni la gana, però no cal que el que facis interrompi la vida dels pares, no? O que causi aquest... Tu et posaves una mica en aquest paper, Gemma, sí, en aquest paper sí. Una mica de dir, sí. Aquí jo sóc la responsable del cotarro, que si la meva germana arriba a les 4 de la matinada, la bronca em caurà a mi, no?
1: Sí, una mica sí és això.
0: Bueno, ho hem explicat això una mica pel broc ample, eh? Ara la teva mare, la Fina, està amb els pèls de punta a casa.
2: Fina, sí, la Fina està dient que l'hem entabanat, que... No, però clar, sí, sí. Jo crec que és el sentit de responsabilitat. Jo crec que hi fa molt, no sé com ho veieu, que els 5 anys de diferència, vull dir, de petites, jo no recordo mai que els pares fessin una distinció, una comparació entre les dues, i, però cap record, eh? No. Zero, nul, no, no, no. Nul, nul, ni de gran. Mira, la Gemma ha fet això i tu, no, mai, mai, mai a la vida, o sigui que per això trobo que potser, bueno, doncs en aquest sentit ho van fer molt bé, i també crec que els 5 anys de diferència ajuden, en sentit que durant els anys més sensibles estàs sempre en etapes diferents, no?
1: Sí.
0: Hi ha un aprenentatge, no? Suposo també important, Marta, amb les germanes, és a dir, de la teva germana també aprens coses, aprenem coses dels pares, però també aprenem coses de les germanes.
3: Clar, bueno, aquí lo, potser el més interessant seria que, clar, dintre d'aquest context familiar, no, tenim relacions que podem dir que són verticals, que serien aquestes entre generacions diferents, però clar, justament la de germandat, no, seria una relació horitzontal i que és entre iguals. Una altra cosa és que també és interessant veure quan les distàncies entre d'edat són més o menys grans, no? Perquè podem criar-nos en un context d'infància més o menys similar, no? Amb una proximitat d'edats, o a lo millor podem trobar persones que són germanes i que a lo millor tenen una distància molt gran.
0: No, i jo sempre penso, clar, que els teus pares, quan et van criar uns i quan van criar uns altres, no eren els mateixos. Potser ho estaven passant, ho invento, clar, econòmicament malament, quan va néixer la teva germana i quan vas néixer tu ja estaven bé i ja estaven en un moment plàcid, o tot el contrari, no? I això també suposo que afecta en les educacions i en les criances.
3: Clar, i els, bueno, evidentment que el primer fill o filla, en aquest cas podria ser una filla, no? La primera filla, les expectatives, tot el que se li transmet, quan tu ets per segona vegada, no? Mare o pare, transmets d'una altra manera, perquè tu ja has passat per una sèrie de coses, o sigui, tothom va canviant. Els infants també van canviant, no? Els moments de gelosia o de possibles rivalitats que hi puguin haver també faciliten o dificulten aquests processos. Vull dir que, clar, també hi ha processos personals, no? Aquí dins, una mica de la vivència.
0: I totalment.
3: Però les persones canviem.
0: Sí, sí, sí.
3: Per descomptat.
0: I a més no és el mateix néixer a l'època dels mòbils que néixer abans. O sigui, només et portes 3 anys amb el teu germà i allò hi ha un abisme. Eh? Escolta, una última pregunta, Marta Rico, que ens interessa molt. Hi ha un tema de que abans no se'n parlava tant, i que és el tema de les noves famílies. Hi ha noves parelles i també arriben les germanastres, les mitgermanes.
3: I aquí
0: és que, què és aquest tema? Perquè aquest tema, vaja, jo crec que hem de fer un programa d'aquest tema, però si ens vols llançar unes pinzellades...
3: Sí, no, mira, en realitat és que pensant sobre aquesta temàtica d'avui, clar, et planteges i dius, bueno, però què vol dir ser germà o germana, en aquest cas ser germana, no? I clar, entrem aquí en la lògica d'anar una mica més enllà, no? Perquè podem pensar que la germandat ve perquè hi ha un origen comú, però no té per què ser, no? És a dir, que trobem famílies recompostes en les que a lo millor pots tenir un mig germà o germana, una mitja germana, no? Compartim part o compartim mare, però no tots dos.
0: I això crea tensions o al contrari, a vegades és alleugeridor?
3: Mira, amb això tot, també hi ha estudis molt, molt interessants sobre el tema de recomposició, no? Perquè aquí juguen molts factors. La presència o absència de les persones progenitores, és a dir, és diferent. Si potser se t'ha mort un pare o una mare i la persona que ha sobreviscut, doncs, té una nova parella, que potser que estigui present l'altra persona, que hi ha hagut un procés de separació. Les relacions entre els adults també marquen les relacions amb els menors, no? Sí. També és diferent que t'enganxi això a tu, que els teus pares se separin, o les teves mares, o el teu pare i mare se separin als teus 40 anys, que això passi quan tu en tens 8.
0: Veig que hem de fer un programa, Marta Rico. Està claríssim.
3: I no només això, ja posant ja el tema, és que la germandat, ja no sé, podríem arribar a plantejar-nos aquesta qüestió sobre les persones que han estat concebudes amb els mateixos donants. No? Quin vincle s'estableix amb
0: un tipus de reproducció
3: assistida, amb l'adopció,
0: sí,
3: no?
0: Sí, l'adopció, totalment.
3: Quin paper té la germandat amb tot això? Vull dir que, bueno, ui, hi ha un món amb tot això.
0: Doncs,
3: sí, sí.
0: Escolta, haurem de fer un programa, vindràs aquí a l'estudi i ens ho explicaràs. Moltíssimes gràcies, Marta Rico.
3: A vosaltres.
0: Bona nit, antropòloga.
3: Bona
0: gràcies.
3: Bona nit. Adéu.

0: que aquest tema és apassionant, m'encanta. Falten 20 minuts perquè siguin les 10 de la nit. Esteu a Catalunya Ràdio, la sintonia de Catalunya Ràdio, amb les dones i els dies, amb l'Agnès Marquès i la Gemma Marquès, les germanes. Com tenim la mare? Molts whatsapps o què?
1: Sí, va enviant, ella va dient,
0: Què opina? Què opina la Fina?
1: Ara ha enviat un missatge que diu mai, que deu ser mai. De quan he dit que no ens va comparar mai, no ens ha comparat mai.
2: Ella
1: va fent el comentari, la tertúlia a casa.
0: Està fent la tertúlia. Ens acompanya la Mar García Puig, que la teníem aquí calladeta, però el tema de les germanes a tu t'encanta també.
3: A mi m'encanta el tema de les germanes i de les germanastres, que ja en farem un altre de programa.
0: I tant, i tant. Escolta'm, tens aquí un munt, has preparat un munt de coses, jo et diria que facis un resum, perquè tenim a Olga Ábalos. Olga Ábalos, tens germanes tu?
4: No.
0: No, d'acord.
4: No.
0: Tu has hagut de pensar,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, no, perquè tinc un germà, un germanastre i un germà polític.
0: Uau! Escolta, et mereixes tres programes, tu. Doncs anem-hi molt fort. No sé, has sentit una mica el que deien les germanes Marquès, Marc García Puig. Serien una mica donetes?
3: Doncs una mica bones, sí. Bones. Donetes, Little Women, no? El clàssic de Louisa May Alcott. I jo venia amb la idea de parlar amb tu de la Jo. De la Jo, el personatge, una de les germanes de...
0: La més indòmita, que seria una mica la Marquès. És la Jo.
1: Sempre em va agradar a mi la Jo, ja,
3: sí, no? És que moltes ens hem identificat amb la Jo. No, però el que per exemple passa amb Donetes, no? Que és la traducció al català, o per exemple amb...
0: De Mujercites, per si algú s'ha perdut.
3: Sí, de Mujercites, Little Women, o per exemple també amb les germanes de Jane Austen, no? Que Sentit i Sensibilitat, Orgull i Prejudici, també hi ha parelles de germanes. És que normalment la gran, no? És la cuidadora, la que té cura, la responsable, etc. I a la segona se li permet aquesta rebel·lió, no? En la Jane Austen és molt curiós, Sentit i Sensibilitat, les estic mirant les germanes Marquès i em ve, no sé si heu llegit, heu vist, sí, les pel·lícules,
0: sí,
3: no?
0: Sí.
3: De fet, Jane Austen utilitza dues germanes, no? Que una té el sentit i l'altra té la sensibilitat, la gran és la responsable, la petita

0: a la trucada l'antropòloga parlava de l'amor i la gelosia entre les germanes i com es pot combinar tot, no? Moltes vegades entre les germanes, no només en els llibres, sinó les pròpies autores, creadores, s'alimenten la creativitat, no? De fet, les muses gregues eren germanes, no? Filles de Zeus, no? Llavors, la Vanessa Bell i la Virginia Woolf, que no es coneix gaire bé la seva relació, una era una pintora destacada i l'altra escriptora, es van retroalimentar molt en la seva creativitat, però després tenien una relació també difícil de gelosia, triangles amorosos, no?
1: Jo abans els he preguntat a les Marquès si havien compartit nòvio i es veu que tot bé.
0: No. Elles no van arribar a compartir nòvio com perquè estaven com a destemps constantment, no? Per exemple, el marit de la Virginia Woolf al principi es volia casar amb la Vanessa Bell. El que passa és que la Vanessa Bell havia conegut el Clyde Bell, no? Llavors va dir, bueno, doncs vinga, les germanes, no?
1: Us imagineu que us
2: passa això? Quin gran enrenou, això? No.
3: Ah, seria un problema gros.
2: No, jo crec que hauríem fet retirada, Tinc la sensació que no em ficaria mai tan en aquest enrenou.
1: És un tomàquet bastant grandiós.
0: Sí. Jo vull llegir, quan estaven les dues gairebé amb 50 anys, la Virginia Woolf, que és que, clar, és tot un personatge també en la relació amb la seva germana, una molt petita cita que li escriu en una carta, que us quedareu, li diu Virginia Woolf a Vanessa Bell en una carta gairebé 50 anys. Li diu, estic profundament i apassionadament enamorada de tu, sense que aquest amor sigui correspost, i encara sort que la teva bellesa s'ha fet malbé, perquè així el meu sentiment incestuós podrà refredar-se, encara que ha sobreviscut a mig segle d'indiferència.
1: Uau! Però perdona, això és entre germanes?
0: Sí, Virginia Woolf li escriu en una carta a Vanessa Bell, que va tenir el cognom de casades, però eren Stephen, les dues, no? Germanes. Li escriu en una carta, quan gairebé tenen 50 anys, aquesta declaració d'amor, que a més li diu que han veït malament. Virginia Woolf, que sempre està, no? Amb aquestes petites pulles. Llavors, jo convido a vosaltres dues, però a totes les oients també, a llegir una mica sobre la relació entre Virginia Woolf i Vanessa Bell, que és molt desconeguda, però com podeu veure, és realment interessant.
1: És de pel·lícula, això, mare meva.

0: Kate Bush, que em sembla que no tenia germanes, tenia un germà, crec.
1: A mi, però... saps que no ho sabia?
0: Sí, sí, però ara ho busco, que m'he tirat a la moto jo també. Vull dir.
1: És que això està una mica per tu, dedicat a tu.
0: Exacte. Escolta'm, vols parlar de les Bronte? Jo ja ho saps què opino de tot això.
1: Tu apassionada de les Bronte.
0: Jo, m'encanta.
1: Tu estàs en la Brontemania, però... perquè ja es coneix com la Brontemania, eh?
0: Sí.
1: La passió cap a les germanes Bronte.
0: Sí, sí, tenia dos germans, la Kate Bush, ho he buscat. És que em sembla, havia vist un documental, dic, ui, esperat un moment, que ara hi haurà una germana per allà.
1: Doncs la Kate Bush, com tu, Montse, com jo, no sé si com vosaltres, atrapades a la Brontemania.
0: Buscar referents de la literatura, és a dir, llegíeu les germanes Bronte perquè pensàveu, ella és l'Agnès i jo sóc la tal, o què?
2: No, tant així jo no, tant així no, però és veritat que Jane Austen i les germanes Bronte les hem tingut, les hem llegit.
3: Sí, sí, sí. I perquè a mi en general és que m'agraden les històries de dones, en general.
0: Sempre, sí, eh?
3: Sí, no sé. Sempre m'interessen més, no ho sé.
0: T'haurem de fitxar, les dones i els dies.
2: Home.
3: No, bueno, no sé, sí, sí. I sobretot, per exemple, en el seu últim llibre li vaig dir... Vaig dir, m'agrada perquè...
0: Perquè és una història d'una dona.
3: De dones, sí, de dones. I això m'atrapa més, mira, que les històries d'homes. No ho sé.
0: No, no, està bé. Doncs les germanes Bronte, que són un cas com un cabàs.
1: Són un cas com un cabàs. Tenim tres germanes nascudes en aquests erms del nord d'Anglaterra, paisatges solitaris, freds, filles d'un reverent progressista que els... va ser per ell era important que estudiessin. De fet, eren sis, però dues de les germanes van morir, igual que la seva mare, quan les germanes Bronte eren, quan les tres germanes Bronte, Emily, Charlotte i Anne, eren molt petites, tenien un germà, però ningú li ha fet ni cas al germà, Patrick.
0: Es veu que estava tot el dia begut, per això m'han dit.
1: Escrivia també, però, en fi, jo no sabria citar ni una obra de Patrick, no? Però llavors,

0: aquestes tres germanes que viuen aïllades, marcades per la mort, i de fet es parla de la maledicció Bronte, perquè les tres van morir de tuberculosi, també tot molt brontemaníac, no? Quan eren molt joves, 29, 30 i 38 anys.
1: El que passa és que van fer feineta.
0: Van fer molta feineta, perquè precisament aquest aïllament va crear un vincle molt fort entre elles, i un vincle, que això també m'apassiona, no?, com es van retroalimentar literàriament, literari, no? Creaven mons imaginaris des de que eren molt petites, tenen noms aquests mons imaginaris, Àngria o Gondal, no?, que eren mons amb la seva geografia, la seva història, dinasties i tot això. Però més enllà d'aquest mite, que de fet si tu vas a Yorkshire pots fer la ruta, no?, de les Bronte i tot plegat, la veritat és que van escriure llibres importantíssims, i el meu preferit, perquè tothom té una Bronte preferida, no?, i un llibre de les Bronte preferides, no? La meva preferida és Charlotte Bronte i el meu llibre Jane preferit Eyre. És Jane Eyre.
1: Sí.
0: I tu ets de Sims Burles Cosos?
1: No, jo sóc de Jane Eyre, perquè és el primer llibre que em vaig llegir, més a més.
0: Val, ja.
1: Sí, això no se t'oblida mai, sé on el vaig comprar i sé per què el vaig comprar, i me'n recordo qui me'l va vendre, o sigui que...
2: Jo vaig llegir primer Sims Burles Cosos. Oi, que el teníem a casa?
3: Sí, els tenim a casa, segur que a casa els papers estan.
1: Us passava a vosaltres que sí que us barallàveu per aquest llibre és meu, o us barallàveu per altres coses?
2: No ens hem barallat gaire, és no. Que no... Tu recordes? Tens record de...
1: Ni una, no m'ho crec.
3: No, sí, home, alguna baralla, clar, que hem tingut de batalletes o... Jo què sé.
2: No, tens, no ens en recordem.
1: Ni batalla de pastigolles.
2: El cotxe, quan vivíem a Bilbao i anàvem i veníem, sí, fèiem moltes hores de cotxe, clar, anàvem creixent llarguirudes i no hi cabíem,
3: sí,
2: per
3: no
2: dormir,
3: aquí,
2: no?
3: Passis
2: d'aquí, allò que...
3: Aquest colze fora,
2: típic, típic.
3: Aquesta és la meva part.
2: Aquest genoll, sí, aquest turmell, aquesta cama, sí, no? Això sí, però poca... No tinc
1: un
2: memòria.
1: Un tema d'espai, eh?
2: Un tema d'espai, clar, eren moltes hores en cotxe.
3: Moltes, hem fet molt cotxe, eh? Molt.
2: Molt, molt.
1: I escolta, ara que explicava ella això de les germanes Bronte, cadascuna, m'imagino tancada de la seva habitació escrivint, clar, l'Agnèsia ja porta un parell de novel·les o tres, ja, no? I tu tens alguna afició així? Alguna afició allò íntima, podríem dir?
3: Bueno, a veure, de llegir m'agrada molt.
1: Sí?
3: Sí, també m'agrada...
2: Pintar?
3: Pintar, però és que clar, és una cosa... que només ho puc veure jo, saps? M'agrada fer-ho, però no ho puc ensenyar, vull dir,
1: no.
3: M'agrada. Però...
0: Tenim aquí una Virgínia i una Vanessa, estic veient!
3: Sí, m'agrada.
2: Bueno, però també ho hem vist a casa, no? També el pare pintava, sí, la mare també ha escrit, no? I...
3: Sí, també m'agrada molt llegir, sí, el tema del Círculo de Lectores a Bilbao, jo tinc, o sigui, molt clar com venia el comercial a la porta de casa, perquè venien a la porta, et deixaven el catàleg, passaven a la setmana o 15 dies, llavors tu li donaves la butlleta amb els tres llibres per aquell mes, i això la meva mare ho feia molt. I de tant en tant d'aquests tres llibres doncs, havia algun juvenil o infantil per nosaltres. Llavors, sí.
1: Però no es barallaven. Doncs escolta, no passa res. Aviam,
2: sí que ens hem barallat. Li vaig pintar no sé quina nina, que tu encara te'n recordes.
3: Sí, encara me'n recordo, clar. Sí,
1: això surt, no? Això sortirà algun dia. Algun dia sortirà.
3: Clar, sí.
1: Doncs germanes Marquès, Agnès Marquès i Gemma, moltíssimes gràcies per venir, per haver-nos explicat tot això aquesta nit.
2: Gràcies a tu.
1: I res, perquè crec que és important també parlar del que passa a les germanes. Avui no m'he obert els telèfons perquè crec que ho patem. Anem a la publicitat i quan tornem continuem amb l'Olga Ábalos i també deixem que es quedi la Mar García Puig, parlem de música, no sé de què acabarem parlant. Moltíssimes gràcies. Merci.
3: Gràcies.

0: minuts i arribem a les 10 de la nit. Últim dia de la temporada, pràcticament. Bé, no, últim dia no, eh? Jo és que tinc ja moltes ganes d'acabar, però demà fem programa, que riureu, ja us ho dic. I divendres també, eh? Però estem a l'última setmana amb Olga Ábalos, aquesta dona que té molts germans.
1: Tinc
0: ens ha encantat,
1: quants,
0: això.
1: Sí, tinc una família nombrosa.
0: I escolta, parlàvem, de fet, avui volies parlar de... Les dones tenim molta tendència a fer cançons sobre arribar tard i ens va perfecte perquè estem arribant tard també a la teva secció.
1: Sí.
0: Marc García Puig, tractem així la gent. Tu no has pogut explicar pràcticament res de les germanes Bronte, ella arriba tard, així que Olga Ábalos, explica el que vulguis.
1: Home, mira, estem escoltant Carol King amb el... potser l'arribar tard més icònic de la història de la música pop, que és aquest It's Too Late, que és una declaració de quan a tu et plantes davant de la vida, no? Normalment les dones són les que callem en una relació amorosa, doncs aquesta cançó, i sobretot amb aquesta veu tan dolça que tenia la Carol King, diu, saps què? Ara em planto i et dic, nano, has fet tard, ara la nostra relació s'ha acabat, no?
0: Això t'encanta, tu, eh?
1: Home,
0: treure l'espasa làser allà.
1: M'agrada molt perquè, sobretot, fer-ho amb una cançó pop, i tan dolça, que molta gent la canta i a vegades cantem moltes cançons que no sabem ni què volen dir.
0: Això ens ha passat molt als d'aquí, que vam aprendre anglès i de grans.
1: I et quedes amb...
0: I hem estat fent It's Too Late, xumi-xumi-xumi-xu,
1: sí.
0: I després, déu-n'hi-do, el que estàs deixant anar.
1: Sí, doncs volia parlar d'això, de com les dones, a través d'algunes cançons, s'han plantat i li han dit, ja sigui a la seva parella, al company, a l'amant, o fins i tot a una altra dona, ei, has fet tard.

0: Rockera per antonomàcia, Pat Benatar. També dient Little Too Late, que és una mica... Allò, quan ho dius en diminutiu, és que... Ja tens
1: molt
0: els ovaris plens.
1: Has fet molt tard. Clar, per qui no conegui Pat Benatar, va ser una de les primeres icones de dones rockeres dels anys 80. De fet, va ser la primera dona que va aparèixer com a líder d'una banda rock a l'MTV l'any 1982, i va ser el segon videoclip que mai va publicar, que mai va transmetre la MTV, i allò va ser un xoc per a molta generació, una generació d'adolescents que estan mirant la televisió en aquell moment, van dir, uau, qui és aquesta dona, no? Una dona que volia ser entre Liza Minnelli i Led Zeppelin, i a partir d'aquell moment ella va tenir una carrera fulgurant, sobretot en els anys 80. Als 90 es va desinflar una miqueta, però va acabar guanyant 4 Grammys, i entre els seus èxits hi ha aquest Little Too Late.
0: Doncs meravella, escolta'm, no podem acabar el programa sense sentir Senyora, de la Rocío Jurado.

0: veure, la jurada qui li diu que arriba tard?
1: Li diu que arriba tard a la dona de l'home amb qui ella s'ha embolicat. És a dir, hi ha un matrimoni, ella, la jurada, és l'amant del senyor, i llavors quan la que és l'esposa se n'adona que el seu home té un amant, l'amant li diu, saps què, senyora? Ara fas tard, perquè he estat jo la que m'acabo d'emportar el teu marit.
0: Uau, això sí que avui que parlàvem de la competició entre dones, aquí no hi ha dubte. Però no. Estic segura que aquesta lletra la va escriure un senyor.
1: La va escriure Manuel Alejandro.
0: Ah, veus.
1: I és
0: sempre ens veuen com unes arribes.
1: És fascinant com moltes d'aquestes grans cançons de folklòriques, no? que són aquestes declaracions d'intencions, no? Les acaba escrivint un home i penso, uau, com pot ser que un home acabi llegint la ment, no? O fent, perquè després cantat per boca d'una dona sent una cançó feminista, però que l'acaba escrivint un home, que de fet és el mateix cas que el que sentirem ara.
2: No es preciso que grites cuando hablas, ni es preciso que...
0: Olga Ábalos, Marc García Puig, vosaltres us dutxeu amb la Pantoja?
1: La meva mare.
0: Aquí ho deixo. Aquí ho deixes. Això escolta, me voy, de què va Isabel Pantoja, l'última cançó d'avui?
1: És una cançó escrita per José Luis Perales i és de les cançons que José Luis Perales va escriure a la Pantoja després de la mort de Paquirri. I és una cançó que diu, saps què? Me voy, he trobat un home, un altre home, i ara me'n vaig. Escolta'm, una declaració d'intencions, i aquí et quedes.
0: Doncs escolta, nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les dones i els dies, amb Conchi Vecino avui aquí pujant els faders. Nosaltres hi tornarem demà a les 9 de la nit. Ens encanta fer aquest programa, però demà ens agradarà molt, perquè parlem d'aquelles frases que us han dit moltes vegades a les senyores de on vas, que ja no tens edat per anar a vestir d'així. Doncs demà portem dones que amb l'edat que volen fan el que els dona la gana i porten la roba que els interessa. Això demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio. Gràcies, no cal que aplaudiu. Merci, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els pressupostos de Salvador Illa rebran avui l'aval definitiu del Parlament. Esquerra i els comuns oxigenaran la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC. Fins ara, l'executiu havia funcionat amb els prorrogats del 2023, els últims que la Cambra Catalana va aprovar. Els d'Oriol Junqueras adverteixen, però, que cal avançar en el nou sistema de finançament abans de la aturada estival. El cap de files dels republicans del Parlament, Josep Maria Jové, ho ha traslladat aquest dimecres al president, que li ha replicat assegurant que manté el compromís intacte.
2: No tornin a fer tard. Acceleri, pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més.
3: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
1: Junts i el Partit Popular, per la seva banda, en retret a Illa, falta d'explicacions al voltant dels casos de corrupció que esquitxen els socialistes. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Avui, que fa just una setmana del doble terratrèmol a Veneçuela, el nombre de víctimes ja frega els 2.300 morts, més d'11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. El País comença avui el primer dels 7 dies de dol nacional per la catàstrofe, mentre els equips de rescat continuen buscant supervivents entre la runa.
1: S'investiguen les causes de l'accident d'un autocar ahir al centre de la ciutat de Lleida, que va deixar 44 ferits, dels quals 4 continuen a la UCI. La conductora va donar negatiu en les proves d'alcohol i drogues. Ara s'intenta esclarir per què l'autocar es va desviar del trajecte.
4: La cerimònia de presentació dels equips del Tour afectarà aquest migdia el trànsit de Barcelona. A les dues es tancaran els carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí. Els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant la façana de la Basílica.
1: Rescaten 16 nens que vivien confinats des de feia 4 anys en una habitació d'Ohio, als Estats Units, en condicions deplorables. Amb edats d'entre 1 i 18 anys, vivien reclosos en un espai de 4 metres quadrats envoltats d'excrements i no apareixien en registres mèdics ni governamentals. La policia ha detingut els pares i els avis dels nens i se'ls acusa de 17 càrrecs per haver-los posat a perill. Catalunya tindrà un organisme públic pioner a escala internacional que vetllarà perquè les empreses que operen al país no vulnerin els drets humans ni ambientals als estats on tinguin activitat.
4: El Parlament ha aprovat la proposició de llei per crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, impulsat per la Federació Catalana d'Organitzacions per la Justícia Global. Júlia Martí, portaveu de la Federació.
5: Aquest mecanisme serà molt útil per poder avançar en aquesta lluita contra la impunitat empresarial.
4: La llei no convenç les patronals. Salvador Guillermo, director d'Economia i d'Estudis de Foment del Treball.
6: Les empreses catalanes ja s'estan adaptant a les noves exigències europees en matèria de diligència deguda. Per això, sorprèn que es vulgui impulsar una regulació més exigent que afecti a la totalitat d'empreses, a diferència de l'europea, sense haver demostrat que existeixi un problema generalitzat que ho justifiqui.
4: La creació del centre s'ha aprovat amb els vots a favor del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP, l'abstenció de Junts i els vots en contra del PP, Vox i Aliança Catalana.
1: Esports, el Mundial de Futbol Bèlgica ha eliminat el Senegal. La selecció belga perdia 2-0, però ha marcat 2 gols en el tram final. Ha forçat la pròrroga i s'ha acabat classificant gràcies a un penal en l'últim minut del temps extra. Bèlgica s'enfrontarà als vuitens de final contra els Estats Units, que aquesta matinada s'han imposat a Bòsnia-Herzegovina per 2-0.
4: D'altra banda, Anglaterra també ha hagut de remuntar per imposar-se per 2-1 a la República Democràtica del Congo a la pròrroga. Harry Kane ha fet els 2 gols anglesos, tots dos després d'una assistència del nou jugador del Barça, Anthony Gordon. Anglaterra s'enfrontarà a Mèxic als vuitens de final.
1: I Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells. Laporta manté que seguiran defensant-ne la integritat i la imatge davant d'atacs externs. I d'altra banda, ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació, com per exemple la de Julián Álvarez.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 2 de juliol. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que tindrem un temps 100% estable. Dia de sol de cap a cap, ni durant la tarda creixeran nuvolades. Tindrem una matinada més suau, sense calor nocturna, o sense la calor nocturna d'aquests últims dies, segurament ho heu notat. I en canvi, al migdia, les màximes pujaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran els 37 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matines. Avui a Colera, l'Alt d'Empordà, el sol sortirà un quart de set del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts.
0: Laura García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matines. Avui, 2 de juliol, fa 40 anys, l'estrella Lindsay Lohan, una actriu que ens ha deixat frases com aquesta.
0: A veure.
1: Quan algú em diu que no faci alguna cosa, encara em venen més ganes de fer-la.
0: Mira-la, ella és provocadora, Lindsay Lohan. Ella provoca. Bé, avui l'equip d'aquest programa està veient pràcticament des d'una cantonada com ens saluden les vacances. Ens queda un despertador i tal i com estem fent aquesta setmana, ens despertarem amb una cançó que ens convida a sortir del llit. Toca enfilar el dia amb un artista optimista, simpàtic, bona gent, amb un talent brutal i que no para de fabricar èxits. Avui li toca el torn a Nil Moliner.

0: El Despertar, que és com es titula aquesta cançó, és un èxit amb una lletra que ens convida a viure la vida. De fet, Moliner, amb un talent especial per les lletres, diu: si la llum s'apaga amb el temps, que la foscor no et faci por. Treu les armes del teu cor, que la lluna brilla més que el sol. O viatjarem de nit i sense dormir, aprofitant l'aire i sense patir, descobrint les maneres de vèncer totes les fronteres. Al llarg d'aquesta temporada hem viatjat de nit, però sempre hem acabat veient sortir el sol. I sí, no negarem que un nou dia sempre és un regal, tot i que molt sovint ens n'oblidem. També és cert que potser aquestes hores del matí no tenim el cervell preparat per processar aquest pensament. Però per sort sempre hem tingut el nostre gran aliat, el cafè, el te, o el que els faci obrir els ulls i despertar-vos. I parlant de despertar, més enllà de la cançó de Nil Moliner, avui és el penúltim despertar dels matiners, o més ben dit, és el penúltim dia d'intentar ser persones a aquestes hores del matí. Tenim un mig somriure a la cara i ens heu de permetre aquesta petita llicència, segur que ens enteneu, perquè només els que ens despertem o matinem sabem perfectament què significa aturar l'alarma del maleït despertador.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui, home, tu diràs, serà un bon dia. Pràcticament 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dia, bon
2: dijous. Molt bon dia, què tal? Molt bé, vos.
0: Bé. Avui ja amb les vacances a la cantonada.
2: Això parla per tu.
0: Sí, sí, clar, m'has preguntat a mi, no?
2: No, però... Sí, tant, perquè el matí continua després de, amb el Frederic Vincent a partir de dilluns que ve, no t'ho deia malament, vull dir que, que segur que hi ha molts matiners que pobres no faran vacances i que hem de ser solidaris i per tant hem de celebrar les nostres, perquè jo també començo vacances divendres, però també avisar que el matí continua, almenys amb el Frederic Vincent, que estarà en marxa, i nosaltres seguirem encara aquests dos dies amb tot el peu al canó, amb diversos temes. El primer, ahir Salvador va dir que havia sigut no va dir un error literalment, però que s'havia d'haver plantejat diferent la gratuïtat de l'AP7, que és una autopista que des de que és gratuïta
0: nacional.
2: Doncs, sí, exactament. En parlarem amb el Josep Lluís Merlos, perquè és un dels temes que més afecta els conductors, que n'hi ha molts que ens escolten a aquesta hora i segur que n'hi ha molts que estan passant per l'AP7, i tractarem el tema perquè té tela. Després entrevistarem la Míriam Nogués, la portaveu de Junts al Congrés, per parlar de la via Starmer, que és aquesta cosa que diu Junts, que és el pas al costat d'Artur Mas tota la vida, però queda més modern dir-li via Starmer. I després anirem a Palau Saverdera, que hi ha un gos perillós que està generant debat al municipi, n'ha matat un altre, i hi ha molt debat al municipi sobre què fer-ne. I després un tema que també generarà debat: detectius privats que investiguen llogaters. Atenció a aquest tema, que explicarem al matí de Catalunya Ràdio a 10:15.
0: Obrirem
2: la taverna última de temporada i a les 11, Jordi Savall, músic i director d'orquestra.
0: Quina meravella, el Jordi Savall. Que bé que vingui al matí de Catalunya Ràdio. Per cert, seguint el partit del Mundial, Bèlgica sent...
2: És repetit. Bèlgica Senegal.
0: I per què ho fan ara aquí?
2: Bueno, perquè és el canal de Zon, que té el 3 del Mundial,
0: que ara mateix
2: no hi ha cap partit en directe. Bèlgica Senegal, ha passat Bèlgica 3-2 remuntant i a la pròrroga.
0: Fa estona estem només a 32 minuts del partit.
2: I fa mitja horeta que ha acabat
3: els Estats Units contra
2: Bòsnia, que ha guanyat 2-0 als Estats Units.
0: Molt bé, doncs veus, perfecte, sort que tinc a tu, perquè
2: si
0: haguéssim de fer la TDC, transmissió d'encanalies, això seria ràdio rigorosa,
2: però escolta, ens ho passaríem l'altre dia. Ens ho va passar estupendament. Va, fins ara.
0: Gràcies, Maiol. 3 minuts, 6:15 del matí, això suposo que ho estic dient bé. No estem en directe, no és remissió. Estem fent els matiners a Catalunya Ràdio. Àlex, què passava al món mentre dormíem?
4: Doncs mira, avui Donald Trump és un home especialment feliç.
0: Ah,
4: no
0: sí?
4: No pas perquè faci vacances, sinó perquè ha estrenat el nou Air Force One.
0: Ah, mira, quan feia que no hi havia un Air Force One? Devia fer temps, no?, que no s'estrenava.
4: De fet, una estrena d'una mica, ara ho explicarem, perquè estem parlant de qui estem parlant i, òbviament, quan estem parlant de Donald Trump, sempre hi ha una mica de polèmica. Durant el seu primer mandat, Trump va trobar que l'Air Force One era més aviat vell i que no estava a l'alçada del càrrec.
0: Caramba!
4: I, per tant, va ordenar a Boeing que en fes un de nou, però fer un avió d'aquestes característiques no són 4 dies.
0: I de 4 duros.
4: Ell no l'estrenarà. L'estrenarà el president que el rellevi. Però no volia esperar-se tant i, per tant, va decidir o va trobar la manera d'aconseguir un Air Force One.
0: De veritat.
4: Què va passar? Que els seus amics del Qatar li van regalar un avió Boeing d'aquests de dos pisos, molt gran.
0: Qatar, eh?
4: Sí, Qatar. I aquí hi ha la polèmica. No és molt ètic acceptar un regal d'aquest tipus i tot això, i tampoc no és molt ètic gastar-se 400 milions d'euros, o de dòlars, millor dit, de l'erari públic per arreglar aquests.
0: És que estava pensant ara, ètica i Trump no crec que vagin gaire agafats de la mà, també t'ho dic.
4: Es va gastar 400 milions d'euros per adaptar aquest Air Force One a les seves necessitats. Què té?
0: Perquè hi ha un jacuzzi a dins.
4: Perquè no és com un avió comercial. Eh? Estem parlant d'aquests avions de dues plantes. Doncs
0: un duplex.
4: Una sala principal tipus saló amb sofàs de pell, botagues grans i taules per reunions. Té un dormitori presidencial amb llit gran, vestidor i bany privat amb dutxa.
0: Dutxa, no banyera.
4: Sí. Diversos salons privats per a reunions o descans dels passatgers VIP. Com si no es pogués ser un... Com si es pogués ser un passatger...
0: Com si no pogués pujar a l'Air Force One.
4: Exacte. Oficines equipades perquè el president pugui treballar durant el vol. Menjadors i cuina de gran capacitat preparats per servir desenes de persones en qualsevol moment. Acabats de luxe, amb fustes nobles, marbre, catifes gruixudes, il·luminació ambiental i molts detalls en tons crema...
0: Això puja de preu, l'ambientació.
4: Beix i daurats. Doncs escolta'm, l'estrenat estava supercontent.
0: Home, t'ho diràs, però home, sí.
4: Ha vist la premsa ja mateix i ha dit, m'aturo i faig declaracions.
0: Pues sí, s'ha comprat un duplex que vola, aquest home, bàsicament.
4: I ha dit una d'aquelles coses que el defineix com a personatge.
0: Visca la pau al món.
4: I exemplifica una mica la seva filosofia de vida.
3: N'estem molt orgullosos i pot ser dues coses. Pot senzillament mirar-lo o pots exhibir-lo. I això fem. Crec que el país no hauria d'estar molt orgullós.
4: Pots portar amb discreció o dir, escolta, mira quin tros d'avió que porto.
0: Sempre m'acabo imaginant que deu pensar la gent que ha votat a Trump en el seu moment, t'ho dic de veritat, molts americans.
4: Alguns
0: segur, a l'Amèrica profunda estan encantats de la vida. Però aquells que diuen, mira, el votem per veure què tal, veient les bestieses del seu regnat.
4: Imagina.
0: Gràcies, Àlex.
4: Vinga, adéu.
0: Hem arribat a un quart de sis del matí. A aquestes hores volem saber més enllà de Trump. Ara sí, centrem-nos, perquè avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Marino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món seria un lloc millor si valoréssim com cal el talent local. A Finlàndia, l'Ajuntament d'Helsinki ha engegat un pla per reclutar mestres d'educació infantil de l'estat espanyol, oferint-los sous de 3.200 euros bruts mensuals i habitatge a preus raonables. Els primers docents que hi han arribat diuen, però, que el que més els ha impressionat són les condicions de treball a l'aula. Queda molta feina per fer.
0: Moltíssima feina per fer amb aquesta notícia que ens explica ara mateix l'Andreu Merino. I alerta, perquè ens ha sorprès moltíssim a Marta Dua Lipa, que avui jo crec que se'n parlarà poc.
6: Sí, Dua Lipa ha obert una nova llibreria a Oporto. No sé si ho sabíeu, si ho coneixíeu. És que la cantant devora els llibres, li encanta llegir. De fet, va fundar un club de lectura amb milions de seguidors i, de fet, és un dels projectes culturals més seguits arreu del món, amb què ha aconseguit apropar la literatura a un públic que potser no estava acostumat a llegir. Ara aquest club de lectura i la històrica llibreria Lelo de Oporto s'han ajuntat, han decidit col·laborar i han creat la Manifesto Library amb milers de llibres, i Dua Lipa, ara us recordarem, va ser l'encarregada d'obrir el Premi Booker Internacional i ho feia amb aquest discurs sobre els llibres i la lectura. Sentim-ho.
7: Llegeixo tant com el temps em permet, i mentre que alguns dels llibres que m'encanten es converteixen en títols de clubs de lectura, d'altres me'ls guardo perquè continuïn sent passions privades. Quan vaig llançar el meu club de lectura, no va ser en un cafè acollidor de Londres, va ser amb un grup de lectura a la presó de dones de Downbeat. Una de les converses més interessants sobre un llibre que mai he tingut va ser aquell matí a Downbeat, i mai oblidaré el que una de les dones va compartir amb el grup. Que si hagués llegit més llibres quan era més jove, potser no seria a la presó. Aquell moment em va fer adonar que llegir un llibre sovint és molt més que una activitat solitària.
0: Escolta'm, quina meravella, Dua Lipa, m'encanta...
6: És la millor, Dua Lipa és la millor. Ens encanta.
0: I a més a més, quin discurs que l'hem traçat.
6: Recomano que el recupereu tot sencer, perquè això, evidentment, és un fragment, però ahir me'l vaig tornar a posar i vaig dir, ai...
0: Molt bé.
6: Que bé que persones com aquestes i joves i amb tanta influència
0: promocionin
6: de llibres i de lectura.
0: Sí, senyor. Vinga, bones notícies per engegar el matí, Lara.
6: Doncs avui la cosa va de gats.

0: vespre a Catalunya. Benvinguts al programa més matiner de la ràdio. A veure, per favor, a veure per on ho reconduïm tot això amb aquesta cançó.
1: En concret, parlem de la comunitat de gats que habita l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Són els residents més longeus. La colònia porta més de 20 anys instaurada a la UB i ja ha vist graduar-se nombroses generacions d'estudiants. És per això que ara estudiants i professors han constituït un grup de voluntaris per tenir cura dels gats. Un grup format per 10 persones que es fa dir, atenció, Universigats.
2: Molt bé.
1: Els donen.
2: Molt bé.
0: Molt bé, que una bona cerveseta per treure el nom, eh?
1: Els donen menjar i ara amb l'onada de calor els porten aigua per beure i els posen gel al pinso. A l'hivern els duen mantes i bosses d'aigua calenta perquè no passin fred. I fins i tot els guàrdies de seguretat de la UB cuiden els gats i els vigilen perquè no els passi res i ningú els faci mal.
0: Ai, que bé, quin respir ja sense aquesta cançó de Don Gato.
1: És perfecta aquesta cançó, me la cantava la meva àvia.
0: M'ho dius?
2: Sí. No, no, ahir vas estar molt contenta quan la vas trobar, Tron.
1: Sí,
0: veus?
1: No? Sí, ella pensant, dic, calla, la cançó de la iaia.
0: Veus, Don Gato? I la podries cantar a capella?
1: Home, clar. Estava el senyor Don Gato.
0: Fem el penúltim programa.
2: Vinga,
0: es nota.
2: Anem amunt.
0: Quin motiu tenim per saltar del llit? Tot Serra, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Encara que avui hi hagi partit al Mundial de Futbol, un bon motiu per saltar del llit és pensar-se dues vegades això de penjar una bandera d'Espanya al balcó. No per res, però pot portar problemes. I és que la llei de propietat horitzontal posa alguns límits. El propietari d'un pis pot modificar elements arquitectònics, instal·lacions o serveis del seu pis sempre que no alteri la seguretat de l'edifici, l'estructura general, la seva configuració o estat exterior, ni tampoc perjudiqui els drets d'un altre propietari. La façana, encara que el balcó sigui d'ús privat, acostuma a considerar-se un element comú de l'edifici. La comunitat, doncs, podria oposar-se a penjar la bandera al considerar que s'ha alterat l'estètica d'un espai comú.
0: Amb només 10 minuts arribem a 6:15 del matí. Obrim, com cada dia, la revista del cor dels matiners per saber precisament l'ara com batega el cor aquest matí.
1: Doncs batega amb la nòvia de Lamine Yamal, la influencer Inés García. Ha penjat un vídeo a Instagram en què explica com es van conèixer amb l'estrella del Barça i diu que va ser a través de les xarxes socials.
4: No te lo digo por redes sociales. O sea, llevamos mucho más tiempo de lo que la gente se cree, mucho más. O sea, a mí empezaron a ver con él cuando nos fuimos a Grecia unas semanas antes y todo eso. Yo conozco a Lamine desde hace mucho, mucho más. Mucho más, tampoco 3 años, ¿sabes? Pero bastantes más meses de los que la gente se cree. No voy a dar muchos detalles, no ha sido como ni muy rápida. De hecho, sí, bastante lenta. Estuvimos mucho tiempo hablando antes de vernos, mucho, mucho tiempo hablando. Y ya está.
2: No había, ¿no?
1: Tenia novia abans, no?
0: Sí.
2: La Nicki Nicole.
1: Sí, la Nicki
0: xerraven,
1: Nicole.
0: Xerraven.
2: Ah. No, dic la Min,
0: sí, sí.
2: Amb Nicki.
0: Que dic que xerraven amb l'Inés.
1: Ella diu, hace mucho tiempo y potser feia 2 mesos.
0: Però quants anys tenen?
1: 18. O així.
2: Que visquin.
1: Parlàvem de feia molt temps i potser portaven 2 samaretes.
0: Amb 18 anys què fas?
2: Parlar, tot el dia parlar.
0: Vas tirant...
2: Sí.
0: Sí, sí. Després de molt temps dius, què vaig fer en el seu moment?
1: Una mica cap aquí, una mica cap allà. No, està molt bé.
0: I el to de veu és una mica...
1: No,
0: una mica... És que té una veu una mica...
1: Sí. Gràcia.
0: Mira,
1: no el bullying,
0: Don Gato.
1: Molt bé.
2: Se ha dit, ets un
0: botejador. El cop també batega el sapat aquí.
2: Sí, a veure, està a punt de fer 50 anys, una mica més gran que Inés García.
0: Doncs està estupenda, eh?
2: Déu-n'hi-do. Jo ahir vaig veure la foto a la portada a la revista de lectures. Li han fet una llarguíssima entrevista per fer una mica de balanç de la seva vida. Ella, recordem, ha repetit en més d'una ocasió que va apartar-se de la vida d'actriu, la vida professional, per dedicar-se plenament a cuidar els fills, que ha sigut sempre una decisió personal, que en cap cas s'ha sentit forçada ni pressionada a prendre aquesta decisió. Ara es troba en el seu millor moment, de fet s'ha convertit en tot un referent de la vida saludable, i en una entrevista recent que ha fet a la Universitat de Madrid donava aquest consell als alumnes.
5: Que seas siempre fiel a ti mismo, a lo que tú quieres hacer, a no tener miedos a decir que no a algo que no te llena, que no te inspira, simplemente porque sea conveniente, porque sea por dinero. Es difícil económicamente también decir, oh, es que tal, o sea, pero si no te está llenando realmente de verdad, no vas a tener una experiencia buena. Con los años vas aprendiendo más porque es lo que más te ilusiona, pero sí, una de las cosas es no rendirte y otra, pero sigue siendo fiel a ti mismo y a tus valores, ¿no?
0: molt bon consell per aquest accent americà australià en aquest cas.
1: Quin
0: sol ens deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio vam conversar amb Maria Oliver, la primera dona que va entrar a la banda dels Latin Kings a Espanya. Ara fa tasca de prevenció contra la violència juvenil a través de les xarxes socials.
6: No son jóvenes directamente violentos o que entren en la banda ya con una actitud muy violenta. Sí, van normalizando la violencia poco a poco, la van justificando, que esto es lo más peligroso, porque cuando la justifican son capaces de hacer cosas cada vez peores, y después se van dando cuenta cuando ya están demasiado dentro que muchos quieren salir pero no saben cómo, y efectivamente el precio lo pagas durante mucho tiempo. O sea, yo tuve una condena de 2 años en 2010 y me han limpiado los antecedentes en 2023.
0: Amb només 6 minuts arribem a 6:15. I què passava, Marta, un dia com avui?
1: Doncs un 2 de juliol del 2005, diverses estrelles de la música s'ajuntaven per fer diversos concerts simultanis sota el nom de Live 8 per pressionar els líders polítics abans d'una cimera del G8 que havia d'abordar la pobresa a l'Àfrica. Aquell esdeveniment va aconseguir reunir més de 1.000 músics en els diversos concerts que van fer en ciutats com Londres, Filadèlfia, París, Berlín, Johannesburg, Roma, Tòquio i Moscú. I atenció a tots els artistes que hi van actuar. Bon Jovi, que ara sentim, Pink Floyd, The Who, Madonna, Coldplay, Sting, Linkin Park, Alicia Keys, Stevie Wonder o Black Eyed Peas.
0: Moment també de saber quin dia ens espera astrològicament parlant, com cada dia ens ho explica la gent d'astrocat.cat. Home, avui saludem per última vegada en Sergi Tous.
1: Ai, Sergi.
0: Oh, Sergi. Sergi, molt bon dia.
7: Bon dia, matiners. Avui, dijous 2 de juliol, som sota l'energia de la lluna Aquari, que estimula el pensament innovador, la llibertat emocional i la mirada col·lectiva. És un bon moment per desconnectar una mica del drama i connectar amb idees més inspiradores. Podem aprofitar-ho per trencar la rutina, fer alguna cosa diferent i abraçar la nostra originalitat. Que tingueu un bon dia.
0: Oh. I també toca saber qui bufarà espelmes avui, Lara.
1: Avui tenim uns aniversaris una mica ensupits, perquè n'hi ha poquets, bé, però per això són menys importants.
0: No.
1: Comencem felicitant l'actriu, cantant, compositora, productora de cinema i televisió, empresària i activista.
0: Tot.
1: Molt avui fort en fa 40. 40, eh?
2: Molt fort que faci 40.
0: Noies, la vida passa ràpid, afanyeu-vos, perquè se us escapa de les mans.
2: Jo.
0: Qui més?
1: També bufarà espelmes l'actriu Margot Robbie, protagonista, entre d'altres, de la pel·li Barbie. Avui bufarà 36 espelmes i acabem felicitant a la cantant Michelle Branch, que avui celebrarà que ha arribat als 43.
8: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que amb 4 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Bon dia, Catalunya, benvinguts als matiners. Com cada dia estem fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Precisament ens ho estava comentant fa pocs segons la Lara. Avui fa anys Michelle Branch. És un bon moment per recordar el seu gran èxit. Segur que el recordareu. Es diu Everywhere i amb aquesta arribem a 6:15.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras. A partir de les 11, ens visitarà el músic Jordi Savall. A la tarda, en Francesc Garriga, ens visitarà el Xavier, el tècnic de so protagonista d'una de les cançons de l'últim disc de la Ludwig Band. Avui, el Catalunya Nit obrirà l'última sessió golfa de l'Ex Gorina d'aquesta temporada. Ens sorprendrà amb algunes recomanacions cinematogràfiques.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 2 de juliol. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. El Parlament donarà finalment llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa.
1: Sí, serà aquest migdia. El govern s'assegura així que podrà esgotar la segona meitat del mandat sense asfixiar-se. Feia 3 anys que el Parlament no aprovava uns pressupostos. Esquerra i els comuns donaran oxigen a la legislatura donant el seu vistiplau als comptes. Els republicans, però, adverteixen que cal avançar en el nou sistema de finançament abans de l'aturada d'estiu i Illa recollia el guant. Va ser ahir durant la sessió de control a l'executiu.
2: No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més.
3: Tots els acords, hi estic compromès en particular amb el que hem arribat també amb el seu grup en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
0: José María Aznar censura l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo d'acostar-se junts i reclama al PP que se n'allunyi.
1: Després dels gestos del líder dels populars cap als de Puigdemont, l'expresident espanyol ha alertat que no són de fiar. Diu que l'única via per expulsar Pedro Sánchez de la Moncloa és construir una majoria àmplia des del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerres.
4: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será?
0: I avui fa just una setmana del doble terratrèmol devastador a Veneçuela.
1: El govern ha decretat 7 dies de dol oficial mentre continua buscant desapareguts sota la runa. La majoria són morts, però encara rescaten supervivents. De fet, els equips de recerca i rescat de víctimes comencen a retirar-se i ja donen pas als encarregats de retirar la runa i assegurar les estructures que han quedat malmeses. El recompte de víctimes continua augmentant, ja són gairebé 2.300 morts i a més d'11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts.
0: I a Ucraïna, nova nit d'atacs russos.
1: Sí, Kiev ha patit intensos bombardejos amb míssils i drons. Un dels projectils ha impactat en un edifici d'apartaments del centre de la capital. Hi ha com a mínim 2 morts. 4 anys i mig després del començament de la invasió russa d'Ucraïna, la capital ha estat sovint l'objectiu d'atacs aeris massius i indiscriminats que han causat centenars de morts.
0: Rescaten 16 nens que vivien confinats des de feia 4 anys en una habitació d'Ohio, als Estats Units, en condicions deplorables.
1: Amb edats entre 1 i 18 anys, vivien reclosos en un espai de 4 metres quadrats, envoltats d'excrements i no constaven en registres mèdics ni governamentals. Alguns d'ells no havien desenvolupat la parla i no van poder dir ni el seu nom als agents. El xèrif del comtat de Vinton, Ryan Kane, descrivia així les condicions penoses en què vivien.
5: La major part del nostre bestiar ha estat en millors condicions que aquests nens. Estic segur que hi havia una gran presència de bacteris de femta humana. Era una escena simplement repugnant.
1: La policia ha detingut els pares i els avis dels nens i se'ls acusa de 17 càrrecs.
0: I tornant a casa nostra, es continuen investigant les causes de l'estrany accident d'un autocar ahir al centre de Lleida.
1: Va deixar 44 ferits, dels quals 4 continuen a l'UCI, 2 han estat crític, tot i que evolucionen favorablement. La conductora ha donat negatiu en les proves d'alcohol i drogues i ara el vehicle va fer un gir inesperat i ara cal determinar per què. Ho explica l'alcalde Fèlix Larrosa.
6: El que està clar és que la trajectòria de l'autobús era encertada i en molt determinat canvia. Aquesta és la clau. I quan canvia i envaeix la zona de vianants i s'arrossega per la paret del Palau de la Diputació és quan realment ha generat aquest impacte tan important, no?
0: I compte si sou de Barcelona, ho heu de circular per la ciutat aquesta tarda.
1: La cerimònia de presentació dels equips del Tour de França afectarà aquest migdia el trànsit de la ciutat. A les 2 es tancaran els carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí. Els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant de la façana de la Basílica.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: Vinga, va, 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Com d'ull a les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris?
7: Avui, amb varietat de temes a les portades, l'Ara obre l'edició amb Aznar, que crida a forjar una majoria nacional, són paraules textuals, per fer fora Pedro Sánchez. Insta a plegar esquerres i dretes en contra del govern del PSOE. I a La Vanguardia llegim que Aznar i Ayuso censuren l'estratègia d'acostament de Feijóo cap a Junts.
8: El Tour, però, també ja treu el cap en diversos diaris. El Periódico, Gran foto de la Sagrada Família i llegim que Barcelona ja respira aire de Tour. Fotografia més discreta, però també del gran temple de Gaudí, a l'Ara, que titula que la ciutat ja està a punt per acollir-lo.
7: Els diaris també es fan ressò avui del que ahir us explicàvem en aquest informatiu. Avui obre edició El País. Trump va guanyar 1.200 milions amb les criptomonedes el 2025. Un diari que avui ja no du en portada el terratrèmol de fa una setmana a Venezuela, sí que ho fa El Mundo, que parla de dol nacional amb les morgues plenes de cadàvers.
8: I altres temes de portada, l'accident d'ahir de Lleida és la gran foto de La Vanguardia que el defineix com a brutal. I per acabar, El Periódico. Les famílies espanyoles inverteixen 2.000 euros a l'any en mascotes.
0: I avui, varietat de temes a les pàgines d'opinió amb alguns articles destacats sobre la situació del PP.
8: A l'Ara dedica l'editorial a les paraules d'ahir d'Aznar, que interpreta com que va dir a Feijó que ha d'oblidar-se de Junts i el PNB i, en canvi, mirar cap al PSOE felipista amb gent com Emiliano García Page i Jordi Sevilla.
7: Diu que per Aznar no es tracta només de desbancar Sánchez, sinó d'evitar que torni a ser possible una majoria plurinacional.
8: Encara sobre el PP, el filòsof David Mejía escriu al Mundo que li preocupen les declaracions d'Alberto Núñez Feijó quan va dir que calia girar full del procés per apropar-se als nacionalistes catalans.
7: Alerta que d'aquesta manera Feijó substituiria Sánchez, però com a hostatge de Junts.
8: El periòdico titula l'editorial El Tour viu a Barcelona, canviant de tema, i diu que l'acte dona la benvinguda amb tota la seva grandesa a Barcelona, amb tot el seu entusiasme i també vitalitat.
7: Celebra que Barcelona es vesteixi de gala per acollir un dels esdeveniments esportius més importants del planeta i un dels de més repercussió mediàtica.
8: La Vanguardia dedica l'editorial a la candidatura de Móra la Nova per acollir una de les grans gigafactories d'intel·ligència artificial d'Europa.
7: El diari destaca que hi ha possibilitats que Móra sigui l'escollida, però recorda que no s'han de llançar campanes al vol perquè Alemanya, França, els Països Baixos i Itàlia presenten també candidatures molt potents.
8: En l'àmbit internacional, El País titula l'editorial La cobdícia de Trump i recorda que els ingressos del president dels Estats Units van superar els 1.000 milions de dòlars en un any per negocis amb criptomonedes.
7: Considera que les revelacions sobre els negocis privats de Donald Trump mostren la cultura de la rapacitat a la Casa Blanca.
0: Sílvia Solanes, molt bon dia.
9: Bon dia.
0: Passen ja 7 minuts a 6:15 del matí amb la Sílvia. Com cada matí repassem la premsa digital. I qui s'ha colat?
9: Doncs mira, una parella de russos que van entrar a l'Empire State Building amb uns arnesos fins a dalt de tot.
0: Escalant-lo.
9: Creure. Una colada...
0: Home, magistral.
9: Sí, sí, sí.
0: Peliculera,
9: sí,
0: americana.
9: Sí. Exacte, sí, sí. Doncs van pujar fins a dalt de tota l'antena. És una parella de russos que ja venen fent coses d'aquestes acrobàtiques. De fet, sí, han fet fins i tot algun documental. I per demanar-se matrimoni a dalt de tot.
0: Escolta, molt bé, però ja ho devien tenir previst, no?
9: Home,
0: entenc.
9: M'imagino, però no, escalem,
0: després
9: per
0: m'ho demanes. Sí. Potser devia ser una sorpresa. També podria ser.
9: Home,
0: no?
9: En lloc de...
0: Planegem l'escalada i després jo et faig la sorpresa de demanar-te matrimoni.
9: Pensava que deies allò, posa el...
0: Ho faig com americà.
9: Agafa el passaport. No. Posa't un arnest.
0: Com una pel·li americana, que això seria el final d'una pel·li americana d'acció que s'acaben demanant matrimoni a l'Empire State Building.
9: Doncs això, que han acabat detinguts.
0: Un lladre estrany.
9: Doncs un lladre de... Tu si robes una pintura, què la fas? Per a la pintura o pel marc? Per començar, no robes la pintura, no?
0: No, home, en teoria, si robo una pintura seria per la pintura. El marc el puc comprar posteriorment.
9: Doncs bé, hi ha hagut un turista que va robar un quadre que estava al carrer aparcat recolzat, sí, en una paret perquè hi havia un trasllat. Li va agradar el marc, el va agafar.
0: I a la pintura?
9: I a la pintura era un soroll.
0: Que no devia ni saber-ho.
9: Que no devia ni saber-ho.
0: Més coses. I quina selecció pinta més en aquest Mundial?
9: Doncs mira, la belga, perquè van aparèixer amb una samarreta, amb la seva samarreta blanca. Sí. El que passa que, deies, aquí hi ha una cosa estranya. Amb taques com vermelles. Mm-hmm. Llavors resulta que van explicar que era un homenatge al seu pintor més cèlebre, René Magritte. I llavors van aparèixer amb aquestes com una samarreta blanca amb, sí, taques vermelles que no sabies ben bé què passava.
0: I què li passa a Antonio Banderas?
9: Doncs mira que ha fet un comunicat perquè diu que per tercer any consecutiu hi ha una quantitat preocupant de mitjans de comunicació, de persones, de xarxes socials que confonen la identitat del seu germà, que el seu nom és Francisco Javier Domínguez Bandera, amb una persona que ocupa la llista de morosos. I que ja n'ha servit.
0: Gràcies, Sílvia.
9: Fins ara.
0: A veure, Marc, hem notat que ha baixat la temperatura, almenys els que vivim a tocar del mar al litoral. Hem dormit una mica més frescos. Quin dia ens espera per avui?
7: Avui tindrem un dia de força sol. Si bé de bon matí les temperatures encara seran més agradables, com dius, al migdia sí que farà una mica més de calor una altra vegada, amb màximes més altes que rondaran avui els 37 graus a Ponent, també a les Terres de l'Ebre, una calor que s'intensificarà molt més, sobretot ja de cara a finals de setmana.
0: Pràcticament 5 minuts, arribem a 6:45 del matí. També moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
10: Doncs parlant d'un festival a l'Hospitalet de Llobregat, es diu Per Amor a l'Art, l'art aquest H-A-R-T. Hi ha un munt d'espectacles d'arts de carrer, també dansa, circ, música. És una edició que ja arriba a la 22ena i qui ens hi convida als Matines de Catalunya Ràdio és la seva codirectora, la Lara Renart.
11: Torna el festival Per Amor a l'Art. Aquest dijous 2 de juliol comencem programació als Jardins de Can Sumarro a partir de les 8 amb 3 propostes de circ, una francesa, una catalana i una de Navarra. Divendres continuem a les 7 amb el Germinarts, propostes en procés de creació a l'interior d'Illa de Pablo Picasso. I continuarem a la plaça Lluís Companys amb espectacles de dansa i circ. Dissabte repetim a Lluís Companys a partir de les 5:30 amb el taller de circ per tota la família i fins la nit que seguirem gaudint de les arts de carrer. Veniu a flipar i a gaudir.
10: Ja és dijous i això vol dir que ja s'acosta el cap de setmana i amb ell, doncs, molta música en directe. Sento com les coses que faig s'esborren de l'aire. Avui és dijous i comença el festival Vida a Vilanova i la Geltrú. Des d'avui fins dissabte podreu veure i gaudir de concerts del Petit de Caleril, que ara sentim, també de Maria Jaume, de Sant Etienne, Fatboy Slim, o, per exemple, la Ludwig Van. El que també engega avui és òperes, són micròperes de nova creació, és un projecte entre el Liceu i el Museu del Disseny. Arriba ja la 5ª edició, s'hi estrenaran 3 òperes del 2 al 5 de juliol. Tot això es fa a la Fabra i Coats dins la programació del Festival Grec. Són òperes breus que aposten, doncs, per formats molt més innovadors i, per exemple, que compten amb llibrets de, atenció, Paul Guasch, Alicia Kopp o el dramaturg Pablo Macho Otero. Tot això el que fa a l'òpera i també avui una cosa ben diferent al Palau de la Música. De 75 anys del Cor Madrigal. És un concert que podeu gaudir avui a les 8 del vespre. I el que no comença avui, però sí que ja sabem i hem conegut en les últimes hores, és el cartell del Festival Acústica de Figueres.

0: De com reaccionar a l'insult i l'odi.
1: Contra l'odi no es pot reaccionar només que amb odi, que és el que el Salvador Cardús diu. Contra l'odi no es pot reaccionar de la mateixa manera. Per 600, per 60 segles s'ha pensat que contra l'odi un altre odi, que contra un atac un contraatac, i així anem com anem.
2: Allò de ull per ull i tots bornis, no?
1: Ull per ull i tots bornis. És a dir, recuperar la nostra, diguem-ho d'una altra manera, recuperar la nostra serenitat. Si a l'insult, per repetir el que ell ha dit, sí, jo responc amb una bajanada o amb un somriure, li trec tot el verí que tenia l'insult, perquè l'insult em vol fer a mi excitar i no m'excita.
0: Doncs quina bona reflexió del Raimon Panikkara. Grans preguntes, grans respostes. Grans respostes. I quan falten pràcticament 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de Siena, a Itàlia. Guillem Soler, bon dia.
3: Buongiorno, matiners. Si heu estat mai a Siena, sabreu que cada 2 de juliol milers de persones es reuneixen a la Piazza del Campo per presenciar el mític Palio. És una cursa de cavalls d'origen medieval que enfronta a 10 dels 17 districtes de la ciutat en una lluita pel respecte i l'honor. L'objectiu és fer 3 voltes a la plaça amb el mínim temps possible en una cursa amb molt poques regles i molta intensitat. La cursa no la guanya el ginet, sinó que la guanya el cavall. Així que si el ginet cau a mitja cursa, normalment el cavall sol seguir corrent sol i en alguna ocasió ha acabat guanyant el Palio. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Siena pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I des de Siena tornem cap a l'estudi de Catalunya Ràdio, perquè a partir de les 6 del matí, d'aquí 15 minuts, engega Maiol Roger al matí de Catalunya Ràdio.
4: Bon dia, doncs mira, bon anirem dia en directe a La Guaira, Venezuela, on tenim el Miquel Jarque, el company d'informatius. També parlarem dels problemes a la P7, després que ahir el president Salvador Illa reconegués que hi havia aquests problemes després de la gratuïtat de l'autopista. En parlarem amb el Josep Lluís Merlos, una de les persones més autoritzades per parlar de carreteres i vehicles d'aquest país. Després tindrem a la Míriam Nogueras, la portaveu de Junts al Congrés, per parlar de la via Starmer, que és aquesta idea que és el pas al costat d'Artur Mas, que és el que li hem proposat al PSOE. I després anirem a Palau Saverdera, on hi ha un gos perillós que està preocupant a molts veïns del municipi. De fet, va matar un altre gos l'altre dia i estan preocupats. Parlem amb l'alcalde d'aquest tema. Després, a partir d'un quart d'11, una notícia que us explicarem al matí, l'analitzarem, que són els detectius privats que investiguen llogaters de pisos
0: molt
4: per ordre dels propietaris.
0: Tema,
4: curiós i preocupant. Sí. En parlarem amb la presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, que ells diuen, sí, ho hem detectat, que ens contracten més, contracten els detectius privats per vigilar llogaters, un altre dels símptomes de com està l'habitatge en aquest país. Després, una mica de millor humor amb la taverna, l'última de la temporada, i a partir de les 11, una de les persones més brillants d'aquest país, Jordi Savall, que serà entrevistat per Ricard Ostrell aquí al matí de Catalunya Ràdio.
0: Parlarem de llogaters a la de Maiol?
4: No.
0: Ai.
4: Parlarem...
0: No, espera, anem a la dada, Maiol. Preparat ja, com sempre, el trident per participar. Sara Elias, Lara García, Marta Viana... Maiol Roger, què passa avui, va?
4: Doncs has estat a punt d'encertar perquè has agafat molt bé.
0: A P7,
4: Maiol... Molt bé!
5: Pasito a pasito, suave suavecito, no vamos pegando.
4: Pasito a pasito, o en català, passet a passet.
0: Escolta'm, és que és com circules per la
4: P7, clar. Clar. En concret, quantes àrees de servei té l'autopista AP7?
6: M'agrada molt.
4: L'autopista AP7, us recordo la dada major de fons mesos, és la més llarga d'Espanya, amb 1.007 quilòmetres.
0: Sara Elias té una pregunta.
4: Quina?
0: Pels dos costats, eh? És a dir, en total. Pujada i baixada?
4: No, és a dir, comptem una.
0: Molt bé, Sara.
4: Mira, per exemple, l'àrea de la Jonquera és una, encara que hi hagi dos costats.
0: És a dir, comptem que encara que siguin duplicades l'altre, les que hi ha,
4: correcte.
0: La Sara és que és una fan, les preguntes. Sara, vine a fer el programa amb nosaltres.
6: Sisplau, Sara.
0: A veure, quants quilòmetres té?
4: 1.007.
0: Jo diria que 30. Més 26. Sara Elias diu 26. A veure.
6: Menys 7.
0: 26.
6: 22.
0: 22 diu la Marta.
6: 31.
0: 31 la Lara.
4: Doncs avui el premi és per Lara García. Oh!

0: Perquè en concret en són 32.
1: Amb aquesta desídia que has dit, mira,
0: 32 en tot el tram, 24 de les quals a Catalunya. És a dir, que tu a Catalunya tens una àrea de servei cada 2 minuts i després ja has d'anar. La més gran és la que us deia, de la Jonquera, sí? 7.187 metres quadrats. De fet, és l'àrea de servei més gran de tot Espanya.
1: I molt viscuda. La Jonquera és molt viscudeta.
0: La Jonquera hi ha ambientillo.
1: Gràcies, Maiol.
0: Fins ara.
1: Vinga, que en 12 minuts arribem a les 6 del matí fent el penúltim matiners d'aquesta temporada. 9-3-2-0-7-4-7-4. Tenim ganes d'escoltar-vos. Aquells que tingueu ganes de saludar-nos, ja ho sabeu. Podeu començar a marcar el telèfon des d'ara mateix.
2: Senyores i senyors, bon dia.
3: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
4: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
5: ¡Hijo!
6: Simplemente demuestra la desesperació d'un hijo que acaba de perder a su padre i del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
7: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
8: Sí.
7: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
2: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell. No era ell.
9: És veritat que la cara estava rara.
2: Era Shakira o no era Shakira?
9: Jo estic segura que sí.
3: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
10: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
11: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
3: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
12: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
3: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3Cat.
3: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
14: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
15: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
14: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
3: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
14: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
9: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
14: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
3: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
9: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
14: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
3: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
1: Jan, com definiries o amb què et quedes d'aquests 9 mesos a Nova York?
16: Doncs mira, doncs si t'ho hagués de definir amb una expressió, diria que és de pel·lícula. O inclús diria que és més que de pel·lícula. Jo visc a Manhattan i és que me l'he volgut caminar tota i no te l'acabes, la illa de Manhattan. Doncs imagina els altres districtes, és increïble.
1: Quina nota li poses, un 10, no entenc?
16: Doncs sí, no ens hem enganyat.
1: No ens enganyis, o sigui, no ens enganyis.
16: Tot el que diuen a les pel·lícules és així d'increïble.
3: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: Fem camí cap a les 6 del matí i arribem en 9 minuts. Moment de repassar algun dels sons que ens deixa la ràdio i la tele. Per cert, va parlar pel podcast del 3Cat Pausa Edu Esteve, exconcursant de la primera edició d'Eufòria, on ha volgut fer una reflexió sobre una situació que es troben molts artistes, que és que hi ha vegades que s'ha de menjar i a vegades el món de la música no dona per fer-ho. Mireu què explicava Edu Esteve.
17: Jo, al principi, potser per al tema de l'ego, sí que em tocava bastant haver de renunciar a aquesta visibilitat de, o que la gent vegi, ah, mira, ell és artista, ell és cantant i només fa això i viu d'això. Quan tu tornes pues, a un lloc de treball on estaves, després d'haver passat per tot aquest procés, és molt complicat. Al principi, sobretot, a mi em costava molt gestionar-ho, que vingués una persona i em digués, hòstia, ets l'Edu, què fas aquí? I era com, hòstia, és que és veritat, què faig aquí, no? Aquest era el meu pensament, rotllo, què faig aquí si jo no hauria d'estar aquí? Aquest no és el meu lloc, jo hauria d'estar cantant, jo hauria d'estar no sé quan. Però clar, tampoc era una realitat 100% aquella, no? I has de trobar l'equilibri en tot això. Amb el pas del temps, òbviament, i treballant moltíssim el tema d'entendre el que està passant i tot, l'ego es va estabilitzant una mica i va dir, tio, si per fer això, per poder cantar, per poder treure música, per poder... necessito diners. Doncs vaig a treballar, no tinc cap problema en anar a treballar, però al principi sí que és cert que costava moltíssim per això de l'ego, de que no acabaves de trobar el punt i et sabia com molt de greu que et diguessin això, saps? Mm.
1: Bona reflexió, sens dubte, del fantàstic Edu Esteve, una abraçada des de la ràdio, i podeu recuperar l'entrevista sencera a través del 3CAT. I alerta, perquè també que ha passat per l'últim programa de, en aquest cas del podcast Déus i Simis, ha estat Gerard Quintana, que ha explicat algunes curiositats de la seva carrera com aquestes.
5: M'han felicitat molts cops. Oh, Pep Quintana, m'encanta, boig per tu, és la millor cançó que tens.
2: Clar. I dius no, gràcies o no?
5: Jo no els hi porto mai la contrària. També em diuen, ei, Lluís Quintana, bon dia, he arribat a signar autògrafs com a Rosendo.
8: I com a Patti Smith també, no? Ens van dir.
5: Com a Patti Smith, crec que l'accent se'm nota, però com a Rosendo sí. A més, recordo un senyor a la boqueria que tenia una parada i em saludava de lluny. Jo el saludava, pensava que simpàtic. I un dia va deixar la parada, em va venir a buscar, va esperar que jo acabés de parlar per telèfon, i de sobte s'acosta i diu, oye, es que ya no puedo esperar más, es para mi hermano, que es muy fan tuyo, ponle, venga, de Rosendo para... I vaig quedar mirant i dic, hosti, vaig quedar tan tallat que vaig firmar, de Rosendo para tal, vaig firmar Rosendo.
2: I l'il·lusió d'aquell senyor encara està, encara per viu.
5: No, al cap de pocs dies ja no em va saludar mai més, i es va acabar allà la nostra relació.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4, Gerard Quintana, sent múltiples cantants, no només catalans, sinó internacionals.
18: Patti Smith m'encanta.
1: Vinga, va, rebem les trucades d'alguns matiners. Vull saludar a aquestes hores del matí a la Laia. Laia, bon dia.
19: Bon dia.
1: Com estàs, Laia? Quina veu més desperta i més optimista?
19: Sí, ja fa estona que estic desperta, ja fa estona.
1: A quina hora et lleves tu, Laia?
19: A quarts de cinc.
1: A quarts de cinc. I com portem aquest horari? Sí.
19: Bé, em desperto perquè vaig a passejar la gossa abans d'anar a treballar i de fer les coses per deixar preparat una mica les coses per la canalla i això. I bé. No em costa.
1: On vius tu, Laia?
19: A més a més, a Mollà.
1: A Mollà, o sigui, digue'm.
19: Jo trucava perquè us trobaré molt a faltar.
1: Oh, Laia, un aplaudiment per la Laia. Laia, et despertes cada dia amb els matiners?
19: Des del minut zero. O sigui, quan van denunciar que farien un programa als matiners i tal, vaig pensar, mira, els escoltaràs.
1: Veus?
19: I des del minut zero us escolto.
1: Laia, i tu passes bé amb nosaltres, que això és el més important?
19: No, transmeteu una energia positiva, però... genial.
1: Veus? Això és el més important.
18: Gràcies, Laia.
1: Això ja nosaltres ja hem fet la temporada només amb aquestes trucades. Laia, hi tornarem la temporada que ve, estarem res, unes setmanetes de pausa, però t'hi esperem en aquesta segona temporada, d'acord?
19: Molt bé.
1: T'ho agraeixo molt, Laia.
19: Que gaudiu molt de les vacances.
1: Gràcies, igualment. Suposo que em faràs, no, també?
19: Sí, però encara em queda.
1: Paciència, que arribarà. Una abraçada forta, Laia.
19: Una abraçada.
1: Que vagi bé. Adéu, bon dia.
19: Adéu.
1: I també vull saludar en Pere. Pere, molt bon dia.
20: Hola, bon dia.
1: Què tal, Pere? Des d'on ens truques?
20: Molt bé, de Sant Feliu de Guíxols.
1: Sant Feliu de Guíxols. Què s'explica aquesta gent d'aquest poble meravellós?
20: Collons, qui em despertarà ara?
18: Clar.
1: Home, a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, Pere.
20: Bueno, per massa tard, les 6.
1: A quina hora et lleves tu?
20: A les 6.
1: A les 6. A les 7 comença, per cert.
20: A les 5... Us escolto vosaltres i m'aixeco.
1: I Pere, et despertes de bon humor, que això és el més important?
20: Oh, i tant.
1: Bé. I ara què farem, doncs? Hauràs d'escoltar-nos a través de...
20: Regar el jardí, donar menjar als peixos... Ui, tinc molta feina.
1: Treballes, estàs jubilat? En quines situacions trobem, Pere?
20: Estic jubilat, noi.
1: Ah, tu ja ets de la bona vida, doncs.
20: Oh, i tant.
1: Tens més feina ara que quan treballaves?
20: Bueno, és diferent. Ara faig el que vull.
18: Clar.
1: Però veig que mantens això de despertar-te aviat, Pere?
20: Sí, molt aviat. Amb vosaltres.
1: I ens n'anem a dormir molt d'hora o no?
20: No, me'n vaig a dormir amb la nit dels ignorants.
1: Caramba! Quina bona manera, també. És a dir, te'n vas a dormir amb la rumagosa i et despertes amb nosaltres, eh?
20: Exacte,
1: doncs
20: sí.
1: Això és el més important, que ens seguiu, com sempre, des de Catalunya Ràdio, que és una cosa que ens encanta. Pere, a veure si venim a treure el cap a la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols, que és aquest estiu, que sempre és una meravella.
20: Exacte.
1: També una abraçada, Pere.
20: Vinga.
1: Que vagi molt
20: bé.
1: Adéu. Adéu. Home, és que clar, hi haurà molts oients que a partir de dilluns hauran d'escoltar els programes remesos.
18: Riuran igual.
1: A través de la plataforma 3CAT. Tinc el Tomàs Molina per aquí?
21: Sí, bon dia.
1: Home, bon dia, Tomàs. Escolta'm, tu ens trobaràs a faltar una mica o no? No, digues la veritat. Digues la veritat que no. O sigui, m'escolta Ramon Pellicer, que quan me'l trobo a la tele sempre em diu que ve i tal, i tu no ens escoltes, Tomàs.
0: Jo estic... Hauria d'estar dormint aquesta hora. Però la veritat és que m'he passat bé aquesta setmana. M'ho estic passant bé. Bé, atabalat perquè... Hosti, això de l'Eloi Cordoví ho controla moltíssim. Jo m'atabalo una barbaritat.
1: Què vols dir que t'atabales?
0: Sí, perquè hi ha tantes coses a fer aquí entre vosaltres i després al matí que m'atabalo bastant.
1: Ja saps que ens agrada el ritme, Tomàs.
0: Molt de ritme teniu.
1: Deixa'm que acomiadi la Lara Garcia i la Marta Viana per penúltima vegada aquesta temporada.
18: Adéu, fins demà.
1: Ai, mira que contentes elles, apa!
18: Adéu!
1: Tomàs, és que les tinc contentes, clar, de m'agafar fent vacances.
0: Oh, estem contents.
1: Hem de descansar una mica, que els despertadors a vegades són complicats. Escolta'm, per cert, aquesta matinada, sobretot els que vivim arran del litoral, hem notat ja una mica aquesta baixada de la temperatura.
0: I qui t'ho va dir des de principis de setmana?
1: Tu, sempre tu, Tomàs. Jo sempre et faig cas a tu.
0: Així m'agrada. Doncs això durarà fins demà. Fins demà. Demà és encara un dia normal i després el cap de setmana tornen a pujar les temperatures, però, per exemple, amb els mapes d'avui, la setmana vinent no serà tan calorosa com amb els mapes d'ahir. Per tant, tinguem esperança i esperem que la calor sigui la normal per l'època de l'any i el temps, de moment, no surt precipitació cap dia. És a dir que, des d'ara fins divendres vinent, si t'ho dic ara, ja serveix pràcticament. Podríem gravar-ho, no podria gravar-ho.
1: Mira, així, no, ja està, ja ho tenim fent. No? El que passa que la setmana ve, que la setmana ve, com que ja no hi serem, dic, potser ja no ens servirà. Però escolta'm, una mica de pluja també ens faria falta per refrescar.
0: Sí, sí. Sobretot per aquesta situació d'incendis forestals. Exactament. Que avui i demà s'ha de tenir molt present, això molt fort, ho diem. Atenció en aquest mestral que avui anirà perdent força i la tramuntana que també perdrà intensitat a partir de dissabte. Per tant, molta precaució, res que pugui fer foc al bosc.
1: Doncs agafarem aquest consell i demà també parlarem tu per última vegada, em trencaràs el cor i a Tomàs.
0: Ara, per aquí, per la tele, i ja seguirem.
1: Això segur. Una abraçada, Tomàs.
0: Que tingueu bon dia.
1: Que vagi molt bé, adéu. El tinc ja entrant a l'estudi de Catalunya Ràdio. Què tal, Ricard Ostrell?
21: Molt bé.
1: Com va tot?
21: Tot?
1: Sí, en general,
21: si
1: la vida.
21: Si no entrem en detalls, molt
1: com
21: bé.
1: Com diria Sergi Pàmies.
21: Sí, exacte.
1: Doncs vinga, t'ho deixo ja ben preparadet perquè t'hi posis fins les 12.
21: No m'ho deixes, perquè...
1: La cadira ben calenteta, la sessió d'oberta...
21: Són teles estrangeres que poses.
1: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb el seu humor habitual. Ricard Ostrell.
21: L'ordinador no va.
1: Demà hi tornem, matiners, l'últim programa. Bon dijous. Vinga, endavant, Ricard.
21: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 25 graus a Torroella de Montgrí, 15 a Vilanova i la de Meià i 18 a Margalef. 3 anys després, per fi avui, el Parlament aprovarà els pressupostos de la Generalitat.
1: El projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2023 ha estat aprovat amb 73 vots a favor i 58 en contra.
0: Aquesta era l'última vegada, 10 de març del 2023, amb el govern d'Aragonès i amb el suport del PSC i els Comuns. Avui, amb govern socialista i quan ja hem entrat a la segona meitat de l'any, es repeteix la majoria per aprovar uns comptes que suposen uns ingressos de prop de 50.000 milions d'euros per les arques públiques. És un 10% més que fa 3 anys. I això mentre a Madrid l'ala dura del Partit Popular surt en tromba contra els plans de Feijóo d'acostar-se junts.
2: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será?
3: Que España no tenga que verse presa de dictaduras minoritarias, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción, es lo sensato.
0: Aznar i Ayuso marquen el camí a la direcció del Partit Popular. Avui li preguntarem també a la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, si realment existeixen o no aquestes converses amb els populars i què en pensa d'aquestes declaracions. Ens acompanyarà a partir de les 9 del matí. I més tard a les 10 parlarem amb la presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya. Avui aquest programa us avança, atenció, un fenomen que va a l'alça. Són propietaris de pisos que contracten detectius privats per investigar inquilins. Això amb l'objectiu de fer-los fora. Sentirem casos com aquest.
4: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal, certificada.
0: Avui fa una setmana també del terratrèmol a Venezuela. Anem directe cap a La Guaira. Enviat especial, Miquel Jarque, bon dia.
5: Bon dia, Ricard.
0: Què és el que veus?
5: Balanç, mira, balanç oficial d'ara fa pocs minuts. 2.295 morts, 11.267 ferits. D'aquests hi ha almenys 26 de nacionalitat espanyola. I aquí el que veiem enmig de la foscor és l'intent de rescat de la majoria, cossos sense vida, però avui encara s'ha trobat gent que està viva. I l'activitat augmenta a la tarda, vespre, nit, perquè moltíssima gent de Caracas, com va passar amb la Dana, deixa la seva feina, agafa el cotxe, agafa la moto o agafa la bicicleta, se'n va cap a La Guaira a fer de voluntari i ajudar a desenrunar i a trobar cossos, la majoria, com et deia, doncs ja sense vida.
0: Clar, aquí els equips d'emergència continuen treballant i aquí la feina serà també, Miquel, suposo, com gestionar el que ve ara, que són molts buits, són molts silencis, són moltes preguntes i són molts cossos per trobar.
5: I molta indignació, també, eh? També hem trobat indignació de falta de resposta de l'Estat.
0: Gràcies, Miquel. De seguida tornarem cap a Venezuela. Fins ara.
5: Fins ara.
0: I a 14:15 obrirem també a la taverna Maria Nicolau, Pau Aranós, Marc Casanovas i Carles Xuriguera. Avui, entre d'altres, debatrem sobre si s'ha de poder demanar arròs per una persona sola a un restaurant. I a 11:00, entrevista Jordi Savall.

0: el músic i director d'orquestra que enguany ha estat guardonat amb el Premi Ernst von Siemens i conegut també com a Nobel de la Música. És el primer músic català que l'aconsegueix. I en esports, aquesta tarda es presenta la sortida del Tour de França a Barcelona als ciclistes que faran el recorregut de Sant Pau a la Sagrada Família per l'Avinguda Gaudí. Hi haurà afectacions al trànsit i a la mobilitat. I pel que fa al Mundial de Futbol...
1: Il a marqué, et c'est parti, et c'est là.
0: Bèlgica, que ha protagonitzat la primera gran remuntada dels setzens de final, perdia 2-0 contra Senegal, faltant 5 minuts per al final i ha forçat la pròrroga i ha aconseguit en aquest cas el gol de la victòria al minut 125 de partit. També aquesta nit Estats Units 2, Bòsnia-Herzegovina 0 i aquest vespre a partir de les 9, Espanya-Àustria.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Frederic Vincent, bon dia, bona hora.
2: Molt bon dia.
0: Ja falten menys dies per deixar-t'ho tot a tu. Vinga.
2: És que... És que no pot ser això.
0: Però abans farem un cop d'ull a la matinada, si sembla. Sí. Però tu t'hi posaràs a les 7, no? A partir de dilluns.
2: Sí, i què insinuem?
0: Res.
2: Que és més fàcil?
0: No, més fàcil no. Vol dir que estaràs una hora més treballant, per tant, serà més excel·lent el programa encara. I amb què ens despertem aquest matí?
2: Ai. El periòdico avui destaca que el govern espanyol vol forçar les empreses a explicar els criteris per concedir un ascens o un augment de sou. I estarien obligades les companyies de més de 50 treballadors, segons l'esborrany que ja s'ha enviat a les patronals i als sindicats. És una directiva europea, això, que ara els estats han d'incloure a les seves legislacions. Espanya, de fet, ja va tard en això, perquè això hauria d'haver estat en vigor el 7 de juny.
0: I a Brussel·les?
2: La presidenta de la comissió ha rebut una carta de l'associació que representa els aeroports i la que agrupa les aerolínies, on li han demanat canvis en els controls del nou sistema d'entrada i sortida de la Unió. Segons diuen, tant aeroports com aerolínies, si això no es canvia, l'estiu pot ser un enorme caos pels que se'n vagin de vacances o pels turistes de fora que vinguin a Europa.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb científics de la Universitat de Minnesota que diuen que han construït per primera vegada una cèl·lula des de zero. Literalment han fabricat una cèl·lula que pot alimentar-se, créixer i replicar-se com una cèl·lula natural. Diuen que és veritat que és un prototip molt fràgil, molt limitat, però que és un enorme pas endavant.
0: I a la Xina?
2: Amb la detenció a Taiwan de dos empleats locals de la companyia nord-americana Supermicro en el marc de la investigació per la presumpta exportació il·legal a la Xina de servidors avançats d'intel·ligència artificial.
3: Avui dijous 2 de juliol comença el dia una miqueta més fresquet. A Sant Pere Pescador ara tenen 24 graus, a l'Alt Empordà, a Das, a Cerdanya, 14 graus, a Blancafort, a la Conca de Barberà, 17 graus de temperatura. Avui un dia radiant, assolellat, una miqueta ventós, encara amb vent de mestral a les Terres de l'Ebre i tramuntana forta a l'Empordà. Atenció al risc d'incendis perquè continua molt alt.
0: Avui a la hora del matí, Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart, quan són les 6 i 8 i ens actualitzem abans, després de sentir la matinada, amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Finalment, aquest migdia, el Parlament donarà llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa.
5: El govern assegura així que podrà esgotar la segona meitat del mandat sense asfixiar-se. Feia 3 anys que el Parlament no aprovava uns pressupostos.
6: Salvador Illa podrà governar més tranquil els 2 anys que li queden gràcies a Esquerra i als comuns. Amb pressupostos tindrà marge per desplegar el pla de govern, no veure's tan arrossegat per la inestabilitat a Madrid i aïllar-se del cicle electoral que està per venir. Esquerra ja s'ha felicitat abans que el govern es pengi la medalla aquest migdia.
7: S'aprovaran perquè vostès sempre arrosseguen els peus quan han de complir allò pactat. I s'acabaran aprovant perquè una vegada més nosaltres hem posat la responsabilitat i l'exigència que vostès sempre els manca.
6: I a canvi el president es compromet a batallar perquè el nou finançament autonòmic tingui els vots al Congrés, començant pel de Junts.
8: Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
6: Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I en política espanyola, José María Aznar i Isabel Díaz Ayuso marquen el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular.
9: Tot plegat després dels intents d'acostament d'Alberto Núñez Feijó cap a Junts, la presidenta madrilenya va demanar allunyar-se de l'independentisme.
10: Que Espanya no tenga que verse presa de dictaduras minoritarias, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción, es lo sensato.
9: Unes declaracions similars a les de José María Aznar. L'expresident va advertir que els de Puigdemont no són bona companyia per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i demana construir una majoria nacional àmplia i centrada per fer caure el govern actual.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
11: Lluny de compartir el canvi d'estratègia de Feijó buscant el suport de Junts per tombar l'executiu de Sánchez, José María Aznar diu que no es refia dels independentistes i deixa molt clar quina via s'ha de seguir.
12: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será?
11: Una majoria nacional que, segons Aznar, hauria d'abastar des de l'esquerra, recollint els crítics del PSOE, fins a la dreta que representa Vox per guanyar unes eleccions, les més importants de la recent democràcia espanyola, perquè adverteix, no està en joc un canvi de govern, sinó un canvi de sistema. Des de Madrid, Àngel Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el president de la Generalitat qüestiona com es va fer la retirada dels peatges de les autopistes catalanes.
5: Salvador Illa reconeixia ahir a la sessió de control al Parlament que hi ha un problema a l'AP7 per l'alta densitat de circulació que ha de suportar aquesta via. Després que els comuns van demanar que es prohibeixi als camions fer-hi avançaments, el president va demanar un debat responsable sobre el que cal fer i també una reflexió sobre les decisions que es van prendre en el passat.
4: Fem tots una reflexió col·lectiva, jo la faré avui. Potser se m'ha equivocat, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert.
5: El president es va mostrar obert a estudiar les solucions que plantegen els comuns, però els va reclamar responsabilitat quan es plantegin noves infraestructures com ara la B40.
0: Ho analitzarem a l'Àgora a partir de les 9 amb el periodista expert en motors Josep Lluís Merlos. I la benzina torna a pujar de preu un cop acabada aquesta rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%.
9: La gasolina costa ara a Catalunya 1,48 € de mitjana, 8 més que l'últim dia de juny, i el gasoil s'ha pujat uns 5 cèntims, fins a l'1,51 €. A més, recordem que les bonificacions aplicades a través de l'impost d'hidrocarburs també s'aniran reduint en els pròxims mesos. Per evitar que les gasolineres aprofitin els canvis fiscals per inflar els seus marges, el ministre de Consum, Pablo Bustinduí, ha anunciat que es publicarà la llista de les que no traslladin correctament els preus als consumidors.
13: I se habilitarán los mecanismos de reclamación para que los consumidores puedan obtener resarcimiento por esa diferencia.
9: En el preu de la gasolina també influirà l'evolució de la cotització del petroli en els mercats internacionals.
0: I avui, que fa just una setmana del doble terratrèmol a Venezuela, el nombre de víctimes continua creixent. Ja frega els 2.300 morts, hi ha més d'11.000 ferits i més de 50.000 desapareguts.
5: El país comença avui el primer dels 7 dies de dol nacional per la catàstrofe, mentre es continuen buscant supervivents entre la runa. En la majoria dels casos els rescatistes troben cossos, però aquesta nit encara han intentat rescatar persones en vida.
0: La Guaira, Miquel Jarque.
14: L'esperança es manté viva aquí a La Guaira, tot i que una setmana després del doble terratrèmol, bona part dels efectius internacionals dedicats al rescat marxen, sobretot els que van amb gossos que busquen persones vives. Ara fa una estona parlava amb la Jessica Suso, finalment ha aconseguit llogar maquinària pesant que intenta trencar les parets rebregades on hi ha atrapat, potser en vida, el seu pare. Tenir els 4.000 dòlars que costa el lloguer d'aquesta màquina no ha estat garantia per poder-la fer servir immediatament.
15: Pero es muy costoso, ¿qué? Como 4.000 dòlars. Busco yo más o menos 4.000 dòlars, 5.000 dòlars, depende de la máquina, porque una más pequeña nos estaban cobrando 2.000 dòlars, una chiquitica que está por ahí. Todo depende de la máquina. Además, ¿qué necesitas? Tengo entendido unos permisos, no es que la pagaste y ya. Entonces después para el traslado no viene incluido el operador ni el transporte.
14: També hi ha joves com l'Ender que es dediquen a repartir aigua i queviures entre les persones que ajuden al rescat.
16: Al principio nos enfocamos en las víctimas. Nos dijeron que en algunos sitios ya estaban bien surtidos. Después empezaron los videos de que necesitan los trabajadores de aquí, los grupos de rescate, que no contaban con los insumos porque prácticamente los dejaron solos, por así decirlo. Hay que ser sincero, pues, en la situación. Empezamos a conseguirle agua, hielo, por donaciones de amigos que están por fuera, que también les duele porque ahorita todos somos una sola familia. Somos una sola familia y se llama Venezuela.
14: Al vespre i ara a la nit és quan aquí hi ha més moviment de persones a La Guaira perquè és quan arriben els voluntaris.
0: És la crònica en directe de Miquel Jarque des de Venezuela. I l'onada de calor ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya, la xifra més alta d'un juny des que es fa aquest recompte.
9: La majoria de morts, 9 de cada 10, van ser durant l'onada de calor que hi va haver als voltants de Sant Joan. Ha estat un juny molt càlid i sec i els termòmetres van arribar als 43 graus al Segrià. Malgrat aquesta xifra, aquest juny no s'ha superat el rècord de l'any passat, ho explica Lluís Serra, que és tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
17: Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de lleugerament càlid, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dins del que seria la canícula.
9: Segons dades de l'EMET, el primer semestre d'aquest any ha estat el més càlid de l'estat espanyol en els últims 65 anys, des que es tenen registres, un grau i mig per sobre del que és habitual.
0: I Kiev, la capital d'Ucraïna, ha viscut una altra matinada d'intensos bombardejos russos amb drons i míssils balístics d'ahir de creuer, que han fet almenys 2 morts.
5: La defensa aèria ucraïnesa s'ha activat per repel·lir l'atac, però el centre de la ciutat ha rebut diversos impactes. En total s'han comptabilitzat fins a 28 indrets tocats per atacs, sobretot immobles residencials i infraestructures civils. 4 anys i mig després del començament de la invasió russa d'Ucraïna, la capital ha estat sovint l'objectiu d'atacs aeris massius i indiscriminats que han causat centenars de morts. L'últim, el 2 de juny, va matar 7 persones a Kiev i 16 a la ciutat de Dnipro. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky va interrompre ahir el viatge que feia a Irlanda per tornar d'urgència al seu país, assegurant que tenia informacions fiables de la intenció de Moscou d'ordenar un altre bombardeig massiu.
0: I les Nacions Unides s'alerten que la intel·ligència artificial s'està desenvolupant de forma accelerada i sense control i demana als governs que actuïn conjuntament per posar-hi regles.
9: L'ONU ha presentat el primer informe sobre IA encarregat a un grup d'experts internacionals en què alerta dels riscos que comporta la nova tecnologia sense una governança global. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha dit que la IA pot ser un motor de desenvolupament en ciència o medicina, però avisa de resultats negatius si els governs no es posen d'acord per aplicar-hi normes.
18: Com més avanci la intel·ligència artificial sense normes compartides, menys veu tindran els governs i la gent en el resultat. Així que el missatge que donem als governs és senzill. No espereu.
9: L'informe que es debatrà en una cimera internacional la setmana que ve a Ginebra alerta sobre els riscos de la intel·ligència artificial en matèria de drets humans, de falta de privacitat o de desinformació. També adverteix de desigualtats lingüístiques i culturals, ja que els sistemes prioritzen l'anglès i els estàndards occidentals.
0: I a tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han escenificat el seu suport a la candidatura de Móra la Nova com a seu d'una gigafactoria europea d'intel·ligència artificial.
5: Tots dos es van reunir ahir a la Moncloa amb els representants del consorci empresarial que impulsa la instal·lació. Es tracta de la primera reunió al màxim nivell polític i empresarial després que el Consell de Ministres aprovés una aportació de 719 milions d'euros al projecte. Si finalment Brussel·les tria la candidatura de Móra la Nova, la intenció seria que comencés a funcionar en una primera fase el 2028.
0: I la parella d'Isaac Andic declara davant del jutge que el fundador de Mango volia dictar un nou testament que ho canviaria tot i que hauria retallat molt l'herència dels seus fills.
9: Segons ha avançat el País i han confirmat fonts judicials aquesta emissora, la parella de l'empresari Estefania Knut va dir dimarts a la seva compareixença com a testimoni que el fundador de Mango tenia previst crear una fundació benèfica que s'enduria una part notable de la seva herència. També va parlar de les desavinences entre Andic i el seu fill Jonathan, acusat de la mort del seu pare. De fet, va explicar que va ser ella qui va animar-los a començar una teràpia per resoldre els seus conflictes. La terapeuta també ha estat un dels testimonis claus aquesta setmana que han desfilat pels jutjats de Martorell. Demà serà el torn de les dues germanes de Jonathan Andic.
0: Són les 6 i 18. Més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. El Col·legi de Detectius Privats explica que en els últims anys s'han multiplicat les peticions de propietaris d'habitatges per contractar detectius privats que investiguin llogaters.
19: Un cas molt habitual són els seguiments a llogaters amb contractes de renda antiga, pagant lloguers vitalicis molt per sota del mercat i els amos intenten fer-los fora mirant de demostrar en detectius que en realitat aquell pis no és la seva residència habitual. Llogaters com en Gabriel, que viu a l'Eixample.
20: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal certificada.
19: Els inquilins normalment no s'adonen que se'ls investiga fins que reben una denúncia de la propietat per expulsar-los de l'habitatge a la qual s'adjunta l'informe dels detectius.
0: A partir de les 10 en parlarem amb la degana del Col·legi Oficial de Detectius Privats, Mercè Ferran. I es frena l'arribada de migrants en situació irregular a Espanya. Ha caigut més d'un 30% en un any.
21: Segons el Ministeri de l'Interior, del juny de l'any passat al juny d'aquest any han arribat a Espanya uns 12.000 migrants sense papers davant dels 18.000 d'un any abans. Baixen sobretot les arribades per via marítima, tot i que continua sent la més habitual. A les Canàries, la caiguda d'entrades és del 67% i a les Balears del 13%. Aquestes arribades representen només el 6% del total de les entrades d'estrangers a Espanya. La gran majoria sol·liciten algun tipus de protecció internacional, al·legant que fugen de conflictes als seus països d'origen.
0: I Vox expulsa definitivament l'exdirigent Iván Espinosa de los Monteros, que va ser cofundador de la formació d'extrema dreta.
2: Després d'anys de distanciament de la cúpula del partit, l'ex número 2 de Santiago Abascal ha confirmat la seva expulsió amb un vídeo a les xarxes.
22: Hoy me han comunicado formalmente mi expulsión del partido que ayudé a crear y a crecer. No puedo decir que me haya sorprendido, pero la verdad... me da un poco de pena. A pesar de todo, sé que lo mejor está por llegar.
2: El mes de març passat, Vox va expedientar Espinosa de los Monteros per haver firmat un manifest del sector crític que demanava la celebració d'un congrés per debatre l'estratègia i el rumb de la formació.
0: I la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, dimiteix i es dona de baixa com a militant denunciant una campanya de desprestigi personal.
19: Hernández marxa després que s'ha arxivat la denúncia interna de 6 treballadors que l'acusaven d'assetjament laboral.
23: Porque todos los bulos
1: todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas.
19: Hernández marxa de Sumar 10 dies abans de l'assemblea de la formació, que només tindrà una candidatura única, unitària.
0: I els comandaments de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional admeten que la coordinació amb el govern durant la vacunació contra la Covid va ser bona i fluida.
21: La segona jornada del judici per l'endarreriment de les vacunes als policies estatals ha desinflat bona part de les tesis de l'acusació.
0: Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
3: No només no han qüestionat l'actuació de la Generalitat, sinó que els responsables de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil han reconegut demores administratives perquè, per exemple, els dos cossos van proposar vacunar els agents en les seves dependències, cosa que va obligar a modificar el protocol que havia preparat Salut. Daniel Rapado és inspector de la Policia Nacional.
7: No sé cómo se habían vacunado otras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí sé que cuando hicimos la propuesta, un poco como que se rompió el esquema, ¿no? Fue algo como que tenemos que plantearlo y organizarlo bien porque es algo diferente.
3: A més, els comandaments han destacat que la comunicació amb la Generalitat va ser fluida en tot moment. El judici contra els 5 exalts càrrecs de Salut, entre els quals hi ha els exconsellers Vergés i Argimon, es reprendrà dilluns vinent. Cristian Roldán, Tomàs Palmatí, de Catalunya Ràdio.
0: I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil tornen a escorcollar el laboratori d'Irta Cressa per determinar quin és l'origen del brot de la pesta porcina. Roger Santaló.
23: L'escorcoll, que es va fer dimarts, el va ordenar el jutjat número 2 de Cerdanyola del Vallès, que s'ocupa del cas. Segons fonts policials, haurien requerit els tècnics de l'IRTA Cressa que donessin altres mostres dels virus que manipulen, a més de documentació vinculada a les seves investigacions. És el segon cop que es registra el laboratori després de la intervenció policial del 18 de desembre passat. En un comunicat, l'Institut de Recerca assegura que ha col·laborat en tot moment amb les autoritats i recorda que l'auditoria que va encarregar després de l'inici del brot no va detectar irregularitats en els seus protocols de seguretat. També remarca que la soca del virus que s'ha trobat en sengles malalts no coincideix amb les mostres que hi havia als laboratoris segons les investigacions. Roger Santaló, Palmatí, de Catalunya Ràdio.
0: Sonava la cerimònia celebrada a Suïssa per la congregació ultracatòlica dels lefebristes, on s'ha ordenat 4 nous bisbes sense l'autorització del Vaticà.
24: El papa Lleó XIV s'enfronta a la primera crisi del seu pontificat després que la congregació tradicionalista ha desobeït el pontífex. Les disputes del Vaticà amb els lefebristes s'arrosseguen des del papat de Joan Pau II, que el 1988 ja va excomunicar el fundador de la congregació, l'arquebisbe francès Marcel Lefebvre. Pel capellà i periodista Francesc Romeu, aquest episodi representa un nou cisma dins de l'Església Catòlica.
25: Per nomenar uns bisbes sempre es necessita l'autorització del papa. Va haver-hi la carta del papa Lleó XIV advertint que la situació era molt greu i ells van respondre dient que tornarien a repetir.
24: L'anomenada Fraternitat Sacerdotal Sant Pius X rebutja algunes de les reformes emanades del Concili Vaticà II i defensa la litúrgia tradicional amb la missa en llatí i el sacerdot d'esquena als fidels. Actualment compta amb uns 720 sacerdots i prop de 500.000 de fidels arreu del món.
0: I Bèlgica continua investigant l'origen de l'incendi que hi va provocar 5 morts i diversos ferits de gravetat a la ciutat d'Anvers.
19: El foc, que ja està extingit, va començar pocs minuts abans de les 10 del matí en un edifici de 10 plantes amb prop de 200 veïns. Alguns veïns van sentir una explosió just abans que s'escampés el fum.
26: He sentit moltes coses. Primer he sentit foc i he pensat que era molt estrany.
27: De cop hem sentit les alarmes dels detectors de fum. Aleshores hem sortit a la terrassa i crec que entre 8 i 10 minuts després han arribat els bombers per rescatar-nos amb l'escala.
19: Segons la policia, un problema tècnic a la planta baixa del bloc podria ser la causa del foc.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
28: Què tal, bon dia?
0: La primera. Ets el cos d'una flor, ets un pou dins d'un llac, ets
28: un somni més enllà, ets el bosc en un clar. El Petit de Galerí l'inaugura avui el Festival Vida Vilanova i la Geltrú. Des d'avui i fins dissabte a la Masia d'en Cabanyes hi haurà concerts també de Maria Jaume, Sant Etienne, Fatboy Slim o la Ludwig Band.
0: I la segona.

0: Avui també hi ha concert solidari per Venezuela del grup Noco Boy, liderat pel portuguès Salvador Sobral i amb la majoria de la resta d'integrants de Caracas. El concert es fa a la sala Paral·lel 62 de Barcelona avui a les 8 del vespre i, si es vol, es pot col·laborar amb una entrada de fila zero que no dona accés al concert i que val 16 euros.
1: I la tercera...

Cartell del Festival Acústica de Figueres, que se celebrarà del 27 al 30 d'agost, i actuaran la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Comboi, Quim Mandado, Fades i Alosa. L'acústica també tindrà artistes i grups com Sopa de Cabra, Pastora, i acollirà, per cert, l'últim concert a l'aire lliure de la Fúmiga.

0: però...
1: I pel que fa als esports, Montserrat, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Anglaterra i Bèlgica amb drama i els Estats Units amb esforç passen als vuitens de final del Mundial.
2: Fins al minut 85, Bèlgica perdia 0-2 contra el Senegal. En 3 minuts, força la pròrroga i ja als 125 i de penal, Tielemans els porta als vuitens. Sipenga, al minut 7, avança el Congo davant Anglaterra, que fins al 75 no pot empatar. Gol de Kane, que també marca el 86 i classifica l'equip. Dues assistències, per cert, del nou fitxatge del Barça, Gordon. I els Estats Units eliminen Bòsnia i Hercegovina 2-0 i amb 10 jugadors l'última mitja hora de partit.
1: I avui la selecció espanyola juga contra Àustria a les 9 del vespre.
2: De la Fuente, seleccionador espanyol, veu Lamine Yamal a punt per als 90 minuts.
3: Lamine ya está para jugar todo lo que se le exija. Hemos estado muy prudentes marcando los tiempos. Lamine está ya muy bien y, por supuesto, además, creo que ya le veis con las ganas que tiene para de jugar.
2: A la 1 de la matinada, Portugal, Croàcia i Suïssa, Algèria, a les 5. Mèxic, Anglaterra i Estats Units, Bèlgica s'afegeixen a les eliminatòries de vuitens del Mundial. Els tres països anfitrions hi són.
1: I a Joan Laporta, el president del Barça, assegura que l'oferta per Julián Álvarez no és limitada en el temps.
2: El president blaugrana veu viable incorporar el davanter argentí.
4: Ja va dir que no ven, ara. No ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui he pensat que un bon motiu per llevar-se pot ser tenir una mica de paciència, perquè està molt de moda exigir-se i perfeccionar-se i ser la millor versió de nosaltres mateixos, i no dic que no s'hagi de fer, però em fa la sensació que ho fem amb massa pressa. Ja sé que potser sonarà malament, però una mica d'autocondescendència i de treure's pressió de sobre jo crec que està bé. El món va molt ràpid, però nosaltres seguim sent exactament els mateixos humans que fins fa 4 dies no teníem massa més cosa a fer a la vida que no morir-nos i reproduir-nos. I us posaré un exemple que almenys a mi, quan noto que vaig massa lent a cremar etapes, em serveix per tranquil·litzar-me. Quan es va començar a jugar a bàsquet als Estats Units a finals del segle XIX, es jugava amb una cistella que tenia la xarxa tancada, com un caça papallones. A cada partit hi havia un home que pujava per una escala a recuperar la pilota després de cada punt. I no va ser fins després de 20 anys, que algú es va adonar que potser seria una bona idea tallar el fons de la cistella per facilitar la recuperació de la pilota.

0: avui cançons sobre la milionada que ha guanyat Donald Trump amb criptomonedes.
1: Sí, per això cantants que s'han forrat amb una sola cançó. Macy Gray, 12 milions de dòlars a My Try.

I Goiti va petar-ho amb aquest tema. 2 Grammys i 10 milions de dòlars. I també 10 milions, Carly J. Rapsen amb aquest Call Me Baby, que és veritat que des de llavors ha tingut algun èxit més, però vaja, no tant com aquest.

0: En punt, 6:45. Titulars d'aquest dijous, amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Aquest migdia el Parlament donarà llum verd als primers pressupostos a Salvador Illa.
1: Que fins ara havia funcionat amb els comptes prorrogats del 2023. Esquerra adverteix, però, que cal avançar en el nou model de finançament abans de l'aturada d'estiu. Josep Maria Jové, cap de files dels republicans al Parlament, li traslladava ahir.
2: No tornin a fer tard. Acceleri, pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més.
3: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ho dic pel meu, sap per qui parlo.
0: I en política espanyola, José María Aznar i Isabel Díaz Ayuso marquen el full de ruta a seguir la cúpula del Partit Popular.
4: Després dels intents d'acostament d'Alberto Núñez Feijóo cap a Junts.
5: Que Espanya no tenga que verse presa de dictaduras minoritarias, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción, es lo sensato.
0: En parlarem a l'Àgora avui també amb Míriam Nogueres, portaveu de Junts al Congrés. I Illa ha qüestionat a les darreres hores també la retirada dels peatges de les autopistes catalanes.
1: El president reconeix que hi ha un problema de saturació a l'AP7.
3: Un moment he pensat que anava a demanar que fessin la B40 sencera. No pateixi que compliré els compromisos.
0: Carap. Això en resposta als comuns, entenc. Ho analitzarem a l'Àgora avui també amb el periodista expert en motor Josep Lluís Merlos. I la benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%.
4: El ministre de Consum, Pablo Bustinduy, ha anunciat que es publicarà la llista de les benzineres que no traslladin correctament els preus als consumidors.
6: Y se habilitarán los mecanismos de reclamación para que los consumidores puedan obtener resarcimiento por esa diferencia.
0: Fa just una setmana del doble terratrèmol a Venezuela, el nombre de víctimes continua creixent. Ja frega els 2.300 morts.
1: En la majoria dels casos, els rescatistes troben cossos, però aquesta nit encara han intentat rescatar persones en vida. L'enviat especial de Catalunya Ràdio a la ciutat veneçolana de La Guaira, Miquel Jarque, ha parlat amb Manuel.
7: Después que termine en mi quehacer, me dedico a esta cuestión, a ayudar a las personas aquí.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. El Col·legi de Detectius Privats explica que en els últims anys s'han multiplicat les peticions de propietaris d'habitatge per contractar detectius que investiguin llogaters.
4: Un cas molt habitual són els seguiments a llogaters amb contractes de renda antiga. És el cas del Gabriel, que viu a l'Eixample.
8: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal, certificada.
0: A partir de les 10 en parlarem al matí de Catalunya Ràdio. I la parella d'Isaac Andic declara davant del jutge que el fundador de Mango volia dictar un nou testament que ho canviaria tot i que hauria retallat molt l'herència dels seus fills.
1: Estefania Knuth va explicar a la jutge que el fundador de Mango tenia previst dedicar una part important de l'herència a una fundació.
0: I els carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí es tancaran el trànsit a les 2 del migdia per la cerimònia de presentació dels equips del Tour.
4: Passant per l'Avinguda Gaudí, els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant la façana de la Sagrada Família.
0: En cultura, les guitarres protagonitzen el Festival Acústica de Figueres.
9: Em dic Xavier.
10: I què veus?
9: Ginebra amb Coca-Cola.
1: Ho fan amb bandes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Comboi o Quim Mandado. Del 27 al 30 d'agost també hi haurà lloc per la música urbana amb Fades i 31 Fam o música d'arrel amb Velosa.
0: I repassem també les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb varietat de temes: el Partit Popular, el Tour, Donald Trump i l'accident d'autocar de Lleida.
11: Sí, l'Ara obre l'edició amb Aznar, que crida a forjar una majoria nacional. Són paraules textuals per fer fora Pedro Sánchez. Insta a plegar esquerres i dretes en contra del govern del PSOE. I a La Vanguardia llegim que Aznar i Ayuso censuren l'estratègia d'acostament de Feijóo cap a Junts. El Tour, però, també ja treu el cap en diversos diaris. A El Periódico, gran foto de la Sagrada Família, i llegim que Barcelona ja respira aire de Tour. Fotografia més discreta, però també del gran temple de Gaudí a l'Ara, que titula que la ciutat ja està a punt per acollir-lo. Els diaris també es fan ressò avui del que ahir ja us explicàvem en aquest informatiu. Avui obre l'edició El País. Trump va guanyar 1.200 milions amb les criptomonedes només el 2025. Un diari que avui ja no du en portada el terratrèmol de fa una setmana a Venezuela. Sí que ho fa El Mundo, que parla de dol nacional amb les morgues plenes de cadàvers. I altres temes de portada: l'accident d'ahir de Lleida és la gran foto de La Vanguardia, que el defineix com a brutal. I per acabar, El Periódico: les famílies espanyoles inverteixen 2.000 euros l'any en les mascotes.
0: Avui a Mieres, a la Garrotxa, es lleven més fresquets amb 13 graus de temperatura. Al migdia arribaran els 33 i a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, es lleven amb una mica de mestral i 21 graus. La màxima prevista és de 34. Tomàs Molina, bon dia.
10: I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim al Dover 21 graus, al Baix Ebre, a Camarasa 14 graus, a la Noguera, a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa 15 graus de temperatura. Avui l'ambient serà una miqueta menys calorós que el dels últims dies, amb temperatures normals per l'època de l'any, en un dia bàsicament assolellat, sense precipitacions i encara amb vent de mestral, que bufarà moderat a les Terres de l'Ebre i tramuntana amb cops forts a l'Empordà. Atenció a aquest risc d'incendis que avui continuarà molt alt als dos extrems del país.
0: I quan falten dos dies perquè el Tour de França arrenqui a Barcelona, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Em fastigueja molt la presència del Tour de França a la meva ciutat, Barcelona. Primer i abans que res, perquè qualsevol invasió dels francesos al nostre territori em porta molts mals records. I dels nostres enemics del nord mai no n'hem tret gaire cosa. En segon lloc, això del ciclisme és un esport nefast, com qualsevol cosa que impliqui posar-se objectes a l'entrecuix. I tercer, per acabar, n'estic una mica fart de viure en una ciutat que només es publicita al món a través de fastos papals o esportius. Diuen els experts que mandengues com el Tour deixa molta pasta a Barcelona, però a banda d'augmentar el turisme i de fer-nos la vida més cara als seus indígenes, a mi aquestes polles amb vinagre mai no m'han reportat un sol euro. És molt fatigós, en definitiva, viure en una ciutat aparador.
0: I ara les cançons del Mundial, Dai Dai, és la cançó d'aquest Mundial de Futbol amb Shakira al capdavant, Montse.
13: És un tema enganxós, Dai Dai, una expressió italiana que vol dir vinga, vinga, dona-li, dona-li. Ah. És un tema molt ballable. És com el Dale, Dale dels argentins.
0: Dale,
13: Dale. Dale.
0: Sí. Clar, clar, clar.
13: Doncs això.
11: Toma, toma.
0: Dai Dai.
11: Dai Dai.
13: És molt ballable amb un missatge global i multicultural que evoca l'emoció del moment. L'esport és un símbol de superació i així ho canta Shakira en moments de la cançó en què diu: alguna vegada et va trencar, et va fer fort. És un himne col·lectiu.

0: tots els temps com Pelé, Maradona, Ronaldo i Messi, deixant clar que el Mundial pertany a tot el món. Serà el Mundial de la Minya Mal?
1: Doncs ho veurem els propers dies. I amb qui heu parlat aquest matí els matiners, Caralies?
2: Vinga, dai, dai, amb alguns matiners que aquests dies ens truquen per dir-nos una cosa que ens encanta i és que ens trobaran a faltar. És el cas de la Laia des de Mollà i en Pere des de Sant Feliu de Guíxols.
3: Jo trucava perquè els trobaré molt a faltar. Va. Quan van denunciar que farien un programa als matiners i tal, vaig pensar, mira, els escoltaràs. I des del minut zero us escolto. Transmeteu una energia positiva, però...
4: Sou genial. Collons, qui em despertarà ara? Us escolto vosaltres i m'aixeco.
2: I Pere, et despertes de bon humor, que això és el més important?
4: Oh, i tant.
1: Veus? Doncs jo crec que Canalies pels oients hauries de continuar.
5: I tant.
1: Hauries de continuar almenys fins a l'agost.
2: Però al matí quina hora comença l'estiu?
1: A les 7.
2: I què faig, matiners de 5 a 7
1: de
2: o de
1: 5 a
2: 6
1: 7?
2: A 7? De 5
1: a
2: 2
1: hores. A l'estiu matiners de 5 a 7.
2: Vinga, parlem amb la direcció de la casa.
5: Fet! Dai.
1: I avui on són festes?
2: Doncs mira, avui és festa major d'estiu de Sant Pere a Tossa de Mar. Avui se celebra la festivitat de la Mare de Déu dels Socors.
1: Sí.
2: Una data molt assenyalada al calendari festiu de Tossa de Mar.
1: A les 12. Capella, sí.
2: Sí, a la capella de la Mare de Déu dels Socors.
1: En l'ofici solemne.
2: Exactament. També 3:15 del migdia davant de la capella de la Mare de Déu dels Socors. Hi haurà les sardanes, efectivament.
1: Sí.
2: I també a les 7 de la tarda al passeig Mossèn Cinto Verdaguer. Exactament, més audició de sardanes. I per acabar-ho de reblar, a 10:45 de la nit al carrer Socors, toquen a córrer ses 9 sardanes. Per
1: molt
2: tant,
1: bé.
2: Una festa important avui. Dai.
1: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
6: Doncs el vídeo d'una parella russa que ha escalat l'Empire State de Nova York per demanar-se matrimoni.
2: Guaia.
6: Ho van fer ahir al migdia i a les imatges gravades per la CNN des de l'aire es pot veure un home i una dona en passar muntanyes desplegant una pancarta que deia «Quan el poder de l'amor vens l'amor pel poder, el món coneixerà la pau». Després, una esposa de genolls per demanar-li matrimoni a l'altre i acaben abraçats i després, doncs, detinguts des de l'Empire State. Recorden que això està prohibit, però atenció, que si es vol gaudir d'una experiència privada per demanar matrimoni a l'edifici, ho podem fer pagant 1.000 euros.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de la Sílvia de Sant Cugat. Té un fill amb discapacitat i durant el procés de preinscripció per començar a l'institut tenia clar que la seva prioritat era el centre Angeleta Ferrer, a prop de casa. Com a segona opció va marcar l'Arnau Cadell, que és el que finalment li ha tocat. El problema és que per arribar-hi es requereix un trajecte que el seu fill no pot fer sol i per això demana un canvi. En el moment de la preinscripció el nen encara no disposava del carnet que acredita la discapacitat i d'altra banda el Departament d'Educació recorda que es té en compte qualsevol opció que la família inclou en la preinscripció.
9: Nosaltres vam posar com a segona opció perquè ens van dir que havíem de posar les dues opcions perquè si no posàvem les dues i la primera opció no et tocava, llavors entraves com al sorteig de qualsevol institut de Sant Cugat.
8: Fons d'Educació aclareixen que la família pot recórrer a l'Oficina d'Escolarització de Sant Cugat o als Serveis Territorials del Vallès Occidental i sol·licitar un canvi d'institut si hi ha alguna vacant.
7: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609. Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
6: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Després de tancar el juny amb crescudes sòlides, les borses comencen el juliol amb recollides de beneficis dels inversors. El tancament d'ahir, l'IBEX 35, va baixar un 0,34%, però es manté als 19.400 punts. Als Estats Units continua la davallada de les inversions en intel·ligència artificial. Ahir, el principal índex tecnològic de Wall Street, el Nasdaq, va caure un 0,66%. Aquestes caigudes ja es traslladen a l'Àsia. Aquest matí, la borsa de Tòquio perd un 2% pel declivi de les empreses fabricants de xips. I pel que fa al preu del petroli, el barril de Brent ja cotitza en $70, el preu més baix des del febrer. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3:15 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
7: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Previsió destacada del dia. El Parlament donarà finalment avui llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa.
6: I ho farà amb el suport d'Esquerra i els Comuns. El govern s'assegura així que podrà esgotar la segona meitat del mandat. Els republicans, però, adverteixen que cal avançar en el nou sistema de finançament i Illa recull el guant.
5: No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més.
12: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
6: Feia 3 anys que el Parlament no...

0: ¿Será nacional o no será?
1: Sí, va afegir Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, va demanar allunyar-se de l'independentisme.
2: Que España no tenga que verse presa de dictaduras minoritarias, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción, es lo sensato.
3: Aquí el president de la Generalitat qüestiona la retirada dels peatges de les autopistes catalanes.
1: Salvador Illa reconeix que hi ha un problema a la P7 per falta de densitat de circulació que ha de suportar aquesta via i demana una reflexió sobre les decisions que es van prendre en el passat.
4: Fem tots una reflexió col·lectiva, jo la faré avui. Potser se m'ha equivocat, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert.
3: Ho analitzarem a l'Àgora a partir de les 9 amb el periodista expert en motor Josep Lluís Merlos. Això mentre la benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA.
1: I l'IVA torna a ser del 21%. La gasolina costarà a Catalunya 1,48 € de mitjana, 8 més que l'últim dia de juny, i el gasoil s'ha pujat uns 5 cèntims fins a 1,51 €. A més, recordem que les bonificacions aplicades per l'impost d'hidrocarburs també s'aniran reduint en els pròxims mesos. De fet, el ministre de Consum, Pablo Bustinduí, ha anunciat que es publicarà la llista de les gasolineres que no traslladin correctament els preus als consumidors.
5: Y se habilitarán los mecanismos de reclamación para que los consumidores puedan obtener resarcimiento por esa diferencia.
3: A Veneçuela, avui fa just una setmana del doble terratrèmol. El nombre de víctimes continua creixent i el país comença 7 dies de dol nacional.
1: El nombre de víctimes mortals frega les 2.300, a més d'11.000 ferits i més de 50.000 desapareguts. A moltes persones hospitalitzades se les atén en hospitals de campanya improvisats.
6: Mi hijo fue el que tuvo la mayor desgracia, como quien dice, ya tiene fractura de radio. Le cayó una mitad de una pared encima y le partó, tuvo fractura de radio.
7: Estaba todo destruido y viendo alrededor, tengo ahí familia, bastante que bueno, se murieron casi toda la familia, más o menos como entre 15 o 10 personas, familiares.
1: Els equips de recerca i rescat de víctimes comencen a retirar-se i ja donen pas als equips encarregats ara de retirar la runa i assegurar les estructures que han quedat malmeses.
3: Més notícies. Als carrers al voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí es tancaran el trànsit a les 2 del migdia per la cerimònia de presentació dels equips del Tour.
1: Passant per l'Avinguda Gaudí, els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant la façana de la Sagrada Família.
3: Barcelona, Nascura.
8: A l'Avinguda Gaudí s'han començat a instal·lar les barreres de protecció aquesta nit i les terrasses de bars i restaurants ja no van poder obrir ahir. Loreto Almirall és la presidenta de l'eix comercial Gaudí Shopping.
9: 2 dies sense facturar suposarà doncs, un trasbals als restauradors. Aleshores, que vingui el Papa justament aquí i que després passi el tour per mig de l'Avinguda Gaudí és una publicitat importantíssima.
8: La reobertura del trànsit serà progressiva a partir de 9:45 de la nit. Anna Escurell, Aixàs, per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: A Lleida es continuen investigant les causes de l'accident d'un autocar ahir al centre de la ciutat que va deixar 44 ferits, dels quals 4 continuen a l'UCI.
1: La conductora va donar negatiu a les proves d'alcohol i drogues.
3: Anem a Lleida, Estela Bussoms.
10: Bon dia. La Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de la investigació. Dona detalls Roberto Santa Eufemia, portaveu.
11: S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
10: La conductora, que era novell i portava pocs dies a l'empresa, ha donat negatiu en les proves d'alcohol i drogues i ara s'intenta esclarir per què l'autocar es va desviar del trajecte. Dels 44 ferits, una vintena continuen hospitalitzats i 4 estan a la UCI, 2 estables i 2 en estat crític. Des de Lleida, Julià Bacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: La Fiscalia rebaixa de forma significativa la petició de penes per als acusats del cas Innova de Reus, que s'està jutjant a l'Audiència de Tarragona.
1: Ha passat de demanar entre 7 i 10 anys de presó, sol·licita penes menors.
3: Manel Sastre.
12: Per als dos acusats que han pactat amb Fiscalia, Josep Prat, director d'Innova, i l'arquitecte Jorge Batesteza, el fiscal demana 6 i 9 mesos de presó per delictes de prevaricació, falsedat i malversació de cabals públics. En canvi, a Carles Manté i Lluís Miquel Pérez, l'exalcalde socialista de Reus, els demana 3 anys. Pels altres 4 imputats, penes que van d'entre el 1 i 2 anys de presó. La Fiscalia ha retirat, finalment, la prevaricació del tràfic d'influències per la majoria d'acusats. El cas quedarà aviat vist per sentència i jutja les suposades irregularitats en la facturació de més d'1 milió d'euros per la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I els productors del Delta de l'Ebre demanen l'obertura de la bocana del Fangar per ajudar la supervivència del musclo.
1: Aquesta setmana la temperatura de l'aigua ha tornat a arribar als 28 graus.
3: Tarragona, Jordi Barranca.
13: La cosa no es quedarà aquí. Les dades amb què treballen indiquen que la temperatura pot arribar als 30.

0: 31 graus. El problema per les cries és quan persisteixen durant diversos dies. Per això reclamen avançar en l'eliminació dels sediments. Gerardo Bonet, gerent de FEPROMÓDIL.
1: Augmentaria la circulació, augmentaria la resiliència de tot el que hi ha dins de l'abadia, de tots els serveis que hi ha a l'abadia del Fangar. I, bueno, jo crec que és l'última cosa que havien de fer, no? Per assegurar-nos de que es podria produir este millorament de les condicions de l'abadia del Fangar.
0: A partir dels 28 graus és quan la cria de musclo mor. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I la crònica cultural la comencem parlant del nou muntatge d'Àlex Rigola al Festival Grec.
3: Ladies, good night. It's time to say...
4: El director situa el clàssic de Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu, en una de les festes que Andy Warhol va impulsar a la Nova York dels anys 60. És en el muntatge Factory, que es podrà veure tot el mes de juliol a la Heartbreak Hotel del barri de Badal de Badal, Barcelona.
2: Marta Vivas.
5: Rigol ens té acostumats a la seva mirada personalíssima damunt dels clàssics que porta a escena, i aquest Factory, somni d'una nit d'estiu, també és així. En aquest cas, els enamorats de la història original els col·loca no en un bosc encantat, sinó en una festa d'Andy Warhol.
6: Jo sempre pensava quin espai, quina rave, quina festa seria la que a mi m'hagués agradat assistir, no? I per mi era la Factory de l'Andy Warhol, potser perquè la Velvet Underground hi eren allà, no?
5: Rigola fa una volta de rosca més. Els joves enamorats shakespearians aquí són vells, interpretats magníficament per Francesca Pinyon, Toni Sevilla, Oriol Genís i Muntsa Alcañiz. La paraula i unes interpretacions que excel·leixen tornen a ser marca de la casa d'aquesta proposta original que barreja dos mons tan estranys com no sempre reconeixibles en una de les propostes més destacades de la programació d'enguany del Grec, amb les entrades exaurides. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara un nom propi. La periodista barcelonina Rosa Maria Calaf és la guanyadora d'aquest any del Premi Nacional de Televisió que atorga el Ministeri de Cultura.
4: El jurat reconeix així el llegat i la trajectòria d'una figura pionera en el reporterisme i les cròniques internacionals, amb una mirada feminista i avançada al seu temps. Calaf, amb una extensa carrera com a corresponsal de televisió espanyola a ciutats com Moscou, Nova York, Buenos Aires, Hong Kong o Pequín, també va formar part de l'equip fundador de TV3, on va assumir la direcció de la programació l'any 1983.
2: I atenció a això, perquè neix l'Acadèmia de les Arts Digitals per donar impuls i visibilitat al sector de la creació audiovisual, digital i de les tecnologies.
4: Són aquells creadors que es dediquen a les instal·lacions interactives, la realitat virtual o la intel·ligència artificial aplicada a les arts. Entre els integrants de la nova junta hi ha l'artista Alba García Corral, el director del Centre Immersiu Ideal de Barcelona, Jordi Sellas, Tatiana Albach i Xavi Bové, que serà el vicepresident de l'Acadèmia.
7: Ara el que volem és unir-nos per ser una interlocució per institucions, per empreses i crear uns manuals de bones pràctiques i impulsar aquest reconeixement social i de sector de creació.
2: I els esports, Montserraia.
8: A Anglaterra, Bèlgica i els Estats Units passen als vuitens de final del Mundial. Remuntada a Bèlgica, 3-2 contra el Senegal al minut 125. D'Anglaterra contra el Congo, 2-1 al 86. I Estats Units, 2, Bòsnia-Herzegovina, 0. Avui, Espanya, Àustria, a les 9 del vespre, a la 1 de la matinada, Portugal, Croàcia, i a les 5, Suïssa, Algèria. I Joan Laporta, president de Barça, adverteix que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada en el temps.
2: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
9: Joan Laporta comença fort el mandat. Després del discurs institucional no va trigar ni 5 minuts en enviar un missatge a l'Atlètic de Madrid sobre Julián Álvarez. Amb tot tipus de detalls va descriure la situació actual. El Barça ja va fer una oferta fa uns dies, Julián vol venir al Barça des de fa anys, i si l'Atlètic de Madrid, que de moment no el vol vendre, canvia d'opinió, l'oferta del Barça continua sobre la taula. Això sí, potser no bastarà per sempre. O sigui, que no es pensin que el Barça farà cap bogeria ni es esperarà fins a última hora per fitxar Julián. Segurament del que es tracta és d'una maniobra del president del Barça per afavorir l'operació i pressionar l'Atlètic de Madrid. Ara bé, sabent com és això del futbol, que no ens estranyi que a finals d'agost, l'últim dia de mercat, el Barça i l'Atlètic de Madrid estiguin acabant de negociar el traspàs i el Barça acabi pagant uns quants milions més dels que ha posat de moment sobre la taula, que són uns 100 milions. Si una cosa té la porta és que no acostuma a deixar tirada la gent que es mulla pel Barça, i Julián, amb el gest de fa uns dies dient públicament que volia marxar de l'Atlètic de Madrid, ja s'ha mullat.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
10: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
11: I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix al Dover 21 graus, al Baix Ebre, a Camarasa 14 graus, a la Noguera, a la Vall d'en Bas hi ha 15 graus de temperatura, a la Garrotxa. Un dia avui marcat un altre cop per la presència del sol a tot el país, encara amb aquest vent de mestral a les Terres de l'Ebre, amb tramuntana forta a l'Empordà i també amb vent del nord en tota l'àrea del Pirineu, que mantindrà la situació de perill d'incendi força elevada, molt alta, sobretot a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. Un dia de sol i un cap de setmana, de fet divendres, dissabte i diumenge, que vindrà marcada també per la presència del sol, amb temperatures que són normals per l'època de l'any, amb tendència a pujar, però, una altra vegada de cara al cap de setmana.
12: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: La grande part del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família en directe al Tot Costa.
14: I no ens en volem perdre detall.
13: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, el Tot Gira.
15: Tot Gira en la seva màxima expressió.
13: Les tres etapes del grande part en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
16: A punt de creuar la línia
13: i fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
17: Aixeca els dos braços.
13: Algú podrà amb Pogacar? Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
8: Quart de nou, obrirem l'àgora parlant de l'AP7 amb el periodista Josep Lluís Merlos. Després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hagi dit que potser va ser un error alliberar els peatges i fer gratuïta l'autopista.
18: I després, entrevista a Míriam Nogueres, portaveu de Junts al Congrés.
8: A un quart d'11 analitzarem l'increment de contractacions de detectius privats per part de propietaris que busquen vies per fer fora llogaters. En parlarem amb Mercè Ferran, presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya.
18: I a les 11 obrirem la taverna amb Maria Nicolau, Pau Arenós, Marc Casanovas i Carla Xuriguera. Ens preguntarem si s'han de poder demanar rossos per a una persona i descobrirem un restaurant sense rètol a Tarragona que defuig dels turistes.
8: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Quin tema pendent? Vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
19: Ahir a temes pendents ens va venir a veure en Salvador Oliver, que ens va explicar que quan era jove liderava una banda llatina d'estudiants de llatí. Després va tenir una filla a aquella època, no sé.
20: Antes jo era líder d'una banda latina. Què hacíamos latín en la escuela?
2: Bueno, no és el mateix, eh?
20: I por eso teníamos... una banda latina con puñales y mocadors en la cabeza.
19: Però, escolta, Salvador...
20: I, bueno, la tuve a ella con 13 o 14 años.
19: Usted tenia 13 o 14
20: claro,
19: anys.
20: Claro, porque la madre era de una banda rival.
2: Va, no ens expliqui res més, de debò. És que no cal.
19: Què coño
2: no
19: estàs explicant, sí, Salvador?
20: La tuve que dejar un dia al Corte Inglés.
19: El refugi climàtic.
20: Porque, bueno, era de la banda rival, la madre.
19: La madre, ja.
20: I, además... Hola, al suspender latín se acabó la banda latín.
2: Prou, sisplau, prou. Sisplau.
21: Hola.
2: Prou de
21: dos.
19: Hola.
2: Un bucle, això.
19: Hola i adéu. Hola i adéu. Sí, cap a quarts de 12, més temes pendents.
2: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Eixita Robert.
22: Avui pot ser un bon dia per recomanar-vos un llibre d'aquests que poden durar tot un mes d'estiu i que es poden portar a la platja, però que alhora és una lectura, diguem-ne, amb substància. Herzog és una novel·la de l'escriptor americà Saul Bellow. que segueix els deliris d'un professor mig boig, mig neuròtic, però sobretot molt divertit i molt lúcid. Un es pot passar hores amb els dilemes sentimentals de Herzog, així que espero que us acompanyi en aquestes estones de lectura estiuenques.
2: I el segon, la Llucia Ramis.
14: Avui pot ser bon dia per prendre la fresca en entorns no urbans. Per exemple, el Poesia i Més, que se celebra fins al 12 de juliol amb l'actuació aquest vespre de Marià Robestrio al Teatre Principal d'Arenys de Mar. O si no, el Vida, a Vilanova i la Geltrú, amb un espectacle inaugural del Petit de Caleril. També podem refrescar-nos al FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles, a l'Alt Empordà, o el Cirpicat, a l'Alpicat, al Segrià, que també comença avui. Amb aquesta calor, són opcions tan bones per prendre la fresca com ballar sense fre amb Remei de Cala Fresca.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Un altre dia de vent al Pirineu, a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. Atenció al perill d'incendis, que avui continua molt alt en aquestes zones en un dia en què serà assolellat i les temperatures normals pel mes de juliol. Tomàs Molina, bon dia.
1: Bon dia. Avui un altre cop un temps assolellat, un dia estiuenc, amb temperatures normals per l'època de l'any. I atenció, perquè el mestral continua bufant a les Terres de l'Ebre. També el vent del nord al Pirineu, la tramuntana a l'Empordà, mantindran molt alt el perill d'incendis avui en aquestes zones.
0: Tot això el dia en què, 3 anys després, per fi el Parlament aprovarà avui uns pressupostos de la Generalitat.
2: El projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2023 ha estat aprovat amb 73 vots a favor.
0: Això era el 10 de març del 2023, aquesta era l'última vegada, amb el govern d'Aragonès i amb el suport del PSC i els Comuns. Avui, amb el govern socialista, i quan ja hem entrat en la segona meitat de l'any, es repeteix la majoria per aprovar uns comptes que suposen uns ingressos de prop de 50.000 milions d'euros per les arques públiques, que és un 10% més que fa 3 anys. Això mentre a Madrid, l'ala dura del Partit Popular surt en tromba contra els plans de Feijó d'acostar-se junts.
3: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será.
4: Que España no tenga que verse presa de dictaduras minoritarias, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción. És lo sensato.
0: Aznar i Ayuso, que marquen el camí a la direcció del Partit Popular, avui li preguntarem també a la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, si realment hi ha converses amb els populars. Ens acompanyarà aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio, a la seu del 3CAT de Diagonal, a partir de les 9 del matí. I més tard, a les 10, parlarem amb la presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, Mercè Ferran. Avui aquest programa us avança un fenomen que va a l'alça. Són propietaris de pisos que contracten detectius per investigar inquilins. Això amb l'objectiu de fer-los fora. Sentirem casos com aquest.
5: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes sense passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal, certificada.
0: I en esports, aquesta tarda es presenta la sortida del Tour de França a Barcelona. Els ciclistes que faran el recorregut de Sant Pau a la Sagrada Família per l'Avinguda Gaudí. Hi haurà afectacions al trànsit i també a la mobilitat. I el Mundial de Futbol...
6: Il a marqué... Et c'est parti, et c'est là.
7: Quelle maîtrise!
6: Totale maîtrise pour Youri Tielemans, buteur égalisateur. Il obtient ce penalty, il l'inscrit. La Belgique va s'envoler.
0: La Belgique, Bèlgica, ha protagonitzat la primera gran remuntada dels 16ens de final. Perdia 2-0 contra el Senegal quan faltaven 5 minuts per la final. Per al final ha reforçat, en aquest cas, la pròrroga i ha aconseguit un gol de victòria al minut 125 de partit. I també aquesta nit, Estats Units, Bòsnia-Herzegovina, 2-0, i també aquest vespre, a partir de les 9, es juga Espanya-Àustria. Tot això avui que a Bossos, al Vall d'Aran, el sol ha sortit a les 6 i 23 minuts, i a Ciutadilla, a l'Urgell, es pondrà aquest vespre a 2:15 i 4:10. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí, Marta Pascal, Mar Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Agafa aire.
9: El govern d'Illa aprovarà avui els pressupostos, els primers de la legislatura. D'aquesta manera, l'executiu tindrà més recursos i no estarà tan limitat a l'hora de decidir en què els gasta. La incògnita és saber si seran els únics comptes del mandat, ja que l'any que ve estarem en ple any electoral.
10: Salvador Illa podrà governar més tranquil els 2 anys que li queden gràcies a Esquerra i als Comuns. Amb pressupostos tindrà marge per desplegar el pla de govern, no veure's tan arrossegat per la inestabilitat a Madrid i aïllar-se del cicle electoral que està per venir. Esquerra ja s'ha felicitat abans que el govern es pengi la medalla aquest migdia.
11: S'aprovaran tard, perquè vostès sempre arrosseguen els peus quan han de complir allò pactat. I s'acabaran aprovant, perquè una vegada més nosaltres hem posat la responsabilitat i l'exigència que vostès sempre els manca.
10: I a canvi, el president es compromet a batallar perquè el nou finançament autonòmic tingui els vots al Congrés, començant pel de Junts.
12: Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ho dic pel meu, sap per qui parlo.
10: Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La de xoc.
7: La Policia Nacional ha hagut de doblar esforços per atendre totes les peticions de regularització d'immigrants. Avui el govern espanyol donarà detalls de quantes peticions s'han rebut finalment i amb quins terminis es treballa per poder resoldre-les totes. Se n'han rebut més d'un milió i se n'han tramitat més o menys la meitat.
0: Censuren.
13: Aznar i Ayuso critiquen l'estratègia de Feijóo d'acostar-se a Junts. En poques hores de diferència, l'expresident espanyol i la presidenta madrilenya fan una crida a bastir una majoria nacional que no depengui dels independentistes per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa.
9: Ayuso també ha sortit en tromba a denunciar una tupinada de cara a les properes eleccions, poc després que la direcció del PP intentés suavitzar el tot, dient que no qüestionava la llei de nets que dona la nacionalitat espanyola a fills i nets d'exiliats. La tàctica d'Ayuso és començar ja a posar en dubte el resultat electoral.
14: Van a favorecer el voto cera, eso nos lo tememos también, allá donde el recuerdo de voto les sea favorable. Y quizá por eso, no lo sabemos, ahí lo dejamos como una duda, también el personal asignado a según qué embajadas y consulados se ha duplicado en muy poco tiempo. ¿Quiénes son? ¿Con qué criterio están ahí? Es decir, ¿están intentando nacionalizar socialistas? Seguiremos pidiendo transparencia, rigor, iremos a las instancias que haga falta.
0: En aquest cas, dir-li a Aznar, que és un nom àrab, a Aznar, doncs està més ben trobat que mai. Espies!
7: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. El Col·legi de Detectius Privats està veient com en els últims anys s'han multiplicat les peticions de propietaris d'habitatges que els demanen que investiguin els inquilins.
13: Un cas molt habitual, per exemple, són els seguiments a llogaters que tenen contractes de renda antiga, vitalicis, molt per sota dels preus de mercat i s'intenta esbrinar, per exemple, si qui viu al pis és qui realment té firmat aquest contracte. Molts cops es fan passar per venedors o per repartidors.
15: Que havien accedit al domicili del meu pare mitjançant una excusa d'algun producte comercial de venda. El meu pare tenia una malaltia degenerativa i bueno, van jugar amb aquesta confusió per extreure la informació de qui vivia en el pis.
9: En cas que els detectius determinin que els inquilins no viuen al pis, fan un informe que adjunten a una denúncia de la propietat fer-los fora.
0: Noves dades.
7: Avui l'Eurostat, l'Oficina d'Estadística Europea, publica les dades de preu de l'habitatge durant el primer trimestre a la zona comunitària. L'any passat Espanya va tancar amb una pujada del 14%, més del doble que la mitjana europea.
0: Comença el dol.
13: El dol oficial a Veneçuela, una setmana després del terratrèmol que ha deixat ja, com a mínim, 2.300 morts. Segueixen les tasques de rescat, mentre desenes de milers de persones s'han quedat sense casa.
0: Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque, bon dia.
16: Encara que sembli impossible, bon dia, entre la runa amb edificis pensant l'aire rebregats o plegats com un acordió, encara s'hi pot trobar vida. La Jessica Suso busca el seu pare. Ahir els rescatadors mexicans, que tenen el sobrenom de Topos, li van donar esperances.
17: Los canadienses vinieron varios y todos decían que no. Incluso de aquí mismo, los bomberos de aquí, todo que aquí no había vida. Pero los topos mexicanos se metieron ayer y dijeron que sí había probabilidades de vida, que sí había porque ellos escuchaban.
16: De nit s'incrementa la presència de la policia per por als saquejos enmig de tanta destrucció, però també s'incrementa la solidaritat a aquestes hores de persones que s'acosten a aquesta zona per fer de voluntaris un cop acabada la seva jornada laboral.
0: Segon intent.
9: Andalusia, PP i Vox segueixen negociant contrarrellotge abans que avui es faci la segona votació per reescollir Juanma Moreno Bonilla. La votació està prevista al vespre. Si s'han arribat a un acord, arrencarà el compte enrere de 2 mesos abans no s'hagin de repetir eleccions.
0: Va ser un error?
7: El president de la Generalitat qüestiona per primer cop si va ser encertat treure els peatges de les autopistes catalanes fa prop de 5 anys. Preguntat pels comuns per si calia prohibir els avançaments de camions per l'AP7, Illa llançava aquesta pregunta.
18: Fem tots una reflexió col·lectiva. Jo la faré avui. Potser se va equivocar, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert.
13: Amb la gratuïtat per l'AP7 hi ha molta més densitat de vehicles, també hi circulen molts més camions i és, amb diferència, la via catalana amb més mortalitat.
0: Actualitzarem a l'Àgora avui a partir de les 9 amb el periodista expert en motor Josep Lluís Merlos. 218 morts.
9: Són les que com a mínim ha deixat l'onada de calor a Catalunya el passat mes de juny. És la xifra més alta des que es fa aquest recompte. La majoria de morts, 9 de cada 10, van ser durant la calorada que hi va haver als voltants de Sant Joan.
0: Crit d'ajuda.
7: Dels productors del Delta de l'Ebre per la supervivència del musclo. Demana l'obertura de la bocana del Fangar. Aquesta setmana la temperatura de l'aigua ha arribat als 28 graus.
0: Tarragona, Jordi Barranca.
19: La cosa no es quedarà aquí. Les dades amb què treballen indiquen que la temperatura pot arribar als 31 graus. El problema per les cries és quan persisteixen durant diversos dies. Per això reclamen avançar en l'eliminació dels sediments. Gerardo Bonet, gerent de Fepromòbil.
20: Augmentaria la circulació, augmentaria la resiliència de tot el que hi ha dins de l'abadia, de tots els serveis que hi ha a l'abadia del Fangar. I, bueno, jo crec que és l'última cosa que havien de fer, no? Per assegurar-nos de que es podria produir este millorament de les condicions de l'abadia del Fangar.
19: A partir dels 28 graus és quan la cria de musclo mor. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nou testament.
13: La parella d'Isaac Andic va declarar dimarts davant la jutgessa de Martorell que el fundador de Mango volia fer un nou testament que ho canviaria tot i que hauria retallat molt l'herència dels seus fills. Segons Estefania Nut, Isaac Andic tenia previst crear una fundació benèfica que s'enduria una part notable de la seva herència.
9: També va parlar de les desavinences entre Isaac i el seu fill Jonathan, acusat de la mort del seu pare. De fet, va explicar que va ser ella qui va animar-los a començar una teràpia per resoldre els seus conflictes. Demà declaren les dues germanes de Jonathan Andic.
0: Segon escorcoll.
7: Dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil al laboratori de l'IRTA Cresa a Cerdanyola del Vallès per determinar l'origen del brot de pesta porcina. Es va fer dimarts. El primer escorcoll va ser el 18 de desembre. En un comunicat, l'Institut de Recerca assegura que ha col·laborat en tot moment amb les autoritats.
0: Es desinfla.
13: L'acusació en el judici contra els consellers Vergés i Argimon pel suposat retard en la vacunació contra guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia.
9: Els responsables d'aquests cossos policials han admès que la coordinació amb la conselleria va ser bona i que si hi va haver algun endarreriment pot ser en part perquè es van proposar fer la vacunació a les seves dependències. Daniel Repado, inspector de la Policia Nacional.
21: No sé cómo se habían vacunado otras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí sé que cuando hicimos la propuesta, un poco como que se rompió el esquema, ¿no? Fue algo como que tenemos que plantearlo y organizarlo bien porque es algo diferente.
0: Rebaixa significativa.
7: Les peticions de pena que demana la Fiscalia pels acusats en el cas Innova, en què es jutja exresponsables de salut per suposada corrupció en la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus. La Fiscalia ha passat de demanar entre 7 i 10 anys de presó a sol·licitar penes menors, cosa que implica que probablement els principals acusats esquivaran la presó.
0: Segueixen a la UCI.
13: Quatre dels ferits ahir a l'accident d'autocar a Lleida que vam estar explicant al matí de Catalunya Ràdio, la conductora va donar negatiu a les proves d'alcohol i drogues.
0: Llei de Júlia Becar.
22: Bon dia. La Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de la investigació. Dona detalls Roberto Santaeufemia, portaveu.
23: S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
22: La conductora, que era novell i portava pocs dies a l'empresa, ha donat negatiu en les proves d'alcohol i drogues i ara s'intenta esclarir per què l'autocar es va desviar del trajecte. Dels 44 ferits, una vintena continuen hospitalitzats i quatre estan a la UCI, dos estables i dos en estat crític. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Es presenta.
9: Els carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí es tanquen al trànsit avui a les 2:00 PM per la cerimònia de presentació dels equips del Tour a partir de 6:45 PM.
24: A l'Avinguda Gaudí s'han començat a instal·lar les barreres de protecció aquesta nit i les terrasses de bars i restaurants ja no van poder obrir ahir. Loreto Almirall és la presidenta de l'eix comercial Gaudí Shopping.
25: Dos dies sense facturar suposarà doncs un trasbals als restauradors. Aleshores, que vingui el Papa justament aquí i que després passi el tour per mig de l'Avinguda Gaudí és una publicitat importantíssima.
24: La reobertura del trànsit serà progressiva a partir de 9:45 PM de la nit. Anna Escurell, Aixàs, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I arrenca.
26: Ets el cos d'una flor.
7: Avui arrenca el Festival Vida Vilanova i la Geltrú. Ho farà amb el concert del Petit de Calderil. Això serà avui. Fins dissabte a la Masia d'en Cabanyes hi haurà concerts de Maria Jaume, Saint Etienne, Fatboy Slim o la Ludwig Gang.
0: I Shakespeare i Warhol junts.
27: Ladies, good night.
13: És la nova proposta de l'Àlex Rigola pel festival grec que es pot veure a la Heartbreak Hotel del barri de Badal, a Barcelona.
0: Nova Acadèmia de les Arts Digitals.
9: Per donar impuls i visibilitat al sector de la creació audiovisual, digital i de les tecnologies. Entre els integrants de la nova junta hi ha l'artista Alba García Corral, el director del Centre Immersiu Ideal de Barcelona, Jordi Selles, Tatiana Halbach i Xavier Bové, que serà el vicepresident de l'acadèmia.
28: Ara el que volem és unir-nos per ser una interlocució per institucions, per empreses i crear uns manuals de bones pràctiques i impulsar aquest reconeixement social i de sector de creació.
0: Premi Nacional de Televisió.
7: Per a la periodista Rosa Maria Calaf, el jurat reconeix el llegat i la trajectòria d'una figura pionera en el reporterisme i les cròniques internacionals. Calaf va ser corresponsal de Televisió Espanyola a ciutats com Moscou, Nova York, Buenos Aires, Hong Kong o Pequín i també va formar part de l'equip fundador de TV3.
0: No n'hi haurà més.
13: Sony deixarà de vendre videojocs físics de PlayStation a partir del gener del 2028. Seran aleshores els jocs només digitals. La companyia diu que la mesura respon a l'evolució de les preferències dels consumidors, però l'anunci ha provocat una allau de queixes a les xarxes socials.
0: I pel que fa als esports, Montserrat, Anglaterra pateix.
9: Per superar el Congo i ser els vuitens del Mundial de Futbol 2-1, amb el primer gol anglès al 75 i el definitiu al 86, els dos de Kane. També dificultats per a Bèlgica contra Senegal. Fins al 85 perdien 0-2 i en 3 minuts forcen la pròrroga i ja al 125 i de penal passen a vuitens. I els Estats Units 2, Bòsnia-Herzegovina 0, amb l'equip de Pochettino jugant amb 10 l'última mitja hora de partit.
0: Lamine, 90 minuts.
9: Diu Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, que l'extrem mataroní pot jugar tot en l'Espanya-Àustria, tot el partit en l'Espanya-Àustria d'aquest vespre a les 9. El central Pau Cubarsí veu bé l'equip.
1: Sí, ens veiem molt bé, ens veiem concentrats, sabem que serà un partit complicat, que hem de fer les nostres coses molt bé, fixar-nos amb nosaltres mateixos, amb les nostres característiques i intentar treure la victòria.
9: També avui a la 1 de la matinada Portugal-Croàcia i a les 5 Suïssa-Algèria.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
4: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
5: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
6: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
0: Avui és dijous 2 de juliol del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Cataleya de las Mercedes quan passaven 5 minuts de les 3 de la matinada de l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa i la llum amb 3 quilos 140 grams a casa seva, Sant Cugat del Vallès. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
7: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Corredor. Tenim 15 graus a Vilada, 17 a Talamanca i 25 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
8: Lentitud amb aturades als punts habituals a l'entorn de Barcelona, sobretot Ronda de Dalt i Litoral en sentit Llobregat.
7: Avui que Barcelona es prepara pel Tour, us expliquem que Mataró acaba d'estrenar una parada ciclista per atraure més turistes.
11: S'integra així a l'Eurovelo 8, la ruta ciclista europea de llarga distància que ressegueix el litoral mediterrani i que també transcorre pel Maresme. Aquest nou punt de parada i informació per a cicloturistes al front marítim és just davant de l'entrada del port de Mataró.
8: L'espai inclou una pèrgola amb ombra, un plafó informatiu, aparcaments per bicicletes i un punt d'autoreparació equipat.
7: Més notícies. Vic prepara un nou carril bici entre el barri del Nadal i el centre de la ciutat.
11: Connectarà el barri del Nadal i el Sucre amb el centre de la capital d'Osona. Ho fa amb un pressupost de més de 550.000 euros i amb un projecte més ambiciós que l'anterior, quan el 2023 ja s'havia projectat un carril bici que passava per l'Avinguda Olímpia.
8: El nou traçat s'estendrà durant poc més de 2 quilòmetres.
7: Salut preveu començar a ampliar el cap de Torelló a principis del 2028.
11: Es va reclamar per primera vegada el 2008, només 5 anys després de la seva inauguració.
8: Aquest mes de juliol es farà la licitació del projecte, ho llegim al 9-9.
7: A l'Alt Penedès es cobreixen a Subirats les restes d'una nova espècie de gossos de fa 16 milions d'anys.
11: Segons llegim a l'Eix Diari, el jaciment penedesenc dels Casots és el primer del món que identifica aquest mamífer.
7: I Cultura avui obre al públic l'exposició de l'any Gaudí a Mataró. La mostra documenta que és aquí on fan les primeres obres. Mataró, Marta Vallès.
12: L'exposició es diu Gaudí, Pagès i l'Obrera perquè és el cooperativista Salvador Pagès qui encarrega l'arquitecte fer la fàbrica i un conjunt de cases per als treballadors de l'obrera mataronense. Es mostren els planos i maquetes que documenten que és a Mataró on l'arquitecte comença la seva carrera. Núria Poch i Ignasi Riera, comissaris de la mostra.
29: La primera casa que construeix és aquí, a Mataró.
30: Tan simple com llegir els planos per poder entendre què és el que volia fer, volumetritzar-ho i convertir-ho en models.
12: Des de Mataró, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: I també avui al Palau de la Música. Concert dels 75 anys del Cor Madrigal en direcció de Pere Lluís Biosca a les 8 del vespre. I a l'Hospitalet, festival per l'amor a l'art, amb Bach
10: Hi ha un bon grapat d'espectacles, d'arts de carrer, dansa, circ i música, un festival que arriba a la 22a edició. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
14: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklic i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
15: Troba el teu lloc amb Parklic.
16: Catalunya Ràdio.
17: I quan són les 7 i 20 minuts, repassem les portades de la premsa des del quiosc. Avui l'Ara obre edició amb Aznar, que crida a forjar una majoria nacional. Són paraules textuals per fer fora Pedro Sánchez. Insta a plegar esquerres i dretes en contra del govern del PSOE. I a La Vanguardia hi llegim que Aznar i Ayuso censuren l'estratègia d'acostament de Feijóo cap a Junts. El Tour de França ja treu el cap també en diversos diaris. El periòdico Gran Foto de la Sagrada Família. I llegim que Barcelona ja respira aire de Tour. I també hi ha foto de la Sagrada Família a l'Ara, tot i que més discreta, que titula que la ciutat ja està a punt per acollir la competició. El País avui destaquen que Trump va guanyar 1.200 milions amb les criptomonedes el 2025, un diari que avui ja no du en portada el terratrèmol de fa una setmana a Venezuela. Sí que ho fa El Mundo, que parla de dol nacional amb les morgues plenes de cadàvers. I altres temes de portada, l'accident d'ahir de Lleida és la gran foto de La Vanguardia, que el descriu com a brutal. I per acabar el periòdico, les famílies espanyoles inverteixen 2.000 euros a l'any en mascotes.
2: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
18: el 91.264, Ricard.
0: Ricard, també premiat?
18: No.
0: El que m'ha tocat.
18: La loteria, sí, amb mi. Sí. 91.264, Ricard. De la sèrie 24.
0: Vinga, el Ricard on va? El 264, Ricard?
18: No, les, a
0: la
18: veure,
0: gent queda a mirar.
18: 91.264.
0: Explica-ho bé, és que no, si no expliques bé...
18: Passigolles, 91.264.
0: També és la paraula clau?
18: També passigolles, si has jugat a passigolles.
0: A veure.
18: A veure, una entrada, 91.264.
0: Una entrada?
18: D'acord?
0: Una entrada?
18: El número premiat. 91.
0: Número premiat quin és? A veure...
18: 91.264. 91.264. Sèrie, alerta, 24. 0.2.4.
0: No cal que cridis, home, la gent.
18: No, perquè el 0 fa intenció. Sí?
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, l'únic jugador que ha jugat al Mundial amb tres seleccions diferents. Maiol Roger, bon dia.
19: Bon dia, o com la Guerra dels Balcans va transformar el panorama futbolístic europeu. Anem als quarts de final del Mundial d'Itàlia 90, Jugoslàvia Argentina.
20: Tira Kalisevic, atacó!
19: L'Argentina de Maradona elimina els penals la generació d'or de Jugoslàvia, Prosineki, Boban, Savicevic o Zucker. Una selecció cridada a tot fins que esclata la Guerra dels Balcans. Jugoslàvia és expulsada de l'Eurocopa del 92 i del Mundial del 94. Al 98 la situació ja comença a canviar i al Mundial juguen dues seleccions balcàniques. La millor, Croàcia, que queda tercera amb Davor Šuker com a pitxitxi del Mundial.
21: Can he put the gloss on it? Yes! 3-0! Davor Šuker!
19: L'altre representant és la República Federal de Jugoslàvia, que representa la unió entre Sèrbia i Montenegro. I juga un jove Dejan Stanković, referent de l'Estrella Roja, i la selecció queda eliminada als vuitens contra Holanda.
21: Davids, it's got in! A dramatic last gasp equalizer.
19: El 2002 Jugoslàvia encara juga amb aquest nom, però la situació és ben diferent, amb Milosevic desterrat i en plena transició. Queda eliminada a la fase de grups i l'únic partit que guanya és contra Eslovènia, un enfrontament impossible 12 anys abans amb Jugoslàvia unificada. I del 2002 anem al 2006 amb una situació encara més rocambolesca.
0: Què va passar?
19: El Mundial comença el 9 de juny i juga una nova selecció, Sèrbia i Montenegro, amb Dejano Stanković com a estrella. Però 6 dies abans del Mundial, Montenegro vota la seva independència, que reconeix Sèrbia. Per tant, el Mundial hi juga un país que formalment ja no existeix. Tampoc futbolísticament és gaire cosa perquè l'eliminen amb 0 punts. I anem ja al 2010... Sèrbia ja seca, sense Montenegro, queda eliminada a la fase de grups. L'últim Mundial d'un Stankovic que es retira amb el mèrit de ser, com dèiem, l'únic jugador que ha jugat al Mundial amb tres seleccions diferents. Jugoslàvia, Sèrbia i Montenegro i Sèrbia. La guerra deixa al futbol molts canvis de samarreta i d'aquella Jugoslàvia que va brillar als 90, ara hi ha set seleccions, amb Croàcia, que juga avui contra Portugal, com a gran referent del futbol balcànic.
1: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
19: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia la xifra que destarota les parelles en no res, i la resposta era 3. Moltes crisis de parella venen quan un dels membres s'adona que són 3 en comptes de 2. I això les destarota en un 3 i no res. Avui dijous, el penúltim Enigmàrius de la 19a temporada de l'Enigmàrius fa... el tocar abans de desaparèixer un sistema operatiu de Microsoft, de 3 lletres. El tocar abans de desaparèixer un sistema operatiu de Microsoft, 3 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: Hi ha 4 minuts per 2 quarts de 8. El més destacat a la televisió les últimes hores, avui sobre la periodista Rosa Maria Calaf.
3: Ahir li van donar el Premi Nacional de Televisió a Rosa Maria Calaf. Jo la vaig conèixer fa anys, quan ella encara estava a Televisió Espanyola, poc abans de retirar-se, sense moltes ganes, la veritat, quasi per obligació. I des de llavors he coincidit amb ella un fum de xerrades, de congressos, relacionats amb el periodisme, i sempre pensava el mateix. Esta dona podria perfectament continuar a la tele fent qualsevol cosa, presentant un informatiu de nit, assessorant un consell informatiu, fent apologia del bon periodisme en definitiva.
0: I a la recomanació del dia, coincidint amb el Dia Mundial de l'OVNI, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Arrival.
9: Dirigida pel multinominat als Oscars Denis Villeneuve i protagonitzada per una gran Amy Adams, és una de les pel·lícules de ciència-ficció dels últims anys més destacades. Arrenca amb l'aparició de 12 naus inquietants en diferents punts del planeta, i davant la incertesa de si aquests visitants són pacífics o representen una amenaça, l'exèrcit dels Estats Units recluta una lingüista, Adams, per intentar comunicar-s'hi i aclarir-ho. Més enllà d'una història d'extraterrestres, Arrival també explora el poder del llenguatge, la comunicació i la memòria. Per reflexionar i per veure amb crispetes alhora, la trobareu a Netflix.

0: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. El matí de Catalunya Ràdio.
1: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
2: Bon dia, Joan Laporta.
3: Sí, aquí.
4: Ramon Samburri.
3: President.
5: Aquest gamarús m'ha fet una pregunta que no la volia contestar i l'he acabat contestant.
3: Ole!
2: El president del Barça és protagonista del dia perquè tot just ahir a la tarda va prendre possessió del seu càrrec després de la victòria a les eleccions a la presidència que es van celebrar el mes de març passat.
1: El club va organitzar un acte multitudinari per escenificar el relleu a la presidència que fins ara ha ocupat Rafa Juste.
6: Però ara ja està, eh? Ja torno a ser sí. Jo. L'univers torna a estar en ordre.
1: President Laporta, bon dia.
7: Bon dia, maco. Quin mal de cap que tinc, collons.
2: Sí, té mal de cap, no es troba bé, president.
7: Sí, és que ahir al vespre vam anar a celebrar la victòria de les eleccions i la cosa s'ha allargat una mica.
2: Home, ahir al vespre va tornar a celebrar la victòria a les eleccions, però ja ho va celebrar quan les va guanyar el mes de març.
6: I què passa?
2: No sé quantes
6: què
2: vegades.
6: Passa?
2: No, no passa res.
6: Que ets un reprimit?
2: No, no s'ha
6: de celebrar. I si el Barça té nou president des d'ahir, doncs se celebra.
2: Ja, bueno, però no s'enfadi, home.
6: I parlant de celebrar, vau veure el partidàs del guiri aquest que hem fitxat o què?
2: Gordon.
6: Què m'has dit?
2: No, el guiri aquest que diu, vostè que hem fitxat, Anthony Gordon, el jugador anglès, que ahir va fer un molt bon partit amb la seva selecció.
6: Collons, hi va fer un partit. I molts de vosaltres, que sou uns setciències i uns mestratites, ja estàveu criticant i dient que si era una tolla, que si ens havíem enredat, pues toma!
2: Sí, sí, sí. Home, sí que hi havia una mica de preocupació, perquè no va començar gaire encertat al Mundial.
6: El que passa és que el jugador s'ha estat reservant, fins que el president legítim del club ha pres possessió del càrrec.
2: Sí, entens, no? Sí, sí, sí, ja vam sentir... Va tenir algun missatge pel Madrid en el discurs ahir, pel tema Negreira.
6: Sí, i contra tot. Si ens busquen, ens trobaran.
2: Sí, sí, i va fer referència a Florentino Pérez i al seu discurs esperpèntic.
6: És que l'home comença a estar una mica... Ja m'entens.
2: Sí, sí, sí.
1: Són 7:45. El Parlament aprovarà avui els pressupostos de la Generalitat. Serà el primer cop en 3 anys que la cambra catalana aprovarà la que es considera la llei més important de l'any. Amb el suport del PSC, d'Esquerra i els Comuns, la Generalitat comptarà amb uns ingressos de prop de 50.000 milions d'euros. És un 10% més que fa 3 anys. A partir de les 9, avui ens acompanyarà aquí al matí de Catalunya Ràdio la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras. Li preguntarem si existeix realment un acostament amb el Partit Popular, una estratègia que, per cert, en els últims dies i últimes hores ha posat sobre la taula Feijó, però que l'ala dura del Partit Popular li ha esmenat amb contundència.
8: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será.
9: Que España no tenga que verse presa de dictaduras minoritarias, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción, es lo sensato.
1: I avui també ens preguntarem, tal com va suggerir ahir el president Salvador Illa, si va ser un error treure els peatges de les autopistes catalanes. Ens acompanyarà el periodista especialitzat en motors, Josep Lluís Merlos, a partir de 8:45. Tot això el dia en què en aquest programa us avancem una tendència. Una tendència a l'alça entre els propietaris de pisos llogats amb rendes antigues. Contractar detectius privats per descobrir si realment qui viu és qui té el contracte assignat. Sentirem casos... com aquest.
10: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal certificada.
1: En parlarem amb la presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, Mercè Ferran. I pel que fa als esports, Montse Raya?
11: Anglaterra, Bèlgica i els Estats Units passen als vuitens de final del Mundial. Remuntada de Bèlgica 3-2 contra el Senegal, al minut 125. D'Anglaterra contra el Congo 2-1 al 86 i Estats Units 2, Bòsnia-Herzegovina 0. Avui Espanya, Àustria, a les 9 del vespre, a la 1 de la matina de Portugal, Croàcia i a les 5, Suïssa, Algèria. I Joan Laporta, president de Barça, adverteix que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada en el temps.
1: Pel que fa al temps, avui aquest matí fa més fresca i molt de sol. Fins quan duraran per això aquestes temperatures, diguéssim, més suportables? Tomàs Molina, bon dia.
12: Molt bon dia. Doncs duraran ben bé fins dissabte, tot i que diumenge sobretot es notarà la pujada amb les temperatures màximes i la setmana vinent sí que tindrem força més calor. Temps de sol en conjunt i encara pendent d'aquest parell d'incendis que hi ha a l'Aragó, una lecinyena a la zona dels Monegres i la Fova també a la comarca de Sobrarb. Aquests vents del nord persistiran, doncs, i va atenció a aquest risc d'incendis, aquest perill d'incendis que continuarà molt alt a les Terres de l'Ebre i a l'àrea de l'Empordà.
1: I mobilitat també a aquesta hora amb els retards habituals de Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. L'R15, retards d'entre un quart d'hora i 20 minuts en els trens que van de Lleida i Reus cap a Barcelona. Demores de 10 minuts a l'R11, la línia que uneix Barcelona i Portbou. El regional express que va de Tarragona a Lleida circula amb una demora de 3 quarts d'hora i recordem que aquesta tarda a Barcelona hi haurà afectacions en el transport públic a l'estació de la Sagrada Família del metro de Barcelona, de la línia 2. Els trens no s'hi aturaran des de la 1 del migdia.
1: I a les carreteres, accident greu a l'AP7, la via està tallada a la Pobla de Montornès en sentit Tarragona. Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia, sí. Hi ha hagut un xoc entre un camió que ha bolcat i un turisme. La via està tallada, com deies, a la Pobla de Montornès en sentit sud. Hi ha retencions des de Creixell. Es fan desviaments per la sortida 220 a l'alçada del Vendrell. Vies alternatives, la Nacional 340, la 7 i l'AP2 i la 27. Atenció, però, perquè en el cas, per exemple, de la Nacional 340 ja hi ha retencions destacades entre Coma-ruga i Creixell en sentit Tarragona.
1: Avui a la Guàrdia del Matí ens acompanyaran Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Són les 7:34. Obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades. Maial Roger Palforada, bon dia.
14: Bon dia.
1: Avui destaquen els articles sobre la situació del Partit Popular.
15: L'Ara dedica l'editorial a unes paraules d'ahir d'Aznar que interpreta com un missatge a Feijóo perquè s'oblidi de Junts i el PNB i miri cap al PSOE felipista amb gent com Emiliano García Page i Jordi Sevilla.
16: Diu que per Aznar no es tracta només de desbancar Sánchez, sinó d'evitar que torni a ser possible una majoria plurinacional.
15: Encara sobre el Partit Popular, el filòsof David Mejía escriu al Mundo que li preocupen les declaracions d'Alberto Núñez Feijóo quan va dir que calia girar full del procés per apropar-se Junts.
16: Alerta que d'aquesta manera Feijóo substituiria Sánchez, però com a hostatge del partit de Carles Puigdemont.
15: Canviant de tema, La Vanguardia dedica l'editorial a la candidatura de Móra-la-Nova per acollir una de les grans gigafactories d'intel·ligència artificial d'Europa.
16: El diari destaca que hi ha possibilitats que Móra sigui l'escollida, però recorda que no s'han de llançar campanes al vol perquè Alemanya, França, els Països Baixos i Itàlia presenten també candidatures molt potents.
15: El periòdico titula la editorial. El Tour viu a Barcelona i diu que la ciutat dona la benvinguda a l'esdeveniment amb tota la seva grandesa, amb tot el seu entusiasme i vitalitat.
16: Celebra que Barcelona es vesteix de gala per acollir un dels esdeveniments esportius més importants del planeta i un dels que té més repercussió mediàtica.
15: I en l'àmbit internacional, El País titula l'editorial La cobdícia de Trump i recorda que els ingressos del president dels Estats Units van superar els 1.000 milions de dòlars en un any per negocis en criptomonedes.
16: Considera que les revelacions sobre els negocis privats de Donald Trump mostren la cultura de la rapacitat a la Casa Blanca.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
17: El País es fa ressò de la campanya que han publicat tres diaris sud-africans amb una imatge impactant. Una enorme taca vermella que simula ser sang que va de la portada a la pàgina 5 i amb la frase «Un diari pot absorbir la sang però no la vergonya». Denuncia l'ONG Menstruation Foundation la pobresa menstrual que fa que moltes nenes usin paper de diari, trossos de roba o mitjons durant la regla. Les compreses són un luxe inabastable i això afecta l'assistència a l'escola en el país més desigual del món. No es pot absorbir tanta vergonya.
18: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
19: Energia per recórrer carreteres infinites.
20: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del Fan Park i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
21: A Bezoya, després de tota una vida de mineralització molt dèbil per viure molt fort, sabem que cada 4 anys el futbol no es veu, es viu. Som molt de trobar-nos abans del partit, de patir amb cada ocasió i de celebrar els gols com si juguéssim nosaltres. Perquè hi ha moments que es viuen molt fort quan els comparteixes. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
22: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
0: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natur està elaborat amb peces fresques i senceres?
5: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
0: A més, té un 98% de carn.
5: És natural que es noti, oi?
0: Doncs sí, natural.
14: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
23: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes. Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
24: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta Citroën.es.
25: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
26: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què no ja haurem de sentir mai més?
27: Doncs l'expressió La Elia Leparda, que va popularitzar el 2008 una socorrista després d'explicar que havia barrejat uns productes químics a la piscina provocant una reacció química imprevista. L'Audiència de Madrid obliga ara 3Media a indemnitzar-la amb 50.000 euros per haver difós el vídeo Antena 3. Després es va viralitzar i utilitzar en paròdies. Llegim al 5 Días, que argumenta que li ha causat problemes psicològics i laborals a la protagonista.
1: I qui s'ha colat?
11: Una parella d'acròbates i creadors de contingut russos fins a dalt l'antena de l'Empire State de Nova York per demanar-se matrimoni, com no gravar-ho. La parella és coneguda per escalar estructures altíssimes i són els protagonistes del documental Skywalkers a Love Story. Van acabar detinguts.
1: I qui s'ha fet el llest?
27: Doncs un home que es va intentar registrar en un hotel d'Almeria com a originari de la República Errante Mendalerenda, perquè no volia dir d'on era. La discussió va anar pujant de to fins que van avisar la policia i després va mostrar una actitud desafiant. Ara l'Audiència d'Almeria l'absol després que l'havien condemnat per un delicte de desobediència. Ho recull el diari Ponés.
1: Un lladre estrany.
11: El que va robar un quadre de Sorolla sense saber-ho va passar al centre de Sevilla cap de setmana. El quadre estava recolzat per un descuit a una paret, per un trasllat, i un turista el va agafar, però no per la pintura, sinó pel marc. Quan va saber que la família havia interposat la denúncia, el va retornar a la policia. Diu que va veure que el quadre era bo perquè li va fer una foto i la intel·ligència artificial li va dir.
1: I quina selecció pinta més en aquest Mundial?
27: La belga, que amb la seva segona equipació ha fet un homenatge a l'artista surrealista belga René Magritte i ja s'ha convertit en una de les samarretes més buscades. Veiem a diversos digitals que pren elements de la pintura, la Boîte des Arts. El model combina tons roses i blaus amb figures esfèriques i a dins hi diu «Si ce n'est pas un maillot, no és pas una samarreta», en referència a la cèlebre obra de la pipa que va convertir Magritte en una figura central de l'art contemporani.
1: I què li passa a Antonio Banderas?
11: Doncs que s'ha tipat que confonguin el seu germà amb una persona que surt a la llista d'amorosos del govern espanyol, fins al punt que l'actor ha fet un comunicat, diu que per tercer any ha hagut d'aguantar el descrèdit d'aquest error. Reclama les publicacions que ho rectifiquin i que s'apuntin bé el nom per l'any que ve del seu germà. El seu germà es diu Francisco Javier Domínguez Bandera.
1: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
28: Molts diaris encara aprofundeixen amb el que ja explicàvem ahir, aquests més de 1.000 milions de dòlars que Donald Trump va guanyar en criptomonedes en el seu primer mandat. El New York Times i el Wall Street Journal coincideixen a destacar que mentre passava això, milers dels seguidors de Donald Trump invertien en la criptomoneda especulativa que porta el nom del president, que porta el nom de Trump, i amb això van perdre molts i molts diners. De fet, el Wall Street Journal diu que els seguidors de Trump van perdre una fortuna. Calcula que 2/3 dels inversors ara mateix estan en números vermells. Això mentre Donald Trump guanyava, insistim, més de 1.000 milions de dòlars sent president. En aquesta línia, el diari del Times de Londres explica que el líder de l'extrema dreta, Nigel Farage, i la seva parella han acumulat propietats immobiliàries per valor de 4 milions de lliures. Això tot i que Farage es presenta com un aliat de les classes populars. I sobre el cas dels bisbes lefebristes, ordenats sense l'autorització del Vaticà, i el Corriere de la Sera cita aquests bisbes, que asseguren estar disposats a pagar qualsevol preu, i la República hi ha declaracions del secretari d'Estat del Vaticà, Pietro Parolin, assegura és un acte que trenca la nostra unitat i serà castigat.
29: En plan econòmic, 5 Días publica que Espanya ha disparat la compra de gasoil al Marroc mentre entra denúncies de que ve de Rússia. L'increment d'importacions de gasoil del país veí ha fet saltar totes les alarmes del sector petrolier, que sospita que aquest combustible ve de Rússia perquè al Marroc no hi ha refineries. Tot plegat podria ser una triangulació perquè Rússia col·loqui els seus productes a la Unió Europea, avisa el diari. L'economista parla de la davallada del mercat cripto, assegura que la nova regulació ha alterat el sector, cosa que es percep cap al carrer on es poden veure ja molts negocis físics de criptomonedes tancats i caixers fora de funcionament. I avui l'ON Economia explica que l'empresa de catering Eurest ha estat l'adjudicatària del nou contracte per la gestió del restaurant i el bar del Parlament de Catalunya. La companyia, que ja s'encarregava d'aquest servei des del 2023, ha renovat la concessió per un import d'1,1 milions d'euros i un termini màxim de 3 anys.
1: I a la premsa del cor, ai, als esports, perdona, Montserraia, bon dia.
11: Bon dia. Avui pot ser el dia de l'extrem de Rocafonda.

0: Deportivo. Diu que portava 2 anys preparant-se per això. Ha fet 6 gols i és el Kylian que no ha estat aquest any a Madrid. Els aficionats blancs envegen veure'l per l'esquerra i combinant amb Olise. I un jugador català que triomfa al Mundial és Ismael Saibari, ho destaca l'Esport. És un migcampista que juga amb la selecció del Marroc i va néixer a Terrassa fa 25 anys. Ha fet 3 gols a la fase de grups i el Bayern ja s'hi havia fixat amb la perla garenca abans del Mundial. I ara ja l'han fitxat pagant 55 milions d'euros. El PSV Eindhoven serà del Bayern fins al 2031.
1: I a la premsa del cor, ara sí, Lamine Yamal i la seva parella, Elisenda Pineda.
2: La influencer Inés García, parella de Lamine Yamal, ha desvelat finalment com es van conèixer. Fa uns dies explicava que s'havien conegut a la cua del Bon Preu quan Yamal es va oferir per pagar a Inés unes bosses de Cheetos Pelotazos. Doncs res de tot això és veritat. Es van conèixer per xarxes socials. Quina desinflada! D'altra banda, Inés també assegura que fa molt més temps que estan junts del que la gent es pensa i que és una relació que encara els fa xup-xup perquè s'ha cuit a foc lent. El dia a dia els consolida com escalfadors de morro premium i gent a qui desitgem una llarga vida amorosa.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
3: Anem i felicitem a Lindsay Lohan.
1: 38.
3: 40. Sí. També l'actriu Margot Robbie, conegudíssima pel protagonista de Barbie.
1: 35.
3: 36. I acabem felicitant la cantant, a veure si et sona, Michelle Branch.
1: Deu fer 52.
3: Una mica menys, 43.
1: No menys. El santoral.
3: Avui l'Església commemora la festivitat de Sant Procés i Sant Martirià, també conegut com a Martirià.
1: Saps què vull dir? Sant Procés i Sant Martirià.
3: Sí, sí. Van agafadets de la mà. Segons la tradició cristiana, eren els carcellers de l'apòstol Pere a la presó Martina de Roma. Després de ser convertits i batejats juntament amb 47 homes i dones més per Sant Pere, van patir martiri. A tots dos els van tallar el cap a la Via Aurèlia, xas, el dia 2 de juliol. A Catalunya no hi ha cap persona que es digui Procés o la seva freqüència és inferior a 4 i passa exactament les coses de la vida amb Martirià.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 2 de juliol del 2026, en el quiosc vintage amb Albert Tom.
4: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
5: 2 de juliol de 1986. Faltaven només 107 dies per a la nominació de la seu olímpica. 3 mesos i mig per saber si Barcelona organitzaria els Jocs Olímpics de 1992. La ciutat es continuava posant guapa per si de cas. Començaven obres de reforma a la Rambla. Veïns i comerciants van muntar una festa amb un detall que ara sembla impensable. De la font de Canaletes, tot aquell dia en va rajar vi blanc per tothom qui volgués. I ara fa 40 anys, una mica més avall de la Rambla, el zoo de Barcelona, Floquet de Neu, havia tingut el seu 18è fill. Anaven provant, però cap els sortia el vi com ell. I acabo amb un canvi de líder al PSUC. Després dels mals resultats electorals, s'acabava l'etapa del Guti com a secretari general i s'estrenava Rafael Ribó.
1: Avui és 2 de juliol del 2026, és el 183 dia del calendari. Falten 17 dies per la final del Mundial i 2 per la sortida del Tour de Barcelona. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Salvador Illa podrà governar més tranquil els 2 anys que li queden gràcies a Esquerra i als Comuns.
7: No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar.
8: Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, no ho dic pel meu, sap per qui parlo.
9: José María Aznar diu que no es refia dels independentistes.
10: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será?
11: Que España no tenga que verse presa de dictaduras minoritàries.
12: Està clar que la trajectòria de l'autobús era encertada i en molt determinat canvia. Aquesta és la clau.
13: I aquí el que veiem és l'intent de rescat de la majoria, cossos sense vida, però avui encara s'ha trobat gent que està viva.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Dol.
14: Situació, circumstància, temps posterior a la mort d'una persona estimada o a una gran desgràcia. L'origen és de la paraula dolor, com el dolor de Venezuela una setmana després del terratrèmol. El país ha decretat 7 dies de dol oficial, però per als afectats el dol i el dolor anirà molt més enllà.
1: Febre.
14: Elevació de la temperatura del cos que manifesta la reacció de l'organisme a algun procés patològic. I la febre és el nom del bisbe que inspira el moviment conservador dels lefebristes, que amb la seva decisió d'ordenar bisbes d'esquena al Vaticà ha elevat la temperatura a l'organisme que regula el catolicisme.
1: Espiar.
14: Avui expliquem 2 de les 3 excepcions d'espiar. La primera, observar cautelosament, amagadament algú, allò que fa o allò que diu. La segona, estar amatent a una ocasió per actuar. Avui expliquem al matí que els propietaris observen llogaters per espiar quin és el millor moment per fer-los fora.
1: Posem-hi 3 xifres, Lara García. 218.
15: Són els morts que ha provocat l'onada de calor.

0: A Catalunya, la xifra més alta d'un mes de juny. La majoria de morts, 9 de cada 10, van ser durant la calorada que hi va haver als voltants de Sant Joan. Ha estat un juny molt càlid i sec i els termòmetres van arribar als 43 graus al Segrià.
1: 7%.
0: És l'augment que ha experimentat el lloguer de caravanes i autocaravanes pels dies d'altura a Catalunya. El gremi explica que el creixement ve arran d'una gran afluència de visitants que genera la cursa francesa del 4 al 6 de juliol per terres catalanes, a més de la necessitat d'allotjaments flexibles i mòbils i l'atractiu de situar-se en els diferents punts del recorregut.
1: 24.000 euros.
0: És la indemnització que reclama la Fiscalia a l'exalcalde d'Amposta i actual regidor i portaveu de Junts, Manel Ferrer, per un delicte continuat de malversació de cabals públics en relació amb el cas de les dietes cobrades simultàniament a diverses administracions públiques. Li demana també un any i sis mesos de presó i quatre anys d'inhabilitació.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge hi veig la Rambla Ferran de Lleida i a tocar l'edifici de la Diputació. Hi ha un autocar de color blanc, la part del davant ha estat totalment destrossada, i després de l'impacte de l'accident i les feines dels equips de rescat, entre el munt de ferralla s'hi veuen els seients de les primeres files.
2: És un dels accidents més greus que es recorden a la capital lleidatana. 44 persones van quedar ferides, 4 de les quals continuen a la unitat de cures intensives. Les causes del xoc encara s'investiguen. La xofera feia pocs dies que era a l'empresa i conduïa, de fet, amb un instructor al costat. La persona que ha perdut una cama ha donat negatiu, això sí, en la prova d'alcohol i drogues.
1: A la segona imatge hi veig la Sagrada Família, però aquesta vegada no està envoltada ni del Papa, ni d'altres personalitats, ni de focs artificials. Se la miren un grup de ciclistes.
2: Barcelona es converteix a partir d'avui i durant uns dies en la capital mundial del ciclisme i per alguns directament en la capital mundial de l'esport. Serà segur un nou aparador mundial de la capital catalana. L'arrencada del Tour la veuran a 180 països d'arreu del món. S'espera una afluència de 800.000 persones per veure en directe les etapes. I qui no vulgui esperar dissabte, aquesta tarda a partir de 6:45 pot anar a la presentació dels 23 equips participants per l'Avinguda Gaudí fins la Sagrada Família.
1: I la tercera imatge ens porta en aquest cas fins al bell mig d'uns camps de cereal. Alguns encara estan per collir i d'altres ja tenen les bales de palla preparades. Júlia Albacar, on som?
3: Doncs és el municipi de Torrefeta i Florejacs el que estem veient un any després del devastador incendi de la Segarra que va arrasar 5.000 hectàrees. La sort és que gran part van ser camps de cereal i un any més tard s'ha pogut tornar a sembrar i treballar a la zona, per tant ja és poc visible aquí la cicatriu del foc. I un apunt, aquí, tot i l'incendi, la collita es preveu que acabi sent bona perquè les pluges d'est hivern han acompanyat.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. La Venus de Botticelli patia un tumor al cervell quan va posar pel quadre, segons un nou estudi científic. Marc Amorós, bon dia.
5: Bon dia. El naixement de Venus és un dels quadres de Botticelli més famosos de la història de l'art. Segur que el teniu present. Mostra una jove nua damunt d'una closca que es tapa els pits amb la mà, les parts genitals amb els cabells. Al costat una dona intenta donar-li una tela florejada de color vermell. A l'altra banda el déu del vent i la seva companya bufen per empènyer la closca que transporta la jove. Doncs bé, la notícia que ara circula diu que un nou estudi científic ha analitzat la mirada de la jove del quadre. És una mirada una miqueta estràbica, com si mirés de reull. Fins ara s'interpretava com un símbol de bellesa i de devoció religiosa, però segons la notícia que ara circula, aquesta mirada mostra que la jove en realitat patia un tumor hipofisiari al cervell, un tumor benigne, diu la notícia, però que va acabar provocant-li la mort als 23 anys.
1: I això és real o fals?
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
5: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la Venus de Botticelli patia un tumor al cervell quan va posar pel quadre, segons un nou estudi científic, és una notícia real. Fins ara es creia que la jove del quadre havia mort de tuberculosi, però els científics apunten ara al tumor del cervell com la causa més probable. L'estudi que cita la notícia és de la Universitat Queen Mary de Londres.
1: Gràcies, Marc.
5: Adéu, bon dia.
8: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
9: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
10: Sona bé.
9: 4,3 litres de consum al 100.
10: Sona Qashqai e-Power.
9: I el 0% TAE.
10: Sona que estreno Nissan.
9: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
1: Són les 7:54. Titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Aquest migdia el Parlament donarà llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa.
11: Que fins ara havia funcionat amb els comptes prorrogats del 2023. Esquerra adverteix, però, que cal avançar en el nou model de finançament abans de l'aturada de l'estiu.
1: José María Aznar i Isabel Díaz Ayuso marquen el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular.
0: Després dels intents d'acostament d'Alberto Núñez Fijo cap a Junts.
12: Que Espanya no tenga que verse presa de dictaduras minoritàries, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante que al final se ha convertido en una gran corrupción. És lo sensato.
1: En parlarem a l'Àgora amb Miriam Nogueras, porteu de Junts al Congrés. I Salvador Illa qüestiona la retirada dels peatges de les autopistes catalanes.
11: El president reconeix que hi ha un problema de saturació a l'AP7.
13: Un moment he pensat que anava a demanar que fessin la B40 sencera. No pateixi que compliré els compromisos.
11: Així responia als comuns ahir al Parlament. I mentrestant la benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%.
1: Una setmana després del doble terratrèmol a Venezuela, el nombre de víctimes continua creixent. Ja frega els 2.300 morts.
0: A la majoria de casos, els equips de rescat troben cossos, però aquesta nit encara han intentat rescatar persones en vida.
1: I us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Segons el Col·legi de Detectius Privats, en els últims anys s'han multiplicat les peticions de propietaris d'habitatges per contractar detectius que investiguin llogaters.
11: Un cas molt habitual són els seguiments en llogaters amb contractes de renda antiga. És el cas del Gabriel, que viu a l'Eixample.
14: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns parlant de mi. Van obrir correspondència meva personal certificada.
1: La parella d'Isaac Antic declara que el fundador de Mango volia dictar un nou testament que ho canviaria tot.
0: Estefania Knut va explicar a la jutge que el fundador de Mango tenia previst dedicar una part important de l'herència a una fundació.
1: I avui es presenten els equips del Tour i afecta la mobilitat del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí de Barcelona.
11: Es tancaran el trànsit a les dues del migdia. Els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant de la façana de la Sagrada Família.
1: I al Mundial de Futbol...
0: Bèlgica guanya el Senegal 3-2 i es classifica per a vuitens. Els Estats Units també passen després de superar Bòsnia-Herzegovina 2-0. Avui a les 9 de la vespre, Espanya-Àustria, i a la 1 Portugal-Croàcia.
2: Pel que fa al temps d'avui, seguim parlant d'un dia assolellat, amb alguna nuvolada a la tarda, sense més conseqüències, i amb temperatura que serà normal per l'època de l'any. De fet, la propera nit i matinada tornaran a ser relativament fresquetes a bona part del país.
1: I pel que fa al trànsit, pendents de l'accident a l'AP7 a la Pobla de Montornès entre un camió i un turisme. Clàudia Serra?
15: Sí, recordem que l'AP7 està tallada en aquest punt en sentit sud. El camió transportava cerveses que han quedat escampades per la carretera. Un ferit lleu ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona i un altre home li han donat l'alta al lloc dels fets. Trànsit informa que es fan desviaments per la sortida 220 a l'alçada del Vendrell. Les vies alternatives són la Nacional 340, la 7 i la P2 i la 27. Atenció, però, perquè en el cas de la Nacional 340 ja hi ha retencions entre el Vendrell i Creixell en sentit Tarragona.
16: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix! Bon dia, com estàs?
17: Molt bé, molt bé. Aquí amb el sol, prenent el meu cafetó.
1: Sí, doncs aprofita perquè s'apropa un nou episodi de calor extrema a Catalunya.
17: No m'ho diguis,
1: sí,
17: això.
1: Ja sí, ja m'hi anem explicant.
17: Cremadíssims tots. L'aire condicionat espatllat.
1: Doncs ves-ho arreglant, cada tres dies. Sí.
17: Hosti, noi. Arregla. Quan comença aquesta calor extrema?
1: Ja, d'aquí pocs dies.
17: Sí, ja la veu sortida darrere de Montserrat. Però vaig a comprar uns ventiladors.
1: Vinga.
17: Sí, i tant, i gel.
1: Com farà la Meritxell, que fa 18 anys.
17: Home, 18 anys.
1: Imagina't, quina calorada. Cal també ventiladors.
17: Molts. Això vol dir festa, 18 anys.
1: Home,
17: avui.
1: Home, per això.
17: Per això.
1: Meritxell.
18: Sí.
1: Què? Què?
18: Què? Bon dia, Chiripapi.
17: Chiripapi, molt bé.
1: Chiripapi, dale mogollón. Meritxell, 18 anys no es fan cada dia.
17: Per això la teva família et vol desitjar que passis un gran dia i també et volen dir que t'estimen moltíssim amb aquesta cançó d'Spice Girls que es diu Wannabe.
1: Dale, Manu.

0: Meritxell, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari. Una abraçada.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu, Manu. Fins demà.
2: Fins demà, xiripapi.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: El Parlament aprovarà avui els primers comptes a Salvador Illa com a president de la Generalitat, amb el suport dels Comuns i d'Esquerra Republicana. Seran amb tota probabilitat els primers i els únics comptes que veuran la llum durant aquesta legislatura. I això d'entrada és una bona notícia. Catalunya feia 3 anys que no aprovava uns pressupostos. L'any 2024, Pere Aragonès va acabar, recordeu, avançant eleccions davant la impossibilitat de tirar endavant els comptes del seu govern, perquè els pressupostos no són un caprici. Presentar-los és una obligació de qualsevol govern, negociar-los una responsabilitat de les forces polítiques i aprovar-los, quan és possible, una necessitat per al país. Els pressupostos són molt més que una relació de partides i de números. Són el centre de gravetat de qualsevol projecte polític que vulgui ser ambiciós i que vulgui ser creïble. Permeten establir prioritats, ordenar la despesa i adaptar-les també als temps actuals. Sense pressupostos, governar és més difícil i planificar el futur gairebé impossible. Per això, en un temps marcat per la polarització i la confrontació permanent, té un valor afegit que tres forces polítiques hagin estat capaces d'arribar a un acord. Aquest és probablement el missatge polític més rellevant dels comptes que s'aproven avui, que els pactes encara són possibles a Catalunya. Que, malgrat tot, a Catalunya encara hi ha un espai per als acords. Una imatge que contrasta, per exemple, amb la situació que viu la política espanyola, on tot apunta que Pedro Sánchez continuarà sense poder aprovar uns nous pressupostos. Ara bé, i els pressupostos de l'any vinent, a Catalunya què? Es negociaran a partir de la tardor o ja hi renuncia el govern? I encara més preguntes. Per expansius que siguin, per elevades que siguin les xifres, els pressupostos resoldran els grans problemes del país? La crisi de l'habitatge, les incidències cròniques a Rodalies, el malestar de metges o de professors, la situació preocupant també de la llengua catalana. Els pressupostos no fan màgia i per això la pregunta important és què passarà a partir de demà, perquè aprovar els comptes garanteix estabilitat, dona aire al govern i reforça la seva capacitat d'acció, però també augmenta l'exigència, perquè a partir d'ara ja no hi haurà l'excusa de falta de pressupost. Ara cal que aquests recursos es transformin en resultats, que les prioritats es converteixin en polítiques efectives i que les promeses acabin tenint impacte en la vida quotidiana dels ciutadans. Els pressupostos són una eina imprescindible, però al capdavall el que la ciutadania espera no són números, són solucions. I caldrà també exigir-ho en els pròxims mesos i en els propers anys que venen.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara mateix a la famosa llei del Segrià, 17 graus de temperatura a Vilassar de Dalt, al Maresme 24 graus, a Llagostera, al Gironès 16 graus de temperatura, un matí de temperatures relativament fresques, un dia de sol amb màximes que s'enfilaran cap als 30, potser les més altes 34-35 a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Ponent. No hi haurà precipitacions, el vent continua bufant de mestral a les Terres de l'Ebre i de tramuntana a l'Empordà, vent del nord del Pirineu, atenció encara amb el risc d'incendis que segueix molt alt als dos extrems del país.
0: Ara són les 8:04, d'aquí a pocs minuts entrevistarem la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras. Al matí de Catalunya Ràdio serà a l'Àgora amb Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart.

0: amb 73 vots a favor i 58 en contra.
1: Aquest va ser l'últim cop que el Parlament de Catalunya va aprovar uns pressupostos. Era el 10 de març del 2023 amb el govern de Pere Aragonès. D'aquí unes hores la cambra abordarà els comptes de l'any que ve i si no hi ha sorpreses els aprovarà avui mateix. En concret, aquest matí els pressupostos i a la tarda la coneguda com a llei d'acompanyament que modifica altres lleis perquè les mesures previstes es puguin aplicar.
2: I ara, diguem-ne, dotem el conjunt de l'acció de govern i el conjunt del país d'un horitzó d'estabilitat amb aquests pressupostos. Què hem de fer a partir d'ara? Posar la directa.
1: Així treia pit fa uns dies el president Salvador Illa. Tot i les protestes de metges i docents dels últims mesos, i que es podrien repetir a la tardor, el govern insisteix que amb els comptes guanya tranquil·litat. Albert Prat.
3: Salvador Illa podrà governar més tranquil els dos anys que li queden gràcies a Esquerra i als comuns. Amb pressupostos tindrà marge per desplegar el pla de govern, no veure's tan arrossegat per la inestabilitat a Madrid i aïllar-se del cicle electoral que està per venir. Esquerra ja s'ha felicitat abans que el govern es pengi la medalla aquest migdia.
4: S'aprovaran tard perquè vostès sempre arrosseguen els peus quan han de complir allò pactat. I s'acabarà aprovant perquè una vegada més nosaltres hem posat la responsabilitat i l'exigència que a vostès sempre els manca.
3: I a canvi el president es compromet a batallar perquè el nou finançament autonòmic tingui els vots al Congrés, començant pel de Junts.
5: Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
3: Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui seguirem a Catalunya Ràdio la votació dels pressupostos. De moment, un primer comentari de la periodista Sara González.
6: Malgrat el caos dels trens, del conflicte irresolt amb els mestres i d'un primer intent fallit, Salvador Illa tindrà avui els pressupostos al seu sarró. Els primers de la legislatura i probablement els últims, perquè ja se sap, quan s'acosten eleccions, tothom apuja el preu i escombra cap a casa. Però en tot cas, són un revulsiu per un govern que intentarà a partir d'ara remuntar del desgast acumulat i també emancipar la seva agenda de la d'Esquerra i Comuns, que fins ara li han marcat el pas. Tot i això, la cautela sempre és bona consellera i seria agosarat presumir d'estabilitat. Si mira al seu voltant, Catalunya pot semblar una mena d'illa, però el tsunami de Madrid és d'abast incalculable.
1: Avui seguirem a Catalunya Ràdio la votació dels pressupostos. Com dèiem, hi tindrem també dues grans pantalles polítiques de les quals estarem pendents. Una és aquesta que dèiem i l'altra és l'entrevista que farem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb Míriam Nogueras. La portaveu de Junts al Congrés serà en aquest programa a partir de les 9 del matí i, entre d'altres coses, li demanarem per les opcions reals d'arribar a acords amb el Partit Popular. Sobretot perquè pel partit de Feijó han arribat missatges ben diferents.
7: Queremos pasar página. El cambio no se puede hacer sin Cataluña y mucho menos contra Cataluña.
8: Lo que ha sucedido en Cataluña en el año 2017, pues sucedió en el 17 y por lo tanto hoy el contexto es otro, ¿no?
1: Començàvem la setmana amb aquestes afirmacions. És Alberto Núñez Feijó i Miguel Tellado. I d'aquestes afirmacions s'ha passat a un missatge ben diferent a les últimes hores.
9: Tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante.
1: Isabel Díaz Ayuso insistia en la idea de que no hi ha res a parlar amb els independentistes. També José María Aznar ha anat en aquesta línia i esmena així els missatges iniciats per la direcció del Partit Popular. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
10: Bon dia, sí, jo soy Aznar, ho dit d'una altra manera, l'ala dura del PP han esmenat la plana a Feijó. No hi ha res a pactar amb Junts, ni per seduir-los o arrossegar-los a una eventual moció de censura. No són de fiar, diu Aznar.
11: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno. No para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad y ampliar la amnistía.
10: I marca el pas a Feijó, la majoria per fer fora Sánchez, diu, encara està per construir.
11: Esa mayoría será nacional o no será.
10: Una aposta per un nacionalisme espanyol, esquerra i dreta que suposi, diu, un canvi de sistema i no només de govern.
1: Gràcies, Tània. Tot i les diferències entre uns missatges i els altres, des del Partit Popular Català, que també s'ha oposat a obrir diàleg amb Junts, diuen que no hi ha cap desafiament a Feijó.
12: Jo crec que aquesta esmena de la que parlen és una mica una interpretació dels mitjans de comunicació, no? Aquí ningú esmena el president nacional.
1: Així ho deia aquesta nit al Més Nit el número 2 del Partit Popular a Catalunya, Juan Fernández. I enmig de tot això, el Partit Popular també ha modulat una mica les seves crítiques a la llei de nets. Frederic Vincent, bon dia.
13: Què tal, bon dia.
1: Entre altres coses perquè era un punt del seu propi programa electoral.
13: Exacte, l'anomenada llei de nets, recordem que és un apartat de la llei de memòria històrica que contempla donar la nacionalitat espanyola als descendents dels exiliats de la Guerra Civil i el franquisme. El PP, aquests últims dies, s'ha afegit als retrets de Vox que consideren que d'aquesta manera el govern de Pedro Sánchez vol donar dret a vot a persones persones, diguem-ne, susceptibles o pròximes a votar el PSOE.
14: Como los votantes que tiene actualmente parece ser que le van a hacer perder las elecciones, lo que va a fabricar pues son 2,5 milions de votantes.
13: És el que deia Feijóo aquesta mateixa setmana. Ara bé, com deies, el Partit Popular, el seu programa electoral del 2023, portava la idea de nacionalitzar els nets dels descendents espanyols que han marxat d'Espanya. És per això que el PP diu ara que no està en contra de la mesura, sinó de com s'aplica aquesta mesura, com la fa Pedro Sánchez. Diuen que és poc transparent. De fet, avui està previst que comenci una ofensiva parlamentària amb diverses preguntes per, diuen, fiscalitzar tot aquest procés.
1: Aquest és un dels temes del dia. L'altra tensió és l'AP7.

0: Potser es van equivocar, no? Quan a Begrament tots demanaven fora peatges i ningú... No, no, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert. La proposta que vostè em fa ja ho estudiaré. És veritat que hi ha un problema amb AP7.
1: El president Salvador Illa qüestionava així la decisió d'eliminar els peatges a l'AP7 ara fa 5 anys. Va ser en resposta a la líder dels comuns, Jéssica Albiach, que davant les cues i els accidents de l'autopista proposava posar límits als camions.
2: Primer, obligar els vehicles de més de 7.500 quilos a circular pel carril dret. I segon, prohibir els avançaments dels camions. Quina és la seva alternativa? Perquè el que està clar és que el que estan fent no és suficient.
1: L'AP7, que és de titularitat estatal, va deixar de cobrar peatges l'any 2020 des de Tarragona fins al Canà, direcció nord, i el govern espanyol va eliminar els peatges al setembre del 2021. Repassem què ha passat des d'aleshores amb Bot Serra i Andreu Merino.
3: El 2023 l'increment de circulació va ser del 26% i el de les retencions i la seva durada d'un 70%, segons el Servei Català de Trànsit.
4: Actualment hi passen 150.000 vehicles cada dia, 25.000 dels quals són transportistes. De fet, per l'AP7 hi passa el doble de trànsit que per l'A2, la segona via amb més volum de circulació de Catalunya.
3: Pel que fa a la sinistralitat, el 2025 va ser l'autopista amb més morts, un total de 17. És la segona pitjor xifra des de l'alliberament dels peatges, darrere del 2022, amb 24.
4: A finals de l'any passat, el govern ja va anunciar un pla de xoc per reduir la sinistralitat a l'autopista, especialment a la demarcació de Tarragona. Entre les mesures anunciades hi havia l'augment de control als vehicles pesants i la reducció de la velocitat entre Calafat i Amposta.
3: El primer trimestre de l'any 2024 es van posar 22 sancions per avançaments prohibits, però durant els primers mesos del 2026, després de la instal·lació de càmeres a Amposta i Ulldecona, s'han imposat més de 1.900 multes.
4: Durant el primer trimestre del 2026 s'han registrat gairebé 400 multes a camions per circular fora dels horaris permesos. En el mateix període de l'any 2025 se'n van tramitar només 20.
1: Avui en parlarem de l'estat de l'AP7, que ara mateix, Clàudia Serra, com va?
5: Doncs estem molt pendents d'aquest accident que us estem explicant des de primera hora del matí, que talla l'AP7 a la Pobla de Montornès en sentit sud. Recordem que ha estat un xoc entre un turisme i un camió que transportava cerveses i que ha bolcat. En aquests moments, doncs, us podeu imaginar la via plena d'aquestes cerveses trencades. Trànsit informa que es fan desviaments per la sortida 220 a l'alçada del Vendrell. Recomana vies alternatives, utilitzar la Nacional 340, la 7 i l'AP2 i la 27, però precaució perquè en algunes d'aquestes vies doncs, ja es generen retencions importants també.
1: Doncs seguirem l'estat de l'AP7 i en parlarem a partir de 8:45 a l'Àgora sobre si cal o no recuperar els peatges. I ja que parlem de trànsit, avui es presenta també la sortida del Tour de França a Barcelona. Començaran també afectacions al trànsit i a la mobilitat que tindrem els propers dies. Frederic.
6: Sí, avui els ciclistes fan un recorregut simbòlic entre el recinte de Sant Pau i la Sagrada Família. Dissabte hi ha contrarrellotge entre el Fòrum i l'Estadi Olímpic i diumenge etapa de Tarragona a Montjuïc, passant per l'Alt Penedès o el Baix Llobregat. Això, per descomptat, afectarà les carreteres per on passin els ciclistes, per tant, tingueu en compte que hi haurà talls, i també els carrers de Barcelona.
7: Que s'utilitzi el transport públic en tots els desplaçaments que sigui possible, i segon, que es pugui preveure una sortida amb una mica més d'anticipació, donat que sempre que hi ha restriccions de mobilitat, doncs pot haver-hi algun inconvenient, no?
6: Eren les recomanacions de la consellera Paneque. Els carrers de Barcelona més afectats seran sobretot a Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc. Tingueu present que els carrers es tancaran des de 2 hores abans de la cursa i, de fet, només es podran travessar, ni tan sols a peu, en uns punts habilitats molt determinats, una cinquantena, com sentíem a recomanar bàsicament el transport públic.
1: I com passen altres esdeveniments, no està del tot clar tampoc quan costarà el tour que surti tot plegat de Barcelona.
6: Sí, l'Ajuntament diu que no podrà concretar el cost total fins que no hagi passat aquest famós gran depart. Sí que s'ha fet públic que les institucions catalanes han pagat pràcticament 10 milions d'euros per portar el tour a Barcelona, en concret 9,6. Una despesa que han assumit la Generalitat, la Diputació de Barcelona, la de Tarragona i l'Ajuntament de Barcelona. Des de les institucions diuen, com és habitual en aquests casos, que tot això segur que es compensa.
8: L'impacte econòmic que esperem tenir en compte que les edicions anteriors, com havien sigut, per exemple, Bilbao o Roma, estava al voltant dels 100-110 milions d'euros, nosaltres estem convençudíssims de que aquesta xifra pujarà molt més.
6: És el que deia el conseller Berni Álvarez. Ara bé, hi ha diversos estudis que coincideixen a dir que els grans esdeveniments esportius aporten a la ciutat molt menys del que es calcula i del que s'estima inicialment. De fet, hi ha un estudi de la Universitat de Lausana que va mirar els números dels Jocs Olímpics i dels Mundials des dels anys 60 fins ara. 4 de cada 5 van acabar amb dèficit per la ciutat que els organitzava.
1: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
9: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
10: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
11: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
12: Gràcies. Per què, mama? Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
13: Gràcies a tu. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
14: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Repassem ara els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marta Diana, amb Marc Forada, Francesc Soler i Lara Garcia. Bon dia!
1: Bon dia!
0: Deixa que us avança el matí de Catalunya Ràdio. El Col·legi de Detectius Privats assegura haver constatat que s'han multiplicat les peticions de propietaris de pisos que els demanen que investiguin els inquilins.
2: En Gabriel, un llogater de renda antiga que viu a l'Eixample, va saber que l'havien espiat quan va rebre una denúncia de la propietat per fer-lo fora, al·legant que no estava fent servir el pis com a residència habitual.
3: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal, certificada.
2: Els límits del que pot fer un detectiu privat estan recollits en la Llei de Seguretat Ciutadana, com explica l'advocat Jaume Cortés.
4: El que no pot fer és enganyar, això està claríssim, fer-se passar per una altra per obtenir una informació, ni pot accedir a les zones privades. Aquests tres límits són molt clars.
2: A partir de les 10 conversarem amb la degana del Col·legi de Detectius Privats, Mercè Ferran.
0: I es continuen investigant les causes de l'accident d'autocar a Lleida, que va deixar una quarantena de ferits, quatre dels quals segueixen a la UCI. La conductora va donar negatiu a les proves d'alcohol i drogues. Júlia Albacar.
5: Bon dia. La Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de la investigació. Dona detalls Roberto Santa Eufemia, portaveu.
6: S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents. S'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
5: La conductora, que era novell i portava pocs dies a l'empresa, ha donat negatiu en les proves d'alcohol i drogues i ara s'intenta esclarir per què l'autocar es va desviar del trajecte. Dels 44 ferits, una vintena continuen hospitalitzats i 4 estan a la UCI, 2 estables i 2 en estat crític. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I a les últimes hores també s'ha confirmat que la calor d'aquest mes de juny ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya.
2: És la xifra més alta d'un juny des que es fa aquest recompte. No es tracta de cops de calor, sinó de morts relacionades amb les altes temperatures.
0: La calor que va afluixant una mica, però continua també generant un alt risc d'incendi. En aquest sentit, segueix actiu el foc de l'Aragó, que va fer que molts catalans notessin ahir pudor de cremat.
2: Si els bombers treballen per aconseguir controlar l'incendi a l'Esinyena, que ha cremat unes 2.200 hectàrees, el vent que bufava ahir va complicar l'extinció i, com deies, va fer que l'olor de cendra arribés fins a Barcelona.
0: I avui, que fa just una setmana del doble terratrèmol a Veneçuela, la xifra de persones desaparegudes supera les 50.000. Anem en directe a La Guaira. Miquel Jarque, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Avui Veneçuela comença aquest dol nacional i en aquest context com van les feines de rescat?
7: Doncs mira, accelerades i realment en pocs metres trobes aquí realitats molt diferents. Al mateix carrer, a la mateixa vorera, hi veus equips de rescat estrangers lluitant contra rellotge per sota la runa, i on sembla mentida, però encara detecten vida, i uns quants metres més enllà, famílies que esperen recuperar els cossos per poder fer el dol. Falten màquines, les que ja poden costar 4, 5 o 6 mil dòlars, poden ser requerides per l'administració i redirigides, i per tant tenir els diners no és garantia de poder aconseguir extreure el cos del familiar. Enmig de tot això, ara foscor, por a pillatge, por a les rèpliques, però també la llum de la solidaritat de veïns de Caracas, que quan pleguen de treballar a la capital venen a fer de voluntaris com en Manuel.
8: Después que termine en mi quehacer, me dedico a esta cuestión, a ayudar a las personas aquí.
7: Aquest és el panorama que viu Veneçuela, encara molt colpida i que no se'n sap avenir amb unes tasques de desenrunament i també unes feines de reconstrucció que són abismals. No seran ni d'un any ni de dos anys. Això trigarà molt a poder-se reconstruir, mentrestant encara en aquesta incertesa i esperança també de poder trobar supervivents.
0: Gràcies, Miquel Jarque, que vagi bé.
7: Molt bé, bon dia.
0: I sobre això, el BBVA envia atenció 5 milions d'euros a entitats que treballen sobre el terreny a Veneçuela.
9: Els destinaran a la Creu Roja, ACNUR i UNICEF, entre altres organitzacions locals, davant l'emergència arran del doble terratrèmol de la setmana passada. La seva portaveu, Lídia del Pozo, fa una crida a la ciutadania a ser conscients de la vulnerabilitat amb què es troben ara les persones afectades.
10: Hay ahora mismo unas necesidades de protección de la población, hay necesidades de artículo de emergencia, ¿no?, que están organizando las propias entidades, las personas están refugiando donde pueden, en iglesias, en refugios, pero también hay muchas personas a la intemperie, y luego seguramente pues también haya bastante necesidad de reconstrucción, ¿no?
9: El banc també ha posat en marxa diverses mesures per ajudar empleats i clients del país i ha habilitat la seva seu principal a Veneçuela com a lloc d'aprovisionament de material de primera necessitat.
0: I una altra previsió del dia. la cerimònia celebrada a Suïssa per la congregació ultracatòlica dels lafebristes, on s'han ordenat 4 nous bisbes sense l'autorització del Vaticà. Avui la Santa Seu podria concretar les mesures.
9: Els lafebristes són tradicionalistes i rebutgen alguns dels canvis a l'Església, com per exemple defensen fer la missa en llatí. El papa els havia demanat aturar el procés d'ordenar nous bisbes, però no li han fet cas. En declaracions al diari La República, el secretari d'Estat del Vaticà, Piero Parolin, diu que és un acte que trenca la unitat i, per tant, serà castigat.
0: I avui el govern ofereix els detalls sobre les peticions de regularització dels immigrants. Alhora hem sabut que es frena l'arribada de persones de fora en situació irregular a Espanya.
1: Ha caigut més d'un 30% en un any. Segons el Ministeri de l'Interior, del juny de l'any passat al juny d'aquest any han arribat a Espanya uns 12.000 migrants sense papers davant dels 18.000 de l'any passat. Rebaixen sobretot les arribades per via marítima, tot i que continua sent la més habitual.
0: I la immigració està complicant les negociacions entre el Partit Popular i Vox Andalusia. Avui, segon intent.
1: Serà aquesta tarda segona votació d'investidura després que Juanma Moreno Bonilla perdés dimarts la primera. Si avui tampoc surt investit, s'engegarà el rellotge per a la repetició electoral.
0: I dels tribunals, una notícia d'ara mateix que afecta aquest moment televisiu.
11: Que vamos, que la lleva pardas.
0: La justícia obliga a Atresmedia a indemnitzar aquesta socorrista que es va fer viral fa uns anys amb aquestes paraules.
12: L'Audiència de Madrid considera que l'ús de la imatge i la veu en diverses paròdies van lesionar l'honor de la noia. Per això posa una multa de 50.000 euros més interessos. A més, Atresmedia també haurà de retirar la gravació de totes les seves plataformes.
0: I del cas Andic, la parella del fundador de Mango ha declarat que Isaac Andic va voler fer, diguéssim, un nou testament abans de morir, que ho canviaria tot.
12: I que hauria retallat molt l'herència dels seus fills. Segons Estefania Knut, Isaac Andic tenia previst crear una fundació benèfica que s'enduria una part notable, diu, de la seva herència. També va parlar de les desavinences entre Isaac i el seu fill Jonathan, acusat de la mort del seu pare. De fet, va explicar que va ser ella qui va animar-los a començar una teràpia per resoldre els seus conflictes. Demà declaren les dues germanes de Jonathan Andic.
0: I també de les últimes hores. Segon escorcoll dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil al laboratori de l'IRTA Cresa de Cerdanyola del Vallès.
13: Per determinar l'origen del brot de pesta porcina es va fer dimarts. El primer escorcoll va ser el 18 de desembre. En un comunicat, l'Institut de Recerca assegura que ha col·laborat en tot moment amb les autoritats.
0: I es desinfla l'acusació en el judici contra els consellers Vergés i Argimon pel suposat retard en la vacunació contra guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia.
13: Els responsables d'aquests cossos policials han admès que la coordinació amb la conselleria va ser bona i que si hi va haver algun endarreriment pot ser en part perquè van proposar fer la vacunació a les seves dependències. Daniel Rapado és inspector de la Policia Nacional.
14: No sé cómo se habían vacunado otras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí sé que cuando hicimos la propuesta un poco como que se rompió el esquema, ¿no? Fue algo como que tenemos que plantearlo y organizarlo bien porque es algo diferente.
0: I ja es pot veure a Barcelona a la sala Heartbreak Hotel de Sants el nou muntatge d'Àlex Rigola pel Grec. Ladies,
15: good night. És el muntatge Factory on el director situa el clàssic de Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu, en una de les festes que Andy Warhol va impulsar a la Nova York dels anys 60.
16: Rigola ens té acostumats a la seva mirada personalíssima damunt dels clàssics que porta a escena i aquest Factory, somni d'una nit d'estiu, també és així. En aquest cas, els enamorats de la història original els col·loca no en un bosc encantat, sinó en una festa d'Andy Warhol.
17: Jo sempre pensava quin espai, quina rave, quina festa seria la que a mi m'hagués agradat assistir, no? I per mi era la Factory de l'Andy Warhol, potser perquè la Velvet Underground hi eren allà, no?
16: Rigola fa una volta de rosca més. Els joves enamorats shakespearians aquí són vells, interpretats magníficament per Francesca Pinyon, Toni Sevilla, Oriol Genís i Muntsa Alcañiz. La paraula i unes interpretacions que excel·leixen tornen a ser marca de la casa d'aquesta proposta original que barreja dos mons tan estranys com no sempre reconeixibles. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Vilanova i la Geltrú ja ho tenen tot a punt per una nova edició del Festival Vida.
15: Perquè arrenca avui amb concert del Petit de Caleril fins dissabte a la Masia d'en Cabanyes. Hi haurà concerts de Maria Jaume, Saint Etienne, Fatboy Slim o la Ludwig Band.
0: I encara parlant de música... Perquè no vens a sopar un dia a casa. Darrere de la Ludwig Band ja coneixem el cartell del Festival Acústica de Figueres.
15: Se celebrarà del 27 al 30 d'agost i actuaran, entre d'altres, en Peralbo i el Comboi, Quim Mandado, Fades i Alosa. L'acústica també tindrà artistes i grups com Sopa de Cabra, Pastora i acollirà l'últim concert a l'aire lliure de la Fumiga.

0: Rapunzel.
1: 9:26, una pausa i els esports.
2: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic.
3: Doncs millor.
4: Porta els teus amics d'Endesa i emporta't fins a 500 euros en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
5: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
6: Troba el teu lloc amb Parklink.
7: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: I en esports, Anglaterra i Bèlgica pateixen per ser els vuitens de final, on també hi són els Estats Units.
1: La classificació de Bèlgica contra el Senegal és digna d'estudi. Fins al 85, els belgues perdien 0-2 i en 3 minuts empaten a 2 i forcen la pròrroga. I ja al minut 125 i de penal, Tielemans firma la classificació. Tampoc ho ha tingut fàcil Anglaterra per superar el Congo, que s'ha avançat amb gol de Sipenga al minut 7. Els anglesos no han vist porteria fins al minut 75 i el definitiu ja al 86, els dos gols de Harry Kane, per cert, amb dues assistències del nou fitxatge del Barça, Gordon.
2: Sí, és increïble estar a prop seu cada dia, perquè quan tens al costat algú que forma part de l'elit, t'adones del nivell que té. Està fent una temporada que només ha estat superada per Leo Messi, el millor futbolista de tots els temps. Això ja diu molt del nivell al qual està jugant. És una inspiració per tots nosaltres.
1: I als Estats Units 2, Bosnia-Herzegovina 0, amb l'equip de Pochettino jugant amb 10 l'última mitja hora de partit.
0: Avui és el dia de Lamine Yamal, que pot jugar els 90 minuts a l'Espanya-Àustria.
1: De la Fuente, el seleccionador espanyol, veu l'extrem de Rocafonda a punt pel que calgui.
3: Lamine ya está para jugar todo lo que se le exija. Hemos estado muy prudentes marcando los tiempos. Lamine está ya muy bien y, por supuesto, además, creo que ya le veis con las ganas que tiene de jugar.
1: L'equip espanyol juga a les 9 del vespre, a la 1 de la matinada, Portugal-Croàcia, en un possible last dance de Cristiano i Modric. I a les 5 de la matinada, Suïssa-Algèria. Les tres anfitriones ja són a vuitens del Mundial. Mèxic jugarà contra Anglaterra, Estats Units, Bèlgica i, ja ho sabíem, Canadà-Marroc.
0: Mentre Joan Laporta, el president del Barça, assegura que l'oferta pel Julián Álvarez no és il·limitada en el temps.
1: El president blaugrana veu viable incorporar el davanter argentí al Barça, tot i la negativa de l'Atlètic.
4: Ja m'ha dit que no ven. Ara, no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
0: Ara són 9:15.
5: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules. Miqui Núñez i Sara Roy.
6: Deixaries abans la música o la parella?
7: Vinga, adéu.
6: Uau!
5: L'eclipsi amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Ai, sangria, sangria, no sé.

0: Catalunya Ràdio.
1: El matí arrenca pendent de l'AP7, que està tallat en el sentit sud a l'altura de la Pobla de Montornès per un accident entre un camió de cerveses i també un cotxe. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Sí, i Trànsit ja avisa que aquesta situació es pot allargar perquè la càrrega, com ara deies, aquestes ampolles de cervesa, el camió ha bolcat, han quedat totes per la via i costarà netejar aquesta carretera. Ara s'ha obert un carril només per buidar la via, perquè hi havia vehicles atrapats des del moment de l'accident. Per la resta, es fan desviar per la sortida 220 a l'alçada del Vendrell. Més enllà d'aquest accident, a la resta de carreteres més tranquil·litat, això sí, les retencions als punts habituals, sobretot a l'entorn de Barcelona i d'entrada cap a la ciutat.
1: I acabem de saber el nombre exacte de persones que s'han acollit al procés de regularització. És més del doble del que preveia el govern espanyol. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
3: Bon dia, sí. Concretament són 1.170.000 persones, una xifra que supera de llarg els càlculs del govern espanyol, que estaven a l'entorn del 500.000. Ja s'han anat a tràmit més de 500.000, per tant, persones que ja tenen permís provisional per residir i treballar un any a l'Estat. La gran majoria són llatinoamericans, un procés que ha qüestionat la dreta i que està pendent de la decisió del Suprem, que ha obert la porta a dur aquesta regularització davant la justícia europea, com li demanen dues comunitats governades pel PP.
1: I aquest migdia, després de 3 anys, el Parlament tornarà a donar llum verda als pressupostos de la Generalitat, cosa que durarà aire també a Salvador Illa. Anem cap al Parlament. Marta Corbalán, bon dia.
4: Hola, bon dia. Seran els primers pressupostos que s'aproven al Parlament des del 2023 i també els primers pressupostos que pot tirar endavant el govern de Salvador Illa. Arriben pràcticament a la meitat de la legislatura gràcies al suport d'Esquerra i els Comuns i permetran al president de la Generalitat afrontar amb més tranquil·litat els 2 anys que li queden de mandat. Els pressupostos del 2026 freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els de fa 3 anys.
1: I a partir d'aquest migdia serà un dia complicat als voltants de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí de Barcelona per la presentació dels equips del Tour, però com que tenim també, com tenim en aquest cas els serveis públics a aquesta hora, Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia, doncs a la línia 2 del metro el servei ja s'ha restablert després que s'hagi hagut d'interrompre una estona per una incidència entre les parades de La Pau i Sant Adrià. Justament la línia 2 és la més afectada aquesta tarda per la presentació dels equips del Tour de França i a partir de la 1 els trens no s'aturaran a l'estació de Sagrada Família. Pel que fa al servei de Rodalies, hi ha els retards habituals. A l'R15 hi ha 20 minuts de demora en el tren que està anant de Lleida a Barcelona. També hi ha retards d'uns 10 minuts a l'R11, la línia que uneix Barcelona i Portbou. I l'Avant, que va de Barcelona a Figueres, circula amb una demora de 10 minuts.
1: Doncs avui també que els diaris recullen les paraules d'Aznar i de Díaz Ayuso apuntant estratègies contra el PSOE i el tret de sortida també d'aquest Tour de França amb la presentació. Què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
6: Doncs parlarem dels problemes a la P7, ho farem amb el periodista de motor Josep Lluís Merlos. També entrevistarem la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres. Parlarem dels anomenats detectius de pisos, com cada dijous, propostes de cuina i restaurants a la taverna i a les 11 conversa amb Jordi Savall, músic i director d'orquestra.
1: Avui a l'Àgora, Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombar.
7: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, Tomàs Molina, bon dia.
8: Molt bon dia.
1: Tornarà la calor intensa?
8: A partir de la dilluns i març de la setmana vinent, sí que tornarà a fer calor, però de moment aquesta matinada ha estat més fresqueta i ho seguiran així sent relativament fresquetes, almenys a les comarques interiors, en tota l'àrea del Pirineu, no tant a la façana litoral, on encara aquesta nit doncs, ha estat una mica de més mal dormir. Un temps avui de sol, amb nuvolades, atenció al vent, que bufa fins a 100 km per hora a Portbou, per exemple, i està per sobre dels 50-60 km per hora a les Terres de l'Ebre, al Mestral. Per tant, precaució encara amb aquest perill d'incendis que continuarà molt alt als dos extrems del país.
1: Són les 8:34, com dèiem aquest matí, hi ha hagut un nou accident entre un camió i un turisme a l'AP7 que ha obligat a tallar l'autopista en sentit sud, a l'altura de la Pobla de Montornès, a Tarragona, un camió de cerveses que ha bolcat i hi ha retencions. I ahir, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va plantejar de nou un dubte, un dilema.
9: Potser se m'ha equivocat, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert. La proposta que vostè em fa, jo l'estudiaré. És veritat que hi ha un problema amb la P7.
1: Hi ha un problema a l'AP7. Una de les coses que va proposar Saladoïlla és si ens havíem equivocat o no traient els peatges. El que farem ara és parlar-ne amb Josep Lluís Merlos, també a l'Àgora, amb Marta Pascal, amb Marc Bataller, amb Jofre Llombar, Ignacio Rigau, i també volem sentir-vos a vosaltres. Si esteu atrapats a l'AP7, o si agafeu l'AP7 habitualment i voleu compartir amb nosaltres les vostres experiències, per dir-ho d'una manera suau, 93201-7474. 93201-7474.
0: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
10: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
11: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
12: Ahir, la xifra que destarota les parelles en no res era 3. Avui, el penúltim Enigmàrius de la 19a temporada de l'Enigmàrius fa... el tocar abans de desaparèixer un sistema operatiu de Microsoft de 3 lletres. El tocar abans de desaparèixer un sistema operatiu de Microsoft 3 lletres.
11: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
13: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
14: Aquesta setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. En format estalvi, costelles de porc marinades amb salsa barbacoa per 7,29. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
15: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
16: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
17: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
18: Per tu, que amb el futbol estàs molt motivada, i per tu, que al cap de 10 minuts ja estàs cansada, gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El meló i l'abuelo ara amb un 21% de descompte per 2,20 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
19: Què et passa?
20: Que no em tanca la maleta.
19: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
20: Bé, si trec uns quants banyadors...
19: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
21: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
19: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, els periodistes Marc Bataller i Jofre Llombart i l'advocat Ignacio Rigau. I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'Àgora?
8: Del Mundial, primer de la sonda de la Marta, perquè aquest dia és un clàssic dels dijous, que arriba cansada i ens ho restrega per la cara els que ens hem llevat hores abans que ella, però després del Mundial. I de
1: Catalunya Ràdio, que jo he dit que s'hauria d'emetre per Catalunya Ràdio els partits del Mundial de la secció espanyola. Això és el que hem parlat.
8: Això és una de les coses que s'ha parlat, sí.
1: Perquè si hem de fer un favor a la llengua, igual estaria bé que la gent que sent que hi té interès en això, doncs ho pogués sentir en català per Catalunya Ràdio. Però això no passa, perquè... No, perquè la lluita és una altra. No, no, la llengua, al final, interessa quan hi ha el que hi ha.
23: Val el que val, diguem.
1: Si interessés la llengua de veritat, hauríem de voler que es parlés de tot. Després tu pots seguir o anar a Espanya o no anar a Espanya.
24: Jo és que no sóc gaire objectiu, perquè com que no vaig amb Espanya... Doncs...
1: És que no cal anar amb Espanya. Jo tampoc vaig amb Espanya, ni no Espanya. Vull dir, no parlo d'això, parlo de defensar la llengua. Si volem que la gent senti que el català és útil, ha de parlar dels interessos. Fa 50% d'audiència a Catalunya, al Mundial, doncs també fins a Espanya.
24: També fem la final, doncs... encara que no hi sigui Espanya.
1: Clar, evidentment. Sí.
23: Tot.
24: No, tot tampoc.
23: Ah, no?
24: Bueno,
2: però... tot, clar que sí.
24: Baixarà el director i ens dirà alguna
2: cosa. Escolta'm, si fem tot el papa, fem tot el Mundial, sí, i Eurovisió, sí, sí, i tot, tot en català, com ha de ser. Si volem ser un país normal, tot en català.
24: Sí, però no hi podem participar a cap dels dos llocs. Ni Eurovisió,
2: això és un altre
24: Mundial.
2: Tema.
24: No.
2: Això és una altra lluita. Que...
24: Has dit un país normal.
2: Sí, no, no, lluita, no, no, perquè això és una altra lluita que jo també te l'afirmo, aquesta lluita, però vull dir que no... Sí o no?
3: Sí, sí.
4: Veig que s'acumulen els temes de bon matí.
2: Bueno, no... Però no, no hi esteu entrant?
4: No, no, jo estic d'acord, el que passa que és veritat que les samarretes que veus, no, a vegades doncs et
2: però això és una altra cosa.
4: Un determinat estat d'opinió, però normalitzar la llengua vol dir parlar de tot en aquella llengua.
2: Clar.
4: Per tant, sí.
5: No, suposo que és el que s'ha dit sempre, no? Que a mi em sembla una mica cursi, però generar espais de simpatia per la llengua en realitat són generar espais de privilegi i d'utilitat. Jo, en aquest sentit, sóc plenament objectiu perquè no m'agrada el futbol, no el veig.
4: Ah, no?
5: No, no, no.
4: I què fas aquests dies?
5: Doncs...
4: I durant la Lliga, què fas?
5: És que per mi passen sense que siguin especials.
24: Però ho vas seguint, els resultats, ni això?
5: A mi em van informant la resta del món. Em va informant que està jugant a futbol.
4: Per tant, allò de durant la setmana m'anà molt malament perquè com que ha perdut el Barça no
5: miro
4: la tele, no llegeixo cap diari, no escolto cap ràdio.
5: Jo visc amb aquesta llibertat. A mi, a setmana se'm tors quan el PP fa coses estúpides.
24: Que sovint, a vegades.
5: Que sovint, però... El futbol...
2: Bé, doncs, obert aquest meló, que si voleu després ja l'obrirem, hem de parlar dels problemes a l'AP7. Perquè aquest matí hi ha hagut un nou accident entre un camió i un turisme a l'AP7 que ha obligat a tallar l'autopista en sentit sud a l'altura de la Pobla de Montornès, a Tarragona, i ahir just el president Salvador Illa deia això.
23: Potser se m'ha equivocat, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, no, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert. La proposta que vostè em fa ja ho estudiaré. És veritat que hi ha un problema amb l'AP7.
2: Hi ha un problema a l'AP7. A veure, Jofre Llombart, bon dia.
25: Hola, bon dia. I els túnels de Vallvidrera.
2: Ah, i els túnels de Vallvidrera també. També. No, no has arribat, sí, massa, perquè això vol dir que avui...
25: S'han quedat petits, estic a punt d'arribar, però s'han quedat petits de fa temps els túnels de Vallvidrera. I jo crec que les infraestructures d'aquest país s'han quedat petites en general. L'AP7 és l'emblema d'aquest quedar-se petit, però jo crec que hi ha moltíssimes i moltíssimes carreteres que s'han quedat petites. Per exemple, els túnels de Vallvidrera té un sistema de seguretat perquè que no et quedis a dintre pròpiament del túnel, et posen el semàfor en vermell abans. Però això estava pensat per una qüestió excepcional. És a dir, quan es regulava el trànsit, quan hi havia un accident, i aleshores, perquè no et quedessis a dintre atrapat, posaven el semàfor vermell abans d'entrar al túnel i així no et quedaves atrapat a dintre. Ara, aquesta excepcionalitat s'ha tornat quotidiana. Cada dia han de posar el semàfor vermell, que estava pensat per si una moto es quedava tirada o un camió es quedava tirat, i ara ho fan perquè hi ha retencions pures i dures. I crec que l'element sociològic de passar-hi quasi cada dia em dona l'autoritat de dir que aquesta via també s'ha quedat petita. Soc veí de Sant Cugat, visc a 500 metres en línia recta de l'AP7 i també puc participar del debat de l'AP7. Efectivament, també s'ha quedat petit.
2: Sí, sí. Té clar, som més i les infraestructures són les mateixes i llavors tenim problemes perquè, a més, si tenim una xarxa ferroviària

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. Em trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: Sou una entitat? Organització sense ànim de lucre? Associació de veïns? Artista? ONG? Músic? Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
3: Escriu-nos un mail a espluguesfm@gmail.com.
4: És gràcies!

0: Sé que un es deia Art i que en Simon era l'artista. Sé que no sabré què fer si mai vols anar de solista. Les coses, ai, gaudim-les mentre encara puguem.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

M'han promès coses i coses i per molt que fes al final no va ser. Ara ja sé que m'importa i amb la gent amb la que al final estaré. M'he creuat moltes persones que per tonteries jo mai més veuré. Miro endavant i acelero sense mirar.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
3: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
5: Esplugues FM.
4: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
5: Ho sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables

0: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM. Todas les mom

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són la una del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Estem parlant amb veïns nostres d'Esplugues, amb companys i companyes que han escrit un llibre. Un llibre tant si parla d'Esplugues com si parla de la seva vida, o un llibre que ells hagin fet de ciència-ficció, d'una novel·la de ficció, novel·la narrativa.
4: Tenim futur, tenim memòria, poca les mans per teixir la història. Portem amb elles un llarg camí, viure vol dir prendre partit.
3: Avui tenim amb nosaltres amb Carles Coloma. Hola, bon dia, Carles.
5: Bon dia, Isabel.
3: El Carles viu a Esplugues, al barri del Gall, és pare de dues filles, i diguem-ne que la teva vida envolta o està envoltada o està centrada en Esplugues.
5: Sí, sí, perquè jo vaig néixer a Barcelona, però evidentment perquè abans la gent naixia a Barcelona, però jo he viscut a Esplugues tota la vida, sí.
3: Clar.
5: Ets esplugui.
3: Sí. I dic que la teva vida al centre és Esplugues perquè la teva vida associativa, les teves inquietuds, les teves aportacions personals també estan centrades en grups.
5: Correcte.
3: D'aquí d'Esplugues.
5: Correcte, sí.
3: Carles,
5: digue'm.
3: Ara volem parlar, avui parlar amb tu d'aquest llibre que es diu Ni la història d'un independentista qualsevol, independentista català qualsevol. Es va publicar el 2014, però aquest no és l'únic llibre que tu has escrit ni que has publicat.
5: No.
3: Explica'm una mica quins llibres has fet.
5: Jo vaig escriure, vaig començar amb, com molta gent comença quan escriu, fent relats curts, ¿vale? Aleshores tu vas fent relats curts, els fiques al teu ordinador i un bon dia en tens uns quants i et planteges la possibilitat o bé de presentar-los en un concurs o bé de publicar-los. Llavors, què fa tothom quan aspira a publicar un llibre? Doncs agafa, intenta enviar-lo a algun concurs on hi ha un fotimer de gent que s'hi presenta, o contacta amb les editorials tradicionals, algunes més, diguéssim, que aposten més pel talent de la gent que no s'hi dedica professionalment i d'altres que són molt la típica editorial de sempre, per veure si sona la flauta i te'l publiquen. Aleshores, amb un d'ells, una editorial em va contactar amb un recull de relats. Per tant, des d'un punt de vista pràctic, l'editorial va apostar per fer el meu relat un llibre. El que passa que va ser una cosa més aviat compartida. Vull dir, van apostar per mi parcialment, però jo també vaig tenir que aportar una part, diguéssim, de la inversió de la publicació del llibre. Que bàsicament és el que es contempla normalment en tots els escriptors novells o escriptors que no són consagrats, que tu primer t'has de dedicar a auditar-te, sí, per intentar fer-te un nom, i a la llarga, si la cosa pita i tens un nom, passes de l'autoedició a l'edició ja comercial. Però és molt difícil perquè quan vam començar en el seu moment vaig veure que hi havia moltíssima gent que intentava autoeditar, editar, publicar, escriure. Hi ha molta gent amb talent que vol obrir-se un forat amb això de la publicació de llibres.
3: De fet, el nostre programa, el que volem i pretenem és justament això, donar-vos veu a tots aquests escriptors i escriptores que us heu de fer autoedició, perquè si no, les editorials comercials, les que estan en el mercat circulant, no aposten per cap de vosaltres. Costa
5: ara,
3: molt.
5: Hi ha gent que aposta, eh? El que passa és que hi ha molta gent que s'hi dedica, i clar, un pensa que escriu molt bé o que té un cert talent, però clar, si això ho compares amb infinitat de gent que es dedica a escriure, probablement les editorials convencionals aposten a valor segur, que són escriptors consagrats, i les que, diguéssim, arrisquen més tenen un ventall tan infinit per triar que probablement han d'optar per l'opció que creuen que els donarà millor resultat, i entre aquí pots estar la teva o pot estar la d'una altra. Per tant, és important primer fer-te una mica de nom i de conèixer-te si és que vols apostar per presentar un llibre, publicar-lo, editar-lo. Una altra cosa és que t'hi vulguis dedicar. diguéssim que el meu objectiu quan vaig escriure els meus llibres era més afició a escriure que dedicar-me a escriure.
3: I comences amb els relats.
5: Correcte, començo amb els relats curts. Jo faig contes o faig relats curts. A mi em va... Jo tinc uns referents interessants en el tema de l'escriptura de fa molts anys, que estarien a cavall entre Quim Monzó i Pere Calders, ¿vale? Que són dos estils que no disten molt un de l'altre.
3: No?
5: No, jo crec que els dos són bastant entre la sàtira i l'ironia.
3: Sí.
5: Cada un al seu context, al seu temps. Jo crec que a mi personalment m'agrada més Pere Calders. Jo crec que és molt difícil expressar una història amb tres o quatre línies que t'arribi, que l'entenguis i que et diverteixi i que diguis, hòstia, m'ha agradat molt això que acabo de llegir. Però estem parlant de quatre línies. Això, sí. A mi, això és subtil, i altres contes i altres llibres de Pere Calders es veu molt reflexat. Vull dir, té contes que potser duren o tenen una extensió d'unes 15 o 20 pàgines i, en canvi, hi ha algunes que tenen quatre línies. I amb això tens la història feta, eh?
3: I de fet, el microrelat és el que ajuda a sintetitzar, a concretar, el màxim possible per explicar el màxim possible, també.
5: Correcte, correcte, perquè és més dir... La gent podria interpretar... Tothom comença amb contes curts perquè, diguéssim, que et facilita no tenir que fer tanta feina prèvia per generar el que seria la trama de la història, ¿vale? O sigui, l'esquelet és més fàcil de fer, però alhora és més difícil, perquè sintetitzar una història que arribi i que encaixi amb el lector amb tres planes no és fàcil, eh? No és fàcil. Vull dir, és més fàcil, diguéssim, 300, per dir alguna
3: cosa. Comences amb microrelats, quin any?
5: No, jo crec que això va ser el 2011 o 2012, més
3: I,
5: o menys. No,
3: i després
5: no.
3: Edites el teu primer llibre?
5: Sí, aquests relats són... Aquest llibre que vaig editar primer, que és aquest... No, van a la part, eh? Vaig escriure com dos llibres alhora. Va ser tot molt compactat, eh? Un, aquest que et dic de relats curts, és un que es diu Ras i curt, i aquest llibre... és el vaig publicar en català i es diu Ras i curt perquè hi ha una primera part que són de relats curts i l'altra és el que seria la part de ras, que seria molt curts, microcontes, el que comentava abans del Pere Calders, ¿vale?
3: Molt bé.
5: I alhora vaig escriure un altre llibre, però aquest en castellà, que és el que es diu una novel·la curta. Aquesta la vaig escriure perquè em va donar la idea de concursar amb un concurs de novel·la curta i vaig escriure'l. I està en castellà. Aquest és en castellà.
3: I després tenim aquest, el Ni, la història d'un independentista català qualsevol, que té gairebé 500 pàgines.
5: És un altre concepte, sí.
3: Exacte. Això sí que realment és un tros de novel·la.
5: Sí.
3: Podríem pensar que aquesta novel·la està inspirada amb la teva família i és un relat familiar o no?
5: És una novel·la de ficció.
3: Val.
5: Però la temàtica que parla... I una mica la història està lligada amb fragments i històries relacionades, vinculades amb coneguts, familiars, parents, jo mateix, dintre de lo que seria la trama de la novel·la. Però a nivell de personatges, a nivell d'escenaris, surt Esplugues, surt Collblanc, els meus pares havien viscut tota la vida a Collblanc fins que van vindre Esplugues on vaig ser jo. Per tant, això està clar que està inspirat en la vida de la meva família. Però els personatges, el pare, que hi ha una primera part que parla del pare, que és el protagonista, no és el meu pare, ni té res a veure. El protagonista, que és l'Albert, no seria jo.
3: Va.
5: Però segurament té tics meus, perquè és evident que un s'identifica molt amb el que escriu quan identifica un personatge. Agafa... Aquesta novel·la està feta amb els extrems, o sigui, arribar a l'extrem de la part còmica del personatge.
3: Això m'han dit que és una novel·la per riure.
5: Per riure molt, sí.
3: Jo,
5: per dir-ho d'una manera, l'objectiu d'aquesta novel·la és que jo m'ho passés bé escrivint-la.
3: I la gent que l'ha llegit també m'han dit que s'ho han passat molt bé, que han rigut molt.
5: Sí.
3: Clar, a mi em despista una mica perquè hi ha fragments que et fan pensar que és la història de la teva família, com per exemple això que diu... I això ho dic perquè forma part del relat fidedigne del meu pare, però està... bastantment contrastat personalment i jo en dono fe que el Jordi és un bon Jan. Clar, dius, aquesta novel·la parla de personatges reals del voltant de l'escriptor Carles Coloma.
5: No, perquè no. Qui explica, qui diu això és qui explica la història, que no és el Carles Coloma, és el protagonista de la història, que és l'Albert. L'Albert diu que és la història femenina del seu pare des del punt de vista de la història de l'Albert, que no té res a veure en aquest sentit de la trama de la història amb la història del Carles Coloma. És ficció total. Sí.
3: Explica'm, perquè la història del que he pogut llegir del llibre va de la formació del festeig entre un noi i una noia. Un viu a Collblanc, l'altre viu més a la part alta de Barcelona, si no vaig equivocada. Explica'm una mica de què va la teva novel·la.
5: La meva novel·la bàsicament va de la història, com diu el títol, la història d'un nacionalista català qualsevol. O sigui, l'Albert, que és el protagonista, és una persona que s'implica, i aquí sí que podria identificar-me, amb el que seria el procés sobiranista català. ¿Vale? És una persona que s'implica, però s'implica, diguéssim, des d'un punt de vista... Bueno, que ell no té cap aspiració política, l'únic que fa és que reflexiona sobre la situació en la que està vivint en la ciutat en el moment actual, que en aquell moment era el 2014. Vale?
3: Ha plogut molt i ha passat moltes
5: sí,
3: coses,
5: no,
3: eh?
5: Però el que escriu el llibre, sí, els que hagin llegit el llibre veuran que hi ha coses que no han canviat gaire, eh? Vull dir, i acaba bé. En qualsevol cas, per situar-nos en la història i sí. Què passa en el període de la segona part del llibre, que és el 2012 al 2014, el llibre va a la part anterior, que és la primera part, que és la part en la que parla del seu pare. O sigui, si tu veus, el llibre està dividit
3: en
5: dos parts. Una primera part que diu tot final té un principi, i això va del 1967 al 2012. Val? I l'altra és la segona part que diu tot principi té un final, i aquesta va del 2012 al 2014. La trama interessant, diguéssim, de la història és la segona. Però per entendre la segona has d'anar primer a la primera.
3: Per saber on estem hem d'anar als nostres orígens.
5: Correcte. I hi ha una peculiaritat que m'agradaria destacar, sí. Que és que l'Albert, independentment de que expliqui la història dels seus pares i has d'entendre tota la història per comprendre la trama i arribar al final amb una conclusió que més o menys lligui tot, és que té, ell, des de quan era petit, escriu un blog acabat amb C, en paper. I ella explica la situació catalana, per exemple, les manifestacions de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Això està al blog.
3: Dels anys 70 i escacs.
5: I llavors després se'n va al 2000 i pico, 2010, 2011, 2012, i escriu un blog amb G, perquè clar, ha evolucionat. Ell era petit, no existia internet i ara existeix.
3: Ara ja estem a l'era de la digitalització.
5: I llavors escriu ell les seves reflexions de xaval jove al blog, sí. I les compara amb la seva situació en el blog amb G d'ara, des d'un punt de vista personal i també des d'un punt de vista nacional. I llavors tu vas veient, no sé, que al blog hi havia un concert del Lluís Llach al Camp Nou, i al blog torna a haver un altre concert del Lluís Llach al Camp Nou, entre d'altres, perquè hi ha més cantants, però que tot lliga. I al final, si tu compares, quan tu llegis al blog i llegis al blog, en comptes d'evolucionar, gairebé involuciones, no? I és una mica també la crítica de la situació envoltada amb una trama així de conya i tal, de la vida dels personatges.
3: Doncs totalment identificada amb l'Albert, amb les seves vivències, amb el seu blog?
5: Amb la part del personal del personatge no, perquè és una caricatura del personatge. Amb la part nacional completament, perquè és real. El que diu l'Albert al blog i el que diu l'Albert al blog des d'un punt de vista identitari, nacionalista, independentista, és fidel a la realitat. Sí,
3: per tant,
5: sí.
3: Jo sí que em sento identificada amb l'Albert, amb aquestes vivències.
5: Sí, completament, completament.
3: Carles, tot i que el llibre es va editar el 2014,
5: sí.
3: Encara el podem trobar a la llibreria.
5: Sí, a la llibreria Esplugues encara n'hi ha. El que passa és que hi ha molta gent que l'ha llegit, però,
3: sí.
5: Perquè té una edat, eh? Però encara té una certa vigència, perquè el que passa, diguem que el llibre es va escriure entre el 2012 i el 2014, evidentment, perquè es va publicar el 2014. Què vol dir? Que l'autor, en aquest cas jo, va interpretar el que podria passar entre el 2012 i el 2014, i el llibre acaba el 2014. No us explicaré el final perquè s'hagi fet un spoiler, però diguéssim que el procés avança ràpid entre el 2012 i el 2014, però bueno, diguéssim que és una mica premonitori de lo que podia passar, exageradament i una mica tall de conya,
3: sí.
5: Però diguéssim que el procés acaba en el llibre el 2014. Imagina't si és ficció.
3: Ara voldria fer un tall més personal i més íntim. Carles, tu en aquella època, quan vas escriure els relats, fas una novel·la curta per presentar-te en un concurs, i aquest llibre que tenim ara a les mans, les teves nenes eren petites.
5: Sí.
3: I tu estàs a la màxima efervescència creativa.
5: Sí, sí. Sí, sí, sí. I realment li dedico moltes estones mortes, diguéssim. Clar, pensa que per escriure aquest llibre, els relats curts és indiferent, perquè tu vas escrivint, vas escrivint, escrivint, i un bon dia dius, hòstia, però si en tinc ja 10, doncs els intento publicar. Això no, això requereix de que vagis llegint, rellegint, reinterpretant, modificant, corregint, dos anys d'estones.
3: Dos anys conduint i tenint el cap, sí. Tot,
5: bueno, jo,
3: tota
5: jo portava, recordo que portava una llibreta al cotxe,
3: sí.
5: I alguna vegada, clar, tu no saps quan et vindrà la inspiració, no? I potser anava a treballar, jo treballo en una empresa, jo sóc cap de compres del laboratori farmacèutic, no? Amb la qual cosa, el que sí que em permet aquest és que tinc un horari de 7 a 3 que és molt interessant, vale? En aquella època, bueno, vaig canviar de feina i tal, però tenia un horari que em permetia dedicar-me a estones, no sé, una hora a la tarda, el dissabte al dematí, el diumenge, alguna estona de vacances.
3: Com ara, un diumenge i...
5: Sí, però poc a poc, no?
3: Sí.
5: Però clar, tu necessites que la inspiració t'arribi quan t'arriba i després plasmar-la en el paper. Vull dir, jo tenia temps per dedicar-me a traslladar la inspiració a l'ordinador, però la inspiració t'arriba quan t'arriba. Doncs jo portava un bloc, veus, aquest sí que era un bloc amb C, de paper, a la bossa que porto sempre, i si me venia un flash i podia, doncs no sé, si agafava l'autopista i tal, i trobava una àrea de servei, parava i escrivia el que se m'havia acudit, que no tenia res a veure amb lo que està, amb la, diguéssim, amb la relació de l'escriptura de la novel·la. O sigui, el que jo he pensat en aquell moment potser era algo que passaria 10 capítols després, però bueno, tenia que apuntar-ho.
3: És un flash que t'arriba.
5: Llavors jo després ho passava a l'ordinador i deia, ja ho tinc allà, i ho tenia com un apartat d'idees que després lligava amb la trama de la història.
3: I ara que estem a l'era del blog amb G,
5: sí.
3: Ara no et ve la tentació d'agafar el WhatsApp i fer-te un àudio propi i dir, aquí tinc l'àudio amb aquesta idea, o no. Segueixes amb el blog amb C?
5: No.
3: No?
5: Segueixo amb el blog amb C,
3: sí.
5: Perquè el blog amb G és més complicat, no sé, igual sóc una generació encara que sóc digitalment actiu, però no sóc allò, no sóc natiu digital, vull dir, jo encara... Tinc encara, amb els meus 52 anys, jo encara sóc de llibreta i llapis, i el ordenador també, està clar, però és una altra guerra, no? No, encara sóc del blog. El qual no vol dir que de tant en tant, a l'estiu, per exemple, perquè no em dedico tant a escriure. Va haver una època en què em va vindre l'efervescència, vaig escriure molt, i de cop i volta vaig dir prou. Va haver una època també que va coincidir que vaig escriure... cada dia escrivia un text al Facebook. Però veus, a diferència del llibre, i això m'ho vaig donar compte més tard, a diferència del llibre, tu el llibre el fas estones i després el construeixes i l'acabes, vale? Quan tu dius, em vaig a pretendre escriure a Facebook algo que tingui vinculat al dia aquell o alguna notícia que hagi sentit, algo, cada dia. O sigui, és complicadíssim, O sigui, tenir tu l'obligació que t'autoinfligeixes, diguéssim, de fer un text cada dia al Facebook et condiciona molt. Perquè, clar, tu arriba una hora que has de dir, jo tindria que fer el de demà, però aquest demà és cada dia durant 7 dies a la setmana. I va haver un bon dia que vam dir, prou, perquè estic més pendent de tenir que escriure això que de la meva vida, vull dir, no em surt a compte. Per què? Perquè això em vaig inspirar els que el van conèixer, veus? Al final tot lliga, Tu tens una inspiració d'escriure contes per un autor, tu escrius la novel·la perquè t'inspires en un altre, doncs amb això em vaig inspirar llegint el Carles Capdevila. Carles Capdevila...
3: L'apreciat, estimat Carles Capdevila, sí.
5: Exacte. Era un grandíssim...
3: Molt.
5: Contador d'històries reals, per dir-ho d'alguna manera, des d'una forma còmica, però que et feia reflexionar. Vull dir, ell ha parlat de ser pare, ell ha parlat de la sensació de la malaltia que va patir i que es va morir, pobre.
3: I com la va explicar i la va transmetre. I
5: després va vingut a fer xerrades. Pues això m'inspirava a mi també a comentar via Facebook, salvant moltíssim les distàncies, per suposat, i va ser molt interessant. Però sí que em vaig adonar-me'n que l'esforç de dedicació que tenia que donar, l'obligació aquesta d'escriure cada dia alguna cosa, et limitava molt la teva manera de viure, no? Vull dir, tu tens una família, tens una feina, tens una vida, això és un passatemps per mi, és un entreteniment, no pot ser una obligació, però llavors la cosa no surt bé, no? I vaig dir, fins aquí.
3: Per tant, Carles, et anava a preguntar si estaves preparant algun llibre o no. Si et faríem una propera entrevista.
5: M'agradaria, no. Saps què passa? Que em falta... tinc diverses idees, però em falta el leitmotiv de la història, o sigui, el fil conductor que m'aporti a fer una història divertida, perquè el que sí que tinc clar és que jo no vull fer històries transcendentals des del punt de vista d'una història trista, una profunda. No, jo vull explicar la història que vull explicar, però a tall de conya. La gent s'ha de divertir quan em llegeix,
3: clar,
5: malgrat hi hagin coses que et facin reflexionar. Però si et fan reflexionar amb una rialla és més divertit que amb una llàgrima, des del meu punt de vista. El qual no vol dir que no hi hagi moltes opcions de que des de la llàgrima també tu et faci reflexionar, però jo prefereixo des de la rialla.
3: És ja ho dius a la teva contraportada.
5: Correcte.
3: Dius, a tall de conya, sí, sovint val més riure que no plorar. La novel·la ens descriu les sensacions i les vivències d'un jove que es fa gran. I llegint la contraportada, ves per on, Carles, diu, vaig néixer fa 47 anys, però ara m'has dit que ja en tens 52, a la maternitat de Barcelona.
5: Correcte.
3: Un mes abans del que tocava, amb menys pens del que tocava. I jo et diré, Carles, jo vaig néixer a la maternitat de Barcelona uns 24 dies abans del que em tocava i amb menys pes del que em tocava.
5: Aquesta part és veritat.
3: És totalment certa. Ens uneix, Carles, al nostre naixement,
5: sí, no?
3: A la maternitat, tot i que som d'Esplugues.
5: Sí.
3: Ens uneix que vivim a Esplugues, que hem fet la nostra vida a Esplugues i que dediquem també la nostra vida a la vida associativa i a tot l'entorn que tant ens estimem, que és Esplugues. Carles, ens veiem pels carrers?
5: Ens veiem pels carrers, segur.
3: Com sempre, que els carrers sempre seran nostres.
5: Correcte. I aprofito per convidar la gent a que llegeixi, perquè és la manera més interessant de o implicar-se o evadir-se, però en qualsevol cas sempre té més coses positives que negatives i, bueno, jo crec que veure pel·lícules està bé, però llegir crec que està millor, perquè tu et fas la teva pròpia imatge del que estàs llegint.
3: Molt bé, doncs aquesta invitació que us fem des d'Esplugues FM, avui amb el Carles Coloma. Carles, a part de que ens podem trobar als carrers, ens podem trobar també més vegades a la ràdio?
5: Com vulguis. Gràcies per haver-me convidat. I res, salutacions a tots els que ens escolten. Escolteu Esplugues FM, que és una ràdio local que necessita oïdors perquè la gent estigui implicada també, no només amb el país, sinó amb la ciutat.
3: Volem ser la veu dels nostres espluguins i espluguines. I no ens oblidem, el llibre del Carles Coloma el podeu trobar a la llibreria Esplugues, a la nova llibreria Esplugues.
5: Molt bé.
3: Que també fan molt bona feina, ens acullen a tots els nostres escriptors i escriptores i a totes les novetats que també...
5: Completament d'acord.
3: Altres entitats també demanen col·laboració amb la llibreria. Doncs una abraçada, Carles.
5: Gràcies, Isabel.
3: Bon dia.
5: Bon dia.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Per parlar de la festa de Santa Magdalena i de l'entitat que organitza les festes, avui parlem amb la coordinadora de Festes Populars d'Esplugues. I per parlar-ne tenim amb nosaltres el Sergi Sagristà i la Alba Martínez. Hola, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
5: Bona tarda, moltes gràcies.
3: I Alba, moltes gràcies avui per estar amb tots nosaltres i esperem poder-te tenir en properes ocasions.
4: A vosaltres per convidar-nos.
3: Per començar, què és la Coordinadora de Cultura Popular?
4: Bé, la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues és un espai on es reuneixen i es troben les diferents entitats de cultura d'aquest el nostre poble.
5: Sí, quan... podríem entendre que la Coordinadora no és una entitat comuna, per dir-ho d'una manera, sinó que som un conjunt d'entitats.
3: Per tant, no és una entitat, sinó és simplement la coordinadora d'entitats. Eh?
5: Exacte, som entitat, sí. Som entitat de forma legal, però som un conjunt. Estan totes les entitats de cultura popular dins de la coordinadora.
3: Doncs anem a fer llistat. Quines són aquestes entitats?
4: Vinga, doncs, les entitats són Atabalats, l'Ateneu, l'Avens, la Colla Bastonera, els Cargolins, els Castellers d'Esplugues, Diables, Drums, Esbart Vila d'Esplugues, Festes Populars, la Colla Gegantera, Pastorets, la Colla Trabucaires i Toc de Foc.
3: Doncs molta activitat que esteu en marxa durant tot l'any.
5: Sí, realment la coordinadora d'entitats es va formar especialment per Santa Magdalena i Sant Mateu per fer activitats conjuntes. L'únic que durant l'any ens ha portat a començar a treballar amb diferents objectius per crear diferents materials.
4: Sí, d'alguna manera, tot i que al principi naixés perquè les entitats poguessin coordinar, no, com aquesta paraula diu, i poder treballar de quina manera volíem que fossin les festes i com ens organitzàvem en els espais conjunts, també, mica en mica, hem anat veient que també era un espai per donar vida, no?, i per també fer difusió de la cultura popular a Esplugues i fora d'Esplugues també.
3: La coordinadora té justament ara 30 anys o es va crear abans de la recuperació de Santa Magdalena o va paral·lelament?
5: No, primer es va crear Santa Magdalena, bueno, es va crear la ballada, podríem dir, o les entitats d'Esplugues. A partir d'aquí, gent d'Esplugues va voler fer unes ofrenes al mateix dia que es ballava el babau. Tot va començar perquè es va trobar una partitura que es deia el babau. I van dir, si tenim aquesta partitura, per què no la toquem? I per tocar-la necessitàvem elements, no? I aquests elements van anar sorgint també. Aquell mateix any que es va trobar la partitura es va crear la colla de gegants. I més tard, posterior, es va crear la colla de bastoners. Però es necessitava aquesta gent per ballar el babau. Llavors es va crear l'esbart. O almenys era gent que ballava el babau, no? I l'any posterior es va crear l'esbart, no? Llavors es va agafar, crec que era la copla de Vilanova, que va vindre el primer any dirigida pel mestre Marcel Casellas i van tocar el babau, i com ja teníem el ball de nans, van fer el ball de nans, i com ja teníem el ball de gegants, van fer el ball de nans, el ball de gegants, i posteriorment llavors ja va entrar el ball de bastons i les altres peces, no?, que han anat correlativament. El Joan Tomàs era músic, però aquest músic sempre anava acompanyat d'un folclorista. Aquest folclorista,
3: el Joan Amades,
5: és el del correcte, costumari del costumari.
3: Que de fet es coneixia més en el Joan Amades que no pas en el Joan Tomàs.
5: Clar, perquè ell és l'etnomusicòleg, per dir-ho d'una manera, que anava recollint, o el folclorista, no?, que anava recollint totes aquestes peces o les històries, però qui les transcrivia, el músic, era el Tomàs. Llavors, aquest tema va quedar recollit a Esplugues.
3: Per tant, estem en el punt de que es descobreix una partitura amb un ball.
5: Correcte.
3: I comencem amb el mestre Marcel Casellas.
5: Exacte, entre el mestre Marcel Casellas, el Joan Sant Agustí, el Pepes, l'Isidor Vázquez i aquella gent del moment, no?, van decidir donar vida a aquesta partitura, no? I va ser el boom, i paral·lelament és això, es van crear pues, la colla de gegants, capgrossos, no? Llavors el Marcel Casellas va dir, pues, jo faré el ball de nans, jo faré el ball de gegants, Alici va fer el ball de bastons, pues, trobem-nos un dia per ballar, no? Quin millor dia? El 22 de juliol. Llavors una persona va dir, jo vull anar a l'església a fer l'ofrena, i va dir, i portaré la meva entitat. I llavors aquí va sortir la idea, home, pues, si aneu vosaltres, anem-hi tots, no?
3: I creem aquest seguici.
5: Exacte. Eh? I llavors havien els balls a plaça, després es va anar a l'església i posteriorment van dir, home, per què no fem el seguici? Llavors tot va ser d'idea a idea, no?, de troballa, i s'ha creat una festa.
3: Hem de recordar la importància de Santa Magdalena perquè, de fet, Esplugues, en els seus inicis, fa molts anys, ara no tinc la data, es deia Santa Magdalena d'Esplugues. Era el nom original de la nostra població, l'any 900, no sé quan. Per tant, estem recuperant una festa que no és nova, que té molts anys.
5: Sí, sí, i fins i tot havia sigut més important que la de Sant Mateu.
3: Exacte.
5: I han anat canviant. Primer va ser Santa Magdalena, després va ser Sant Mateu, va tornar a Santa Magdalena i al final va acabar coneixent-se més la de Sant Mateu, no? Baró de Maldaia ho deia, que Sant Mateu, no?, era la festa dels estrangers, no?, la gent de fora, i Santa Magdalena era la nostra festa, la pròpia, la del poble, no?
3: Perquè, de fet, durant el mes de juny i juliol, la majoria de poblacions celebren les seves festes perquè és els mesos de recol·lecta. Uh-huh. I és on es fan les festes més grans, excepte alguna altra, que ara, per dir alguna, el mes de maig, la Sant Isidre, que és el patró dels camperols. El motiu de la nostra trobada avui és per parlar de la festa de Santa Magdalena i com la coordinadora organitzeu totes les activitats i tots els actes. I, si us sembla, comencem a fer una miqueta de repàs des del dia de la patrona i com s'organitzen els actes. No sé si comenceu normalment dies abans i s'acaba la festa com per Sant Mateu, que els focs artificials són al finalitzar i el dia del patró, o en aquest cas Santa Magdalena el tret de sortida és el dia de la Santa?
5: Depèn de l'any.
3: Val.
4: Depèn de quan caigui, si és abans del calendari, de cap a setmana, després... Clar. Exacte.
3: Hem estat parlant de que la coordinadora en format part m'ha fet un llistat d'unes 10 o 12 entitats, aproximadament, i si contem que cada entitat hi pot haver-hi pel cap baix entre 80 i 100 persones, o depèn de l'entitat, ni algunes que menys, algunes que més, estaríem parlant d'una massa social, de la coordinadora, una massa humana, entre unes 1.000 o 2.000 persones, perquè clar, quan parlem de castellers, tenen molta gent, gegants també són molta colla.
5: Sí i no. Normalment, a coordinadora, com funcionem és que ve un o dos representants de cada entitat.
3: Però aquesta persona té darrere una entitat que sí que té força.
5: Sí, sí, sí. Per això et dic sí i no.
3: I la coordinadora, com hem parlat ja fa estona, la seva inquietud és la recuperació i manteniment també de les nostres tradicions.
5: Bueno, sí. Això una miqueta és el que has comentat abans, no? Que coordinadora es va formar expressament per Festa Major de Santa Magdalena i Sant Mateu, però actualment està treballant amb diferents materials durant l'any, no? Quan ens referim a materials vol dir donar a conèixer la cultura popular i tradicional a Esplugues, no? I normalment ho fem a través de materials, ja siguin de vídeos, de pòsters i d'altres coses. I una de les coses és el procés participatiu.
4: Que bé, el procés participatiu també el tirem endavant, aprofitant aquesta oportunitat, però també una mica conseqüència d'una forta baixada de la subvenció que rebem per part de l'Ajuntament. Nosaltres, bueno, ja fa un temps que som una mica més ambiciosos amb què és tot allò que creiem que des de la coordinadora podem engegar i podem tirar endavant, i llavors per fer això necessitem un finançament. Per tant, també des d'aquí vam començar a tirar endavant alguns projectes, com per exemple, no, fer domassos i poder vendre'ls, els fofollapis també, que hem estat preparant de les diferents entitats, el pòster de les colles... L'any passat es va fer una forta difusió per Instagram, per xarxes, i també vam fer els dibuixos de les diferents entitats perquè la canalla la pogués pintar, pogués posar-hi color.
5: Exacte, també vam gravar tots els balls d'Esplugues que estan penjats a
4: YouTube,
5: a la nostra pàgina YouTube, on es poden veure tots els balls, a tots els seguicis, perquè la canalla ho pugui veure, totes el que són les lones dels comerços durant els correfocs de Festa Major també es van fer a través de la coordinadora.
6: Sí, em sembla que les lones en principi anaven també amb una partida pressupostària des de l'Ajuntament.
5: Des de l'Ajuntament, sí.
6: En principi, quan es va crear. Certament es necessiten diners per tirar els projectes endavant, els projectes tots tenen uns costos i d'algun lloc s'han de treure aquests diners. Vosaltres també heu utilitzat la creativitat per poder fer algun tipus de recaptació, però des d'aquí també faríem una crida a que si la coordinadora funciona és perquè també al darrere hi ha unes entitats que li donen suport i, per tant, animem a tothom a que participi a les entitats de cultura popular.
4: Exacte. De fet, sense les entitats no hi ha coordinadora possible. Així que, bàsicament, és la força d'aquestes entitats que fa possible la unió i, per tant, trobar-nos i poder engegar coses més a gran escala i a nivell més general, que no siguin dedicades únicament de l'Esbart o únicament de la Colla Bastonera, sinó que pugui ser més global de què és la cultura popular espluguina i una mica com fer difusió d'aquesta i com fer que aquesta arribi a tots els espluguins i espluguines. Perquè has dit que potser sumàvem un total d'un miler de persones, dos mil persones, però les Esplugues són moltes més. I llavors també, no?, com fer aquest convit també des d'aquí a que puguin participar de les colles d'entitats de cultura popular.
6: Qualsevol persona, espluguina com jo, que digués no sé com posar-me en contacte amb les entitats, ja sabeu que des de la mateixa pàgina de l'Ajuntament, el senyor Google és molt amable i si posem Castellers d'Esplugues, doncs ens adreçarà. Però si volem saber més activitats des de la coordinadora, teniu alguna pàgina web que agrupi aquesta informació?
5: Sí, tenim la pàgina web que és culturapopular.cat i podeu entrar i allà trobareu tota la informació de totes les colles i si algú vol redirigir-se en alguna colla també trobareu els correus i també trobareu tots aquests materials que hem anat parlant, que es van penjant poquet a poquet.
6: Parlem de Santa Magdalena, però també hem dit que la coordinadora fa més coses. També esteu implicats amb la Festa Major Gran, per dir-ho d'alguna manera. Això queda malament, eh? Us borro. La Festa de Sant Mateu. També hi participeu. A part de Santa Magdalena i Sant Mateu, perquè si un cas Sant Mateu ja intentaríem parlar-ne després de l'estiu. A part d'aquestes dues grans festes, també com a coordinadora esteu implicats en alguna altra activitat?
4: Amb Sant Joan també hi posem mirada, que vol dir que hi ha les diferents entitats. Perdó, m'he deixat aquí TIC Espluga Viva a la llista, que també forma part
5: de... Sí, diem que potser ens deixem alguna entitat,
4: sí.
5: Demanem disculpes ja públicament.
6: Jo soc de TIC, eh? O sigui que no m'havia
5: adonat. Però són tantes entitats que formem coordinadora, que ara així de memòria, no?
4: Sí, millor de fer un recull, però potser sempre algú no s'escapa i mira, justament s'ha escapat TIC. Doncs bé, dèiem això, que per Sant Joan sí que intentem també parlar-ho dintre de les reunions de coordinadora per també poder veure una mica quina forma donem aquell dia entre les aportacions d'una, la festa de l'altra, la barra de l'altra, no, i com anem una mica formant aquest dia.
5: Sí, coordinadora justament el dia Sant Joan s'encarrega de fer el seguici fins a la foguera i Espluga Viva és encén la foguera.
4: Sí.
5: I també organitza el ball que es fa aquí a Àngel Guimarà davant de l'Avens.
6: Per Sant Joan, sí.
5: Per Sant Joan. I una altra cosa que fem són les formacions. Normalment fem les jornades culturals, que és un dia per formar... Normalment sempre cridem experts de fora i ens venen a ajudar, ens expliquen com crear materials pedagògics per poder fer aquesta difusió per les escoles, ens expliquen com organitzen, no sé, els seguicis infantils, fem taules rodones per xerrar, tot això, no? Uh-huh. I és un dia de formació interna per totes les colles i tot per aquestes mil i pico persones, no?, per poder evolucionar nosaltres, no? Perquè hi ha gent, hi ha pobles, ciutats, que és una passada, no?, veure les seves festes, no?
6: Quan acabo les entrevistes, sempre faig la darrera pregunta, que això després dona per seguir amb l'entrevista. Ja, si és per finalitzar, m'he deixat alguna cosa per preguntar-vos? Necessiteu dir-me alguna cosa que jo no us hagi plantejat?
5: Jo vull afegir dues cosetes.
6: Sí.
5: La primera és una crítica. Una
6: Digues.
5: Crítica de que les entitats estem molt malament a nivell de locals. Tenim una nau que se'ns cau a trossos, que entra l'aigua quan plou, que passen les rates, hi ha animalons d'aquests que no ens agrada veure'ls, per allà corrents, està molt malament.
4: Allà guardem material que, a part de que val diners, és el material que fem servir i ens agrada cuidar-lo.
5: I a part, no tenim altres locals o costa molt poder assajar, depèn a quins jocs, horaris. Fins i tot hi ha entitats que han de deixar local altres entitats per poder assajar. Que aquesta és una de les coses boniques de coordinadora, no? Que si tu tens un problema, l'altra entitat t'ajuda, no? És on expressem tot això. Però sí que és veritat que volem fer una crida, sobretot a l'Ajuntament, de que ens ajudi amb el tema de locals, que necessitem locals.
6: Totes les entitats, pel que jo he sentit, tenen problemes, tot i que Castells té la closca, però a l'hora de fer els assajos que han d'anar a la nau, tenen problemes amb la nau.
5: En aquest sentit estem oblidats i fem aquesta crida, aviam si algú ens escolta, i comencem a treballar amb aquesta direcció. Per part de les institucions, perquè per part nostra fa temps que estem treballant, donant models, però no...
6: Perquè el projecte que es va dissenyar, que s'havia de fer un edifici nou per les entitats, això està aturat?
5: Això està aturat. La resposta de la gran institució va ser: això s'està ara mateix sota de tot del calaix perquè no hi ha diners.
6: Doncs es va acollir favorablement, recordo. I es va...
5: Recordes bé, recordem tots.
6: Es va acceptar el projecte que es va presentar. Ens va fer molta il·lusió que en pocs mesos es va arribar a un bon acord, però pel que em dieu està totalment aturat.
5: Sí, sí.
4: I és una llàstima perquè són projectes en els quals dediquem hores, dediquem temps, dediquem reunions, dediquem consensos que són complicats, tot i que intentem que arribi el consens. I llavors, això, no?, fa nosa que tota aquesta feina feta acabi quedant en re o es fiqui en calaixos eterns i haguem d'estar estirant i estirant de la corda perquè ens facin cas, no?, en aquest aspecte.
5: Clar, perquè no heu d'oblidar que nosaltres som voluntaris que dediquem les nostres hores lliures a fer feina per la cultura popular i tradicional d'Esplugues. Llavors, si les institucions ens posen més barreres i més barreres, llavors ens costa molt arribar.
6: Però aquí hi ha una cosa. Totes les entitats són voluntaris principalment. Totes les activitats fan una dedicació i cadascuna de les persones dediquen moltes hores. Però més enllà de tot això, que és comú a tothom, hi ha un tema que és primordial, que estem parlant de la cultura del nostre país i de les nostres tradicions. I per mi va per davant de la dedicació i de qualsevol altres consideracions. I per tant, si no tenim com a capdavanter que estem defensant la nostra cultura i les nostres tradicions, és el que diuen: apaga i vámonos.
4: Sembla que això no és una prioritat per a tothom.
6: Doncs hem de fer palès que és una prioritat i ha de ser una cosa que ens hem de gravar amb foc i sang, cadascú de nosaltres, a la nostra pell. La nostra prioritat aquí a Esplugues és la defensa de la cultura popular, que ens identifica com a país, com a cultura i com a llengua.
4: I com a poble també, vull dir que al final... Exacte. Aquí passen unes coses i passaran unes coses que són diferents d'altres pobles. I això ens dona identitat, ens dona personalitat, som nosaltres això. Per tant, si ho deixem perdre, d'alguna manera també ens estem perdent què és Esplugues. Cada cop queda menys, no?, d'aquelles Esplugues que hauria celebrat la festa major del barri del Raval, i ara ja això no passa perquè ja no hi ha ni barri del Raval.
5: Exacte, aquesta és una de les festes que es vol recuperar, parlant de festes.
4: Sí, cert.
6: Clar, perquè no tenim barri del Raval, però tenim el record del barri del Raval. Vull dir, jo podent el meu record encara no hi arribo, però sí que els meus pares recorden el barri del Raval.
4: I que per sort hi ha fotografies que ara sí, encara ens ho poden recordar. I no, tenim la sort, jo crec també que en aquest poble s'està fent molta feina de memòria històrica, de recuperar coses que abans teníem, no? que ens aportaven identitat. I hi ha algunes pues, que seguim en aquesta, que seguim treballant perquè cada cop prengui més força i tingui més visibilitat.
6: Doncs l'última pregunta, com us he dit al principi, sempre dona per seguir amb l'entrevista
4: i tant,
6: i per fet, seguir conversant.
5: Sí, sí, de fet he dit que en tenia dues.
4: I en tinc una altra.
6: Vinga, som-hi.
5: Vaig a la segona i després ja et dono.
6: Sí.
5: L'altra és que us apunteu a les colles, que és molt bonic, és un efecte social, és on la gent és superagradable, on tothom s'ho passa molt bé i si tens un problema, la resta de la colla t'ajuda a tirar endavant. És com una família, una colla és com una família i a part fas una activitat social per Esplugues. Jo us animo de veritat que ho proveu, de que aneu uns dies i veureu que us enganxa, que us enamora.
6: De fet, les colles són elements integradors i transversals dintre de la ciutadania i de la població. I alguna cosa més?
4: Sí, Alba? Ja per finalitzar, comentar que també se'ns ha oblidat. Hem estat fent una feina així més de llavor, de fer feina interna, i s'ha creat la Comissió Feminista, la coordinadora, i també unes formacions que volem fer en clau de gènere per les persones que formen part de les entitats de la coordinadora. I és una formació que estem preparant també gràcies a la subvenció de l'Ajuntament amb el col·lectiu Fira l'Agulla, i estan encarades una mica doncs, a posar aquesta mirada feminista, de feminització dels espais i de com ens organitzem, de quina veu té més presència a les assemblees, de quines veus són més escoltades o de com s'organitzen les colles. Doncs volem fer aquesta revisió, no? Aquesta autorrevisió de les colles per poder créixer una mica en aquest aspecte d'anar més enllà del gènere i poder formar entitats més diverses i també més acollidores.
6: Doncs això ens dona per una tercera o quarta trobada, perquè seguirem parlant de la coordinadora, si podem, aquest mes de setembre proper. Posarem fil a l'agulla, no solament amb el feminisme, sinó amb saber com està el projecte del local d'entitats.
5: Moment ja et dic, està enfonsat a sota el calaix, i no és la primera vegada que passa, Ja va passar amb el projecte que s'havia de fer en el Robert Brilles, no va funcionar, es va passar en el projecte que s'havia de fer en el carrer Nou, no?, on estan les naus, tampoc va passar, i ara amb aquest, tot sí, però torna a estar sota calaix, així.
6: Mirarem a veure què passa, i esbrinarem. I, Alba, aquest projecte de feminització i de formació per totes les entitats està molt bé, i per tant també serà motiu perquè estiguem en contacte i ens puguem retrobar en una altra ocasió.
4: I tant, ja vindrem a parlar-ne.
6: Estarem encantades. Gràcies al Sergi, gràcies a l'Alba i gràcies a la feina que es fa des de la coordinadora i a totes les entitats que en formen part. Fins la propera i una forta abraçada per tothom.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Moltes gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Coplejant. Som a tot el país. Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
0: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
3: I a la teva ràdio.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme,

0: Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Són les dues del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Andrea Balsecchi, que va néixer a Itàlia, en concret a la ciutat de Milà. Hola, Andrea, com estàs?
1: Hola, Assumpta. Molt bé, molt bé.
0: Sí?
1: Estic bé.
0: D'acord, me n'alegro. Tu vas néixer i has viscut bona part de la teva vida, tot i que ets molt jove, a Milà. I diuen que és la ciutat italiana que més s'assembla a Barcelona. Tu ets d'aquesta opinió?
1: Bueno, a veure, tampoc tant, em sembla que... Bueno, no sé, per mi, perquè pot ser que és com la segona... Bueno, estàs a Itàlia, bueno, tens la capital que és Roma i tot, però bueno, que també és veritat que és el motor econòmic del país i tot. Però bé, com a estructura de ciutat i com a gent i tot... No crec, personalment. Vull dir que jo crec que hi ha ciutats italianes que sí que s'assemblen més a Barcelona, no? Com a, no sé, com a estil de vida o així, no? Però sí, és veritat que hi ha molts italians que li encanta Barcelona. Vull dir, de fet, crec que som la primera comunitat aquí a Barcelona de gent estrangera, no?
0: Sí, sí que se sent molt parlar italià, eh?
1: Sí, no, és veritat que estan, no sé, estan enamorats els italians de Barcelona.
0: Que bé.
1: Sí.
0: Com era la teva vida allà, a Milà, bueno, i fins quan hi vas viure?
1: Bueno, ja fa molts anys que estic aquí, perquè al final, bueno, vaig marxar... Bueno, jo vaig venir aquí a Catalunya per primera vegada a Lleida, el 2006, bueno, per fer un Erasmus, que era un intercanvi d'aquests. Al principi havia d'estar 6 mesos i al final vaig estar un any, tot l'any, de setembre fins al juliol. I bueno, res, vaig arribar per primera vegada a Lleida, bueno, i vaig estudiar agrícoles a Milà, i per tant hi havia la possibilitat de fer un intercanvi, i bueno, la veritat que hi havia diverses opcions, no?, a l'estat espanyol, i al final, bueno, vaig decidir, com per Lleida tampoc sabia ben bé on quedava, val? Havia vist que estava a prop de Barcelona, per tant he dit, pues mira, jo què sé, saps, anirà, està bé així, que també és, doncs, que si vull anar alguna vegada i tot, pues, em pilla a prop. I res, doncs vaig estar per primera vegada allò, vaig estar un any, i després vaig tornar a Milà el 2007, vaig acabar la carrera el 2008, vaig tornar aquí a Barcelona aquesta vegada a fer, bueno, havia fet un màster en agricultura pel desenvolupament, i res, doncs pràcticament des del 2008 que estic aquí.
0: I així, quan vas anar a Lleida, tu sabies molt poc de la realitat catalana, diguéssim, i del fet que s'hi parlava català.
1: Sí, vull dir, era una cosa que... Vull dir, jo havia fet un curset abans de marxar d'espanyol, bueno, per tenir, saps, una base, sí. I, però bueno, la veritat que sí que tampoc sabia, no?, que es parlés tant, no?, català. I bueno, també és veritat que Lleida no és Barcelona, no?, per tant és més, bueno, es parla segurament molt més, no?, que aquí, i però sí, la veritat que no sabia. De fet, a Itàlia me recordo aquesta anècdota, que abans de marxar, pues vaig dir, bueno, anem a veure si hi ha algun diccionari d'italià català, bueno, també perquè en aquell moment tampoc hi havia smartphone ni res,
0: clar.
1: Molt més classe. I per tant me vaig preguntar, no teniu pas un diccionari d'italià català? I el tio mira com dir, però què m'estàs contant, saps? Vull dir que com a molt castellà, però de català, bueno, no, la veritat que no es tenia aquesta idea, no?, que es parlés tant.
0: Sí, sortosament, ara, bueno, això ha canviat una mica. Però tenies moltes matèries en català a la universitat?
1: Eren Déu-n'hi-do, eren totes, eren, de fet, quasi totes en català. La veritat que, clar, a més, és això, que quan arribes i tampoc tens idea ni de castellà ni de català, tampoc saps ben bé quan es parla una llengua o l'altra, no? Per tant, era bastant complicat al principi poder distingir el que era català del que era castellà, no? Per tant, vull dir que va ser això bastant tot un descobriment al principi. I molt bé, la veritat que m'agrada molt, aquella estada a Lleida, perquè de fet, bueno, no sé, saps, l'italiano que marxa d'Erasmus diu, bueno, vull anar a Espanya, diu, mira, jo que sé, saps, que trobaré algun lloc amb, saps, una mica de tòpics.
0: Sí.
1: Que, clar, que a Milà, miren, això sí que s'assembla molt perquè és una ciutat amb molta boira, saps?
0: Yeah. Ah, com a Lleida. Però s'assembla més a Lleida, doncs, que a Barcelona, no? Pel tema de la boira.
1: Sí, això sí, sí. I, clar, fins a l'octubre molt bé, després va començar la boira lleidatana de novembre fins al febrer, pràcticament. I diu, guaia, saps? Sí, més boira que a...
0: I et va costar entendre el tema del català, bueno, no entendre la llengua, sinó entendre el per què es feien les classes en català i això?
1: Bueno, sí, de fet, vull dir, al principi la veritat que dius, ostres, estic aquí 6 mesos, saps, dius, el que vull entendre i parlar més és el castellà, no? També, perquè vull dir que ho parla molta més gent. Per tant, era més... És que una cosa que tampoc entenia tant, no? Perquè he dit, ostres, pues al final si les també saps, el professor, si la gent també parlant castellà, pues jo que sé, saps, que seria fer un esforç, no? Una mica. I per tant això sí que al principi, pues vull dir que no va ser fàcil, no? També perquè dius, ostres, haig de fer, saps, un doble esforç, no? Perquè no és només una llengua, sinó són dos. Uh-huh. I per tant, bueno, saps, al principi la veritat que costava bastant. També és veritat que després, bueno, el primer temps no, però el segon, a partir del, no sé, dels primers 5 mesos, no, però a partir com del 6è vaig començar a conèixer gent d'aquí, saps? Gent catalana o també gent de València i així, o gent que també era de fora de Catalunya, que però saps que parlava català o que l'entenia, i per tant va ser també més, bueno, més fàcil i per poder practicar, no? Inicialment amb el castellà i després ja... El català vaig començar a parlar, diria, quan vaig venir a Barcelona, bueno, pot ser cap al 2010, vull dir, sí que l'entenia, al final, jo crec que al final de l'Erasmus l'entenia, de fet havia trobat una feina a Lleida, que era una feina molt, bueno, amb l'universitat, que era una feina de... que a més anàvem a veure... com per percebre un projecte de tòfones que hi havia, bueno, un projecte experimental sobre la tòfona, i anàvem a veure pagesos a l'interior de Lleida, vull dir que era rotllo la zona del Montsec, vull dir, català tancadíssim. Per tant, vull dir, va ser un bon entrenament. Això,
0: i una immersió, no?
1: Sí, la veritat que sí, vull dir que saps que sí que l'entenia pràcticament tot ja cap al final de l'Erasmus, i el 2000, quan vaig tornar 2008-2009 seguia, passa que sí que saps que parlava principalment castellà, i després, bueno, no sé, em vaig decidir, pues mira, jo que sé, saps que al final, saps, perquè la gent ha de fer un esforç, no? Vull dir, també anaves pillant les coses i per tant diu, bueno, que va, em tiro i començo a parlar. Sí,
0: tot és decidir-se.
1: Tot, i amb les rises de la gent i tot, però bueno, al final això, vull dir, si no et llences, pues és complicat, no?
0: Uh-huh.
1: I això.
0: Abans de viure a Barcelona, vas fer un bon recorregut, no?, que vas viure, bueno, a llocs molt,
1: sí,
0: diferents.
1: El 2008 vaig arribar a Barcelona per fer aquest màster en agricultura per desenvolupament, i després vaig marxar 2 anys més o menys a Moçambic, i vaig estar treballant allà en temes, bueno, agrícoles, de cooperació internacional agrícola, i també, bueno, amb la meva parella vam estar també treballant a Menorca, treballant al Pirineu, vull dir que van ser un parell d'anys bastant, 2 o 3 anys bastant moguts, i per tant, sí, vull dir, teníem com una base a Barcelona, però pràcticament no hi estàvem. De fet, quan vam marxar un any seguit a Moçambic, bueno, ja deixat el pis i tot, no? I això no, va ser molt, molt bonic. De fet, bueno, amb Moçambic de fet parlaven portuguès, però tant ja tenia un lío de llengües latines que no et dic, s'ha d'haver sortit, que si parlaves en català quan parlaves portuguès, després ja amb el portuguès t'havies oblidat el català, vull dir que...
0: Et va anar bé tenir diferents bases, doncs, eh?
1: Sí, la veritat que sí, bueno, de fet això és un avantatge, no? Perquè tens... Vull dir que al final hi ha paraules, no?, tan... en italià que s'assemblen al català, la veritat. Per tant, entre el català i el castellà, pues mira, vas pillant, saps? Vull dir que això segurament és més fàcil. I això, principalment. I després d'això vaig tornar aquí a Barcelona i res, vaig començar a treballar a l'Agència de Salut Pública, al Departament de Plagues, el 2014, i estic aquí encara.
0: Molt bé. Mira, ara posarem la cançó que has triat, Oltre il Ponte. I...
1: Sí, mira, una cançó que la veritat que més... Bueno, no sé, aquest és un grup, mira, de quan estava a Milà, era un grup dels anys 90, un grup folk així que cantava molt, i és una cançó molt, bueno, a mi molt bonica, la veritat, sí. Que de fet és un poema de Calvino, d'Italo Calvino, que el van musicar aquest grup, i això parla amb mi.
0: Vaig veure el vídeo i em va agradar molt.
1: Sí, bueno, parla una mica era un poema sobre la Segona Guerra Mundial i tot, més o menys ara estic llegint un llibre en italià sobre... Bueno, de fet, jo crec que està traduït també, que és d'Antonio Scurati sobre Mussolini. Jo crec que, bueno, en castellà és El hijo del siglo, no sé, crec que estarà traduït al català també. I molt, molt, molt interessant, molt, molt xulo. I per tant, mira, jo què sé,
0: als
1: nens li canta aquesta cançó.
0: Que bé, doncs després de la cançó tornem.
1: Molt bé.

0: Abans deies que havies estat 2 anys a Moçambic. Com valores l'experiència allà? Què t'ha portat a nivell, bueno, laboral i a nivell humà? Perquè suposo que és molt diferent treballar-hi que anar-hi a fer el turista.
1: Sí, sí, sí, no, perquè és un país molt, molt bonic, també, a nivell, per fer turisme és molt, és increïble, la veritat, que hi ha uns llocs molt preciosos i tampoc hi ha molta, vull dir, és bastant desconegut com a país, la veritat. Bueno, no és fàcil viatjar perquè també les infraestructures no són, bueno, no són de les millors, però que és molt bonic. A més a més, la gent és encantadora, la veritat, que és molt oberta, molt, no sé, la veritat que vam estar molt, molt bé. I a nivell de, bueno, d'experiències i de feines i tot, bueno, m'emporto, bueno, de records molt bonics, eh? De fet, justament l'altre dia, el dilluns, vaig quedar per dinar amb unes persones que d'aquí, que també havien estat allà, i de fet un i treballa encara, vull dir que s'ha muntat una organització i està treballant allà, i sempre és bonic, no? Quan surten els records i tot el que van fer i això. I també moltes coses, vull dir, m'he emportat moltes coses també com a experiència, no? També de la forma de la manera de fer, de poder fer coses, saps? Vull dir que és molt, sembla, bueno, que també és molt complicat, no? La veritat de, que s'ha de dur a terme els projectes, de, que a més nosaltres els temps havien de respectar en temps europeus, no? Per tant, que s'ha d'entregar un projecte, s'ha d'entregar. El que passa que a mi moltes vegades dius, ostres, amb els pocs recursos que tens sempre aconseguíem trobar de fons una solució per poder resoldre el problema, no? És a dir, el tema de tenir un plan B, vull dir, crec que és el que m'ha importat, que vull dir que és fonamental, saps? Vull dir, tenia moltes vegades pensem, ostres, si no es fa d'aquesta forma, pues no es fa les coses, no? Per tant, vull dir, sempre tenir un plan B en general a la vida, en general a la feina, en moltes coses, vull dir, crec que és fonamental.
0: És un bon aprenentatge, aquest.
1: Sí, això moltes vegades crec que ens oblidem, saps? Vull dir, que té la importància de quan comences una cosa, pues saber que si no pot acabar bé d'aquella forma, la forma s'ha d'acabar d'una altra. Per tant, sí, no, això, mira, és una cosa que m'emporto, i amb la Marta, amb la parella, moltes vegades ho pensem, no? I de, mira, a vegades pensa, no m'emporto res, no? Però a vegades, quan estàs aquí, encara que estàs treballant d'altres coses, vull dir, completament diferent, coses que sí que de la forma, no? De treballar i de la forma de, també de viure, moltes coses, molt, molt bonites.
0: Al plantejar-vos viure en parella, devíeu dubtar de si viure aquí o a Itàlia, o no us va costar decidir-vos?
1: Pues mira, bueno, quan vaig marxar de Lleida, pues havia dit, mira, et trobo aquest, havia trobat un màster aquí, també vull dir, hi havia un pes emocional també, no? A part del màster també, havia començat una relació, i diu, mira, bueno, ho provem i a veure com va, no? I va sortir tot una mica natural, no sé, saps? Al final jo aquí estava molt content, m'agradava la ciutat, i també, bueno, quan marxes a 20 i pocs anys, no, també no sé, fas moltes coses, agafes les decisions sense pensar moltes vegades a les conseqüències, no? Vull dir que dius, mira, jo què sé, pues estic content, pues marxo, vaig i ja veurem, no? Vull dir que segurament quan fas més gran és més complicat, no? Però en aquell moment, no, de fet em recordo sempre que havia vingut aquí amb uns amics, vull dir que m'hi han portat, saps, amb trasllat de coses que tenia a Itàlia amb el cotxe d'ells, i em diuen que et portem, i dic, bueno, ara quan acabi el màster ja tornaré, no sé què, i ells em diuen, però tio, si no tornaràs molt probablement, no? I mira, han passat
0: molt. Així va ser.
1: Tenia raó.
0: Van ser profetes.
1: Sí, van ser profetes, saps? I no sé, saps que és una cosa que planteja, diu, mira, tampoc teníem un pla, no? Dius, mira, jo que sé, faig això, a veure després com va, i després una cosa a l'altra, i pues aquí hi ha vegades que sí que Bueno, tinc molts amics, tinc tota la família allà, vull dir, torno, de fet ara la setmana que ve hi aniré uns dies, vaig amb els nens, vull dir, sí que intento anar-hi bastant sovint. De fet, amb això de la pandèmia també va ser tot un...
0: No deu ser tan fàcil.
1: No, exactament, i a més va ser com un moment de dir, vaja, la distància sí que compta, saps? Vull dir que al final dius, agafes un avió, estàs aquí en una hora i poc i arribes, no? Però clar, quan hi ha les restriccions, les limitacions i tot, clar, la distància als 900 quilòmetres sí que és, dius, és una distància real, no? Perquè si no, abans podies anar un cap de setmana, jo que sé, no anava, però vull dir que cada, jo que sé, 3-4 mesos, diu, mira, faig una visita i així, no? Però la canvi de la pandèmia, la veritat que va ser com tot, dius, sí que visc aquí, saps? I potser portaré 6-7 mesos o 8 sense anar, i, per tant, sí que ahir va ser com un moment de donar-se compte de les distàncies reals.
0: Sí, és comprensible. I els teus fills els parles italià?
1: Jo sí, parlo italià, sí, parlo amb ells, sí, només... Bueno, només italià, a vegades sí que surten coses en castellà, coses en català. És que de fet amb la Marta parlem, perquè clar, vam començar parlant-nos castellà, després ella també va en Itàlia, per tant, però parlem una mica de barreja de tot, saps?
0: Llengües llatines diverses.
1: Sí. I saps, és molt difícil. I amb els nens sí que els parlo en italià, i ells, bueno, un té 7 anys i l'altre té 4, i comencen ara i parlen, em responen en italià. Vull dir, al principi sí que em responien en català, i bueno, entenc que per la llei del mínim esforç, vull dir, se sap que tu entens el català, vull dir, perquè has de fer l'esforç de parlar en català i en italià. Però ara sí que comença, de fet, Déu-n'hi-do, parlen molt en italià, vull dir, també a casa parlen bastant. Sí, és curiós, vull dir, com saps, com això de les llengües, vull dir que només parlant-lo, no? I vull dir, és una cosa que ho tenen
0: sí, per mimetisme, no? Sí. Però realment és una gran riquesa. Igual com tu deies que t'havia facilitat també el fet de parlar tantes llengües llatines a l'aprendre portuguès, no? Segur que amb ells també els hi aporta facilitat per aprendre altres llengües.
1: Per ell absolutament és un avantatge molt gran, jo crec. Sí, absolutament.
0: I la família i els avis ho deuen agrair moltíssim, no? Que parlin italià.
1: Sí, la veritat. Sí, això també és una altra cosa, saps què vull dir? Que per ells, clar, que els meus pares, la meva família, no parla ni castellà ni català, per tant, vull dir que és una... És que quan anem a Itàlia o quan venen ells, pues mira, es poden comunicar, saps? Que és també és molt, molt bonic. De fet, bueno, aquí també tenim un grupet d'amics, hi ha alguns italians, altres catalans, per tant, entre... A vegades els nens també comencen una frase en català, després, clar, també hi ha paraules, no?, en cada llengua que són úniques d'aquella... que potser la traducció no és exactament el mateix, no? Per tant, diuen en aquella llengua, saps? És molt, molt curiós.
0: Però tenen tota la vida per aprendre, ho diguéssim. I com que la llengua, a més, està en evolució, no?,
1: clar,
0: que ells hi contribuiran, que evolucioni sí, també per contacte. Doncs mira, ja se'ns acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per haver accedit a que t'entrevistés, que bueno, és molt interessant la teva trajectòria i aportes això un plus de diversitat aquí a la nostra societat.
1: Molt bé.
0: Doncs moltíssimes gràcies
1: tu,
0: i fins una altra.
1: Vinga, fins una altra. Una abraçada. Adéu.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: Esteu escoltant Esplugues FM,
4: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
5: De dilluns a divendres, a les 4.
4: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a tota l'audiència. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar en Julián Castro, que va néixer a Bogotà, a la capital de Colòmbia. Hola, Julián, com va tot?
1: Hola, Assumpta, bona tarda.
0: Tu ets fill d'una família humil de Bogotà. Com va ser la teva infància i la teva joventut allà? Quins records en tens?
1: Bueno, jo sóc efectivament fill d'una família humil a Bogotà. Vaig estar de barris, a los que coneixen una mica de Colòmbia, he estat a Port l'Estrat i després va viure a Kennedy, on es va consolidar la meva infantesa i joventut. I bueno, va ser un record interessant, en especial quan van arribar al barri, perquè quan van arribar al barri, el barri ni siquiera estava pavimentat. Doncs gairebé s'ha construït una bona part del barri, de l'estructura, i això de moviment, de comunitari ahí, i d'altra banda pues, la infantesa de la família, dels pares i els records. El meu pare és ferraire i doncs en això fa ferraire i de bicicletes i pues, sempre he tingut bicicletes al meu voltant. Doncs això és una cosa interessant que ara fa mal de cap, però en general ha sigut una experiència interessant.
0: Clar, clar. I et deu haver donat també habilitat manual, no?, per arreglar coses i això,
1: no? Bueno, no gaire, la veritat, perquè era una baralla així entre ell i jo, i doncs pues, era aquesta situació. Pues, això és la part del meu pare. La meva mare pues, al principi treballava per totes les coses de la situació social, econòmica de Colòmbia, la van fotre fora ella va començar a guanyar-se la vida venent arepes al carrer. O sigui, sempre dic que jo vaig estudiar gràcies a l'arepa i mamà. Això és un joc de paraules a Colòmbia, però bueno,
0: sí, que sí, jo vaig estudiar
1: gràcies a que la mare era una vendedora ambulant al carrer de menjars, i gràcies a això he pogut acabar tant la secundària com la universitat.
0: Ai, que bé, no? Suposo que els teus pares valoraven el fet que tu estudiessis, però que poguessis estudiar. Es viu com una possibilitat d'ascens social, el fet de poder estudiar allà?
1: Jo crec que a Colòmbia, la gent que venim de sectors populars, veiem que l'única possibilitat és d'ascender és mitjançant l'educació. D'ascender d'una bona manera, no? Perquè malauradament també hi ha una altra banda on el diner fàcil, si la imatge del diner fàcil ha sigut molt notòria, tant per la situació de narcotràfic que s'ha vist al país, i d'una altra banda per el reforç que ha fet els mitjans de comunicació a partir de les novel·les, les telenovel·les, i d'ensalçar una quantitat de males persones al país i donar aquesta imatge de que el diner fàcil funciona. Però bueno, efectivament, estudiar és l'única manera que permet un ascens social, per almenys en la meva etapa de la meva formació universitària, perquè ara hi ha un gran conflicte a nivell de gent que ha acabat les carreres, que té les seves llicenciatures i les seves carreres finalitzades, i realment s'enfronten al mercat laboral i els ofereixen una misèria de salaris per treballar. O sigui, és una mica vergonyós tota la reforma que ha hagut a nivell salarial i reforma laboral i de Colòmbia, que no garanteix que la gent que estudia realment pugui després treballar. O sigui, tenim una gran quantitat de professionals treballant en call centers, per exemple, gent formada en idiomes treballant en consultes. És una gran problemàtica que tenim al país.
0: Tu, tot i haver arribat a la universitat, vas voler marxar. Què va motivar que marxessis de Colòmbia?
1: Jo sempre dic que al moment en què jo em vaig crear, Colòmbia tenia una situació d'esnobisme molt forta sobre Colòmbia i sobre si mateixa, que crec que en algunes situacions es perdura, no? O sea, el menjar millor del món, les dones més guapes del món, la millor comunicació del món, el clima millor del món, la major diversitat del món, que hi ha algunes d'aquestes coses són certes, en especial el que té a veure la diversitat i l'ecologia i els ecosistemes, la resta no gaire, però com que sempre va quedar en mi, va crear aquesta curiositat de dir pues jo vull saber si efectivament són el millor del món. I Això és bàsicament el que va motivar el sortir del país per mirar si era això, el mirall era d'alguna banda pues la península, Espanya, i on vaig arribar a Alacant, i a los 6 mesos vaig venir aquí a Catalunya i pues em vaig enamorar de la ciutat i de tot, i efectivament quan estàs aquí te n'adones que Colòmbia no és el millor del món, o sigui.
0: I com valores el procés de pau de Colòmbia?
1: Bueno, el procés de pau de Colòmbia jo crec que ha sigut un esforç. Bueno, la valoració és una valoració molt personal. Jo
0: Si preguntes
1: a 50 colombians, probablement cadascun donarà una resposta diferent des de la seva perspectiva, des de la seva situació, des de tot. Jo crec que la pau era necessària i la gent que ha viscut la violència la clamava a crits, no? Per exemple, quan va fer les eleccions sobre pau sí o pau no, que malauradament es va perdre perquè la gent no va sortir a votar, o sigui, es va perdre la decisió, però solo va votar el 30% de la població. Això vol dir que el 16% és el que ha guanyat al no a la pau,
0: sí.
1: Però per exemple en Bojayá, que és un corregiment on la violència va afectar, va haver una gran massacre on se van enfrontar els paramilitars i la guerrilla, va guanyar el sí per un 96%. O sigui, són percepcions del conflicte diferents. Això d'una banda, i de l'altra banda és important probablement a les ciutats no veiem tant l'impacte de la pau perquè tot gairebé continua igual, però als territoris la gent que vivia en un arma enmig de la muntanya ha pogut fer la seva microempresa, ha pogut veure la seva família, ha pogut tenir una relació familiar, ha pogut establir vincles en la societat, ha pogut estudiar, ha pogut anar a la universitat. O sigui, aquesta gent que estava en un carrer ara tenen un cartó universitari, no tots, però sí que hi ha. O sigui que per la gent que estava directament vinculada en el conflicte hi ha hagut una transformació, i els territoris efectivament sentien un lliberament de poder estar tranquils. Això fins a un moment. A Colòmbia hi ha hagut dos, si bé és cert, parlem del procés de pau en la guerrilla, en les FARC. Abans hi havia hagut un procés de pau també en els paramilitars, una situació força similar de la qual es parla gairebé poc. Recordem que a Colòmbia el 70% de les massacres està catalogada per el Centre Nacional de Memòria Històrica, que les feia els paramilitars, no la guerrilla. Doncs ahí és una cosa conflictiva que de la qual es parla poc, perquè sempre s'associa guerra Colòmbia amb guerrilla, i no s'associa gaire guerra Colòmbia amb paramilitarisme o inclús en alguns casos les forces de l'Estat. Bueno, una mica dit això així molt per damunt, jo crec que la paz ha tingut sentit en els territoris, crec que la gent ha canviat la seva forma de vivir, i crec que hem de lluitar i consolidar els processos de pau a Colòmbia, i hem de lluitar perquè això no es perdi, perquè ara estem en un problema molt fort, que de nou comencen a haver-hi massacres, de nou estan tots els líders assassinats, que no ha parat el conflicte armat, que això no ha parat, això continua matant. Parlaven fa uns dies de que la setmana passada van matar un líder ambiental de 14 anys, o sigui, en les manifestacions en contra de les mobilitzacions socials que es van donar l'any passat, en una nit han matat 9 joves en les forces de l'Estat. O sigui, hi ha una quantitat de coses de les que es parla poc de Colòmbia, perquè com que ja estem en pau, ja no som el foc del centre d'atenció. Però, pues bueno, hem de continuar lluitant per la pau. Jo crec que és un element important, i crec que haurem de aconseguir una pau total. Ara hauríem de mirar si es pot negociar i firmar la pau, signar la pau en l'ELN també. O sigui, hem de construir, hem d'intentar construir un país en pau, és l'únic que se té. I quan uno se n'adona que hi ha un conflicte, que hi ha una guerra, quan està fora del país, no? O sea, jo sempre dic que jo no vaig tenir ningú mort ni per los guerrillers, ni per los paramilitars, ni res, ni ningú desplaçament, ni res. Jo vivia a la ciutat, però quan vens aquí i veus que hi ha llibertat, que pots anar per el carrer, que no hi ha forces, no hi ha gent armada pel carrer, que la policia no va armada, que hi ha una quantitat de tranquil·litats, que hi ha educació, que hi ha salut, que tot això, ens adonem que la situació és diferent.
0: Doncs mira, ara posarem la cançó que has triat, que em sembla que té a veure amb tot aquest procés. La vols presentar?
1: Bueno, la canción es una canción que yo he anat y tornat de Colombia y me he reconciliado en Colombia, y yo creo que una de las canciones que va a ver a esta reconciliación es la certeza del amor, que es una versión cantada de un poema de Afranio Parra, un exguerrillero del M-19, y es interpretada por una excelente persona que es Didame García, a la cual le tenim molt d'afectes.
0: És molt bé. Passem a escoltar-la.

0: Tu aquí vas començar treballant molt en precari, fins que no has pogut treballar, diguéssim, del que havies estudiat. Tot i aquest tipus de feines que vas haver de fer, valoraves més quedar-te aquí?
1: Bueno, sí. Sí, per mi és un sí directament, però és així relacionat perquè primer que tot jo sempre dic una metàfora que quan vaig arribar aquí vaig sentir com que treien una motxilla de pedres de l'esquena, no? Yeah. Sempre dic això, no? Doncs és un lloc on podies sortir a caminar, sortir a passejar, podies anar a fer una copa i tornar a les 3 de la matinada sense que tenir problemes d'estar mirant cap endarrere si algú estava. Aunque una vegada parlaran una amiga de ella, és que aquest problema lo sentim les dones tot el temps quan estem aquí, no? Però bueno, dit això, havia una tranquil·litat major i aquí una dona pot mirar cap endarrere però pel carrer, o sigui, a Colòmbia una dona no aniria al carrer per la nit a mitjanit sola, o sigui, perquè és perillós, ni una dona ni un home tampoc, o sigui, no és una cosa de que vaya lligada al gènere, no? És una a la peligrositat. Doncs aquesta situació de veure això, de poder pagar la universitat, de que les matrícules tinguessin un accés normal, que tinguessis una salut universal, o sigui, que poder estar així, o sigui, tot i que jo he estat d'immigrant sense papers molt de temps, gairebé sempre he estat en una situació econòmica estable on podia pagar el lloguer i podia pagar els serveis i podia pagar una miqueta tot això, no? Hi ha hagut un moment conflictiu, que va ser com el 2003, 2004, no recordo exactament la data exacta, però sí que el succés, no? El succés va ser que a un noi peruà lo van matar en el Mare Magno, sí. Por impedirle el accés a una de las discotecas y va a haber un problema y lo van a matar, y eso va a generar, en lloc de una solidaridad cap a la migració, va a generar que la mateixa administració comencés a investigar a tots els que estaven sense papers a tota Barcelona, i va ser una pesquisa impressionant, i donde la gran majoria de llatinoamericans han quedat que estaven treballant en negre, han quedat sense feina d'un moment a l'altre i al carrer d'un moment a l'altre. Va ser un moment complicat on els amics, la gent amb la que havies estat aquí cultivant espais i processos van a recolzar i van a apoyar. Jo he sigut molt afortunat en això, en esa cadena d'afectos que no només fa a Colòmbia, sinó que es fa aquí, i que és important, no?, per tenir-la.
0: I tu, la primera feina relacionada amb el treball social, que és pel que has estudiat, la vas trobar a través del SOC, oi? Així funciona?
1: No, la primera no.
0: No.
1: Primera no. La primera va ser per contacte de amics. La primera va ser con una ONG que es diu Iniciatives Solidàries, i en aquesta fèiem tot el procés d'integració sociolaboral, acompanyaments, prestació d'informació de currículums, i treballaven en joves.

0: I quan vas decidir aprendre a parlar català, tu?
1: Bueno, yo creo que la meva àvia sempre deia donde fueres lo que vieres. Sí. Eso es una cosa que claro, como un elemento fundamental. Y segon, també, quan vaig arribar, un amic el primer que me va dir és si tu realment vols quedar aquí, lo que has de fer és aprendre català. I no, no veia, no va ser ni, ni imposició, ni adoctrinament, ni res de tota aquesta trifulca que hi ha ara. Va ser simplement un espai de voluntat i bueno, també de respecte, no? Si arribes a un espai i si hagués arribat a França, doncs pues hagués après francès. O sigui, és el que hi ha, o sigui, és el que es parla aquí. Clar que es parla català, sí, però clar que es parla castellà, però clar, es parla català també, o sigui, que és la llengua oficial. Doncs en això no ha hagut cap mania.
0: Però quan alguna persona es dirigeix a tu, segur que no ho acostuma a fer en català. Per què et sembla que passa això i com et fa sentir?
1: Bueno, jo crec que hi ha una part de discriminació, no? O sea, es mira la cara, no? O sea, i discriminem molt per això, no? O sigui, si és negre, llatí, xinès, això, o té els rasgos aquests, no li parlem en català perquè pobret no ha de saber-lo, no? O sea, i aquest pobret no ha de saber-lo, té una tal connotació de que aquest és una mica ignorant i no podrà aprendre-lo tot això. A mi, esa és la lectura que jo faig, no?
0: L'altra, sí,
1: sí. Quan tu parles amb els catalans te dius, no, això és una cosa de respectem perquè pobret potser no està, però en el meu cas jo lo tomo per l'altra banda i em sento malament perquè quan tu vols aprendre català estàs intentant i si t'equivoques et canvien la llengua i no pots fer aquest procés d'aprenentatge, no? Doncs és una cosa complicada. I és un problema que tenim diversos que hem fet català.
0: Sí, i els catalans ens hem de fer mirar. Bueno, els catalans, tu també ets català, però vull dir els autòctons. Tu has tornat a Colòmbia i ara hi estàs visquent provisionalment. Has vingut de vacances i he aprofitat per fer-te l'entrevista. I has vist molts canvis a Colòmbia? Bueno, això deu ser molt llarg.
1: Jo crec que Colòmbia canvia i varia molt. Colòmbia és un espai pues relativament jove, on passen moltes coses, i Colòmbia és un país molt intens on el nivell d'intensitat de les coses és molt alt, no? O sigui, jo sempre dic que Colòmbia és un país al caser, que tu t'aixeques al matí i hi ha una efervescència de una quantitat de problemes i a la nit ja s'ha apagat, però al dia següent hi ha un altre. O sigui, si no has resolt el primer dia, el segon dia és complicat. Això com a nivell de la dinàmica del país com a tal. Segon, l'altra part és que ara estem pues, començant tot el procés electoral, venen les eleccions tant de la Càmera com de presidencials, i això ha començat a moure la dinàmica política del país i ha començat a moure en els territoris especialment, ha començat a moure molt més les amenaces, els assassinats, els moviments de gent social molt més forta en aquesta temporada, i això es va notar. O sigui, jo vaig treballar uns anys enrere en el Centre Nacional de Memòria Històrica, tinc molt de coneguts de víctimes que han vingut dentro que han sigut víctimes de l'Estat i o de la guerrilla o de les forces armades, i en aquest moment ja tinc ressò d'un parell que directament els han amenaçat a ells i a elles, o sigui, de gent coneguda, no és aquest espectre de que amenacen líders socials, no, amenacen la gent a la que jo he treballat fa uns anys.
0: Tu formes part també d'una entitat que es diu Colòmbia Diversa. Quins objectius té aquesta entitat? Allà hi ha menys acceptació que aquí de l'homosexualitat?
1: Bueno, realment, bueno, jo no formo part de Colòmbia Diversa. Tinc contacte amb Colòmbia Diversa i realment en Colòmbia Diversa vam estar treballant perquè jo vaig presentar el meu matrimoni, va ser el primer matrimoni realitzat en l'exterior de parelles del mateix sexe reconegut a Colòmbia. Doncs en un moment en què encara no estava ni siquiera reconegut el matrimoni homosexual en Colòmbia, vam ser com la guindilla perquè després aprovessin el matrimoni, i això ho hem fet en una organització que és molt potent i molt forta a Colòmbia, que es diu Colòmbia Diversa. I sobre, jo crec que Colòmbia ha vingut canviant, però Colòmbia és el país de los extremos, no? O sigui,

0: Y una banda, veíamos un joke donde podemos estar hablando de que se fa el matrimonio y que es válida, y en otra parte, en otros territorios, están matando directamente a gente homosexual, en especial a gente transexual, están matando, matando, amenazando y explotando. Así, son un país muy grosso, a molta ambigüedad en el show. Y bueno, la porafobia que está constante, ¿no? Si tú tienes una amiguita de nivel económico, de dinero, todo te haces aceptar, y si no, no, ¿no? O sea, si tú eres negra y tienes dinero económico, dinero, si puedes mantener y eso, y vives a los países, a las clases donde vive la gente B, entre comillas, la gente que tiene un nivel económico adquisitivo, y tú estás en acuerdo, en concordancia en aquel nivel, pues eres aceptar. Si no, pues no, ¿no? Es el maricón de mierda directamente, ¿no? Sí, crec que això encara lo tenim ahí.
1: El racisme i l'homofòbia té molt a veure amb la pobresa també.
0: Sí.
1: Doncs ens queda molta feina per fer, tant
0: sí,
1: a Colòmbia com aquí.
0: A tot arreu.
1: Sí. Bueno, celebro que et sentis català. Ja sé també que ets un enamorat del barri de Sant Antoni, que és on vius quan ets aquí, i no hem tingut temps de parlar-ne, però en deixo constància. I moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistes, que tens coses molt interessants per explicar i ha sigut una entrevista molt rica.
0: Assumpta, moltíssimes gràcies per la invitació i pues benvinguts a Colòmbia a fomentar la cadena d'afectes.
1: I tant, i tant.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
4: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra els comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
6: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
7: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta.

0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Davide Iavarone, que va néixer a Itàlia, a la ciutat de Roma. Hola, Davide, com estàs?
1: Hola, Assumpta, bona tarda, molt bé.
0: Bona tarda, m'he entrebancat amb el nom, amb això de que s'accentua a la primera síl·laba.
1: I Davide, però també Davide o David, sí. Em dona igual.
0: És el que ens surt espontàniament. Tu vas néixer i has viscut bona part de la teva vida a Roma, i no sé, en general coneixem de Roma la part monumental i més turística, però com a ciutat per viure-hi, quins aspectes destacaries?
1: Diria que Roma és una gran desconeguda per viure-hi. No té la mateixa fama de Barcelona, però es viu molt bé. Jo vaig viure-hi fins als 30 anys. Vaig arribar a Barcelona quan tenia 29 anys i vaig estudiar allà, fer la universitat, i és una ciutat on es viu molt bé, la veritat. Tot això que esté que estigui fora del circuit del centre, dels monuments, dels turistes, segueix tenint molta... una part molt, molt autèntica.
0: I com era la teva vida allà?
1: Amb cotxe, això sí. Has de tenir un cotxe per moure't, i sempre fent, estudiant, perquè clar, he estudiat tot el temps que vaig estar allà. He acabat la universitat i amb amics, sortint, amb la família. I Roma té uns pobles que estan al costat que també tenen platja, així que a l'estiu tothom va cap a la platja. I no, una ciutat, la veritat, que està molt bé.
0: Sí, sí. He vist moltes pel·lícules de Roma, no? I que, bueno, com aquella de la gran bellesa, no?
1: Ah,
0: que,
1: sí, clar. Sí.
0: Que la gent queda extasiada i extenuada, no?
1: Sí, aquesta va ser molt famosa.
0: Sí.
1: També per als italians, eh?
0: Clar.
1: I hi ha gent del nord o del sud d'Itàlia que ens deia... ai, vull tornar a Roma, vull anar a Roma amb tu, perquè clar, la grande bellezza, no? Vull
0: sí.
1: Viure la nit de Roma com vosaltres. I la veritat que va haver una època que sí que Roma era així, amb molta festa, sí, estava molt bé.
0: Jo vaig prendre consciència, per exemple, dels turons, no? Que després, quan hi vaig tornar, vaig voler pujar a uns
1: set,
0: quants...
1: per si... que siguin set,
0: sí,
1: ara
0: sí,
1: no
0: sí,
1: em
0: sí,
1: vull
0: sí.
1: equivocar,
0: sí,
1: però...
0: sí, sembla que sí.
1: Sí,
0: per poder veure Roma des de
1: sí.
0: dalt i
1: sí,
0: això.
1: Sí, sí, sí,
0: i...
1: sí.
0: Sí, molt maco, realment. I en tens algun record en particular?
1: Ah... una vida sencera. Ara, sí, va haver una època que vaig treballar a la tele,
0: ah, mira.
1: Fent anuncis,
0: sí.
1: I va ser divertida també,
0: ah,
1: perquè clar, hi havia gent que em veia, no?, al carrer,
0: clar,
1: i
0: clar.
1: Em deia, perquè sobretot eren... botigues una mica amb fama
0: clar,
1: a Roma,
0: clar.
1: Dins del món romà.
0: Sí, sí, sí.
1: I
0: sí.
1: Això que va ser el 2009, 2010, més o menys, i va ser una època divertida.
0: Però no et va tentar seguir per aquest camí?
1: Sí i no. Havia de... prendre una decisió i vaig decidir una altra cosa, finalment. I de vegades sí que faig alguna cosa, però ara no és la meva prioritat.
0: També tens vincles amb Nàpols, oi?
1: Sí, la família del meu pare.
0: Uh-huh.
1: Els avis, els pares del meu pare.
0: Uh-huh.
1: Sí, a la província de Nàpols.
0: I has fet vida també a Nàpols?
1: No, vida no. Quan puc, vaig sempre, perquè m'agrada, m'agrada molt, i una vegada a l'any, i... però no, vida de viure-hi, no.
0: No, no. I la teva família, com et sembla que t'ha influït?
1: Ha sigut sempre molt... disponible, sempre he pogut fer això que volia, moure'm, venir aquí, i mai em van dir de no provar una cosa, no sé, sempre han estat al meu costat i ajudant-me.
0: Que bé. Quina trajectòria acadèmica vas fer a Roma?
1: Jo vaig estudiar enginyeria, una enginyeria que aquí seria arquitectura,
0: uh-huh.
1: i després, quan vaig acabar amb la carrera, vaig decidir venir aquí.
0: Uh-huh. I com és que vas decidir venir cap aquí a Barcelona? Què ho va motivar?
1: Perquè quan... estàvem estudiant, nosaltres, sempre es veia aquesta època, lloc meravellós que era Espanya per a l'arquitectura,
0: uh-huh.
1: i teníem, sempre hi havia un amic o un germà d'un amic, d'una amiga, que havia vingut a Barcelona o a Madrid, sobretot Barcelona i Madrid, i llavors volíem venir aquí per a treballar. I clar, el problema va ser que vaig acabar el 2014 la carrera i ja la bombolla havia pinxat i tothom ja havia tornat a Itàlia. Però com tenia aquesta idea, volia provar i vaig venir. I com que li tenia por a l'avió, veníem el vaixell.
0: Mira.
1: Des de Roma fins a Barcelona. I clar, quan arribava a Barcelona no tenia ganes de seguir i anar cap a Madrid, no? Amb un tren. I sempre m'aturava a Barcelona la primera vegada, la segona vegada, i a la tercera ja vaig dir bé, aquí estic, aquí conec, vaig començar a conèixer gent, amics, contactes de feines, i em vaig quedar.
0: Ja. Que va ser una cosa que va anar fluint,
1: sí.
0: El fet de decidir quedar-te.
1: Clar, ja ara porto 9 anys, des del 2015, febrer del 2015,
0: uh-huh.
1: una mica més de 9 anys aquí, a Barcelona.
0: I ara la teva feina està relacionada amb els teus estudis?
1: Relacionada una mica, sí. Vaig començar més amb la part tècnica i després, com es mou molt dins del món immobiliari, vaig moure'm sempre més cap a la part immobiliària i de gestió d'operacions que siguin més completes de la part de construcció, gestió, intermediació. I ara el que estic fent és estic com consultor per a operacions immobiliàries en general.
0: I què, t'agrada la feina?
1: Sí, la veritat és que sí. No m'agradava molt abans tenir contacte amb els clients finals, i ara que no tinc aquest contacte, només parlo amb col·laboradors, professionals, comercials, directors, i m'agrada i estic content, sí.
0: Uh-huh.
1: Sí, sí.
0: I et segueixes formant?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Per exemple, ara porto 3 anys estudiant català. Això és una formació per estar aquí,
0: sí.
1: No? I l'any passat vaig fer un màster a la Universitat de Barcelona, el màster immobiliari, que em va agradar moltíssim.
0: Uh-huh.
1: I ara hi haurà el TFM, el treball final de màster, i al juny hauré de defensar-lo.
0: Que T'hi veus en cor, sí.
1: I res, també vaig fer un postgrau al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Sí, sí, m'agrada. M'agrada estudiar, m'agrada conèixer coses noves.
0: És la manera de mantenir-se al dia, no?
1: Sí, perquè si no, seria tot tan... sempre el mateix.
0: Clar.
1: No.
0: Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Gràcies.

0: Abans de venir, sabies que era Catalunya i que tenim una llengua pròpia?
1: No, sabia. A veure, pensava que era una comunitat, una regione, no? Com diem nosaltres, però no tant, la veritat. No, amb tanta història i la llengua, i sí, em vaig quedar... quan em van dir, però ja vivia aquí, quan un professor em va dir: estàs a Barcelona? Sí. Ah, clar, llavors has de parlar català allà. I li vaig dir sí o no, es parla castellà també, ja, però allà es parla català. Però clar, ja vivia aquí, ja el problema ja estava actiu.
0: Ja. I el màster el vas fer en castellà?
1: El màster en castellà i el postgrau en català.
0: Uh-huh.
1: Depèn. Tal. Jo crec que cadascú amb el públic que té, perquè clar, si tens sí. un públic que va de fora, és més fàcil. A la millor passa una mica com va passar amb nosaltres, no? Des d'Itàlia, que no es sap tothom. La gent té un problema que a mi no m'agrada, és que quan li expliques el tema de la llengua del català et diuen que, ah, clar, sí, tenen el dialecte, no? Com nosaltres. Sí. I jo li dic, mira, jo no parlo sempre català, de fet jo parlo català molt poc, per a la feina, amb els amics no el necessito, però dic que de dialecte res, és una llengua com nosaltres. És que nosaltres a Itàlia tenim molt el tema de l'italià, la llengua,
0: sí.
1: i tot el que no sigui l'italià és el dialecte. No sempre, eh? Tenim llengües reconegudes, però no hi ha una protecció perquè es mantinguin.
0: Uh-huh. El napolità...
1: Per exemple, cada italià et dirà el dialecte napolità.
0: Uh-huh.
1: I hi ha gent a Nàpols que diuen que la llengua napolitana... Clar, jo tampoc soc filòleg i no sé, no?
0: Es
1: diu, no? És una llengua,
0: el napolità. Sí. I s'ensenya acadèmicament?
1: Diria que no.
0: Ja.
1: No t'ho pot assegurar, però
0: en
1: diria
0: canvi,
1: que no.
0: Hi ha literatura en napolità, no? Perquè tu vas participar a la Tota Veu, el Dia de les Llengües Maternes, no? Amb un poema... en napolità titulat
1: sí.
0: Si tu sapesse dicere,
1: sì, una poesia no? De Filippo, sì,
0: vull dir que hi ha literatura també en napolità,
1: teatre, òpera, cançons, molta cultura,
0: sí.
1: molta cultura que tothom parla i tothom entén també, crec,
0: sí.
1: però que crec que a nivell d'estudis o d'ensenyança no es dediquen hores, però la veritat és que jo vivint a Roma
0: nosaltres
1: també tant. Cada ciutat, cada regió és una cosa diferent.
0: I tu per què vas triar el poema en napolità?
1: Perquè vaig veure una obra de teatre aquí
0: sí.
1: d'una companyia que m'agrada molt, i era una obra de Filippo
0: sí.
1: que es feia a napolità, català, castellà e italià.
0: Sí.
1: I em va semblar una cosa tan meravellosa.
0: Sí, allà no? a la Perla.
1: Sí, la companyia és la Perla
0: sí.
1: i la van
0: a la
1: fer a la Biblioteca Central de Catalunya.
0: Sí, jo també sí, la vaig veure.
1: Sí,
0: em va agradar molt.
1: La barreja va ser fantàstica per a mi, la veritat.
0: Sí.
1: Llavors,
0: sí.
1: entre això... i que els meus avis i que també la família de la meva mare vivien a un poble entre Roma i Nàpols on el dialecte que es parlava sembla molt el napolità, tinc una mica de confiança també.
0: Clar. I el poema per què t'atreia?
1: M'agradava les paraules i pensava que per a un públic que a la millor no en tenia molt li podien semblar a paraules catalanes també,
0: sí.
1: saps?
0: Sí. I vas sovint a Roma?
1: Sí, sí.
0: Si nota la influència de la Meloni?
1: Oh. A Roma, no sé. Roma és una ciutat molt gran, no tan internacional com Barcelona, però que on va molta gent de fora, i jo penso que a Roma la vida és la manera de pensar, és una manera de pensar no tan oberta com tenim aquí a Barcelona, Catalunya, Espanya. E, però clar, cada partit polític té una ideologia i unes prioritats, i crec que ara les prioritats són altres.
0: Ja, però potser pesa més la política municipal, no? El ser una ciutat tan gran,
1: sí,
0: i la capital i això.
1: Sí, sí, sí, sí. Roma té molta política, perquè Roma és la seu de la política italiana.
0: Clar.
1: Com si fos aquí a Madrid,
0: sí,
1: els
0: Miseis, sí,
1: sí. Tot està a Roma. Però crec que la vida, jo veig dels meus amics i tot, segueix com abans.
0: Ja.
1: No sé si les diferències són més grans ara, que vaig sovint, però clar, una vegada al mes o cada dos mesos.
0: Sí, però això, que hi ha ciutats que ja tenen la seva dinàmica, no?
1: Sí.
0: Ja no sé que algú actuï així amb molta agressivitat.
1: Sí, a la millor un alcalde seria diferent, no?
0: Sí,
1: perquè
0: sí,
1: l'alcalde,
0: sí, sí,
1: té la possibilitat de canviar, de fer ordenances municipals,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I clar, Roma, més o menys.
0: A Barcelona el turisme ocasiona l'encariment de la vivenda, l'expulsió dels veïns dels barris, i la multitud arriba a ser asfixiant. A Roma es produeix un fenomen similar?
1: Diria que no.
0: No.
1: Diria que per la dimensió que té Roma, que és molt més gran que Barcelona, hi ha turistes, hi ha molt turistes, però no passa això que passa aquí a Barcelona, que efectivament es nota com de vegades no sé com explicar això. Com que manca espai, no?
0: Sí.
1: Falta espai,
0: sí, sí,
1: per tots, en que tothom volem viure un barri que la millor és el mateix barri on molts turistes vol anar. No sé, aquí sí que és asfixiant, com deies tu.
0: Sí, sí,
1: a Roma no, la veritat és que a Roma pots fer una vida normal i vivint al teu barri de la manera més autèntica possible i no tenir cap problema.
0: Sí, aquí passa amb segons quins espais, no?, que són molt turístics, i així que acabes no sentint tot teu, no? O bueno, ja no se t'acudeix, per exemple, entrar en un bar de la Rambla o de segons quins llocs,
1: no?
0: Perquè penses que és una turistada, no? I que et,
1: sí,
0: cobraran un preu astronòmic,
1: sí,
0: com cobren els turistes,
1: sí, sí,
0: i que no et sents l'espai teu, no?
1: No.
0: El
1: I
0: sents
1: com,
0: invadit.
1: I com que fa falta més espai i més barris, no? Per als,
0: sí,
1: turistes també. Perquè tampoc la Rambla és suficient, ni el Gòtic, ni el Raval, ni el Born, ni la Barceloneta.
0: No, és que clar, Barcelona és petita, digues.
1: Sí, és petita.
0: Sí, sí,
1: el,
0: sí,
1: tema,
0: sí,
1: és aquest.
0: Sou molts els italians que viviu a Barcelona. Et relaciones amb altres italians aquí?
1: Sí.
0: Sí. Ja els coneixíeu d'abans o te'ls has trobat aquí?
1: No, aquí. És complicat no relacionar-se amb italians, perquè són moltíssims,
0: sí,
1: la veritat.
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors sempre tens algú, no?, al costat. I, però sí, tinc, crec, amics d'Itàlia, d'aquí, de França, però italians també, sí, sí. I em relaciono amb italians i bé, són moltíssims, la veritat, sí.
0: Clar. i quins projectes de futur tens?
1: Ara ha d'acabar el màster. M'agradaria treure'm el certificat de seu de català i després, sense cap pressa, veurem amb aquestes dues coses, no? Si vull canviar de vida o no, la veritat, perquè ara amb la meva família, amb els meus amics, amb la meva feina, estic a un punt que estic content.
0: Sí.
1: Però si alguna cosa nova pot sortir d'aquestes novetats dels últims anys, veurem.
0: Et sembla que la teva vida aquí o a Roma podia ser molt diferent?
1: Si estigués a Roma, sí. I en comptes de viure aquí?
0: Sí.
1: Sí, diferent sí.
0: Sí.
1: Millor, pitjor, no sé. Diferent sí.
0: Sí.
1: Són dues ciutats bastant diferents, força diferents, Barcelona i Roma, sí. Sí.
0: Per la gent, bàsicament, o no? Per...
1: No, tot, la gent, la cultura, la manera de viure, els serveis, el transport públic, hi ha prioritats aquí que no són prioritats a Roma i prioritats a Roma que aquí no passa res.
0: No, costa d'imaginar-s'ho, siguin tan pròxims,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Mira que diu el Roger, el tècnic, que se'ns acaba el temps del programa. Moltes gràcies per haver accedit a aquest entrevistes i per tot el que ens has explicat i que els teus projectes es compleixin.
1: Gràcies, gràcies, adeu.
0: Adeu, fins una altra.
2: Xerrem de Reu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
0: Venim del nord, venim del sud. Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Cielo, que va néixer a Perú. A la Cielo ja la vaig entrevistar fa 2 anys i com que en aquest temps la seva vida i la seva implicació social ha anat evolucionant, li he demanat poder-la tornar a entrevistar. Hola Cielo, com estàs?
3: Bona tarda i molt agraïda de tindre aquesta oportunitat.
0: Tu vas néixer a Perú, que en aquests moments està visquent una situació molt convulsa. Al desembre hi vas viatjar. Quines van ser les teves impressions?
3: En realitat vaig viatjar al novembre.
0: Ah.
3: I al final del mes vaig viatjar cap a Bolívia.
0: Ah.
3: I d'aquesta manera em va sorprendre el cop d'estat del Congrés peruà quan estava a Bolívia.
0: Yeah.
3: Però tinc família a Perú i he sentit el que deien, tota la campanya per a desacreditar el entonces president Pedro Castillo pels mitjans que obeeixen, els mateixos que obeeixen aquí majoritàriament els mitjans de comunicació, que són els del IBEX 35 i els seus aliats que estan expoliant a Latinoamèrica.
0: Mm-hmm. On veus l'origen del conflicte, tu? Sembla que no es vulgui deixar aixecar el cap als pobles latinoamericans, no?
3: És que els pobles latinoamericans han madurat en aquestes dècades, darreres dècades, i els que han conservat el poder des de la colònia,
0: mm-hmm,
3: han sigut els fills, filles dels espanyols colonitzadors o dels europeus colonitzadors, no tan sols d'aquí, i això també s'identifica amb el racisme que està impregnat en la història i en el pensament, en l'ànima dels peruans, dels bolivians, dels llatinoamericans en general. Malauradament, qui té una mica més clara la pell, doncs se creu amb el poder de poder humillar a qui la té més fosca.
0: No deu ser només pel color de la pell, sinó perquè deu coincidir amb tenir més poder econòmic.
3: Justament, no? Perquè els que, com et deia, han conservat el poder econòmic, polític i tot això, principalment són els fills nets d'aquells colonitzadors, que si bé s'han barrejat amb població local, ells neguen aquesta barreja, aquesta influència indígena, i despectivament es dirigeixen o es refereixen al president Castillo com a Evo Morales en su dia, com a indio, ignorante i salvatge.
0: Tu creus que el poble peruà podrà resistir?
3: Crec que el poble peruà s'està mirillant, és a dir, està mirant-se en el mirall de Bolívia. Bolívia i els bolivians majoritaris, que són més del 50% d'origen indígena, han resistit. Han resistit i sobrepassat un cop d'estat fa un parell d'anys, el de Áñez i el Macho Camacho, i han forçat unes eleccions en les quals el MAS, el moviment del socialisme, ha tornat al poder. I doncs mirant-se en aquest mirall veí,
0: clar,
3: que a més veí comparteixen la sang, la tradició quechua aimara en ambas dues partes del llac Titicaca, veuen que la resistència va donar frutos a Bolívia i ha de donar fruits a Perú també.
0: Tant de bo. I com et sembla que es pot ajudar des d'aquí al poble peruà?
3: En primer lloc, en trencar el silenci mediàtic i més a més la desinformació que, com deia al principi, fan ús els mitjans majoritaris de comunicació i que el govern majoritàriament de l'estat, em refereixo majoritàriament a mans del PSOE, usa com a justificació per a continuar armant aquest estat repressor al Perú, que ha causat la mort de més de 60 persones. El defensor del poble peruà oficial ha reconegut 58 morts fins ahir. Doncs ja te pots imaginar que hi ha un percentatge, 20% aproximadament, de que encara no està reconegut oficialment.
0: Et sembla que l'ultradreta s'ha desemmascarat amb els governs de Trump i Bolsonaro, o et sembla que encara tenen camí per córrer?
3: Encara tenen molt que córrer, i com que han vist que els pobles de Llatinoamèrica en general han pres consciència de la seva força, doncs estan utilitzant i utilitzaran, amb això hem d'estar ben conscients, totes els mitjans legítims e il·legítims per a no perdre els seus privilegis.
0: Tu ets una dona trans que fa 2 anys ja havies iniciat el trànsit d'home a dona.
3: Sí, ara són 4.
0: Sí, com ha anat evolucionant aquest procés?
3: Bueno, ara mateix estic esperant que em truquin de la sanitat pública per a les operacions de canvi de sexe, tot i que he de confessar que encara no estic molt segur, és quasi segur que no m'hagi de canviar els genitals, perquè és massa risc. Jo tinc 62 anys, quasi, el proper de, aquest mes compleix 62, i realment no em compensa, em sembla, el canvi genital, però sí les altres operacions de feminització sí que me les faré a fer.
0: Perquè hi veus un risc per la salut.
3: Exactament. I amb l'edat ja no es tolera també l'anestèsia, hi ha molts més rics també en els resultats. Perquè no sé si esteu a la White, però quan et fas una vaginoplàstia,
0: sí,
3: et treuen els testicles, el pene es transforma en part en una vagina, i els primers temps has de mantindre obert aquest forat, perquè el cos intenta cerrar-lo, tancar-lo. I doncs has de posar-te contínuament objectes per a penetrar-se i mantindre la i això és per a la gent que vol mantindre relacions sexuals amb una vagina, però no és el meu cas. Amb 62 anys puc dir que ja m'he retirat també d'això.
0: Tu faries com per estar més d'acord amb el teu cos?
3: Exactament. Sense risc. Jo sempre vaig dir, si en algun moment hi ha un risc per a la meva salut, jo paro. Perquè primer és la salut.
0: Clar, sí, sí, és molt lògic. Jo vaig a un poliesportiu aquí al barri i hi ha una dona trans que es canvia el vestidor de les dones, diguéssim, com és lògic, no? Però té pene.
3: Jo també ho faig, però en un quartet, en un apartat.
0: Ella no. I llavors doncs hi ha moltes dones que s'escandalitzen o s'han queixat a la direcció del poliesportiu. O com et sembla que s'hauria de tractar això pedagògicament?
3: Bueno, això, tot i que hi ha intentos d'educar a la gent, trigarà molt de temps encara, em sembla. I doncs jo penso que, com en el cas també de gent que és religiosa, dones, em refereixo, tenen l'ocasió i l'oportunitat, el dret de canviar-se en un lloc tancat. Doncs això mateix crec que en primer lloc, fins que es normalitzi, es respecti, doncs seria una solució que els gimnàs garanteixin que tinguin cubículos per a canviar-se, igual que les dones musulmanes.
0: Sí. Perquè si els vestidors fossin mixtes, ho trobaries una solució o no?
3: Tampoc no. Penso que seria una solució, almenys aquí a Espanya. Encara hauríem d'anar molt de temps. Hi ha altres països que tenen una història més de més lluita, de més coses assolides en drets i en normalització, com els països nòrdics, on les saunes i tot són mixtes, doncs no hi ha aquest problema, no? Ningú s'escandalitza. Però aquí jo penso que hauria de
0: hem de fer passos intermitjos.
3: Exactament. Tampoc cal forçar
0: confrontar. Això és contraproduent per les dues parts. Una persona que sent que no vol viure amb el gènere que li ha sigut assignat, a qui ha de recórrer? El metge de família, o qui li pot donar informació en relació als passos que pot fer, a la medicació, a les hormones?
3: Bueno, això depèn de en quina edat es té. Si parlem de nens, perquè ara la llei trans també possibilita que nens a partir de 12 anys fins a 14 puguin fer el canvi de sexe amb l'autorització judicial, de 14 a 16 amb l'anuència dels pares, i de 16 cap a dalt doncs tan sols amb el seu, amb la seva voluntat. I en aquest sentit, doncs, depèn de la, de l'edat.
0: De l'edat.
3: De l'edat. I en principi, el, pues, si són petits, els primers els que han d'ajudar-los són els pares.
0: Clar, clar, clar. Però des de la, a la sanitat pública trobes recursos per poder fer el trànsit i et pots trobar assessorat i que...
3: Sí, sí, sí que hi ha, sí, sí que hi ha, i perquè els moviments LGTBI ja fa temps que estan lluitant per això i fent pressió, etc. El que és més difícil és el trencar les tradicions de la moral hipòcrita i de la societat que del que diran.
0: Yeah. Mm-hmm. Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
3: Sí.

0: Tu que tens tanta informació i una trajectòria i bueno, ets activista, a més, fas algun tipus d'assessorament?
1: Mira, ara mateix torno com aquell que diria a les barricades.
0: Ja.
1: Perquè l'any passat, malauradament, a principis d'any, i després el 24 d'octubre, que no oblidaré mai, vaig caure en dues depressions molt fortes i en cadascuna d'aquestes vaig perdre quasi 10 quilos.
0: Ufa.
1: Vaig quedar en la pell i gossos.
0: Sí.
1: I vaig abandonar tot l'activisme perquè no tenia forces, no tenia energia ni per a... Tenia, és com si m'hagués transformat en un ser feble i sense poder. Però he tornat a sortir i m'he empoderat novament i ara m'he implicat i et puc contar de que aquest 8 de març següent d'aquest any,
0: sí,
1: d'enguany, al Poble Sec, on visc, es donarà un foco principal a la dona trans i doncs ho estem preparant.
0: Que bé, sí, això. Portes un braçalet, no?, que fa al·lusió, sí, a això, que diu "no és mi cuerpo, és tu mirada".
1: Exacte. El problema no és el meu cos, sinó la teva mirada.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: El respecte amb el que mires. Que jo prefereixo, sense dubte, i penso que és molt més important dir i reclamar respecte que no tolerància, perquè tolerància es pot tolerar a allò que no respectes,
0: sí,
1: a allò que no coneixes.
0: Sí, sí, no.
1: Però per a respectar has de conèixer.
0: I tant. I poder-te posar en el lloc de l'altre i això.
1: Empatia, com es diu.
0: Les feministes històriques del PSOE, com la Carmen Calvo, per què hi estan en desacord amb la llei trans aquesta que està recorreguda?
1: Elles diuen que s'esborra a la dona, però jo les diria que els drets de les dones no estan en perill ningú degut a les trans. Al contrari, si es limita el dret a algunes persones, ja no són drets per a tothom, són privilegis.
0: Yeah.
1: Doncs cal democratitzar-se i que ens acceptin com a dones amb els mateixos drets. Si no, estan defendent privilegis.
0: Clar, però en quin sentit ho veuen amenaçats? Perquè si les trans són dones igual, hi ha d'haver els mateixos drets per unes que per altres, no? Perquè veuen
1: però ja es qüestionen el fet de que si tu ets trans no et puguis defensar amb la llei contra la violència de gènere. I es diuen, tu no eres una dona, no t'has de beneficiar d'aquesta protecció. Veus?
0: És molt sectari, això, no?
1: Exactament, doncs es torna, aquest dret es tornaria un privilegi. I contra això hem de lluitar i fer-les entendre aquestes dones feministes i que en el nostre àmbit se les denomina com a TERFs.
0: Sí. S'han quedat anclades als... perquè la Lídia Falcón també és d'aquest parer, no?
1: Exactament, sí. Exactament. Ella va dir fins i tot fa un parell d'anys quan va ser expulsada

0: ara no puc parlar de jubilació, primer és estar al paro.
1: Sí.
0: I veure, i després, bueno, amb 62 anys ja és difícil que consigui feina nova.
1: Jo però, pensava que havies deixat la feina perquè ja et jubilaves, no?
0: No. És un acord perquè aquesta darrera depressió que vaig sofrir i que va desembocar en una baixa laboral de llarg termini, sí, per depressió, doncs va accelerar tot. Ja havíem parlat de que no podia continuar amb el treball perquè em demanaven coses que ara la intel·ligència artificial ho permeteix, però que requereix uns coneixements que una dona com jo de 62 anys malauradament ja no pot fer seva amb aquesta velocitat com que la fan els joves.
1: Yeah.
0: I doncs m'exigia molt d'això, i això em va a fer sentir fins i tot estúpida i inútil el, yeah, treball,
1: yeah,
0: i això era un acoso laboral, però és molt difícil demostrar un acoso laboral tot i que hi hagi testimonis, perquè quan no arriba la veritat d'anar-hi a judici, etc., malauradament no et trobes els companys o companyes que estiguin disposats a ser testimonis.
1: Ja. Quin greu, no?
0: Sí.
1: I a la feina et segueixes presentant com a home?
0: No. Per això mateix va ocórrer això, episodi de depressió, perquè quan va acabar l'obligació del teletreball,
1: sí,
0: doncs jo vaig anunciar que tornaria al treball presencial, però que aniria vestida com la dona que sóc.
1: Yeah.
0: I doncs el meu cap va dir que sí, que no havia problema, però altres directius van mantindre silenci, i després el silenci va ser clamorós quan no em saludaven a la feina, m'ignoraven, i fins i tot un d'ells va posar que teníem una reunió per evitar de que jo m'assegués al costat seu, va posar el seu maletí al seient per impedir això. Aquesta persona evidentment és, i és el mateix que m'exigia tantes coses de la intel·ligència artificial i tot això que vaig esmenar abans, però no puc sortir airosa amb un judici si presentés una demanda. I per això hem arribat a la
1: això
0: que em despideixen, perquè no puc amb això, i doncs jo reconec que no puc.
1: Serà un acomiadament improcedent, però
0: clar.
1: Ai, que trist que hagis hagut d'acabar així a la feina, no? Tant que t'havia agradat, no?
0: sí, però havia passat molt bons anys i tot això, però cada vegada que a un li treuen més el suc, més, pues arriba un moment en què el suc s'acaba.
1: Clar.
0: Se va acabar.
1: Bé, mira, hem de pensar que l'activisme hi sortirà guanyant, no? Que podràs dedicar moltes més energies a l'activisme.
0: És el que intento.
1: Doncs, bé, mira, que se'ns acaba el temps del programa. No sé si segueixes col·laborant amb Stop Sida i amb Sorracisme.
0: Sí,
1: no?
0: I Unitat contra el Fascisme i el Racisme.
1: Sí.
0: Doncs, i ara amb App.
1: Amb la xarxa de suport del poble sec.
0: Exactament. Sí. App Yayala, que és un col·lectiu llatinoamericà basat en els arrels indigenistes de Llatinoamèrica.
1: Bueno, doncs, totes aquestes entitats t'ho agrairan molt, segur.
0: Jo sóc l'agraïda.
1: Sí, doncs moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistés i per tot el que ens has explicat, que és molt interessant, i gràcies pel teu compromís amb la societat, que contribueix a millorar-la.
0: És el compromís i el meu deure.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.

0: tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Sou una entitat?
1: Organització sense ànim de lucre?
2: Associació de veïns?
3: Artista?
4: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
5: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
6: És gràcies!
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
7: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
8: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
9: Molt benvinguts i benvingudes a una altra edició del Club del Country i avui un programa especial que dediquem als guanyadors dels premis anuals de la revista Music Row. Amb aquesta llista avui repassarem qui ha estat el bo i millor de la recent temporada a través d'aquestes llistes del mercat secundari dels Estats Units que repassem habitualment amb el nostre programa, el Top Country Music. Però al Club del Country donarem un cop d'ull perquè són molts els artistes que hi han participat i que s'han emportat doncs, premis importants com Morgan Wallen, Megan Moroney, Rascal Flatts, Hudson Westbrook, Low Cash, el segell discogràfic MCA o els compositors com per exemple Ashley Gowrie. Comencem repassant qui s'ha emportat el títol de millor artista masculí de l'any, que ha estat amb Morgan Wallen, amb cançons aquesta del passat 2025 com I'm the Problem, Just in Case, el I Got Better, 6 setmanes al número 1, però altres cançons que també han triomfat des del seu quart àlbum d'estudi any de Problem. Cançons com Ain't Coming Back, What You Want, Cowgirls, Love Somebody, 20 Cigarettes, Smile, Lies, Lies, Lies, I'm a Little Crazy, o moltes d'altres. Escoltem de Morgan Wallen, avui per començar el nostre programa, I Got.

Un dels millors artistes d'aquesta nova generació de música country, que és en Morgan Wallen, ens porta a escoltar un altre de les artistes importants d'aquest any, perquè pocs d'ells han capturat l'atenció dels fans de la música country, com per exemple l'artista de Sony Music de Columbia Records, Megan Maroney, que ens ha arribat amb el títol de millor artista femenina d'aquest any als premis anomenats Music Row Country Breakout Awards. Peces que ens han encantat, com per exemple aquell Am I OK, cançons que ens han acompanyat, com totes les que han participat amb el seu Am I OK Tour, el tour que ha fet en directe al llarg d'aquests anys. Recordem que va debutar el 2023 amb aquell Lucky, que la va introduir amb el seu primer número 1, el Tennessee Orange, però també altres. Am I OK, que va ser un dels àlbums més reconeguts també al llarg. El mes de febrer ens ha portat el seu tercer àlbum d'estudi, Cloud Nine, amb cançons exitoses, Six Months Later, els duets amb Ed Sheeran o Cassie Musgraves, per exemple, o temes com aquests que escoltem, que han estat dels favorits entre els fans, Beautiful Things o aquest Wedding Dress. És la magnífica Megan Maroney.

quina manera, millor manera per una formació, acabem d'escoltar la Megan Moroney, per cert, per celebrar una formació que els... Acabem d'escoltar la Megan Moroney, però quina millor manera que celebrar els 25 anys en el món de la música amb una victòria amb el que es considera doncs, el premi al grup o duo de l'any per Music Row. 25 anys en el món de la música en Gary LeVoy, en J.D. Marcos i Joe Don Rooney, que ens van portar el seu àlbum Life is a Highway, Ruffled Dudes, en el qual tornava a interpretar alguna de les seves cançons i que debutava amb aquell duet amb els Jonas Brothers, I Dare You i altres cançons fantàstiques. Fantàstiques, com per exemple la que ens portaven el mes de maig passat amb els Backstreet Boys i que ara recordarem és aquest What Hurts the Most. Estem parlant del duo grup de l'any, Rascal Flatts.

braços escalflats en els Backstreet Boys, aquest One Heart's the Most, un dels títols que més ens agrada escoltar, que a vegades queda molt i de vegades queden res. Quants artistes no han passat per el que es considera el premi el nouvingut o nouvinguda de l'any. En aquest cas, a Music Row el bateixen com Breakout Artist of the Year, i en aquest cas ha estat per un jove intèrpret anomenat Hudson Westbrook, que recordem que va debutar amb el senzill que escoltarem, el House Again, que ja havia tingut un munt de reproduccions a través de les xarxes socials, però també amb d'altres cançons, el Sober o el 529, per exemple. Un artista, doncs, que ens ha acompanyat ja amb algun EP, també amb el seu àlbum, i que val realment la pena d'escoltar-lo i que esperem que no es converteixi, doncs, en l'èxit d'un sol any. També Billboard l'ha anomenat com a Rocky del mes, el 2025, i també altres, doncs, l'han considerat com dels millors artistes a seguir. De fet, debutava, recordem, només amb 21 anys d'edat. Escoltem a Hudson Westbrook amb aquesta cançó que tant d'èxit li ha portat, aquest House Again.

repassant els èxits de l'any a través dels premis anuals de Music Row, avui amb aquesta edició especial del Club del Country. Si una cosa té Music Row és cuidar molt la música independent, i el duo Preston Brust i Chris Lucas se n'emporta aquest premi que ens encanta a través de Music Row. És el premi l'artista independent de l'any. El 2024 varen fer un pas molt endavant a través de la música quan varen formar el seu propi segell discogràfic Galaxy Label Group, amb peces com aquell Hometown Home, que va esdevenir un número 1 durant dues setmanes. De fet, aquest èxit va aparèixer també amb el seu darrer àlbum Bet the Farm, realitzat el mes d'abril, i que incluïa temes com el Buzzing Isn't She Country, reimaginant l'èxit de Stevie Wonder, aquell clàssic Isn't She Lovely, o When I'm Older, també aquell Wrong Hearts, per exemple. Per tant, de Low Cash, d'en Preston i en Chris, recordem, perquè ens fa gràcia, aquest Isn't She Country.

Després d'aquest Bed Farm Low Cash amb Vicenci Country, un dels premis també esperats és el segell discogràfic de l'any, i en aquest cas ha anat amb aquests premis de Music Row del 2026, el Country Record Awards Label of the Year per MCA Records, amb èxits interessantíssims com els de Luke Bryan, de Jordan Davis, però també en John Pardin, John Rush, en Chris Stapleton, en Dirks Bentley, Vincent Mason o Brad Paisley, per exemple, entre d'altres. Van obrir aquesta temporada amb el 32è número 1 per la música country de Luke Bryan. Va ser el senzill Mind of a Country Boy d'aquest àlbum. Cançons com el Country Song Come On, escrit per Dan Alley, Ray Beaver i Neil Medley. Estem parlant de Luke Bryan.

O'Brien, representant amb el nostre programa NC Records. Aquest any, el premi que s'atorga al compositor o compositora de l'any, hi ha hagut un triple empat amb Ashley Gorley, Charlie Handsome i Taylor Phillips. Ens quedem amb l'Ashley Gorley, que treballa per Sony Music Publishing en Jomaine Capital Group i que és un dels importants perquè, a més, aquest 2025 va ser introduït dins el Songwriters Hall of Fame, el Saló de la Fama dels compositors. A més, crec recordar que és el seu 8è títol de compositor de l'any. Per fer-nos una idea, ha triomfat aquest any amb el Liar de Jelly Roll, amb el Fix What You Didn't Break de Nate Smith o el Forward Country Song de Hardy, però a més ha tingut èxits amb la ploma a càrrec de Thomas Rhett, Jordan Davis, Cole Wetzel, Morgan Wallen, Dasha, Dirk Bentley i d'altres. Ens quedem, però, amb aquest preciós tema de Dylan Scott que es diu This Town's Been Too Good to Us, amb la composició, entre d'altres, d'Ashley Gorley. Yeah.

arribant a la meitat del nostre programa amb aquests artistes que estem escoltant amb aquests premis, però sí que volíem fer aquí una aturada per escoltar una cançó d'un artista que d'aquests de la nova generació, podríem dir, de la música country, que ha esdevingut el nou membre de la família de l'Opry, del gran Old Opry. Va ser el 10 de març, quan un dimarts a la nit en Jelly Roll esdevenia oficialment membre del gran Old Opry, introduïda per aquesta preciosa artista i gran artista que és la Lainey Wilson, i va celebrar doncs en diversos dels seus èxits interpretant-los amb cançons que ens aportava, com el Nietzsche Fowler, l'I'm Not Okay, el Heart Fall, Hallelujah, o en aquest cas interpretant amb el seu amic Ernest aquest Son of a Sinner que escoltem, Jelly Roll.

dins del nostre espai recordem cada setmana números 1 i recordem que estem repassant cançons del 2013, com per exemple aquest tema If I Didn't Have You de Thompson Square, que ens acompanyava al primer senzill del seu àlbum Just a Feel Good, una cançó escrita per membres de la formació mateixa d'aquest duo, Kiefer Shaun Thompson amb Jason Sellers i Paul Jenkins. O per exemple, també avui recordarem un fantàstic tema que ens aportava en Darius Rucker, la seva versió d'aquell tema escrit per Bob Dylan i Ketch Secor dels Old Crow Medicine Show. Una mica diferent, després es van afegir versos de la peça original del 73, 25 anys després. L'escoltem amb aquest tema d'un magnífic Darius Rucker, aquest Wagon Wheel.

El darrer record que ens portarà aquest en 2013 amb el programa d'avui és un duo entre Tim McGraw i Taylor Swift en la companyia d'en Keith Urban a la guitarra. La cançó Highway Junker també va ser número 1 aquell 2013, tercer senzill del primer àlbum de Tim McGraw per Big Machine Records, aquell anomenat Two Lanes of Freedom, una cançó escrita per Mark Irving, Josh Kier i Brett Warren. Tant Tim McGraw com Taylor Swift van enregistrar les seves parts de manera separada. Va ser el setè número 1 de la Taylor Swift en les llistes de Billboard americanes.

Presentat vos el darrer EP d'aquesta excepcional artista que ens provenia de Mobile, de, si no recordo malament, l'estat d'Oklahoma, i que ens acompanyava en la seva música. Seguim amb música a través del Club del Country presentant-vos les cançons del darrer EP publicat el mes de març de 2026 d'aquesta cantant d'Alabama que ens encanta, que es diu Hannah McFarland, d'aquest Missing Me. Hem escoltat precisament la cançó que li dona nom, senzill publicat, i també escoltarem una cançó que també ha publicat en senzill i que és una col·laboració amb el cantant Chase Rice. Sona al Club del Country aquest Falling, amb la cantant Hannah McFarland.

Aquí tancarem la paradeta per al dia d'avui amb una cançó que, si bé és un senzill de març de 2026, ens en recula enrere amb el temps el 28 de setembre del 1975, quan aquesta cançó va ser enregistrada a l'Anaheim Stadium, i que es tracta del nou senzill però vella cançó de la formació llegendària del Southern Rock, els Eagles. Concretament, ens acomiadem amb aquesta cançó anomenada Carol. Salutacions de Rafael Corbí. Ha estat una nova edició del Club del Country. Adéu-siau.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
4: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM. Amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

La gent em mira pel carrer, no sé què volen, però no m'importa. Només m'importa

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant. Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
5: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: t'ho prometré.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. Em trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM, al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
3: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esplugues FM. Són les 6 de la tarda. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social. Gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

pensa que a mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
4: Esplugues FM.
3: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

despedir-nos. Sé que no podré tocar mai més les teves mans. Sé que m'ensenyaves a poder ser lliure i que en els somnis podrem seguir xerrant.

0: Són les 8 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic música, dansa, tradició, de quina entitat parlarem avui?

0: Avui us parlarem de TIC, tradicions i costums, de l'Espluga Viva. I per això tenim amb nosaltres el Joan Sant Agustín, mestre de música. Hola, benvingut.
1: Hola.
0: Bé, mestre de música i mestre graller.
2: Efectivament, sí, sí. El meu instrument és la gralla.
0: Molt bé. Joan, explica'ns una mica així per sobre què és tradicions i costums de l'Espluga Viva. En què consisteix?
2: Bueno, el grup de tradicions i costums de l'Espluga Viva és un grup de gent que ens dediquem a la divulgació, a preparar projectes sobre les tradicions, sobre la música d'arrel, sobre les arrels, diguéssim, tradicionals d'Esplugues, i tot això amb uns formats, diguéssim, doncs, el més atractius possibles perquè la gent els puguem compartir, diguéssim. S'han editat uns... Bueno, es van editar uns llibres fa un temps. Organitzem el Festival de Música de Tardor a la Relat, que són una quinzena de concerts de música d'arrel tradicional. Participem activament en la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues, tot en l'àmbit, diguéssim, de la cultura tradicional i de la música d'arrel, diríem.
0: Si agafem el calendari, diguem-ne, manual, doncs faríem Sant Joan, la Flama del Canigó, passaríem per les festes de Santa Magdalena, no vull dir, segur que em deixo alguna cosa, eh?
2: Bueno, sí, però vull dir que no...
0: La Fira de Nadal, també...
2: Sí,
0: hi
2: ha...
0: Moltes coses.
2: Una mica seguim una mica el calendari festiu, però, bueno, evidentment no arribem a tot arreu ni estem tampoc a totes les festes que es fan a Esplugues, que hi ha moltes entitats que també hi tenen la seva a dir i a organitzar, diríem, eh? Nosaltres som una entitat modesta, diríem, que, bueno, que mica en mica estem intentant, doncs, allò, donar difusió i que la gent conegui, doncs, el patrimoni cultural i tradicional que tenim a Esplugues i en general al país, no? Vull dir que...
0: Quan hi ha festa major o qualsevol activitat en la que hi participa una entitat de cultura popular, doncs trobem els músics que els acompanyen.
2: Correcte, sí, sí.
0: I aquí està l'aula de música de l'Espluga Viva.
2: Sí, una de les activitats que tenim permanents, diríem, durant tot l'any és l'aula de gralla, l'aula de gralla que, com el seu nom especifica, diríem, doncs són classes de música. En aquest cas, l'instrument de la gralla, que és un instrument dels més populars, diríem, dels més coneguts a l'hora de fer les funcions d'acompanyament dels gegants o del ball de bastons o d'animar els cercaviles, etc. A TIC, diguéssim, TIC es va especialitzar, diguéssim, en aquest sentit en l'instrument de la gralla, i aquesta activitat la fem arreglada, diguéssim, i durant tot el curs, diríem, eh? Els alumnes i les alumnes estan tot l'any, diguéssim, s'estan preparant, s'estan formant de cara a tenir músics grallers de cara al futur per seguir acompanyant, diguéssim, els diferents elements de la festa.
0: Ara parlarem una mica dels instruments de l'aula i després tornarem a agafar el caire musical directament parlant de les entitats. Anem una mica. Quins són els instruments que durant tot l'any teniu a l'aula de música, a més de la gralla?
2: Tenim la gralla, diguéssim, i tenim una altra secció, diríem, que són els tallers de guitarra, que... Bueno, també són cursos que són permanents, diguéssim, durant tot l'any, I llavors ara ens estem plantejant de fer una cosa que li diem els tallers d'estiu de l'aula, que seran al juliol, de cara a ampliar una mica l'espai musical, diguéssim, d'aprenentatge, de formació, i que es pugui fer aquí Esplugues, diguéssim. Llavors, aquests tallers, els instruments que hi hauran seran l'acordió diatònic, el flabiol i tamborí, el timbal, hi haurà un conjunt instrumental i hi haurà la gralla, també. Llavors, aquests instruments tots tenen, diguéssim, venen de l'arrel tradicional, són instruments que es fan servir també per acompanyar, tenen una funció d'acompanyament dels elements festius. Si hi ha alumnes, si hi ha gent que vol aprendre a tocar doncs, algun instrument d'aquests que he citat, de cara a poder fer permanent, diguéssim, l'ensenyament d'aquests instruments. Així és com la gralla, que estem tot l'any, doncs el mateix amb el flabiol o amb l'acordió, etc. Diguéssim, estem en un poble que és una mica dispers en aquest sentit.
0: Però hi ha forces músics tradicionals aquí a Esplugues? O podem, ho sembla a mi?
2: Forces, no sé què vol dir, però sí, efectivament, sí que n'hi ha. Mm. Llavors, bueno, el que es tracta és de que la gent, els nous músics o la nova gent que vulgui aprendre a tocar instruments, doncs tingui una sèrie de recursos al seu abast, cursos, i que això es pugui anar repetint durant el curs, de cara a consolidar una mica el que és la formació musical d'aquests instruments tradicionals, perquè no oblidem que hi ha una escola municipal de música, però que aquesta escola municipal de música no oferta instruments tradicionals. Allà no pots anar a estudiar la gralla, ni pots anar a estudiar l'acordió diatònic, ni pots anar a estudiar el flabiol, ni el timbal.
0: Per tant, ens trobem llavors, Esplugues, que té un referent musical, que és l'escola municipal, però no es potencia la música tradicional.
2: Bueno, no es potencia, diguéssim, que aquí ja no em vull ficar on no em demanen, però, clar, la gestió, diguéssim, de l'escola de música està contractada. Llavors, bueno, a partir d'això deu haver un pressupost, deu haver uns recursos destinats a l'escola que no inclouen, de moment, no inclouen aquests instruments tradicionals. Sí que es va fer un intent, un curs, diguéssim, que es va, si no m'equivoco, es va regalar a cost zero, diguéssim, l'assignatura de tenora, l'assignatura de gralla, però bueno, jo, a veure, crec que no oferten actualment els instruments tradicionals, diríem.
0: Joan, jo vull també incidir en la importància que té tots aquests músics, quan anem a festa, clar, no podem agafar una música d'un USB, abans era d'un casete, doncs d'un USB i que els músics ballin, perquè jo et veig amb bastons, per exemple, i depèn del dia i depèn de la colla que balla, el ritme suposo que deu ser un o deu ser un altre, no? Sí, sí. Voldria incidir en la importància aquesta de tenir la música en directe i amb músics que estan allà mateix.
2: Bueno, aquest és un dels grans temes, diríem, de fons del tema musical de les colles. És evident, o sigui, és evident que en el cas que comentaves de la colla de bastoners, evidentment necessiten músics. Els geganters necessiten músics perquè els gegants ballin. Els castellers necessiten els músics per aixecar castells, etcètera, etcètera. Llavors, quin és el problema, quin és la qüestió, com funciona, diríem. Bueno, diguéssim, està en mans de cada colla escollir si volen música en directe o no.
0: Però per castells no pots triar, perquè el castell no puja sempre al mateix ritme. Depèn del pilar com puja.
2: Clar. No, hi ha coses que són sagrades, com és el toc de castells, que es fa amb gralla i es fa quan s'ha de fer i no hi ha més tutia, diríem. El problema de la música en directe és que diguéssim que hem d'escollir com si, hem de mirar com volem que soni això, no? El toc de Castells mateix, com volem que soni a plaça? Volem que soni bé, volem que soni regular, volem que soni, no? Llavors, clar, normalment les colles volen que la cosa soni bé, no? I que estigui afinat i que faci vibrar, no? Que faci vibrar els que pugen al castell o els que fan ballar els gegants, etc. I aquí entraríem amb aquell tema que és recurrent, diguéssim, que és que les colles, hi ha moltes colles que tenen músics propis formats a dintre de la colla i hi ha colles que no en tenen. Llavors els han d'anar a buscar fora. Et poso el meu cas concret. A mi els bastoners, jo vaig habitualment a tocar amb la colla de bastons, però a mi no em contracten. Jo sóc de TIC, no sóc de la colla de bastons. Llavors, diguéssim, bastoners en aquest cas s'hauria de preocupar una mica de la formació dels seus, si volen tenir músics propis, de la formació dels seus músics, diguéssim. Jo ja m'he preocupat de formar-me com a músic en el seu moment, però, vale, llavors ara què passa? Que quan necessiten músics, o els han de llogar, o han de demanar, pots venir a tocar que no sé què, que no sé quantos, vale.
0: A tu te demanen com un amic, de fet, bueno, perquè vagis a tocar
2: jo més. Jo amb el cas de bastoners, jo ja els he dit, a veure, no diré coses que no he dit, que no els he dit amb ells, tampoc, vull dir que jo a bastoners vaig perquè fa 40 anys que vaig, tens? O sigui, vale, vaig estar un temps que vaig deixar d'anar, però és una cosa més romàntica que una altra cosa actualment, no? I llavors el que passa que em preocupo de que els que venen a tocar, que alguns són alumnes, pues ho facin el millor possible i el millor i que la cosa soni bé, que els balladors estiguin a gust ballant, que la gent que ho està mirant i escoltant estiguin a gust, una mica és aquest el tema. I les altres colles, pues una mica el mateix, no? O sigui, clar, jo he vist que a vegades, perquè no hi ha més remei, perquè no hi ha possibilitat, que és posar el ball de nans, per exemple, amb un CD. Bueno, ara dic CD...
0: Amb un USB.
2: Sí, les tecnologies canvien.
0: Sí, el llenguatge ens marca l'edat, Joan?
2: Sí, exacte. Vale, llavors, quan sento això, no? Hòstia, a mi em sap greu, no? Perquè dius, hòstia, però si hi ha músics, no? Que passa que potser ells et dirien, bueno, però és que els músics cobren, no? Bueno, clar. Jo professionalment treballo d'una altra cosa, però sí. La meva professió, diguéssim, de fons, o la meva d'allò...
0: La que tu has triat de fons.
2: És la música, és tot això. Llavors, aquí llavors entrem en aquell tema, no? De que si els músics han de cobrar o no, no sé què...
0: Clar, perquè poder la gent es pensa que els músics que van amb les colles ho fan per afició, perquè, de fet, els membres de les colles, bueno, ho fan per afició.
2: No, perquè hi ha els dos models, o sigui, si perquè això ja, aquí a Esplugues, a més, ho hem viscut, diguéssim. Castellers té uns quants grallers i gralleres propis, no? Llavors, bueno, doncs mentre que tinguin efectius que puguin anar tocant el toc, jo vaig estar una temporada anant, abans de la pandèmia, a donar-los uns tallers, també, de formació de gralla, i llavors ells són uns quants, llavors a les sortides, doncs, bueno, van fent, no? Però hi ha moments que no tenen, que ningú dels grallers pot anar-hi a tocar. Llavors, com ho fan?
0: Han de llogar músics.
2: Clar, llavors, a mi m'ho poden demanar alguna vegada i he anat, no he cobrat, i no passa res. Però aquest és un altre... Ja és un altre nivell, o un altre... És una altra qüestió, diguéssim. És dir, la colla té recursos per poder llogar músics per anar a les sortides? Això és el que s'han de preguntar. I si no en tenen, crec que s'haurien de plantejar, doncs, que la Regidoria de Cultura, l'Ajuntament d'Esplugues, en aquest esforç o en aquesta cosa d'ajudar les entitats i de col·laborar amb les entitats, tingués en compte tota aquesta part, no? Que clar, la colla de bastoners en algun cas ha anat amb un lloro, que se'n diu, no? Uh-huh. Pel carrer, han fet un cercavila amb un lloro que tenen i els balls els han anat punxant. Clar, hi ha algú que potser li pugui estar bé, això.
0: O que ni s'hi fixen.
2: Però no, no. Joan... No té cap sentit, diguéssim. Si precisament una institució com un ajuntament, jo crec que s'ha de preocupar del patrimoni cultural que tenim a Esplugues, no? I el patrimoni cultural que tenim a Esplugues, un tant per cent molt elevat, és la música que tenim, les músiques que tenim, els balls propis que tenim, etc, etc, etc. Tenim tot un patrimoni que sí, que a vegades hem comptat amb l'Ajuntament en algunes ajudes, però evidentment les ajudes en aquest món de la cultura sempre són poques. És així.
0: El 2005, TIC Esplugaviva fa un treball de recerca que finalment acaba amb aquest llibre i amb aquest que sí que és un CD, no un D,
2: sí.
0: no un
2: sí,
0: USB,
2: exacte. Sí, sí.
0: En el que tenim recollides tots els balls, totes les danses d'aquí d'Esplugues, i clar, és molt important.
2: Sí, sí.
0: I hem de donar el valor que mereix.
2: El 2005, això ja fa una eternitat, diguéssim que vam també ho creiem, però és que també ho creiem ara, perquè la cosa ha anat a més, diríem. El 2005 vam creure amb la possibilitat de fer un llibre i un CD de música, diguéssim, una gravació d'estudi professional, etc, etc, amb el resum de la festa de Santa Magdalena, que una mica és l'exponent, és el màxim exponent, diguéssim, de festa a nivell tradicional, diguéssim, que tenim a Esplugues. I estan representades tots els balls de les colles,
0: sí.
2: Bueno, tota la història, etc. Diguéssim, del 2005 ara ha passat molt de temps i ara hi ha més músiques, ara hi ha més gent que toquen instruments, la festa també ha donat un tomb.
0: Perquè, Joan, tu has dit, tenim un patrimoni i estem parlant tota l'estona de tradició de fa 20 anys. La meva pregunta ara seria, podem considerar que una cosa que està instaurada fa 20 anys ja és patrimoni i tradició nostra? Perquè aquí,
2: sí,
0: a vegades hi ha un debat, eh?
2: No,
0: que,
2: però,
0: què és tradició?
2: És erroni pensar que la tradició l'estem fent ara mateix.
0: Sí.
2: La tradició, o sigui, la tradició cada dia va canviant. Cada dia va canviant.
0: Nosaltres
2: no podem reproduir el que vam fer fa 150 anys. No podem reproduir-ho. Nosaltres, de fa 150 anys, podem tenir una música que hem recuperat, podem tenir no sé què, podem saber si hi havia un ball, pues, actualitzar-lo, però la tradició la fem dia a dia. La tradició canvia cada dia. No és una cosa que dius, quan passen 30 anys ja és tradicional.
0: No, si a partir d'avui...
2: Mira, és tradicional quan la gent vol que sigui...
0: És com quan la gent queda a fer el vermut molts mesos seguits i diu, ja s'ha convertit en una tradició que quedem el primer diumenge de cada mes, la colla, a fer el vermut.
2: T'explico un exemple.
0: Sí.
2: I em sap greu perquè l'Ajuntament aquí té que... hauria de dir alguna cosa. Hi ha una cosa que s'ha fet durant 20 anys, que és el seguici del pregó,
0: sí,
2: de la Festa Major. És un seguici que anem totes les colles acompanyant el pregoner.
0: Per Sant Mateu, sí.
2: Per Sant Mateu, arribem a plaça, no sé què, ja, llavors ja es produeix el toc d'inici, que són totes les peces posades amb un arranjament molt modern, molt nou, diguéssim, i les colles ballen allà al mig de la plaça. Bueno, doncs això està en perill. Ara mateix està en perill. Tu dius, bueno, clar, jo dic, hòstia, una feina de fa 20 anys es pot treure del mapa d'un plomasso? O sigui, tota la gent que vam començar això i que arribem ara, i ara, hòstia, ara se'ns està plantejant, bueno, no és que se'ns hagi plantejat, és que ens han retirat a la coordinadora la subvenció que teníem.
0: Uh-huh.
2: O sigui, cada any hi havia la subvenció i el suport, i aquest suport a la cultura que diu l'Ajuntament que té, doncs ens l'han tret. O sigui, ara mateix no podríem fer el seguici aquest. No el podem fer.
0: Perquè hi ha un cost.
2: Perquè no hi ha recursos. O sigui, no. Bàsicament, perquè tot, tot costa diners en aquesta vida, i l'Ajuntament, per les seves activitats, pels seus projectes culturals, pel seu... bueno, es gastar els calés que calguin. Vale, doncs ara mateix està en perill. El toc d'inici, el seguici del pregó, acompanyar el pregoner, les colles d'Esplugues... O sigui, han passat 20 anys i... bueno, és una tradició, no ho sé si és una tradició,
0: sí.
2: però és que no podem tirar 20 anys per la borda.
0: És el que et deia abans, qualsevol fet que es reprodueixi amb una certa assiduïtat, quedar per fer el vermut, la gent, diem, s'ha convertit en una tradició. No cal que tingui ni 150, ni 30, ni 5 anys. En el moment en què tu i jo estem aquí parlant i intentéssim fer tot un seguit de xerrades per parlar de la cultura d'Esplugues, ja seria una tradició que tu i jo quedéssim per la ràdio per parlar-ne. I ho estem iniciant avui. És tradició tot allò que nosaltres li volem donar una continuïtat, entenc.
2: Sí, sí. Malauradament, hi ha moltes tradicions o hi ha moltes festes que si no tens la complicitat, en aquest cas, de la institució, perquè nosaltres veiem, però no només amb la Festa Major, amb moltes activitats, que necessitaríem que l'Ajuntament realment fos còmplice d'aquests projectes culturals, però no ho és. O sigui, tu no pots ser còmplice de l'inici de la Festa Major i retirar el suport. O sigui, el que estàs fent és, diguéssim, carregar-te, bueno, la feina d'aquests 20 anys. O sigui, tota aquella paraula, totes aquelles paraules de nosaltres estem amb les entitats perquè col·laborem amb les entitats... Bueno, tot això, quan entrem en segons quines polèmiques, doncs en va no ris, no serveix. Fora el toc d'inici, fora el pregó, fora... O sigui, què vol dir?
0: O sigui, perquè els hi deuen interessar altres coses o altres activitats dintre la Festa Major.
2: No, a veure, sempre hi ha els famosos temes aquí a Esplugues, que no diré res que ningú sàpigui, que són les xiulades que es produeixen el dia del pregó.
0: Efectivament.
2: Però això ens afecta a tots. O sigui, si l'Ajuntament es pensa que les entitats estan còmodes amb això, s'equivoca. O sigui, s'equivoca. Però bueno, això és un altre... seria un altre debat més... entraríem a dintre d'un altre tema. No, parlàvem dels músics, no?
0: I de la tradició...
2: Pues, bueno, la Festa Major és el gran exponent, no?
0: Uh-huh.
2: Hi ha una banda, hi ha els grups que acompanyen la cercavila, doncs els gegants, els bastoners, els castellers, en èpoques normals, diríem, i tots aquests músics, clar, per una banda que s'han de contractar moltes vegades, i per l'altra banda que necessites que pugi gent i que es formi, diguéssim, perquè tocar un instrument, fer de músic, bueno, té la seva complexitat, no?
0: Però
2: no...
0: ara està una mica difícil, perquè amb els rapers, que a la canalla jove li agrada,
2: bueno,
0: molt fer
2: clar.
0: Rap, doncs posar-se a tocar la gralla o un acordió és una miqueta heavy ara, eh?
2: Sí, sí, sí. A part de que Esplugues, a veure, no tenim tradició, diríéssim, de fa molt de temps, de cursos, d'instruments tradicionals, no tenim encara aquesta... diguéssim, passat, no?
0: Els tallers estan oberts, o fins i tot diria més enllà, les aules de música tradicional estan oberts a tot tipus de públic, a partir de quina edat? Si ara et ve un nano de 6 o 7 anys?
2: No.
0: Pregunto, quin perfil o quins petits coneixements,
2: bueno,
0: han de tenir de música?
2: En principi, a veure, l'edat posaríem a partir de 12.
0: A partir de 12
2: sí.
0: anys. I les classes comencen amb una miqueta de teoria de música, amb el...
2: Bueno, llavors,
0: han de saber una miqueta de solfeig...
2: De moment, el tema del solfeig, de la teoria, de l'aprenentatge de la lectura, tot això es compagina una mica a les classes. Això són classes d'instrument, o sigui, representa que l'alumne, pues, ha de tenir una petita formació de solfeig, i si no, pues, llavors el que fem... Pues bueno, és una mica partir la classe o sigui, a mesura que vas aprenent l'instrument, vas aprenent la solfa que es necessita per aquell mm-hmm. instrument. El que no fem és ensenyar cant, no? O si el teu instrument és la gralla. Això ja seria una altra segona fase, una fase següent a aquest taller, si funcionessin les classes, pues seria allò fet, tenir una classe pues, de solfeig, de teoria, etc. No?
0: Però l'aula sí que garanteix que qui imparteix les classes de música és un mestre.
2: Sí, sí, clar, clar, clar, clar.
0: I aquí la importància que volem transmetre de que quan veiem una persona que està davant d'uns gegants o tocant davant d'un pilar de castells, és una persona que ha tingut que fer els seus estudis de música bàsics per aquell instrument. No és una persona que surt al carrer perquè
2: no, fa il·lusió. Sí, però això no és sempre així. Perquè això depèn de les colles, no depèn de mi, diria, per dir d'algú.
0: Però jo ara em referia a l'aula també.
2: Vull dir que per això et deia al principi que les colles, o sigui, això com a concepte, no, de general, les colles s'han de plantejar, igual que es plantegen a l'hora de ballar quins passos han de fer i quins passos no han de fer, i no, pues, en el cas de la música, pues, el mateix. Quin model musical volen a la colla? Músics propis, contractats, bueno, tot això s'ha d'anar plantejant i s'haurien de plantejar la formació dels seus músics. O sigui, si jo estic en una colla de bastons, jo vull tenir músics propis i tinc candidats per aprendre, pues perfecte, perquè llavors jo els hi he de dir, mira, heu de fer classes, o la colla us paga les classes, o mil fórmules que hi ha.
0: I això no seria, no vull dir competència, però això no podria coordinar d'alguna manera la coordinadora, el tema aquest del model musical que volen les colles?
2: Bueno, aquí entrem amunt.
0: I jo ja m'estic posant poder amb un tema que no em
2: bueno,
0: toca,
2: és possible, sí, sí, sí.
0: I mira, una vegada es tingui aquest model i aquesta coordinació...
2: Això m'ho apunto perquè m'acabes de donar una idea, perquè una de les coses que ens estem plantejant a coordinadora, a part de tenir comissions, diferent tipus de comissions, són espais o reunions específiques, monogràfiques, sobre temes concrets, diguéssim. Uh-huh. Llavors, jo aquest tema, veus, ara me l'apuntaré...
0: Apunta tu, perquè una vegada tingueu aquest model musical tradicional,
2: sí.
0: És més fàcil anar a l'Ajuntament, presentar aquest projecte de model, sí. I que l'Ajuntament s'engresqui, s'il·lusioni i el recolzi.
2: Jo la veritat és que he de creure que les colles, quan van... Habitualment tothom tenim uns convenis, no?, que se'n diu. Un conveni per 2 anys, o 3, o 4, o 1, depèn. Llavors, jo vull creure que les colles, no?, quan presenten els seus convenis, una partida, no?, les partides, doncs, és per la música, no?, jo vull creure que és així. No sé si és així o no, però vull creure-ho. Però pels inputs que rebo de les diferents colles, jo crec que o l'Ajuntament per aquesta partida no dona ni un duro, o bé que no es demana, també, possiblement. Bueno, doncs totes aquestes qüestions jo crec que s'han d'abordar, s'han de plantejar i s'han de trobar soluciones, o sigui, solucions, diguéssim, de cara al futur, o sigui, perquè ja... mira, mentre que vas replegant algun músic i no sé què, vale, tot funciona, però quan no, què fas? O sigui, t'has de plantejar llogar un grup de gralles o un grup de no sé què, i llavors, bueno, és aquí el tema. Diguéssim que... No, això que dèiem, perdona, que ara m'hi...
0: Sí.
2: M'he despistat una mica.
0: Que volem parlar de la gralla i dels tallers i ens estem parlant més d'altres coses.
2: No, però tot va lligat. No, això que deies, ja m'ho apuntaré això perquè és una bona...
0: Clar, perquè
2: és
0: si
2: un
0: tu,
2: bon tema per plantejar a nivell de coordinadora.
0: Clar, perquè bueno, si tu tens un projecte definit i molt quallat i consistent, es presenta a l'Ajuntament i ja està, vull dir...
2: Sí, sí.
0: Perquè al fin i al cap els ajuntaments, i no parlo d'aquest, els ajuntaments, en definitiva, són gestors dels nostres recursos,
2: sí, sí,
0: dels
2: sí.
0: nostres impostos, dels nostres pressupostos.
2: Sí.
0: I, per tant, si tu li presentes un projecte i a un ajuntament li agrada, doncs hi posarà els recursos econòmics.
2: Sí, però jo no sé, O sigui, jo no sé exactament per què aquest ajuntament nostre, no sé, i més que quan diem ajuntament, tampoc m'agrada referir-me a l'ajuntament, perquè l'ajuntament evidentment,
0: perquè som tots de fet definitiva
2: l'ajuntament. Però l'ajuntament funciona perquè té un equip de govern. Llavors aquest equip de govern i ho dic així clarament, perquè ha sigut així, o sigui, funciona per lo que ella interpreta que són els seus interessos, diríem. O sigui, és el que et deia, a coordinadora li ha retirat 5.000 o 6.000 euros, crec que són, ara no tinc els números exactes, 5.000 o 6.000 euros d'un any per l'altre sense aviso previo, diríem, eh? O sigui, perquè una cosa és negociar un conveni, o una cosa que jo demano a l'Ajuntament, ei, negociem, perquè això pot ser, no pot ser, pam, pam, i al final arribes amb un acord.
0: Sí.
2: Però en aquest cas no és així, és una decisió unilateral d'un equip de govern que diu, a mi no m'interessa el toc d'inici, no m'interessa el seguici del pregó, i per tant, d'entrada retiro la subvenció. I després ja negociarem o ja veurem. Després ja veurem. Clar, això, ells, tornem sempre a lo mateix, no? Ells es dediquen a la política. Ells es dediquen a això. Cobren per això. Jo per tocar la gralla amb bastoners no cobro ni un duro. Jo per tocar la gralla amb geganters, a vegades he cobrat alguna cosa i a vegades no. Jo tota la meva formació que vaig tenir, a mi no me la va pagar ningú. Les gralles que m'he comprat, me les he tingut que pagar jo. Ningú m'ha donat cap ajuda, etcètera, etcètera, etcètera. Ja no, o sigui, això dius, bueno, però això és una opció personal. D'acord. No, però el cas de les colles, si una colla vol tenir grallers propis, doncs ha de tenir unes gralles, ha de tenir, no sé què, ha de tenir uns recursos. Però si no funcionen les coses. Sense recursos és molt difícil.
0: Doncs comencem per un dels pilars que necessita la nostra tradició i la nostra cultura, que és que hi hagin persones que toquin aquests instruments, que són l'acordió diatònic, la gralla, el flabiol, el tamborí, el timbal, i després aquest conjunt instrumental,
2: sí,
0: amb la unió de tots aquests instruments.
2: Correcte.
0: Joan?
2: Una cosa només, ho dic perquè a part d'aquests instruments, d'instruments tradicionals, i precisament aquí a Esplugues, crec que actualment tenim dos, no tres, sacaires.
0: Què són sacaires?
2: El sac de gemecs.
0: Ah, el sac de gemecs, sí.
2: Però que no, nosaltres no podíem, o sigui, a l'hora de plantejar-nos aquesta llest tampoc podíem ofertar 50 instruments perquè evidentment ja sabem que no hi ha gent per tot, diríem. Però bueno, vull dir, això no treu de que, o sigui, si això mínimament funciona i arrenquem aquest curs amb alguns instruments, pues que tot anirà, bueno, ampliant-se, no? A la llarga o a la curta, dependrà una mica també del suport, de si podem fer campanyes, de que mil coses, que anirem ampliant instrumentació. És que ara quan has dit això m'he recordat dels sacaires, diguéssim, el sac de gemecs. Suposo que més o menys tothom sap.
0: I que a més és molt important perquè en la nostra cultura, la música tradicional, tant és important la gralla, com el sac de gemecs.
2: Sí.
0: El que passa que poder és un instrument que, tot i que és més conegut visualment, a l'hora de tocar-lo n'hi ha pocs.
2: Bueno, n'hi ha pocs, no és senzill, no és barat.
0: Podés tocar més a la banda de València, dir, a l'Aragó, poder, no? Més que aquí?
2: No. De fet, és tot arreu es toca, diguéssim. Vull dir, bueno, tot arreu d'àmbit català, diguéssim.
0: Sí.
2: A Mallorca es toca molt,
0: doncs,
2: però això, que a vegades no ens adonem, però els instruments, tal com està actualment el panorama, no són baratos, diria.
0: No.
2: Llavors, això és una qüestió que ja, bueno, coneixem alguns constructors d'instruments que estan fent mans i mànigues per fer instruments que siguin bastant assequibles. i bueno, és una... perquè evidentment tampoc tenen suport, o sigui, quan parlem de suport, és que en general tot aquest mundillo, hosti, poc suport comparat amb altres àmbits, eh?
0: Joan, com que ho hem dit fa una estona, poder a meitat de l'entrevista, se t'està acabant el temps.
2: Sí.
0: A veure si convertim en una tradició que TIC vingui a la ràdio a explicar-nos projectes i dir-vos que l'aula TIC de Tradicions i Costums està a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9 d'Esplugues. Podeu trucar per les tardes al 93 473 3909 o bé enviar un correu electrònic a secretaria@esplugaviva.cat. Per part meva ja estic. Joan, alguna coseta més per finalitzar, que ens queden 2 minuts?
2: No, esperar una mica que aquesta entrevista o que aquests punts de vista que tenim els que ens dediquem a aquest mundillo, pues, arribin d'una manera clara i transparent als oients. Donar-te les gràcies també per aquesta entrevista i t'agafo la...
0: Agafa'm la paraula.
2: La paraula aquesta de poder fer de tant en tant entrevistes parlant de diferents temes.
0: De tradicions, de costums...
2: Que sempre estarem disposats. I res, que la gent s'animi a tocar instruments musicals, a fer música, a cantar.
0: Per tant, la música és molt important. La música és vida.
2: Sí, sí, sí. Sí,
0: com
2: sí.
0: L'aigua que bevem. L'aigua ens alimenta el cos, ens hidrata el cos, i podríem dir que la música ens alimenta i ens hidrata l'ànima.
2: Sí, sí, l'ànima, tu ho has dit.
0: Joan, gràcies, i convertim aquestes xerrades en tradició.
2: Molt bé, t'agafo la paraula.
0: Vinga, una abraçada.
2: Moltes gràcies.
0: Per tot l'equip de TIC de l'Espluga Viva.
2: Gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Avui us volem parlar de campanes i de toc de campanes. Les campanes van començar a ser usades fa 2.500 anys a la Xina. També van ser usades pels romans. Les campanes han esdevingut el que són avui gràcies a que a partir del segle VI i VII es va decidir convertir-nos en una eina de comunicació amb l'exterior del temple. Podem trobar campanes a les parròquies, als monestirs, a les catedrals, i aquestes marcaven els temps amb els seus tocs. Tocs de resó canònics, matinades, laudes, prima, conventuals, nona, vespres o completes. Els tocs de campana van ser declarats un element festiu patrimonial d'interès nacional l'octubre del 2017 pel govern de la Generalitat de Catalunya. Des d'aleshores s'han organitzat diversos simposis, accions encaminades a donar a conèixer el món campaner. I si fem història aquí a Esplugues, si volem parlar del campanar de Santa Magdalena i de les seves campanes, avui a l'espai d'entrevistes us ho expliquem. I avui amb nosaltres tenim a la Teresa Carbonell i a la Lluïsa Morera en representació d'aquestes dues entitats. Hola, molt bona tarda a les dues.
5: Hola, bona tarda.
6: Bona tarda.
4: Gràcies novament per ser amb nosaltres i en aquesta ocasió doncs, per parlar de tocs de campana. Expliqueu-me com comença, com sorgeix aquesta idea de voler parlar del campanar, de les campanes i dels tocs de les campanes. Com comença?
5: Jo diria que comença a partir de la motivació de la Teresa Carbonell, que tenia un record de l'últim campaner d'Esplugues, que havia viscut molt a prop d'ell i trobava a faltar les campanes de Santa Magdalena que sonessin.
4: Parlem del carrer
5: Montserrat
4: i de la gent que hi vivia, i que el darrer campaner d'Esplugues doncs vivia allà al carrer Montserrat.
7: Sí, el senyor Marcial Fuentes i la seva senyora Anna Núñez.
4: Que m'han dit que era molt important la
7: senyora,
4: dona,
7: oh, i tant.
4: Que sempre guiava.
7: Tocava molt bé les campanes, també, ella. Molt bé les campanes, sí, sí.
5: A partir d'això ens encomana la idea de dir per què no poden tornar a sonar les nostres campanes, encara que només sigui per festa major o per segons quins actes. Comencem a parlar-ne i veiem que sí, que podem fer-ho. Parlem amb la parròquia, que són els que custodien les campanes. Les campanes són del poble, però les custodia la parròquia. Tenen un bon so, sabem que són bones, i es comença a contactar amb membres, amb gent, que estan a diferents associacions de campaners. Arriba el Covid i això s'enredreix. Aconseguim organitzar, dintre de les limitacions, el primer acte de recuperar les campanes del nostre poble. No recuperar les campanes, sinó recuperar els sons de les nostres campanes. El primer acte que es fa es dedica molt a la història de les campanes, que estan recollides en un llibre de la parròquia, però va valer la pena que ens ho expliquessin la gent que les coneixia, i ens donen a conèixer que tenim unes campanes amb un bon so, amb una bona qualitat, i que poden fer aquesta funció de tornar-se a convocar el poble si reconeixem els tocs. I aquest va ser el primer any. El primer any en Joan Torres ens explica la història, i després dues associacions de campaners, uns de Sant Feliu, del bisbat de Sant Feliu, els campaners, i els altres són de
7: d'Olesa
5: de Montserrat, que baixen amb un carrillón i baixen en diferents campanes, perquè les campanes de Santa Magdalena estan electrificades i encara no sabíem com s'havia de tocar diferent, i ens quedem amb les ganes de sentir tocs de campana. Sabem la història i sabem uns tocs, i venen una gent
4: i ens expliquen que cada campana té el seu nom. Vull dir que les campanes del campanar d'aquí de l'església, la parròquia de Santa Magdalena, cadascuna d'elles té el seu nom.
7: Hi ha una que es diu, la campana gran, es diu Magdalena. I té, bueno, les campanes van ser tirades quan la Guerra Civil, sí, van ser foses per fer canons i per fer armament. Aleshores, quan es van tornar, quan es van posar el campanar, aleshores la campana gran es diu Magdalena, l'altra campana es diu Manuela. La campana gran li van posar una inscripció que diu: he callat durant 4 anys he callat durant 4 anys refeta de nou, reuneixo els fidels i fou padrí l'alcalde d'aquest municipi. O sigui que havia callat i ara ja tornava, refeta, tornava a donar veu. I l'altra campana diu: acabada per fi la guerra, cantaré els goigs de la pau. I aquesta va ser padrí el senyor Gaspar Calvet, que era d'allà de Can Ramoneda, que hi va posar el nom de la seva dona, que es deia Manuela. La primera va ser padrí l'alcalde, que era el senyor Melcior Llavinés en aquell moment. Són les dues campanes que tenim ara. Com ha dit la Lluïsa, els experts diuen que sonen molt bé, que són les campanes molt maques de una foneria d'Olot.
4: Molt maco els dos noms, Santa Magdalena i Manuela. Magdalena i Manuela, molt maco.
5: I el que ens fa molta il·lusió és que, i amb els tocs de campana, comença la festa major per nosaltres.
4: Per tant, seguirem la tradició de la que les campanes criden, el que sigui.
5: Ens convoquen.
4: Ens convoquen a casament, ens convoquen a festa major, ens convoquen.
5: Per tant, donem a l'equip, pensem, es convoca a festa major, amb el so de les campanes. La motivitat és aquesta. No fer-ho un altre dia qualsevol. Per tant, hi recuperem tons.
4: Però abans m'has comentat que les campanes que tenim estan totalment electrificades. O sigui, no?
7: Estan mecanitzades.
5: Estan mecanitzades, però es poden.
4: Es poden fer manuals, o sigui, són mixtes. Ara li diríem híbrides. Són manuals i automàtiques. No?
7: Actualment les campanes poden tindre els dos sistemes.
4: D'acord.
7: O sigui, tu tens les campanes mecanitzades perquè no tens un equip de campaners. No tens uns campaners que puguin dedicar-se a tocar la campana. Llavors es van mecanitzar les campanes per aquest sentit. El que passa que aquestes campanes es poden tocar a corda des de dalt al campanar.
4: Des de dalt.
7: De dalt al campanar. Tu pots trucar un Àngelus que tens mecanitzat, o pots tocar l'Àngelus des de dalt del campanar amb el badall perfectament, i això és el que ens farà aquest senyor. O sigui que no sonaran els tocs de les campanes mecanitzades, només podent sonar algun, sinó que aquest senyor, ell directament des de dalt al campanar farà tocar els sons, diferents sons de campanes. Que inclús hi ha, a veure, moltes vegades les campanes, bueno, es poden també, el mecanisme es pot treure el mecanisme aquest, vull dir, es poden fer d'aquesta manera. Llavors hi ha un sistema de tocar que és el toc només amb el badall, hi ha el sistema que és volejar campana, bueno, volejar, no donar la volta, sinó moure la campana, però llavors s'ha de fer amb corda tot això.
4: Llavors
7: convé que aquests tocs hi hagi, seria bo que aquí hi hagués algun gent que seria bo que fossin també músics, perquè si un és músic, no és que només hagi de ser explícitament músic, però si una persona és música, entén molt més el so de les campanes i és fàcil, més fàcil de poder tocar les campanes. Llavors fora bo que aquí a Esplugues sortís una gent, uns músics i uns no, que es poguessin dedicar a aquest tema de cuidar el nostre campanar, de cuidar les nostres campanes. Però mentre seria bo que estiguessin uns tocs que quan els sentíssim, com deia abans la Lluïsa, ja diguéssim: oi, això és l'Àngelus, això és toc de missa, això és toc de festa, això és toc, diferents tocs, no? El d'enterrament, que hi ha les diferents variants, si és home, si és dona, si és infant. Hi ha tota una sèrie. També hi ha els tocs de temps, que són tocs per espantar les tempestes. Ara, en aquests moments no calen gaire, però bueno, vinc a dir que hi ha molts tocs i, com hem dit abans, cada poble té uns tocs que no són iguals que els altres, que cada un té els seus. Qui fora bonic, que hi hagués algú que fos capaç d'anar a buscar i rebuscar quins eren realment, perquè ara no tenim cap persona viva que hagi sigut, tenim un campaner en actiu que ens pugui explicar com eren els nostres tocs.
6: Clar,
7: i aleshores fora bo que algú, algunes persones es poguessin, això arribés en centre aquest foquet amb una sèrie de gent que fos capaç d'investigar, de veure quins eren els nostres tocs, inclús crear-ne de nous, que no passa res, es poden crear tocs nous que siguin els característics dels nostres pobles, que són els que valen fins que arriben, fins que se senten, o fins a on se senten els tocs de les campanes. Fins allà, aquell toc és el característic. Bé, és una mica... és aquesta idea, no? I el poble del costat poden tindre un altre toc semblant, però que no sigui igual, per tocar a lo mateix. I si és igual, perfecte, però no cal tampoc.
6: Teresa, veig que t'apassiona el tema de les campanes.
7: Ah, és que m'agrada molt les campanes.
6: Es nota,
7: sí,
6: eh?
7: Sí, es nota, es nota. M'agraden molt les campanes. I per això em sabia, bueno, em sabia molt de greu que les campanes nostres estiguessin, que no sonen gaire, i que inclús arribés un moment, com ha passat en altres llocs, que hi hagués gent que els molestés el so de les campanes i que arribessin a ser mudes. Les campanes és la comunicació que hi havia abans. Abans, els whatsapps d'ara, diguem-ho així, bueno, això ho dic jo així una mica, el whatsapp d'ara, la comunicació d'ara, quan passava alguna cosa important al poble, a foc, a tempesta, quan hi havia lladres, hi havia uns tocs, si algú sabia algun camp que robaven, hi havia uns tocs que avisaven a la gent. Era una manera d'avisar la gent que passaven coses importants. Un tema de comunicació important. I clar, si el deixem mut, doncs perdem alguna cosa que és molt nostra. I és una pena que és que, a més, les campanes són bé d'interès local. O sigui, aquí hauríem de demanar que aquestes campanes, que es declaressin bé d'interès local. Patrimoni. Perquè les campanes és un patrimoni, que és el que són. Les campanes són patrimoni. Hi ha, a més, bueno, hi ha dos tipus de campanes. Són les campanes que sonen a dalt del campanar, però també hi ha les campanes de rellotge, hi ha les campanes de carilló, que són aquestes campanes que donen la volta, no? I moltes vegades hi ha campanars aquí a Catalunya que fan servir perquè les altres campanes, les del rellotge, no les van tirar a terra, i llavors fan servir campanes de rellotge com a campana que toquen, però són campanes de rellotge. O sigui que és molt important també els rellotges dels nostres campanars. O sigui, allò que ens sembla aquell rellotge, si sona o no sona. Les campanes, allò també té molta importància i és patrimoni cultural. I és bo que li donem la importància. Sí, sí.
6: Doncs per les persones que ens estiguin escoltant, us volem dir que teniu una pàgina web que està feta per la Cofradia de Campaners i Carrillistes de Catalunya. Ho trobareu a la pàgina campanes.cat i també ho trobareu a través de Twitter amb el @campanescat. Totes les persones que estiguin interessades en el tema de les campanes i aquest patrimoni cultural que tenim al nostre país.
7: No, hi ha molta gent que hi treballa molt, eh? Si algú no l'ha vist, el que és molt maco de veure també és el campanar del Pi. Han treballat molt de l'església del Pi, han fet, bueno, dic com a exemple, n'hi ha molts altres, sí. Però han fet una tasca molt bona de rehabilitació i pujar del campanar i veure des de l'alçada del campanar tot el que són els terrats i de tota la banda aquella del casc antic de Barcelona. És una meravella, és una meravella.
6: Hi ha moltes zones que estan recuperant els tocs de campana. A la banda de Lleida hi ha un grup de gent jove també que ho està recuperant. Hi ha concursos, es fan trobades de campaners i de tocs de campanes, vull dir que és una cosa ben viva. El que passa que el que deies tu abans, no? Que amb tot això de la comunicació que tenim ara virtual i els whatsapps i els instagrams i tot això, hi ha coses que es perden.

0: sinó perquè el sento, o sigui, arriba a molts llocs. Ara, que hi hagi gent que no l'escolti és una altra cosa, perquè tu t'has de posar en predisposició de voler-lo escoltar i parar-te per escoltar-lo, per adivinar-lo què és, però et sona. Jo crec que n'hem de fer difusió a la ràdio i a altres llocs, perquè la gent s'habitui.
1: Doncs estem aquí per
0: eduquem.
1: Això, eh?
0: Ja, ja, però hem d'educar el so, perquè no el reconeixem. Jo ara en aquest moment, si toquen a foc, potser sí, però si toquen a difunts...
2: Si toquen a foc i sents els bomberos, segur.
0: No, home, no, esclar.
2: No, però no el reconeixem.
0: No el reconeixem.
2: No el reconeixem.
0: Vull dir, reconeixem alguna cosa que ens ve la memòria molt antiga, ens ve la memòria, però no és això. I ara, una mica, romànticament, seria això, recuperar aquestes coses pel nostre poble. Tenim unes bones campanes, doncs aprofitem-les. I és un acte senzill, és un acte del poble, és un acte participatiu. Volem que sigui, és la nostra gent, del senyor Blay, perquè hem anat a buscar un mestre campaner, però l'acte està fet i organitzat i participat per la gent d'Esplugues, com han de ser les festes majors.
2: Oi? Sí, senyor.
0: Que no ha de venir
2: sí,
0: ningú de fora. Bueno, sí, sí, que pot venir algú de fora, però que sigui viscut per la nostra gent i participat per la nostra gent. Per tant, què més volem per una festa major? Començar així.
1: Doncs que ha de ser així, organitzat per la gent d'aquí, que això no vol dir que no pugui venir de ningú de Girona, com en Blay, a il·lustrar-nos, però que la base i el gruix organitzatiu estigui fet per la gent d'Esplugues. I en aquest cas, donar les gràcies als grups organitzadors, que són veïns i veïnes, i també...
2: Associació de Veïns i Veïnes d'Esplugues.
1: Exacte, i també...
2: La parròquia de Santa Magdalena.
1: Sí. I donar també les gràcies a la coordinadora d'Entitats de Cultura Popular, que és la que... aplega
2: coordina tots els actes de
1: Santa Magdalena, que volem que Santa Magdalena sigui la festa major que representa la cultura popular i el patrimoni cultural de la nostra població.
2: Exacte.
0: Sí, senyor.
2: Ho has dit molt bé.
1: Voleu afegir alguna cosa més?
2: Agrair
0: la ràdio d'Esplugues,
2: sí,
0: que ens hagi donat aquest temps per poder explicar aquest acte, que és una bona feina la que feu.
2: Home, i tant. I
1: doncs,
2: tant.
1: Nosaltres estem aquí per vosaltres, si no, no tenim sentit. Doncs repeteixo, la Lluïsa Morera, la Teresa Carbonell, moltes gràcies per haver vingut, per haver-nos explicat aquest acte. Doncs amb vosaltres us ha acompanyat la Isabel Almató i el control tècnic en Jordi Udina.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Esteu escoltant Esplugues FM.
5: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i el podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
6: Sou una entitat?
7: Organització sense ànim de lucre?
8: Associació de veïns?
7: Artista?
8: ONG?
7: Músic?
3: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gratis!
11: Estàs escoltant Esplugues FM.

A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant.
2: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall, en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
5: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Però aquí gravant amb els amb la, tot, eh? Amb l'altaveu.
1: Després d'una nit llarga em desperto tard.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el

0: FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Sou una entitat?
1: Organització sense ànim de lucre?
2: Associació de veïns?
3: Artista?
4: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
5: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
6: És gràcies!

0: Benvinguts a una nova edició de Moure Soroll, l'espai de música inconcretament inusual que pots escoltar cada setmana des del Parc Ràdio, Ràdio d'Espí, Esplugues FM i des del nostre web mouresoroll.cat. Avui ens torna a visitar el nostre amic Agustí Calvet per a presentar-nos les noves cançons del seu interessant projecte anomenat Somebody, que aquí coneixem molt bé. Agustí, benvingut de nou a Moure Soroll.
1: Gràcies per convidar-me de nou.
0: No, home, gràcies a tu per venir, que vens una miqueta lluny, no?
1: Sí, sí, a més, déu-n'hi-do, l'estona que he trigat avui.
0: A finals del mes de gener d'aquest any presentaves un nou EP amb quatre cançons titulat The Moral of the Story, on has prioritzat la veritat abans que la perfecció.
1: Sí. Ben bé, encara no s'ha presentat, perquè o sigui, estava pensat presentar-lo, però d'entrada anirà més aviat cap al setembre, el que seria la presentació oficial. Sí que està acabat. Sí, sí, vull dir, ha sonat algun tema, però en si el disc sencer, com si haguéssim sortirà de cara al setembre.
0: De totes maneres, pot escoltar el teu webcam, no? O encara no?
1: No. Avui podem escoltar una segona cançó que no ha sonat, que no s'ha sentit encara.
0: Doncs, bueno, parla'ns d'ell i de les cançons que contindrà.
1: Sí, doncs, aquest EP té quatre cançons i que totes parlen, en certa manera, des de lo concret a l'universal, no? I acaba... és un disc que, per exemple, ha tocat en algun moment, així, tot des de l'alegoria, però en algun moment ha tocat temes com el canvi climàtic, per exemple, no? Però fins a parlar del purgatori de Dante, acaba parlant del purgatori de Dante en una altra cançó. Després, si parlem de les cançons en concret, ho explico més en detall, i parla d'això, després doncs, parla de coses molt concretes o de sensacions molt concretes de meves, no? I és com tota una espècie de viatge a través de les idees, de diferents idees que tinc, no? I llavors a nivell musical sí que continua bastant arrelat en els 90, sí que potser una mica més d'elèctrica, però va bastant pels mateixes vies.
0: I què destaca en aquest EP que el fa diferent dels anteriors publicats per Somebody?
1: Sí, destaca, per exemple, això que hi havia una mica més d'elèctric, sobretot, per exemple, el primer tema que es diu Birds of Paradise, que podrem sentir després, en aquest tema hi ha distorsió, hi ha una mica més de canya, canta una mica més fort, com si diguéssim, no? I també destaca la participació del Albert Rams, del Red, que ha fet els baixos i coros en alguna de les cançons. Per exemple, l'altra que escoltarem, que es diu Down, també va fer els coros al final, i ja veureu, ja, jo crec que us agradaran prou.
0: I això et volia preguntar, no? Ara que has dit lo del Albert Rams, el Red, ha participat alguna altra música en la gravació?
1: Sí, hi ha el Gerard Pàmies, que és aleshores el productor i el guitarrista, i bueno, alguna cosa més et posem per allà, i el David Carcelen, que és el bateria, que aquests dos ja estaven en els anteriors EPs participant, i ara s'ha sumat ell, que ja tocava amb mi en directe, quan es pot, però en banda, però que ara es va voler sumar, i això, i ho agraeixo, i crec que ha quedat guai, perquè també va ajudar, doncs, a vegades, quan estàvem a l'estudi, doncs, quan estava cantant, també va ajudar a vegades en algun moment de dir, mira, hosti, per aquí potser això, per aquí potser... I va ser guai, tenia quasi com dos productors allà, perquè ell també ho és.
0: Bueno, hem de dir que el Red té una experiència bastant gran i, a més, participa en altres projectes com Dan Peralbo i El Convoy, i, bueno, té el seu projecte Falsiós Ninja,
1: sí.
0: També
1: i el Borrisol,
0: que
1: és el que està fent ara. Sí, vull dir que és això, que és algú, és un músic que a mi ja m'agradava, abans de conèixer-lo m'agradava, i ara, mira, però ara toca a mi, em fa il·lusió. Aquest tipus de coses, la veritat. I doncs, això vam gravar això al llarg d'una setmana. Passa que això, que en els camins aquests de l'underground i de la música alternativa, les coses van a poc a poc, van a poc a poc, perquè també, com que porta molta feina, doncs, per gravar-ho i tot això, doncs, vols buscar un moment per treure-ho amb una mica de potència, no? Ara estem calentant, per exemple, aquí, estem calentant una mica l'ambient perquè surti, per quan surti, no? Perquè, i aquest tipus de coses intentaré també, doncs, sortir a una altra ràdio, explicar-ho i, doncs, tot això.
0: De la música que escoltes actualment, quina ha deixat empremta en les cançons d'aquest disc, The Moral of the Story?
1: Doncs, per exemple, Bad Bunny... No, no, és broma. El... Aquí hi ha hagut... Hi ha un... És que hi ha molta varietat de coses, però, per exemple, hi hauria el típic Andy Schauf, que l'escolto bastant. Doncs ja ha deixat enrere, però també hi ha molta cosa això dels 90, de... I ara, i així més... Més ara, ara m'has matat, perquè és que escolto moltes coses, però molt canviants. I ara mateix, com que això és de fa uns mesos, no sé què estava escoltant en aquell moment. No sé què estava escoltant en aquell moment, exactament. Però segur que hi ha coses que hi han influït.
0: Doncs et sembla que escoltem una de les cançons del disc. Quines presentes? De les que es poden escoltar encara.
1: Jo començaria amb la de Birds of Paradise, que és una cançó... Ara hi entro més en detall, no? Doncs que és la primera cançó que mínimament faig un comentari polític. Jo sóc realment, això, la gent que em coneix en persona sap que sóc molt polític i molt canyero amb aquest tipus de coses, però a vegades la música jo la considero com un espai una mica de, per fugir d'això i per buscar les coses boniques, però en el moment aquest en el que estem de... que fa una mica de por a vegades i tot, no? Doncs comento, per exemple, el tema de la brutalitat de la guerra, el tema del canvi climàtic, que sembla que ja no existeixi, o de com la gent s'està menjant idees, que la cançó acaba dient això, no? S'estan ficant idees al cap, unes idees al cap, que no pot ser això. S'ha d'aprendre a perdonar, a estar tots amb tots, a ser tots una societat. Això és una mica el que diu la cançó. Us ho explico perquè si llegiu la lletra no sé si s'entén. No sé si
0: bueno, les teves lletres, com sempre, són en anglès.
1: Sí.
0: No sé si...
1: No parlo en anglès, ho deia perquè dona moltes voltes, no? Perquè va...
0: I però això... Bueno, sempre utilitzes l'anglès, no?
1: Sí, sempre, perquè és aquest projecte, com que està molt basat en les bandes del 90 que escoltava i sempre ho he escoltat així, doncs és el que em sortia, vull dir, no té cap mena de... O sigui, no és una decisió comercial, evidentment, perquè si no estaria fent molts diners, no? Sinó que és una decisió totalment estètica. No, això, si vols, la podem escoltar.
0: Vale, doncs escoltem Birds of Paradise, el tema que obre aquest EP de Somebody, The Moral of the Story, aquí a Moure Soroll.

0: Seguim a moure soroll, hem escoltat aquesta primera cançó de l'EP de Somebody que ens visita avui aquí a l'estudi del Preràdio. Per què vas triar aquest títol per l'EP i què significa per tu?
1: El títol de l'EP el que ve a dir és, diu, The Moral of the Story, al final diu això, doncs, diu, quin és el, seria en català, seria quin és l'ensenyança del conte, no? O de què va el conte al final, no? I aquí és el que estic parlant, no? Vull dir, començo parlant, com vaig donant voltes per diferents llocs, primer parlo de, doncs, això, parlo de les guerres, després passo per coses més personals, després me'n vaig com molt enllà, hi ha una cançó que es diu Mots, que són papallones de nit, que explica que estic com una gerra atrapat al mig de l'espai mentre les estrelles giren al voltant, no? I que puc mirar tot arreu i va tot aquest viatge i acaba dient que al final som persones i que hi ha gent que, per exemple, com a l'altra cançó que després escoltarem, hi ha gent que a vegades doncs, potser al pati no els hi fèiem cas i ho passàvem malament i tot això, va passant, això és això com un salt d'històries i acaba dient, però al final de tot el que estem és com en un purgatori, estem en el joc de la vida i anem avançant i fent el que podem per anar pujant. I això és el que... I sé que és una mica rebuscat, però per aquí va... per aquí anava el títol de The Moral of the Story. I després, a la portada, és una vinyeta, no et sabria dir exactament, era d'un setmanari francès del segle XIX o XVIII, no? Que deia que surt un home fent una pintada que diu abandoneu tota l'esperança a tots aquells que entreu aquí, que és el que posava a l'entrada de l'infern de Dante. Està tot lligat, vull dir, va tot, és el paquet TP, jo crec que té com més coherència a nivell de concepte, tot i que és un concepte una mica enrabassat, no és el color blau, no, vull dir, és un concepte que dona bastant girs.
0: Bé, has parlat de la gravació, que com és habitual en el cas de músics independents, doncs sí, tot és complicat i s'allarga a vegades, però en quins estudis es van gravar i qui va dirigir una mica el procés?
1: Sí, això es va gravar a Mocha Records, que són havia gravat les anteriors coses, i això, i el Gerard va ser com doncs, el que va fer més de productor, que normalment la manera com funcionem és jo porto ja les cançons com molt estructurades, no? Perquè realment me les agafo jo a casa, me les treballo, jo tinc un que seria un petit estudi a casa, però que clar, no és el mateix que un estudi de gravació, no tens doncs la preparació acústica, no hi ha mil coses, ni l'Àlex, que és el tècnic, que és qui, l'Àlex Moré, que és qui, que en sap moltíssim, i que a més li agrada molt el so clàssic, bueno, clàssic, el so dels 80s, 90s, i té moltes joguines, i les sap fer molt bé, i doncs això, jo normalment porto doncs, una estructura com molt clara de les cançons, i ell m'ajuda doncs, a vestir-les, sobretot a nivell d'estudi, no? Perquè ja has d'anar no, com anar posant capes, ja has d'anar, per exemple, a vegades, doncs, però per, moltes vegades, però fins i tot porto a vegades escrites les línies, no? De, per exemple, ja a Mots hi ha un piano que fa una coseta, no? I llavors hi va tocar la Sivan Vasallo, que és que m'he oblidat de dir-la abans, perquè va tocar el teclat en dos temes, que és una música que és de Malta, que la vaig conèixer allà mateix en els estudis i que, bueno, que ha funcionat superbé, ha sigut molt guai i ens vam entendre molt ràpid i això hi ha posat uns teclats. Per això jo tenia com algunes línies pensades i vaig ensenyar i llavors ella les va traduir com a instrument, no? A nivell d'instrumentista va dir, va, tinc aquesta línia, ara ho vesteixo, li dono tot el... El meu era un tecladet a casa, que tenia un tecladet MIDI, tocava tic, tic, tic, tic, les notetes en el seu lloc, iguals, però clar, quan ho toca algú que ho sap tocar i li ho vesteix, li posa, doncs és una mica això, porta l'estructura i ho vestim.
0: Abans parlaves de les lletres, de què és el que explicaven. Són lletres molt personals o són temes que t'interessen o que t'impacten, no? Com has dit, lo de la guerra, sí, lo del canvi climàtic, lo de... El nen a l'escola que està oblidat, no?
1: És que per mi és indestriable això, perquè jo personalment sóc algú que m'afecta moltíssim les coses, molt, molt, molt les coses de l'entorn, pensar en les altres persones, pensar què està passant, i llavors és això, és com que es confon el jo i les coses aquestes, i llavors és això, és que no em surt la paraula, bueno, aquesta comunicació, no?, entre aquestes dues coses, que al final... doncs per mi es confonen, en certa manera, no? I vull dir, sí que hi ha una cançó que és molt més personal i més que es diu Pandora's Box, que sortirà, ja l'explicaré una mica quan ja més quan surti tot això, que aquesta sí que és molt. I després, però les altres d'això, que es va com confonent, vull dir, per mi no és necessitable el món de la persona moltes vegades, no? Per això aquesta música també de Somebody, a vegades, doncs també, jo crec que en certa manera connecta amb altres persones perquè no és una música sobre mi, és una música sobre les persones. Una mica
0: sobre algú, no?
1: Exacte, no? Vull dir, sóc algú que faig música, no sóc el tio que no sé què, que t'explica que s'han anat a fer no sé quina història, sinó que parlo sobre l'experiència i sobre diferents coses que m'imagino, que penso que...
0: Bé, ja has dit que de moment només es poden escoltar un parell de cançons, si no m'equivoco.
1: Es podran escoltar una que va sonar a una ràdio de la competència, que no l'anomenarem, no? I l'altra... no, i llavors en podem sentir dos aquí, però encara no estan publicades.
0: Val.
1: Encara no estan publicades.
0: I la idea és publicar-les digitalment o també
1: físicament? Sí,
0: digitalment.
1: La idea físicament està en construcció. El tema s'està pensant si sortirà físicament o no. Per això et deia que hi ha com totes aquestes coses que vas pensant i no saps i dius ara no sé, perquè com que porta tanta feina... Dius, ostres, ara em passo aquesta feina, tot aquest concepte, tot això, i ara ho publico així un dia, un dimarts, i ningú s'entera que ho he publicat. No, intentant doncs, veure com fer-ho, perquè tingui una certa, com es diu, impacte, no? Per exemple, ara al setembre sí que tindrem un concert, aprofito. Farem un concert a Sant Saloni.
0: T'ho volia preguntar després, però aprofita.
1: És que com que he parlat del setembre. Farem un concert al setembre a Sant Saloni, a dintre un programa que es diu El Perdigó, que és durant les festes majors, que aquí sí que se'n banda. Mm-hmm. I que, bueno, que almenys així hi haurà algun... Bueno, després em poso una pregunta i tothom no respondrà, no hi ha problema.
0: Parlant una altra vegada del format físic, tens idea de com seria? De CD, vinil, casset...
1: Clar, hi havia la idea dels cassets, perquè... que llavors portes un enllaç, no? Però és que no ho tinc massa clar. No ho tinc massa clar, ho estic pensant, i segur que una persona indecisa, a més, i jo ens dic, vale, ho faré així, i llavors al cap de la setmana dic, no, ho faré d'una altra manera. I com que no tinc el meu equip de managers, perquè em facin això, perquè em diguin, Agustí, espavila, traiem això, clatallot, doncs les coses es van allargant. Això segur que amb més d'un músic que és així alternatiu, que una mica per sota de l' escena m'entendrà molt bé de què parlo i de quines circumstàncies va això.
0: Doncs aleshores podem escoltar una segona cançó de...
1: Sí, doncs mira, l'explico una mica, no? Aquesta cançó es diu Down, i ara aquí aquesta la sentirem ara, que aquest és el format més o menys elèctric, entre cometes. Bueno, que al final entren bastants elements, i aquesta cançó és la que ve a tancar el disc i comença parlant com de situacions de bàsquet que he pensat jo, no? D'allò que estàs com donant massa voltes a les coses. Després ho extrapolo i parlo, no? De que, ostres, és que el que hem de fer és cuidar dels altres, no? Dic, a l'hora del pati, quan veies algú que ho passava malament, li feies cas o passaves? Oi que tothom ens ha passat, no? Que segur que feies alguna cosa, deies alguna cosa. Ah, i això és el que diu la tornada. I després al final diu, doncs, the moral of the story és que tots estem al purgatori i estem escalant, perquè la idea del purgatori... Ara ja em poso pedant. La idea del purgatori és que és una muntanya que has d'escalar per arribar al paradís i que hi ha una sèrie de compte proves que has d'anar superant. No? I això. I llavors la música aquesta al final, veureu, que va pujant, sembla que vagi, que no pugi, que no pari de pujar i pujar. I és aquesta, i així es tanca el disc. Que veieu, li he donat unes quantes voltes.
0: Bueno, va pujant, però es diu Down.
1: Exacte. Que a més tenim aquí tot el joc, perquè comença Down, i comença Down, i al final puja, fins al purgatori, i escala el purgatori, i se'n va el disc.
0: Doncs escoltem aquí aquesta cançó Down, del... EP que publicarà pròximament Somebody, que es titula The Moral of the Story, i després seguim xerrant una estona i ens tocaràs un parell de temes,
1: sí,
0: en directe.
1: Us tocaré els dos mateixos.
0: Perfecte.
1: Perquè he pensat que així tindrem les dues versions.
0: Molt bé. Així veurem, que després parlarem també de com són els teus concerts i com sonen.
1: Exacte.
0: Encara que no, això no és un escenari, però sonarà com un concert acústic.
1: Sí, més aviat, sí.
0: Dels que ja hem assistit alguns nosaltres i hem disfrutat de les teves cançons. Doncs escoltem Down, aquí a Moure Soroll.

0: Seguiu a la sintonia del Prat Ràdio, Ràdio Espí i Esplugues FM. Hem escoltat una segona cançó de Somebody, del seu nou EP, titulada Down. Agustí, en treballs anteriors de Somebody havies comptat amb el suport de Sofí Segell.
1: Sí.
0: En aquest cas també és així?
1: Més o menys, o sigui, són la mateixa gent, passa que ara mateix no estan realment movent, però al final la força humana que hi ha darrere s'assembla bastant. Mm-hmm. Aquesta és la resposta.
0: No, qui, però quina és el suport que et donen ells?
1: Clar,
0: que...
1: no, tot, no, bueno, aquest mateix de tenir la possibilitat doncs, de gravar en condicions i tal per un projecte que no té un pressupost que tampoc sigui... Vull dir, jo, per exemple, potser agafo i tres mesos abans estic parlant amb el productor i dient-li, mira, he fet una cançó, a veure què et sembla. Tal. Això, si ho hagués de fer pagant un productor trinco-trinco, em costaria, no sé. No. seria increïblement prohibitiu. Òbviament que sí que hi ha una inversió, no, però no. Però, vull dir, si vols això, si vols aquest tractament, això seria, bueno, necessitaria doncs, una discogràfica darrere posant-hi molts cèntims. Aquí hi ha doncs, gent que li agrada la música i que doncs això em dona com unes facilitats.
0: Hi ha altres músics que estan sota aquest segell i que comparteixen amb tu catàleg?
1: Uix, no t'ho sabria explicar. Ara mateix, ara no et sabria... O sigui, ara m'has enganxat, perquè més que res perquè tinc molt mala memòria. I el que em passarà és que em deixaré algú o no parlaré d'algú altre i llavors prefereixo no entrar.
0: Bé, el que podem... Ells tenen una pàgina web, suposo?
1: Sí.
0: Doncs recomanem Exacte. I convidem a la gent que entri a la pàgina web, sí. Allà trobaran informació teva
1: sí.
0: i dels altres grups o músics que Exacte. Formen part d'aquest segell.
1: Exacte, i més que res d'això, que és que si no diré algú, després no pensaré en l'altre i diré, hosti, tio, i llavors ja prefereixo no entrar-hi.
0: Bé, fa unes setmanes vam poder escoltar en directe unes quantes cançons de Somebody a la Conxita de Sants amb un concert compartit amb Desorden Juanra. Quins temes vas interpretar? No sé si algun d'aquest nou disc i d'anteriors, m'imagino, no?
1: Sí, vaig fer algun del nou disc, però almenys Birds of Paradise segur. I Down no recordo si la vaig tocar o no, perquè com he dit, la meva memòria crec que no la vaig fer. No, veig que no, m'estan fent que no. Doncs aquella crec que no la vaig fer. Només en vaig fer una del nou, però perquè... També com que érem dos, érem concert de dos, també vaig reduir una miqueta la duració i llavors ja portava... Doncs ja vaig tirar pel recte una mica i també vaig agafar els temes a vegades que són més fàcils, que sonin ben acústics, sense acompanyament. I bueno, però va ser, jo crec que va estar bé el dia aquest de la Conxita i sempre és una cosa que sempre també estic intentant de compartir espais amb altres músics que puguem compartir inquietuds o com ell mateix, que doncs això, que hem xerrat bastant i tal, i compartim inquietuds, i van dir, ei, per què no fer un concert junts? Doncs bé, doncs això, des d'aquí faig una crida a qui vulgui fer algun concert, qui se senti interpel·lat, podem parlar i fem alguna cosa.
0: Bueno, suposo que tothom pot accedir al teu Instagram o...
1: Exacte.
0: I posar-se en contacte amb tu.
1: Exacte, que és músic, ho dic així sense accent, music.sombody, Seria això l'Instagram, vull dir, no és gaire complicat.
0: Bé, a part de la Conxita, darrerament has presentat també els teus temes en diferents escenaris de Catalunya. Parles dels més destacats i a part d'aquest de Sant Celoni... de si hi ha algun previst més.
1: Ara, previstos, només n'hi ha de moment un, perquè està... Vull dir... Només n'hi ha un de previst que es farà a l'estiu, perquè està realment... És que està passant una mica això, que està costant una mica doncs, de trobar espai, sobretot per dos motius. Un, que tot es contracta amb molta anterioritat, moltíssima anterioritat. I què passa? Que si tu no tens un equip per contractar les coses amb anterioritat, tu no se t'acudeix ara pensar en què faré al novembre que ve? Clar, vull dir, un sol, això... No. I clar, llavors arriba i dius, ai, ara, ai, espera, que escriu aquí, no? Però si ja està, això ja ho tenim tancat, si ja... No, i passa, no. Sí, passa una mica això, eh? I que encara que passa bastant aquest tipus de coses, no? I llavors també passa que, si en moltes vegades, si no vas amb un padrí... No parlo de... que no es malinterpreti, eh? Padrí com si haguéssim un recomanador, no? Si no vas una mica amb una recomanació, no? De dir, oi, mira, aquest va una mica per aquí o per allà, tal, costa molt de poder entrar amb la majoria de, de, de llocs, perquè a vegades tinc la sensació, a mi sí que m'ha passat això bastant, que des d'aquí segur que la gent, que una cosa que sí que agrairia és que quan tu envies un mail amb una proposta a la gent, almenys et responguin que no. Això seria bastant d'agrair.
0: Seria el més normal.
1: Sí, vull dir, ostres, doncs, no ens interessa, perfecte. Però no saps si t'ho han vist, si t'ho has d'enviar, no sé. Però si no us interessa, cap problema, però, home, però que si no sembla, hi ha un moment que t'envies no sé quantes coses a gent allà i fas un... I en concret, no és allò, ei, mail copia enganxa, no mira, mentre seria aquest, ei, no sé què, tal, cri, i dius, home, ni que sigui, dieu-me que no passa res, estaria bé. Jo, no sé, jo ho faig en altres contextos, si em respondre ni que sigui, no, gràcies, no, ara mateix no, tal, el que sigui. Vull dir que això, perquè molts músics crec que això també ho pensen.
0: Ho pensen i ho agrairien una resposta, no?
1: Sí.
0: Que encara que sigui negativa, però...
1: Sí, però...
0: Però l'educació no s'ha de perdre, mai.
1: No passa res, no sí. Ens interessa, doncs ja està, doncs fa una altra cosa.
0: Bé, no sé si vols que escoltem algun altre tema anterior, o... Sí? O ens toques ja...
1: Sí, si vols ja puc agafo i ja toco aquest parell de temes, i això intentaré afinar una mica, veurem què es pot fer.
0: Molt bé. Doncs res, quan vulguis et prepares i escoltem aquests dos temes en directe aquí a Moure Soroll.

0: Doncs hem escoltat aquests dos temes en directe. Moltes gràcies, Agustí, per aquest concert, miniconcert.
1: S'ha fet el que s'ha pogut.
0: No, home, molt bé. Jo crec que ha sonat molt bé. I ens hem fet una idea de com sonen les cançons al disc i en directe.
1: Exacte, bueno, en directe, en acústic, superpetit format. Perquè també, però sí, sí.
0: Doncs bé, ja per acabar i esperant a que ens tornis a visitar en el futur, com seran els nous temes de Somebody, les del futur? No aquest, sinó les del futur. En quin format i quines sorpreses ens esperen en un pròxim treball de Somebody? Sí, que n'hi haurà, no?
1: Ja m'estàs donant feina, eh?
0: Clar, clar.
1: No, doncs jo crec que... doncs segueixo explorant noves harmonies, sonoritats. I jo crec que hi pot haver... sí, jo crec que hi haurà com, doncs, cançons... sí, melodies noves, que intento, no? Cançons que tingui una melodia que diguis, ah, mira, això no ho havia sentit, no em sona. Doncs això és el que es pot esperar.
0: Però tens alguna cosa feta ja o a mitges?
1: Tinc, jo tinc idees a casa que vaig acumulant i llavors de tant en tant hi ha un dia que agafo i dic, vale, a veure, quines més o menys m'agraden més, quines tal, i llavors vaig escrivint. Saps, això passa molt, que si el truc per tenir una cançó mig decent és fer-ne sent horrible.
0: Bueno, no serà tant, no serà tant. La estadística serà més petita, no tant.
1: 99.
0: Doncs res, t'agraïm que hagis vingut una altra vegada aquí i hagis confiat en aquest modest programa per compartir les teves cançons i esperem veure't amb altres concerts i en el futur amb noves cançons aquí a Moure Soroll.
1: És de modest, que està molt bé aquest programa.
0: Bueno, també és underground. O sigui que estem al nivell soterrat. Doncs, Agustí, moltes gràcies i fins aviat.
1: A vosaltres.
2: Moure Soroll.
3: Aquest 1 de juliol, a les 20:30, la sala Luz de Gas de Barcelona acollirà el concert de presentació del nou treball del grup Clams, on hi participaran els artistes convidats Pep Sala, Grace McKissock, Marcos Jambric i Oriol Gravalosa. Punts de Fuga és un lloc imaginari, el lloc on tot convergeix i alhora desapareix. No és una arribada, és un trànsit, un límit, un solstici emocional on les coses deixen de ser el que eren per començar a ser una altra cosa. No t'ho pots perdre. Tancarem l'edició 854 de Moure Soroll amb algunes de les cançons de Clams. Fins la setmana que ve.

0: Avui tenim amb nosaltres un veí d'Esplugues, el Ivan Herruzo, que ell ja va estar a Esplugues FM quan es va proclamar tercer d'Europa de l'Ironman de Frankfurt. I, per tant, es va classificar per l'Ironman de Hawaii. Hola, Ivan.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Com va anar a Hawaii?
1: Doncs molt bé. És el segon cop que participava i doncs era un somni per mi poder classificar-me. És com el somni final de qualsevol triatleta que faci mitja o llarga distància. És com el somni final. Tothom que fa triatló, potser acabar un Ironman pot ser un repte gairebé vital, no? Però fet de Hawaii, que és el campionat del món pel qual t'has de classificar i has de ser dels millors del teu grup d'edat, doncs és un repte que està a l'abast de pocs, no? I per mi era important i ho vaig aconseguir fa 3 anys, ara estem al 2020, i vaig tornar al 2019, o sigui que doblement content.
0: I amb aquests 3 anys de diferència, vas notar diferències físicament, mentalment, per a millor, per a pitjor? O...
1: Quan tornes a un lloc on ja saps on has estat, doncs...
0: L'avantatge, suposo.
1: Sí, és molt diferent. Primer, en primer lloc vaig anar amb la meva família i aquest segon cop he anat sol, perquè també doncs, a nivell econòmic, desplaçar-me a Hawaii amb tot el material, doncs és
0: molts diners.
1: És molt car. I també molts dies de vacances, perquè al final és a l'octubre i els nens tenen col·le, la meva dona té feina i logísticament...
0: Hem de recordar que l'Ivan és un superman perquè tens dos fills, dues criatures petites, tens la teva feina i a més fas Ironmans.
1: I una dona que m'aguanta.
0: Amb molta paciència.
1: Doncs sí, perquè no és fàcil combinar. Doncs aquí està la gràcia, jo crec, de tot això. I per això jo li dono tant de valor o a la gent que m'envolta ho veu com algo important perquè no és només entrenar, sinó és poder aliviar, doncs t'has de guanyar abans, comentàvem fora d'antena, que tinc negocis familiars, em busco la vida, bueno, has de guanyar...
0: Bé, hem de dir que has vingut ara perquè fins ara no has pogut venir.
1: Clar,
0: perquè la teva agenda és una mica complicada.
1: Clar, i de fet, soc autònom, soc entrenador personal i també tinc algun negoci familiar. Doncs clar, i a Hawaii doncs, es fa, es disfruta, però després arriben les visses.
0: Clar.
1: I el novembre i el desembre són mesos divertits, no?
0: Sí, dius, i gener.
1: Això què era? Bueno, passeo con delfines. Bueno, està molt divertit, però s'ha de pagar. Doncs, i ningú m'ho regala i doncs estava...
0: Hem de dir que no tens sponsor o tens algun sponsor ara?
1: Sí,
0: de la darrera vegada que vas venir.
1: Sí, estic molt content perquè d'arrel de Frankfurt doncs em vaig vincular, van proposar ser l'ambaixador, que vaig comentar una altra vegada que vaig venir, ambaixador d'una fundació que es diu Proyecto Alpha, que és una fundació que vol divulgar i visibilitzar una malaltia que tenen uns crios amics, fills d'un amic meu, que és una espècie d'esclerosi múltiple, que és una malaltia degenerativa, la qual els nens perden tot muscular i ells el perden esporàdicament jugant, perden tot i aquest múscul no regenera. I és algo similar al que ens pot passar als esportistes de la llarga distància, que al final quan portem molts quilòmetres tenim problemes musculars degut a la distància o l'esforç i ens recuperem quan parem ells, en canvi doncs, no ens recuperen. I aquest símil amb l'esport van fer que volguessin vincular-se a un esportista, em van escollir a mi, m'ho van proposar 15 dies abans a Frankfurt, que era on podia fer la marca mínima per poder anar a Kona, i jo vaig desestimar Kona perquè era molt econòmic, era molt costós, havia estat una vegada, m'encantaria, i m'ho vam provar 15 dies abans a Frankfurt, i empreses vinculades a aquesta fundació em donaven un cop de mà perquè jo anés a Kona, perquè té una repercussió mediàtica doncs relativament important, i fer un vídeo des d'allà, divulgar la malaltia, evidentment en el titulatge doncs, portaven gran Proyecto Alpha, vestit del meu equip, que és Rayo Team, amb els colors Rayo Team, però en lloc de ficar el meu equip, Proyecto Alpha, i doncs quan m'ho van proposar quasi me desmayo, dic, ara m'ho dieu, 15 dies abans de la gran prova, però per sort havia entrenat i em trobava molt bé, i durant la prova va ser un mantra que vaig tenir al cap que em va ajudar moltíssim, perquè anava dient, és que puc anar a fer alguna cosa important, ajudar uns nens a trobar recursos, i m'estan també ajudant a mi per altra banda, i vaig fer la cursa de la meva vida, i vaig quedar tercer del meu grup d'edat, hi havia 11 places, que jo sempre anava al límit, el décimo, el doceavo, el quinceavo, bueno, i vaig quedar tercer, o sigui, no vaig anar a sobrar, a mi mai va sobrar, però em van sobrar bastants minuts, i molt content.
0: I un cop classificat per Hawaii, per Kona, com et vas preparar aquests mesos previs per anar fins allà?
1: sóc entrenador, però m'agrada que algú, doncs, des de fora vingui amb...
0: Perquè és com més objectiu.
1: Molt més,
0: clar. Et permet millorar, sí, coses que potser
1: i
0: tu...
1: I sempre passa que qui té moltes ganes o il·lusió, ens passem de rosca i entrenem més de la compte i ens lesionem o ens sobreentrenem, perquè al final no és entrenar, és descansar. I si entrenes més de la compte i no descanses amb els crios, amb el dia a dia, no, és una vida, pues, que no tens moments de... Puc entrenar, però no tinc temps de descansar tant com potser altres persones de la meva edat, a la millor no tenen família o altres obligacions. El que et deia, doncs res especial, simplement, bé, jo sé, em conec molt bé, sóc entrenador, però la preparació per Hawaii, a nivell físic m'he trobat molt bé. El problema és que vaig fer un canvi de plantilles esportives, perquè tocava, portava unes plantilles, jo corro, tinc una trepitjada curiosa del peu dret, i portava unes plantilles ortopèdiques, fa molts anys estaven fetes miques, me la vaig canviar, i m'han fet mal, i vaig estar malament, i de fet encara tinc molèsties, i vaig arribar a Hawaii amb un bon estat de forma, però mig lesionat del peu dret, el juanete derecho, inclús caminant els dies d'abans per allà, dic, és que no puc ni caminar.
0: Llavors? Feia mal, llavors?
1: Feia mal, sí, sí.
0: I aleshores com et planteges anar a la cursa quan...
1: Estàs en Hawaii lesionat, no mola nada. Doncs, de fet, vaig entrenar amb les plantilles que, bueno...
0: Amb les velles,
1: no? Amb el pont, em feien llagues, vaig fer un mig Ironman el 30 i pico d'agost, que em va anar increïblement bé, vaig quedar tercer de la general, em va anar superbé, però vaig acabar aquest mig Ironman amb una llaga al peu de mig pam, i vaig dir, ostres, hasta aquí hemos llegado. I vaig anar a Hawaii amb les plantilles antigues, dic, no puc anar.
0: No te volies jugar.
1: Però el mal ja estava fet.
0: Clar.
1: I bueno, vaig poder fer-lo. De fet, curiosament, concretant, vaig fer un minut i mig més que fa dos anys, sense buscar-lo, amb unes condicions meteorològiques bastant més austeres, perquè la natació estava molt més moguda, l'aigua es nedava mal obert, clar, i l'aigua estava més moguda, feia molt més vent.
0: Clar, quin clima hi ha a l'octubre al Hawaii?
1: Doncs,
0: o sempre el clima es manté o no? O canvia també?
1: Un clima que per anar a la platja és increïblement bo, però que per fer un esport de llarga distància no és tan bo, perquè...
0: La humitat...
1: Calor i humitat, clar. Sí, sí, molta calor i molta humitat. De fet, vaig passar calor inclús nedant. L'aigua està calenta.
0: Hi ha alguna temporada millor que no l'octubre per anar a fer-la?
1: Jo crec que és el clima caribeny o el clima així centre equatorià, és constant, és constant. Plou bastant a les tardes, molt humit, però no va fer un dia extremadament calorós. De fet, a la marató, que és on més por tenia, perquè de fet, bueno, sembla, quan tornes a un lloc, era conscient que l'aigua estava més moguda, era conscient que feia més vent, però jo volia mirar el temps de fa dos anys, ja que torno sol, amb experiència, bé de forma, amb el handicap del peu, però hi vaig afrontar la marató ja amb un quart d'hora més que l'any passat, o 15 o 12 minuts més, i dic... Uf.
0: Per la gent que no coneixem massa el món dels Ironman, explica'ns per on comences, per córrer, per anar en bici, per nedar, i més o menys quantes hores es calcula que, bueno, no sé quin és el menys temps que va fer els que van participar, quant temps vas trigar tu a fer-ho. Explica'ns una mica com és el procés.
1: Mira, l'Ironman és una distància de triatló. El triatló és esport, que és un esport olímpic. La distància olímpica són 1.500 metres nedant, 40 de bici i 10 corrent. Sempre és nedar, bici i córrer, per aquest ordre. L'Ironman és la distància més llarga que hi ha del triatló, i són 3,8 nedant, 180 de bicicleta i 42 corrent, un marató. El que va guanyar, que és Jan Frodeno, que és un alemany que està fincat a Girona des de fa bastants anys, i parla un català
0: de Girona?
1: Exquisit. De Girona no tant,
0: gairebé,
1: però parla català.
0: Vull dir, perquè els accents moltes vegades s'encomanen, no?
1: I és una bellíssima persona, és el Michael Jordan del triatló, perquè és extrovertit, i vaig poder, una de les coses bones, faig un mini KitKat,
0: sí,
1: és que tu pots competir tocant els professionals. No hi ha cap esport en el qual tu puguis competir en la mateixa canxa,
0: yeah,
1: que un professional.
0: Al mateix moment, diguéssim.
1: Ells començaven 20 minuts abans i després sortien els amateurs. Però jo em anava, hi ha punts de gir, jo em creuava amb ells i podia saludar-los. De fet, els espanyols que participaven com a professionals, vaig poder saludar en cursa i a camaraderia. I això és una cosa que costa molt, i els amateurs ens dona molta il·lusió. És un dels motius pels quals també podem estar allà, perquè estem trepitjant el mateix terra que els professionals.
0: Sí, esteu al mateix moment.
1: Una estona més tard, però estem allà amb ells. I, de fet, jo vaig veure com la cursa evolucionava, com els pros s'adentaven entre ells, que hi ha punt de gir a la bici, punt de gir corrent, com les noies, la primera adentava la segona, la tercera, i bueno, moments puntuals, tampoc estàs molt per observar, però bueno, estàs ahí. Doncs el que va guanyar, Jan Frodeno, va fer 7 hores 51, que és el rècord de la prova.
0: Sí, Déu-m'hi-do.
1: I amb 38 anys o 39 anys, que té. O sigui que...
0: L'edat és... què aporta? Quan, o sigui, com més anys portes fent, físicament tens menys resistència? O quines són les diferències entre estar més jove?
1: Quan passa l'edat i passes dels 35-40 anys, el cos va menys, això està clar.
0: Però en canvi, mentalment...
1: Bueno, com és un esport de llarga distància i l'aspecte mental, l'aspecte tècnic, l'aspecte nutricional, l'aspecte aerodinàmic, de material, tot això tu durant el temps ho vas evolucionant. Per exemple, la posició de la bicicleta, que tu portis aerodinàmica o no, influeix moltíssim, moltíssim. Més que portar una bici millor o pitjor, la posició que portis. I aquesta posició que s'adopta és agressiva i has de portar-la durant 5 hores. És a dir, també em preguntaves quanta estona estàvem. Pues a la bici, una persona d'un nivell meu, són 5 hores a la bicicleta. 5 hores a una posició aerodinàmica no és la més confortable del món, i amb l'edat, amb el temps, la vas evolucionant. I cada dia, bueno, cada dia, cada 3 o 2-3 mesos, segons tu creus, vas adaptant la posició cada cop més aerodinàmica perquè tu, el teu cos, s'adapti a...
0: O sigui, et vas perfeccionant, podríem dir, no? El teu cos es perfecciona per aquella...
1: Per ser capaç d'aguantar en una posició més estona sense perjudicar després altres músculs que et faran fer córrer.
0: El mateix passa amb la teixeta.
1: Jo calculo que jo ja tinc 40 anys, encara estic millorant amb la llarga distància, però calculo, intueixo que depèn del que em cuidi també. L'alimentació, el combustible és clave, si et cuides...
0: La genètica, també. Tu tens una genètica determinada, no? Vull dir que això ja...
1: Jo no hi confio gaire, no? En la genètica. Jo confio més en l'entrenament i en el treball consistent. És que són esports en els quals has de ser molt consistent durant els anys.
0: Però hi ha un determinat prototipus genètic.
1: Jan Frodeno fa un 94.
0: I això, suposadament...
1: Que no és el millor prototipus.
0: Per fer una marató, no?
1: Que hi ha hagut en tota la història, juntament, crec, amb el Javi Gómez Noya, que és l'espanyol...
0: Hi ha alguna explicació perquè aquest físic, precisament, doncs, tingui uns
1: aquest
0: temps
1: té unes fibres super elàstiques, perquè aquest jugador, aquest noi, sembla un jugador de bàsquet, clarament. No. Tant un fotit de jugador de bàsquet o d'handbol, no de triatleta, perquè et dic, però de petit ho ha treballat molt, té una tècnica de córrer increïble, una ment, perquè parla 5 idiomes, només amb això ja et dic que és un tio molt intel·ligent, i en curs també s'ha de ser intel·ligent, s'ha de tenir plan A, plan B, plan C...
0: Sí, mentre vas corrent...
1: Falten lletres, perquè amb tanta estona...
0: Fas estratègies.
1: Diuen que l'Ironman perfecte és l'Ironman en el qual tu sorteixes tot el que et passa en la cursa de manera perfecta, perquè et passen coses...
0: Com ara què?
1: Com ara que has d'anar al servei. Com ara que punxes dos vegades de roda. Com ara que plou i tu estàs a Hawaii i està plovent. I dius, va ploure la bici, de fet, una estona, primers quilòmetres, i puja molt la humitat. Com ara que portes un bidó amb la nutrició de 4 hores concentrada en un bidó i se't cau. I has de decidir què faig. Feia la volta, torno a agafar-lo o decideixo agafar avituallaments i calculo quants grams de carbohidrats tinc que prendre per hora perquè... te posa de córrer, no és a la bici. Has de prendre decisions constantment. Els pros, com van a guanyar, han de decidir les coses. Perquè este,
0: hi ha una pressió.
1: Un canvi de ritme, vull con ell o no vull con ell? Però també han d'acabar la cursa. Els pros, és curiós perquè allà tots acaben la cursa. Perquè allà, per poder classificar-te com a professional, que són 50 o 60 professionals, tots han hagut d'haver guanyat un Ironman previ dels circuits. Tots són guanyadors d'Ironman. O sigui, no és uns puntos... I... van a tot o nada, i yeah. Veus a professionals que són increïblement bons caminant perquè han reventador, perquè van a tot o nada, i normalment és nada,
0: yeah.
1: No solo todo es uno o el segundo que diu,
0: claro, tothom pot guanyar.
1: No tothom pot guanyar, i quan i de fet me recordo a Alistair Brawley, que és medallista olímpic a les Olimpiades de Londres i de Rio, doble medallista, doble or olímpic, caminant. Ens vam creuar, com tu i jo ara mateix, més de prop, i dic, està caminant? Ara ja està el Brawley, perquè anava tercer a la bici, va voler intentar aguantar més de davant, debutava amb Ironman, bueno, va guanyar l'Ironman d'Irlanda, i era el segon que feia, i va rebentar, i bueno, veure'ls...
0: I tu quan patir, veus...
1: I que siguin humans, són humanos.
0: I això tu què et fa pensar? Perquè penses, ostres, et fa sentir millor? O penses, hòstia, si aquest està així... et baixa la moral.
1: ¿De dónde viene esto? Perquè no? Veus que venen de molt lluny, perquè la marató te'n vas molt lluny i tornes. Diu, què li ha passat a este?
0: Què li han fet a aquest? No sé si baixa la moral o la puja, no?
1: No, així al final, els que estem allà, tots tenim una experiència i sabem el nostre protocol i sabem escoltar-nos. De fet, tanco aquest gran KitKat que he fet i torno a la meva marató, que quan, sí, quan em trobo amb aquests nois, no feia molta calor, estava mig nuvolat, per ser Kona no era molt... I al final jo sé perfectament a quin ritme tinc que anar, perquè, entre comillas, de fet, crec que porto 14 Ironmans i només hi ha hagut un que m'he hagut de retirar perquè m'he passat de ritme. Al final, si tu t'escoltes, tornant també a la pregunta que feies de la genètica, és un tema d'autocontrol, ja que jo sóc una persona molt nerviosa i per això també aquest esport m'agrada molt perquè m'obliga, en primer lloc, a entrenar amb feina de formiga, fet entrenaments petits. No, fes un entrenament i et trobes bé i vols dar-lo tot i... No, és que demà tinc un altre entrenament. Clar. I l'altre tinc un altre.
0: T'ha de dosificar, no?
1: El kit de la qüestió és muntar un puzzle o un castell de naipes. Pum, pum, pum. I si fas un naipe i el fiques malament, et cau el castell. Potser tot no, però has de tornar a recomençar. O una lesió, perquè has volgut córrer molt i no té una bona base. I en cursa igual, si tu has entrenat molt bé en cursa, has de saber, quilòmetre 120. Ostres, que em trobo molt bé, és que estoy en Hawaii, que és més objectiu. Ja, ja, però tranquilo, perquè queden 60, no tinguis por, ves fent. I en moments, de subidón, no venir-te arriba, i en moments de bajón, que també n'hi ha, no venir-te a baix, bueno, pues menjo i mantinc el ritme. I, si, i aquesta autoconeixença i entrenament crec que és molt més important que la genètica. Molt. La genètica potser et pot donar un plus, o sigui, ser campió del món, però ser un grup amateur d'alt nivell, qualsevol persona que s'organitzi bé, que tingui pues, la consistència d'estar en molts anys, jo fa 20 anys que va entrenar un triatló, des que jugava bàsquet aquí a les Plugues, i conec molta gent amb molt de potència, amb molta genètica, sí, que ens entreno jo, que fan un, dos, tres, i no arriben als nivells que volen arribar,
0: o, i s'enfonsen.
1: I s'enfonsen i ho deixen. Si tenen un potencial...
0: No. Per què no veuen el resultat a curt termini?
1: És que avui en dia la vida que vivim...
0: És molt ràpida.
1: Explicar-li un xaval de 18 anys, tu, quan tengas 38, entonces seràs de los buenos de tu grupo. O sea, d'aquí 20 anys, potser no és tan flagrant, però en el meu cas ha sigut així. Perquè jo amb 20 anys vaig començar, bueno, normalet, i he començat a ser, entre comillas, a destacar, bueno, ara als 40. El meu primer pòdium internacional amb un Ironman, als 40 anys, després de 20 d'experiència, i amb dos crios, quan realment tinc menys temps i quan vaig...
0: Però potser però, per bueno, això que tens menys temps...
1: Aquesta evolució esportiva fa que al final doncs, ha sigut també pues, una fita puntual, potser no es repeteix, però la maduresa aquesta que s'arriba és a fet d'entrenar i també el disfrut i el gaudiment, perquè al final el més important és gaudir de cada entrenament del dia a dia. Això és un hobby. Jo és un hobby que també ho combino amb la feina. Però la meva feina és ser entrenador, no anar a córrer. Jo també puc ser un bon entrenador i ja de vivir de rentes.
0: Però la teva o sigui, gràcies també a que tu participes d'una manera tan intensa amb un Ironman i et prepares al llarg de tot l'any, també et dona referències, informació que després tu pots aplicar, entenc, sí, a la teva feina, no? Sí. Perquè, clar, tu experimentes amb el teu cos...
1: Clar, ho he pogut estudiar...
0: El que tu després pots transmetre als altres.
1: Totalment d'acord.
0: On, sí, fins, sí, on pots arribar, fins no, tot això que m'explicaves.
1: La fisiologia humana de quilòmetre 32, d'un Ironman, el que pots sentir, però quan parles amb un pupil o a un que tu entrenes, li pots transmetre des de les dos vessants, clar.
0: I tu creus que en els darrers anys hi ha hagut com un ressorgiment o hi ha una moda al tema de les maratons, els Ironman?
1: Sí, jo crec
0: que sí. Què creus que és degut?
1: I també curses de muntanya. Moltíssima gent que s'està animant. Bueno, perquè ens hem tornat molt sedentaris, perquè arribem a una edat que ens veiem la panxeta i diem això, ostres...
0: Bueno, tu no t'has vist la panxeta mai, em sembla,
1: no,
0: eh?
1: No, no, ara estic millor, però després de Hawaii ha sido muy duro, el post-Hawaii. Tinc un grup de fet, bueno, de fa dos anys organitzo un grup de WhatsApp d'espanyols que anem a córrer perquè ningú s'organitzava. De fet, hi ha un desfile de les nacions que desfilem tots, com unes, sí, mini-olimpiades. És, bueno, això és molt americà. I jo vaig començar a organitzar el tema dels espanyols que són uns 50 cada any. Pues des del 2017 vaig fer un grup de WhatsApp amb tothom que classificava, pues, entre amiguis, este ja l'ho conseguido, i ens hem organitzant. I ara avui parlava amb el grup de WhatsApp del 2019 i tothom deia els quilos que han guanyat des de l'Ironman i et diria baixanades, més 8, més 10, més 6, més... Jo he guanyat 4 quilos i crec que n'he perdut un parell. El post-Kona se junta con las navidades, saps? I ha sido...
0: Però per què? Perquè un cop ja et relaxes... Bueno, en aquest cas, clar, d'octubre al desembre hi ha molt poc marge i clar, ja...
1: Encara no t'has recuperat d'un embiste que dius... No, ja t'enllaço dos temes que crec que són importants. Primer, que hi ha un... Està catalogat dintre de la psicologia com el síndrome depressivo post-Ironman. tot repte
0: fort
1: esportiu o personal important, quan s'assoleix sempre hi ha un post fins que torna a haver-hi un altre repte diferent o més gran o variat, i estàs entrenant 8 o 2 mesos amb molta il·lusió, cuidant-te, fas la cursa, la prova, l'examen, va com va, doncs a acabar, si ha anat bé, tens el bajón, si ha anat malament, pues bajón i medio, no? Pues imagina't el síndrome de post-cona, que no és post-airoma, que és post-cona, que és l'èxtasis màxim d'emocions. A més, vaig anar sol tota la setmana, hi ha mil eventos previs, que si el desfile de les nacions, que si la carrera en calzoncillos, hi ha una cursa amb calçotets que tothom va fent el friki, tothom va fent uns modelitos, bueno, et diria mil...
0: Sí, van calentant l'ambient, no?
1: Perquè els hogarenyos allà s'enreien del que els triatletes sempre doncs anem marcant, perquè bueno, els americans tots i van patentar o van fer una cursa en ropa interior, i és també veure una ONG, i van, bueno, un dia t'ensenyaré fotos meves, perquè al final com vaig anar sol vaig poder desmadrar
0: gaudir, sí.
1: Sí, una miqueta més que anant en família, que estava més limitat. Doncs el síndrome post, i la gent s'encreixa molt, i el que et deia de la pregunta, de que molta gent s'està animant a fer proves, és, jo crec que és per això, perquè et veus que de jove has fet esport, arribes a la vida laboral, et fiques molt de ple, i un cop tens aquesta vida laboral establerta i més o menys organitzada, jo crec que la gent que no té reptes està morta. O sigui, si no tens reptes a la vida, estàs, no ho saps, però estàs mort. I si són esportius, pues millor, sabent fins on pots arribar, perquè la meva feina és guiar reptes.
0: Aquí volia arribar jo, és a dir, des de la part com, ara anem a parlar com amb l'Ivan, entrenador, tot aquella gent que als 40 sobretot és com un impàs, no? I sobretot molts homes a vegades decideixen, em vaig apuntar a la marató, de que sigui, de Barcelona, de la mitja, el que sigui, pautes o coses puntuals que els hi voldries dir, perquè no et pots agafar unes bambes i un xandall i tirar-te al carrer, sinó abans de fer tot això, què els hi diries?
1: Que l'objectiu i el gaudiment màxim és el camí, no és el dia de la cursa, perquè el dia de la cursa és 2, 3, 4, en el meu cas van ser 9 hores 50 amb l'Ironman, però és un dia i passa ràpid. En canvi, el dia a dia, l'entrenament, el procés d'entrenament pot durar 3, 4, 6, 8 mesos. Gaudeix de l'entrenament, agafa't un entrenador qualificat que et guia en el camí i et faci millorar, perquè et col·locarà a la línia de sortida amb unes condicions de forma òptimes perquè no et facis mal. Evidentment, l'esport del rendiment i l'esport de llarga distància no és 100% saludable, perquè aquell dia doncs, fas un límit, fas un entrenament que supera els límits saludables. Però si estàs entrenat, jo t'asseguro que els dies després de l'Ironman puc sortir a córrer, estic cansat, però no, si no fos per les plantilles, que m'han fet mal les plantilles, jo no tinc lesions mai, em trobo bé. I la gent que està entrenada i fa les curses segons les seves possibilitats, no té problemes. Hi ha gent que surt com un loco, encara que hagi entrenat bé, si surts com un loco, pues explotes. Però el que vull dir és això, que tinguin paciència i que gaudeixin del camí, perquè al final el bonic és el camí. Després guanya un, i el repte que es planteja que sigui assolible i ambiciós, però aquest repte que te'l plantegi també l'entrenador segons et vegi, perquè molta gent quiero hacer un maratón y quiero hacerlo menos de 3 horas y solo puedo entrenar 2 días por semana y hace que no hago deporte 2 años.
0: Claro.
1: Pues
0: és el que anava a dir, que
1: ja... Dentro de 4 anys haces este maratón.
0: Clar, és que hi ha molta gent, jo ho veig pel meu entorn, que agafen com aquesta... O sigui, de tot a res. O sigui,
1: han
0: passat un marge.
1: I paren una altra vegada.
0: Clar, i l'any demà és el que tu deies, l'any demà no es poden aixecar del llit.
1: Estàs 4 hores...
0: I has estat una marató, una mitja marató. Llavors, hi ha com un excés, potser, de voler arribar...
1: Cadascú porta com ho porta, però jo veig això, veig que... És una, parlo del triatló, però també es pot parlar de maratons. El triatló és tan complex, són tres esports. Has d'entrenar... ens tornem molt bojos. Jo crec que també en la meva vida també he passat per fases de més obsessió,
0: de bogeria.
1: Jo crec que sí,
0: d'intensitat, no?
1: Enrere, però sí, potser sí, segurament quan no tenia nens, quan tens la vida, doncs tens més temps, doncs inverteixes més energia del teu dia a dia. Ara, com ho veus tot més en perspectiva, dius, val la pena invertir tanta energia en això? De fet, ja m'estic plantejant en un futur a curt mig plaç fer algun canvi i baixar el llistó. Mira que em trobo bé, no tinc problemes a nivell familiar, puc dir clarament, però crec que vull invertir més temps a estar a casa. O sigui, sóc jo el que vull invertir més temps, tot i que em costarà, perquè estic en el meu moment, però m'agradaria molt, i ja ho avanço, tornar a Kona aquest any una altra vegada, si puc aconseguir-ho, perquè faig l'Ironman de Lanzarote al mes de maig, que també t'haurà 5 o 6 places per tornar, i tancar com un cercle per no engorilar-me i no dir, perquè més, perquè hi conec gent d'aquests espanyols que van cada any, a part que és costós, tinguis o no tinguis patrocinadors, menjar de casa 15 dies a l'octubre.
0: Perquè és com addictiu, no?
1: Clar, bueno, clar, l'esport és addictiu de per si.
0: Sí.
1: Doncs imagina't si et fiquen una pastanaga boníssima, no? Un caramelet que dius, venga, va, cada any te puedes comer un poquito más. Doncs tu també has de saber. Saps que em ve molt de gust i crec que faré en un futur a curt plaç és córrer per la muntanya. I mira que vivim en un entorn privilegiat. Sí. Ara aquest any, com et deia, com m'entreno jo, estic buscant eines per intentar en menys temps doncs, rendir el mateix que abans. Abans sortia en carretera, entre setmana, feia 3-4 hores, ara no vull fer-ho ni puc fer-ho. En canvi, amb una mountain bike, m'he comprat una mountain bike i en 2 hores em pateixo qualsevol hora, estic descobrint camins, racons, riuets que jo tinc a 100 metres a casa o a un quilòmetre, que jo visc aquí a les Plugues a la part de dalt i és que estic a qualsevol o a Sant Just o a les Plugues en un moment. I
0: fins ara no ho havies fet?
1: No, mai. Mai.
0: Com pot ser això?
1: Pot ser això? Perquè me n'anava a córrer a la carretera de les Aigües, com a màxim, o al riu Llobregat, o me n'anava al Parc Cervantes, que està molt bé, però tot és urbà. I cada cop em ve més de gust una motxileta i a córrer per la muntanya. I
0: a fer contacte.
1: No aquests trails de muntanya, que m'estic informant també jo, i també, bueno, el que dèiem, unes bajanades de 180 quilòmetres, de 150 quilòmetres corrent, i mira que jo humilment vinc d'un...
0: Tens un nivell.
1: Tinc un nivell.
0: Tens un nivell.
1: Et juro que ho veig... 180 quilòmetres, si no, segur que el límit humà no existeix.
0: Jo t'ho anava a fer la pregunta, és necessari?
1: Clar, bueno, no ho sé. O sigui, si hi ha gent que porta fent curses de muntanya...
0: Clar, però no tothom és Kilian Jornet.
1: 15 anys, o el Kilian que ha nascut a la muntanya, ell és Salvo Feliç.
0: Clar, que era petit, amb 2 anys i ja pujava per muntanya.
1: I aquest noi és Salvo Feliç, si no té... Sí que sé que està operat del genoll, perquè segur que a la muntanya pots caure, no? Però no és una persona que doni una imatge de ser una persona que es trenqui per tot arreu i que tingui problemes i notícies esportives. S'ha caído, anem a buscar-lo en helicòptero. No, o sigui, si ell és feliç així, el problema és quan algú sense bagatge es fica en un berenjenal d'aquest tipus. Tu et fiques en un berenjenal d'una marató i et passa alguna greu, ve
0: tens un equip,
1: el rac i et treu. Et passa alguna a la pica d'estats i potser no arriben.
0: Com surt d'allà?
1: I s'ha de saber on et fiques. I no són nens, o sigui, gent gran. Però, bueno, fica't en mans d'un entrenador i sobretot gaudeix el camí. O sigui, que al final...
0: És viure, no? Gaudir el dia a dia.
1: Parlant rudament, el que mola és el camí, no? O sigui, al final, l'altre... A tothom, i ara parlo des de que sí, ara estic en un moment esportiu que estic aconseguint reptes, que això és la llet ja, però al final m'estic donant compte de que el gaudiment és el procés, i el viatge, i el anar a una cursa, i al final la cursa és la de menys, perquè pots gaudir més d'una cursa de barri que no. L'altre dia vaig fer la cursa de Nassos, que és la amb un amic client que vaig acompanyar, que volia baixar de 40 minuts, jo i un altre noi, que els dos tenim un nivell de 35 minuts, i ell volia fer 40. Doncs el vam acompanyar amb un nivell més suau el nostre. I vam anar tota l'estona acompanyant-lo, i el quilòmetre 9 va parar. O sigui, para. No puedo más. Diu, bueno, hay que llegar al cotxe. I va acabar trotant, i tot així va fer 40 minuts i 30 segons. Està molt bé, això és el millor temps. No era el que buscava, però està molt bé. I vam entrar junts, de la mà, i així. Ell li vaig fer una foto, i em deia, no esperava, mira que no he aconseguit l'objectiu, no esperava disfrutar tanto y tener un recuerdo tan bonito de esta carrera. Igual es el recuerdo que tengo más bonito de todo el año. Ya ha fet un Ironman aquest any, ha fet mitges maratons, ha fet reptes que es poden considerar. Y digo, es el recuerdo que tengo más bonito de todo el año, ir contigo y con Cristian y llegar a la meta. Pues no cal anar-nos tan lluny. No. Però bueno, això també cadascú...
0: Bé, nosaltres podem fer una crida als nostres oients perquè contactin amb tu.
1: Ah, vale.
0: Si volen tenir un entrenador com l'Ivan, que els posarà una mica al cap fred i els dirà les recomanacions, com ara ens explicava, de si volem posar-nos ja no només en forma, si volem entrar en el món de l'esport i viure-lo, gaudir-lo, en comptes de posar-nos un objectiu potser massa alt d'entrada, no? Que està bé tenir objectius...
1: No viure en l'objectiu, sinó que l'objectiu faci que el teu dia a dia sigui millor, que t'aporti felicitat al teu dia a dia.
0: Conèixer gent, entrenar amb gent que et suma...
1: I cuidar-te el teu cos, alimentació, i gaudir del procés i de trobar-te bé, que no, por hacer eso ese día, has d'arribar a aquell objectiu amb molta salut i content i feliç, que si no arribes content i feliç al dia de la cursa...
0: No serveix.
1: Un cop a la cursa, els fantasmes et venen... En 10 hores et venen fantasmites per tots lados.
0: Se't mengen.
1: I tu estàs en pau i tranquil. Això és Es nota, eh?
0: Tu medites, Ivan? O medites mentre entrenes?
1: Hauria. Medito mentre entreno. Hauria. De fet,
0: és una altra manera de meditar.
1: Jo he fet meditació, però no aguanto quiet més de...
0: No, dic perquè hi ha gent que abans, no? Molts esportistes d'èlit, abans d'enfrontar-se amb un repte, s'hi posen...
1: Jo quan corro, i ara que corro per la muntanya, torno dient, no sé si això és meditació, però torno...
0: Semblant.
1: Sí, molt clar, quan corres sol, que també agrada entrenar amb gent, però també crec que jo que s'ha d'entrenar sol, perquè al final a la cursa estàs sol, i al final has d'entrenar el teu ritme. Entrenar amb més gent està guai, però a vegades no és el teu ritme. Bueno, es pot compartir, un s'adapta, però entrenar sol, i perquè tu t'agrada, no perquè has quedat. El component social de l'entrenament també és important, i ho compro. I fer sempre l'entrenament sol, és, al final dius, o sempre entrenar amb gent, dius, hòstia, déjame tranquilo un dia, cadascú té, també és com és la seva personalitat, no? Però és important. El meu pare és instructor de tai chi, de yoga i de qigong.
0: O sigui que a casa tens...
1: Però bueno, en casa de Herrero ell es tanca a la seva habitació i fa les seves... I és professor, ara que està jubilat, s'ha format i és... Però bueno, jo, l'esport per mi sí que és meditació. O nedar, nedar amb entorns naturals.
0: També.
1: El bo d'aquest esport és que es fa amb entorns naturals.
0: Clar.
1: I poder nedar a l'estany de Banyoles, que hi ha gent que diu, jo, no, nedar i anar veient muntanyes, o anar amb bici per indrets que dius, a Frankfurt mateix, la cursa no va ser molt bonica, hi ha molta gent. I dic, pues estàs a Frankfurt, estàs aquí en un entorn preciós, empàpate de l'entorn i viu. I bueno, va anar bé.
0: Ivan, que xerrant, passa el temps volant, a veure, objectius o reptes que tens per aquest 2020? Has dit Lanzarote?
1: Sí,
0: vull tornar... I Kona, també.
1: Bueno, Lanzarote, el 23 de maig és l'Island de Lanzarote, que es fa una illa també bastant semblant a Kona.
0: Sí, la conec.
1: Volcànica.
0: La conec, molt maca.
1: Sí, Lanzarote, o lo amas o lo odias.
0: Sí.
1: A mi m'encanta, jo vaig cada any. De fet,
0: fa mare, no?
1: Fa mare, allà super... fa una miqueta de vent, eh?
0: Conegudíssima pel surf, no?
1: De fet, vaig cada any a fer un campus que em vaig amb uns 20 pupilos.
0: El conec, pupilos. Sí. Està a prop de Famara, no?
1: Sí. I vaig a Fabri cap allà i el maig serà l'Ironman. I si tot va bé, pues, m'agradaria, si trobo també alguna ajuda, algun patrocini.
0: Fem la crida.
1: Per exemple, doncs mira, Policlínica Guadalupe,
0: sí?
1: Aquest any col·laborem. Arrel de Kona, vaig enviar algun correu a entitats que jo creia que podíem col·laborar, i si m'han respost i col·labora, em donen fisioteràpia dos cops al mes perquè pugui jo... Pues fem massatges, que això ho he d'abonar tot això jo.
0: Sí.
1: I també un import econòmic perquè col·laborem, i bueno, si tenen dos o tres cosites més que tinc al tintero i em classifico, perquè això tampoc és, venga, va, voy, no,
0: yeah.
1: M'he de classificar. M'agradaria molt tornar una vegada i dir, senyores, ja hasta aquí.
0: Muchas gracias. Doncs... quan vulguis, tornes per explicar-nos, ja sigui doncs, de la teva feina com a entrenador, dels teus reptes i de tot el que tu vulguis explicar. Ja saps, Esplugues FM està a la teva disposició.
1: Moltes gràcies, per un plaer.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
4: Esplugues FM.
3: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: aquí, cara. Jo puc passar pel bac i pilleu les hamaques.
1: Tu, Tete, em sembla que no tinc cordes. Haurem de passar pel de calor un fly, tio, que a veure si puc fer frisky, tio, i després pugem cap al parc. Vinga, chao.

Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: la Carme proposa o veus a venir una mena de, diu, revolta dels cabells blancs contra sí. les discriminacions de la gent gran i l'edatisme. Que això sí, ja ens hi estem, ja ens, que em sembla que ja ens hi anem apuntant tots aquí, perquè sí. d'aquí 4 dies els cabells blancs tornen a sortir, ja hi són, però estan tapats ara, parlo per mi, clar, però anem tots cap aquí, i només faltaria, perquè vol dir que vivim, si anem cap aquí vol dir que vivim, no?
1: Sí, no, jo penso, quan nosaltres parlem, o jo parlo de la revolta dels cabells blancs, és com una metàfora per posar en valor i a primera plana la importància de la gent gran i que la classe política ho tingui en compte. A més, som la població més nombrosa, cada vegada hi ha més gent, sí. per qualitat de vida i per canvis importants la gent vivim més, també vivim amb més bona salut, ja sabem que hi ha molta gent amb moltes malalties, etc. Però al costat hi ha un gran volum de gent que té capacitat de viure i reivindiquem una altra mirada, no una mirada paternalista ni infantilitzada, com a vegades quan vas al metge no et diuen les coses a tu perquè ets grans i la poden dir si hi ha el fill, la filla, el net o la neta. Uh-huh. Vull dir, trencar aquest infantilisme, aquesta discriminació cap als valors de la gent gran. I és una reivindicació que hauríem de fer tots. I mira, si nosaltres, la gent gran, jo tinc 78 anys, val? Si nosaltres, que som grans, els que hem tingut l'oportunitat de tenir formació i estem, diríem, treballant a nivell actiu amb la gent, no reivindiquem la nostra dignitat, ningú ens la donarà.
0: Totalment.
1: Som nosaltres que hem de començar a fer-ho. I una mica és una invitació a engrescar a la gent que doncs hi ha tants cabells blancs, etc. I que d'alguna manera agafi una actitud positiva davant la vida i que no es deixi aixecar, que no es deixi maltractar i que, bueno, formen part i formen part de la societat. Sí?
0: Sí, sí, dic, tenia un moment el micro,
1: no sé si tancat.
0: Estantes perfectament, Mari Carme Carrió, moltíssimes gràcies. Aquests vells, relats vells de Mari Carme Carrió, Salabarnada, i és una aproximació sí. a les inquietuds de les persones grans d'Edicions Selectes, llibres per Sir. Moltíssimes gràcies i que tinguis un bon estiu.
1: Molt bon estiu a tots vosaltres, gràcies i endavant amb el programa.
0: Moltes gràcies, adeu-siau, bona nit.
1: Val, adeu.
0: Mira, el aplaudiment del públic pel que acabes de dir, Mari Carme. Doncs va, que arribarem a l'hora del conte amb una peça que ens demanaven ahir, crec que va ser ahir l'Aleix d'Esparreguera, diria que sí, que ens demanava una sardana que es diu Bons Amics.

0: El conte per anar a dormir.
1: Va, que arribem als minuts finals del darrer programa de la temporada. Tenim dues cosetes encara abans d'acabar. Una és aquest conte que ens llegirà l'Anna Maria Ricard. Deixem que la seva veu ens acaroni explicant la història avui de la Marian, una altra de les dones protagonistes d'aquests Tots els noms del desig. I abans d'acabar, una altra sorpreseta. Però primer, l'Anna Maria.
2: De tant en tant, necessito posar en ordre els meus records. Aleshores vaig a buscar qualsevol àlbum de fotografies de la col·lecció que tinc i me'l miro, encara que sigui dret al mig del passadís, a la cuina davant dels fogons o al bany abans de dutxar-me. I aquest vici, com diu la meva filla gran, s'agreuja amb els anys. M'he mirat tantes vegades la història de la meva vida en imatges que gairebé la podria descriure amb els ulls tancats. Els viatges, els aniversaris de família, les estrenes de cotxe, els sopars d'amics... Res i curt, tots els moments dignes d'aturar-los per un instant. No tinc cap imatge de la lluna de mel. Ni una. Només els records que ara ja es fonen al costat de les arrugues. El meu marit i jo vam pagar la novetat dels nuvis feliços que es compren una càmera de fotos la vigília d'anar-se'n de viatge. Durant molt de temps vaig pensar que havíem tingut mala sort i que aquell fet tan trist i desagradable era el pitjor que ens podia passar després del nostre casament. La Toscana va quedar només en les nostres converses, primer entre llàgrimes de ràbia i amb els anys en el riure contingut de qui recorda l'episodi més anecdòtic de la seva vida. La càmera nova tenia un problema a l'obturador i totes les passejades per aquest paradís italià que tant de temps van portar les retines van sortir poc clares, com una pel·lícula muda en blanc i negre, però sense el piano de fons. Aquell dia l'Ernest i jo vam prometre que tornaríem a repetir el viatge al cap d'uns anys, però amb la mateixa il·lusió del primer dia. Compliríem l'àlbum de fotografies que ens faltava. I el viatge va arribar quan tots dos estàvem al llindar de la nostra bellesa. Havíem estalviat molts anys per poder reconstruir amb tot detall aquella lluna de mel, ara llunyana. Els palauets on ens allotjaríem, els restaurants on assaboriríem els grans plats de la cuina italiana, els trajectes amb taxi per tenir una estada sense preocupacions, tants luxes com poguessin tenir per fer del viatge a Florència l'últim regal d'una vida plegats. L'Ernest havia estat un home poruc. Sempre m'havia imposat el paper d'animadora oficial, de guia física i espiritual de la seva vida. Sempre necessitava el meu consell, la meva mà, el meu raonament per analitzar qualsevol aspecte de la seva vida. Si no em tenia al costat, res no era el mateix. La vida perdia valor. Els museus eren menys bonics, les cançons eren més tristes i el món es tornava d'un color de gos com fuig. Però aquesta vegada l'Ernest havia pres una de les decisions més importants i m'havia convençut amb arguments, val a dir, que no gaire estudiats, per bé que d'una sinceritat absoluta. Havíem tingut una gran vida plegats. Havíem fet totes les coses que sempre havíem volgut. Teníem les facultats minvades, però encara érem capaços de sortir al carrer sols, de pujar i baixar les escales amb certa habilitat, de ser prou independents. Podíem entendre el que ens deia el metge. Jo feia el dinar sense socarrimar cap plat. L'Ernest gaudia conduint el cotxe cada cap de setmana, si bé a la tarda, després de dinar, era jo qui l'agafava, perquè la son sempre l'acabava vencent. Ens reuníem amb els amics un cop al mes com a mínim, amb els pocs que no s'havien separat pel camí. Anàvem a veure els fills uns dos cops l'any, ja fos a l'estranger, perquè el petit s'havia establert a Holanda, o a Girona, on s'havia traslladat la filla gran des de Barcelona, perquè ja de ben joveneta se sentia la mar de bé en aquella ciutat tan bonica. Cap dels dos no havien volgut tenir fills i això sí que ens havia fet trontollar una mica. Tant que havíem esperat el moment d'exercir d'avis i aquest regal mai no ens va arribar. Però mai no en vam dir res als fills per no interferir en les seves prioritats, la feina i la feina i després la feina una altra vegada. Vam callar i vam plorar sense dir-nos-ho. Però tots dos ho sabíem, que havíem plorat perquè no érem avis. Tots els dubtes i pors que l'Ernest havia tingut durant tota la vida al meu costat, ara havien desaparegut. Ell havia estat l'impulsor de la nostra nova lluna de mel a Florència i altres indrets de la Toscana. Jo primer no em volia sentir a parlar, però ella a poc em va fer reflexionar de la sort que havíem tingut a la vida. Sort, però també les ganes de viure que hi havíem posat, compromís en tot el que havíem fet, ganes d'aprendre, de buscar noves il·lusions, de generar excuses, de fer cursos d'esquí als 50 anys, de canviar de casa als 60 o de pujar en un helicòpter als 70. Aquesta vegada havíem decidit no pujar un avió per anar a Florència. Faríem el viatge en cotxe, gaudint del paisatge, aturant-nos on ens vingués de gust, amb una maleta i poques pertinences, les justes, per passar els dies que havíem calculat que trigaríem fins a arribar a la ciutat que ens va veure units per primera vegada. Això sí, havíem decidit portar desenes de CDs per tenir assegurada la banda sonora dels 1.014 quilòmetres que, segons el Google Maps, separaven Calella de Palafrugell del bressol mundial de l'art i l'arquitectura del Renaixement. El viatge va ser llarg, en silenci, sense cap conversa massa abrandada com les que fèiem sovint els darrers anys. Teníem ganes de delectar-nos amb el que vèiem i els nostres pensaments eren lluny del frontal del cotxe i de la música que escoltàvem. De camí vaig trucar als nostres fills amb el mòbil que feia temps ens havien regalat per tenir-nos sempre localitzats. Els vam dir que ens feia molta il·lusió aquesta excursió que havíem decidit fer a les acaballes de novembre, quan el fred encara no et glaça les galtes. Però tampoc no ens amoïnava gaire el temps que faria. Portàvem la roba justa per poder fer-nos totes les fotos que la nostra

0: a ningú. Ni mòbils, ni càmeres digitals, ni res de res. Fins i tot, ens vam emportar dos rodets de foto en blanc i negre, que teníem guardats a la nevera de feia temps. I ens va enamorar la idea que les instantànies fossin en dos colors, sense els filtres que ara envelleixen les fotos deliberadament. Les volíem amb personalitat. Després, les enviaríem a revelar a una petita botiga del centre de Cornellà, propietat d'una amiga de la infància, i ella les faria arribar als nostres fills. Amb els dos carrets, per revelar, rebrien unes quantes indicacions. Crear un àlbum pòstum amb les imatges de la nostra lluna de mel, la de la Marianne i l'Ernest, que hem reviscut al cap de 50 anys en una Florència molt més pròxima que la que vam visitar quan ens vam casar. Hem caminat pels seus carrers, hem pres caputxinos, hem dormit en un palau petit i acollidor. Hem tornat a sentir dins els nostres cors el desig d'aquells dies d'intensa joventut. I després n'hem decidit aturar els batecs intencionadament. Ja no ens hem llevat del llit. Volíem que els nostres somriures es quedessin a Florència i que les fotografies tornessin soles a casa dels nostres fills.
1: I nosaltres el que volem és que tots els que sou aquí, que heu vingut a l'estudi de Catalunya Ràdio, els que ens heu escoltat des de casa i ens heu donat suport des de l'1 de setembre del 25, torneu a ser al nostre costat el 30 d'agost a les 12 de la nit, quan la nit dels ignorants tornarà després del període de vacances, amb ànims renovats, amb alguna nova secció, i com sempre amb les aportacions i les idees dels nostres oients ignorants, que cada dia ho són menys gràcies al treball en equip. Salut i bon estiu a tothom. I, per acabar, la que posarà la cirereta final és la Maria Rosa de Sant Cugat, que ens ha preparat un petit discurs, un petit text per dir-nos bon estiu. Tot teu.
2: Diu, és el primer curs de la Romagosa. Arromàs la Romagosa conduint els ignorants, un curs al peu del canó amb un romanent molt bo, de manera prou gojosa, amb fermesa i convicció. Gràcies, Romagosa, per agafar aquest sceptre, amb escreix el repte, es complert zelosa, fent les nits amenes per les zones nostres. Mercè Romagosa i els que t'acompanyen, tasques com aquesta.

0: crescudes, teniu les vacances i podeu gaudir-les sense cap recança.
1: Bon estiu a tothom, gràcies per venir.
2: Adéu-siau. A vosaltres.

0: les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Maten a trets un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. Els fets han passat aquesta matinada, quan alguns testimonis han trucat al 112 per avisar que hi havia una baralla entre joves a la zona. La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergència no l'ha pogut reanimar. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona s'han desplaçat fins al lloc dels fets i la investigació continua oberta. Repassen altres informacions, en Alfonso.
2: La Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència masclista la mort d'una dona i la seva filla presumptament a mans del pare. Els fets han passat aquest dijous al vespre al municipi del Fenollar, Alacant. Els equips d'emergència han arribat al domicili familiar i han trobat les dues dones mortes a mans, a més del presumpte agressor, i una altra filla de la parella amb ferides d'arma blanca. Tant l'home com l'altra filla han estat traslladats a un hospital. Segons fonts policials, no constaven antecedents de violència.